0: que ja el nom és horrorós, eh? per altra sí. banda ja en podem parlar, no? Vull dir, que és això de consolar el què, no? Però que també en podem dir dildo, que això és, ve de l'anglès i ve precisament d'una cançó eròtica del segle XVII, aquest nom, però que també ha acabat fent doncs, fortuna com un neologisme en moltes altres llengües, i que al final el que està representant és aquest objecte en forma de falus que doncs, serveix doncs, per masturbar-se tant vaginalment com a analment. Eh? És indistint, tot i que l'arquetip, com et dic, sempre és com aquesta cosa vinculada a les dones, aquest consolador, no? aquesta Ai, consolar sí. no? de la falta d'un home amb aquesta joguina, no? Tot i això, no? Que sembla que és com una cosa com a molt nova, hem de dir que no, que evidentment de la mateixa manera que el sexe no és pas nou, aquestes joguines sexuals tampoc no ho són, i de fet se'n troben documentades des del Paleolític. Fa uns anys científics alemanys de la Universitat de Tübingen van trobar en un jaciment paleolític un objecte d'uns 20 centímetres de llarg, de pedra polida, amb clara forma de falus, que tenia uns 28.000 anys, i que se suposa que és com aquest consolador, aquest dildo més antic d'Europa, no? També en el cas de la civilització egípcia, de la civilització grega, es documenten l'ús d'aquestes joguines sexuals, sobretot, com a mínim, es documenten a través de les dones. De fet, a Grècia tenien molta fama aquests consoladors, aquests dildos de Milet, de la ciutat de Milet o de Milet, no sé ben bé com s'hauria de dir, perquè es feien amb pell de gos i estaven molt ben treballades. Sort que és ràdio, això, i no podeu veure la cara que acaba de fer l'Anna.
1: Sí, és que ara no m'ho esperava, això.
0: Perquè seria meravellós, però és una llàstima, és el que té la ràdio. Doncs, i de fet, surten retratadíssims aquests objectes a la comèdia d'Aristòfanes, a Lisístrata, que és una comèdia meravellosa, sí. Que s'han fet pel·lícules i demés, però la comèdia en si ja és meravellosa. I després en museus com l'Hermitage o el Museu de Belles Arts de París es poden veure diversos vasos no de figures vermelles, no? Aquests vasos típics grecs que expliquen historietes a través d'aquestes figures, on es veu l'ús d'aquests dildos, no? Estem parlant el segle VI, el segle V abans de Crist, amb aquesta finalitat, diguéssim, d'oci, no? O de gaudi, però també amb una finalitat, en alguns casos, mèdica, no? Perquè també tant Plató com Hipòcrates parlen de la histèria femenina, no? Que és aquesta cosa, aquesta malaltia o aquesta suposada malaltia, no? Que ells deien que tenien les dones, que es formava dins de l'úter, no? I que aquest malestar, no?, acabava derivant amb aquestes malalties, i que l'única forma de posar-hi remei era aconseguir l'orgasme de la dona, i que a través del flux vaginal s'expulsés tota aquesta, no?, aquesta mala cosa que hi havia dins, i per això doncs, també utilitzaven aquesta mena doncs, de d'estris, no?, i aquesta mena de joguines, no? Passem als romans, perquè també tot té la seva versió amb els romans. En essència, seguim sent romans, i també tenim documentats en alguns casos. De fet, ara fa poc, el 2023, es van revisar uns materials d'un... al Regne Unit es van revisar uns materials d'un campament romà del segle II, i una cosa que el 92, quan es va descobrir, se'n deia que era una eina de cosir, o no, una vinculada d'això, doncs ha resultat que no, que és un, que és un dildo fet de fusta, i a més, en alguns casos diuen que molt utilitzat, està com a, fins i tot molt gastat, i aleshores van determinar això, doncs, que efectivament també era una joguina sexual. A partir d'aquí, doncs, i al llarg de la història, imaginació al poder, podem trobar fets d'os, no?, d'ivori, de fusta, de fet a la Xina al segle XV eren de fusta que l'alacaven, no?, per tal que fos doncs, més còmode, i li feien doncs, diverses formes, diverses textures, doncs, per poder estimular d'una manera o d'una altra. I és cert que, per exemple, en el cas de l'època medieval, doncs, evidentment, quan s'imposa el cristianisme, algunes pràctiques queden relegades, sobretot perquè al final el que estigmatitza el cristianisme no és tant el sexe pel sexe, per dir alguna cosa, sinó el fet de que no hi hagi reproducció, és a dir, que no hi hagi una finalitat reproductiva al darrere. Per això, a vegades, en els contextos de l'època medieval i també l'època moderna, la Inquisició i demés, pràctiques com la sodomia, no? L'homosexualitat o inclús el sexe anal, encara que fos heterosexual, es penalitzaven, o la masturbació es penalitzava pel fet de que se suposava que la llavor es perdia, no? I aquest era el veritable delicte, no? Que perdre doncs, aquesta llavor, no? Però creus que això els va fer desaparèixer del mapa?
2: Intueixo que no.
0: Doncs fas bé d'intuir que no, perquè com a mínim, no sé això, però, en d'altres llocs, però com a mínim a Catalunya no els van fer desaparèixer del mapa, perquè tenim un document meravellós del segle XV, que és anònim, o se suposa que és anònim, però que està escrit en català, i que és un llibre que es diu Speculum al Foder, que és un tractat de sexualitat medieval. És un dels tractats...
2: Per favor, els catalans, amb els seriosos i treballadors que som.
0: Doncs se n'hi ha dit, fins i tot, se n'hi ha arribat a dir el Kama Sutra català.
2: Oh!
0: I, com et dic, del segle XV. Per tant, no estem parlant de fa 4 dies, sinó que,
2: fantàstic,
0: en aquest cas, sempre al capdavant. Doncs, com et deia, és un tractat de sexualitat que parla de totes les postures que et puguis imaginar per fer... Que parla també de salut sexual, que parla d'afrodisíacs, hi ha receptes, mm-hmm, per estimular i de més, i també anomena l'ús d'eines que es poden utilitzar en aquest contextos, com ara el godomací.
2: Godomací?
0: T'ho dic així, enrotllo un pan ASMR, saps? Perquè
2: jo, és que ara m'ha sonat totalment el jugador aquest del Barça, que té un nom molt semblant a això,
0: bueno, sí,
2: però
0: sí.
2: No va per aquí,
0: no,
2: penso.
0: No. Vale. Doncs és això, és precisament un consolador. No? El que passa que en català doncs, ho podem dir d'aquesta manera, i de fet el term cat és una de les excepcions que recull per dildo, no? El que en anglès pots dir dildo, en català pots dir godomací.
2: Quina meravella.
0: I fins i tot queda com a més seriós, no? Més
2: de... Avui t'has guanyat tant el sou només amb això, de veritat.
0: Doncs és una paraula medieval que deriva de l'àrab i que segurament el que fa és referència a una ciutat líbia que era molt coneguda pel cuir, pel treball que feien de cuir i de més. De fet, pots trobar... és una tècnica també de treball del cuir, el godomacil. Mm-hmm. Doncs segurament ja està clar de què estaven, sí, fets en aquest cas, aquests consoladors de l'època medieval catalana, que estaven fets segurament doncs, de cuir, però així m'ha pres aquesta paraula fantàstica.
2: Meravellosa, godomacil.
0: I molt nostrada, no? A partir d'aquí... Clar, això, diguéssim, és el model analògic, podríem dir, no? Però sempre hi ha aquell pas més enllà, no? Que és aquella cosa de que facin coses, no? Que siguin màquines, no? Aleshores sí que tornem a passar de la revolució industrial, on tot, no?, es tecnifica molt més, i és a partir del segle XIX quan aquests objectes en part inanimats comencen a fer coses, que és vibrar, bàsicament, no? Perquè potser diem consolador, però també en podem dir vibrador a vegades, no? I acaba sent semblant. Doncs això és perquè precisament al segle XIX es reprèn amb força la idea aquesta de la histèria femenina, de que totes les dones estàveu boges, sí, perquè no per dins ja teníeu aquesta, no? Aquest humor que en deien que us feia tornar boig, o boja en aquest cas, i que l'única forma era doncs, aquesta, la de masturbar la pacient, perquè això ho havien de fer els metges fins que arribés a l'orgasme i podés expulsar doncs, tot aquest malestar que tenia dins. Però clar, què passava? Que es cansaven, aquests pobres metges.
2: És una feinada física insuportable.
0: N'hi va haver un, no?, que es deia el Joseph Mortimer Granville, que va dir, bueno, potser podem inventar alguna cosa, no? I aleshores va ser, o amb ell se li reconeix, que pel 1880... aquesta primera patent d'aquest vibrador que feia tota aquesta feina. Al principi només a les clíniques no hi havia... I de fet, però ell, quan va saber que allò no s'estava fent servir per fins estrictament mèdics, va ser el primer de renegar de la seva invenció, però ja estava, ja era tard, no? I el 1902 ja van començar a sortir alguns vibradors comercials, és a dir, ja no havies d'anar a la consulta del metge, sinó que ja el tractament, entre cometes, te'l podies fer, a casa... Però, sobretot, el canvi es donarà, seguirà sent un objecte mèdic, és a dir, al final, en aquest cas, el vibrador comercial que et deia el 1902, es ven com un electrodomèstic més. Uh-huh. I, de fet, aquesta electrificació d'aquest electrodomèstic va arribar abans que molts altres, com la planxa o com, no? Com la rentadora, per dir alguna cosa. No? Però a partir del 1952, l'Associació Americana de Psiquiatria diu que la histèria femenina, o sigui, diu el que tothom, bueno, tothom sabia, vull dir, diu el que és veritat, que és que la histèria femenina és una idiotada, no? I que no és, que és una, no és pas una malaltia, sinó que és un mite. Per tant, ja, diguéssim, allò ja no tractava res, no? I aleshores sí que ja comença a desenvolupar-se també conjuntament, amb la proliferació de les pel·lícules pornogràfiques, no? I una miqueta l'alliberament d'alguns sectors de la societat, que comença, doncs, a veure's com a tal, com una joguina sexual, no? Fins avui, que és un, no? Un objecte, diguéssim, no diria quotidià, és a dir, quotidià, perquè
2: és
0: en moltes cases, sí, sí. Efectivament, no? Tot això segueix havent-hi, no? Un cert tabú, no? Encara no, poder no s'expressa o no expressem amb la claredat que poder expressem altres coses, no? Si tenim o utilitzem aquesta mena de joguines, i de fet fins al punt de que hi ha diversos llocs al món encara avui que estan prohibides aquestes joguines, no? Que no pots tenir un dildo a casa. Per exemple, alguns països islàmics, com l'Aràbia Saudita o els Emirats Àrabs, a Tailàndia no es poden comprar ni vendre, per tant, no? És una miqueta com il·legal, no? Com si fos una droga. Les Maldives també estan prohibits, i també alguns estats d'Estats Units, com per exemple Alabama, Mississippi o Texas, tenen lleis que limiten, o sigui, tenen lleis contra l'obscenitat que limiten, persegueixen o prohibeixen que la tinença o la venda de joguines sexuals, no? Per exemple, en el cas de Texas hi ha una llei del 1973 que estableix que no es poden tenir més de 6 joguines sexuals, d'acord? I encara menys fer-ne ostentació, ensenyar-les, a més no pots anar no, amb una titola de goma pel carrer, perquè doncs això et poden detenir, no? I aleshores es creen paradoxes molt boges, com que en aquest mateix estat de Texas no tens un límit d'armes que puguis tenir a casa. O sigui, no pots tenir 6 tites de goma. O sigui, no en pots tenir 7 tites, perquè només en pots tenir 6.
2: Però pots tenir 17 escopetes.
0: Exacte, però pots tenir no, 40 revòlvers, que no passarà absolutament res, no? I, de fet, hi ha hagut diverses protestes en aquest sentit.
2: Ah, sí? No hi vam anar?
0: Sí, perquè el 2015, per exemple, a Texas es va aprovar una llei que el que feia era que permetia anar armat, que evidentment els majors de 21 anys que tinguessin llicència d'armes, que uh-huh. allà pot ser qualsevol, bàsicament, poder anar armat dins els campus universitaris, inclús dins de les classes.
2: Però
0: evidentment el que no podies fer és portar una joguina sexual, no? Aleshores, per protestar contra aquesta llei de les armes, va néixer un col·lectiu d'estudiants que es feien dir Cox, not Glocks, és a dir, Tites, no Glocks. Glocks és una marca de pistoles, per tant, Tites, no pistoles, que la forma de protestar que tenien era evidenciar aquesta estupidesa del sistema, i el que van fer va ser, van repartir més de 4.000 dildos, no? 4.000 tites de goma, i protestaven ensenyant aquestes tites de goma, la gent se les penjava a la motxilla, les anava passejant, per tal, doncs, d'evidenciar aquesta, no, aquesta incongruència del sistema de poder portar una arma dins d'una classe universitària, però no poder portar una titola de goma.
2: És ben bé que, si en algú són bons els americans, en fer eslògans, a veure, torna'm-ho a dir.
0: Cox, not Glocks.

0: Avui em permetràs que parli del que em doni la gana sobre sexe i art, perquè... clar, no ho hem fet mai tu i jo junts, res... Bueno, ara això ara sona com...
1: Que es pot llegir de moltes maneres. Torna a posar la musiqueta aquella del Jorronda, sisplau.
0: No, t'anava a dir que no hem fet mai cap projecte ni ens hem muntat mai cap història així relacionada amb el sexe. Llavors, quan vam muntar...
1: Vols que passegem titoles de goma?
0: Doncs m'ha semblat meravellosa la companya, què vols que et digui? No, però vaig pensar, quan vam muntar aquest capítol, aquesta secció sobre el consolador, i pensava, vale, ara és la meva per deixar anar tot el que no he explicat sobre art i sexe. Per tant, a vegades m'allunyaré una mica del consolador, però sí que m'ho perdonaràs.
1: I tant.
0: Hem començat amb Sex, una cançó de la gran Madonna que pertany a l'àlbum Rebel Heart del 2015. Però recomanarem molt més fort un àlbum que es diu Eròtica, de l'any 92. L'any 92 només van passar coses bones, com el nostre naixement i el naixement d'Eròtica, perquè Eròtica... va ser... És que això, aquestes coses tan magnífiques ja no es fan. Va ser un àlbum que es va acompanyar d'un llibre de fotografies, que es deia Sex, també. Llavors, era la Madonna amb unes imatges molt explícites que van revolucionar el món i, vaja, si busqueu algunes imatges sobre aquest llibre, va ser una cosa brutal. Realment és un àlbum molt conceptual sobre el sexe i l'amor, hi ha pop, hi ha dance, i ella, una cosa que li encanta, genera un alter ego dins d'aquest àlbum, però també hi ha una altra cara de l'amor que és... o de les relacions del sexe, que és molt més dura, i són les cançons en les quals ella parla dels amics que ha perdut a causa de la sida, no? En qualsevol cas, Eròtica va ser el primer àlbum de Madonna, perquè després tornaria a passar, que li van posar l'etiqueta de Parental Advisory, no? Com d'alerta als teus fills si escolten això, igual que ara l'Spotify té aquesta lletreta, la E, per al contingut explícit, doncs Sex, que realment crec que sí que la necessitava, també tenia aquest avís. I com tu deies abans, que encara hi ha països que prohibeixen dildos, Eròtica va ser prohibida a Xina, per exemple, no es podia comprar, no? Havent començat amb Madonna, em veieu un altre projecte que es pot veure actualment al MACBA, que es va fer durant els anys 2006-2009, que el va fer la Mireia Sallarès i que es diu Les Muertes Chiquites. Ara està exposat allí. És una projecció que s'acompanya de moltes altres coses. Això també es volen del MACBA, que tenen la projecció allí sempre posada i té unes hores, com si fos un petit cine. Em sembla valent per part seva. En qualsevol cas, què va fer l'artista en aquest cas? Doncs va fer un viatge per Mèxic amb un cartell de neó de color rosa molt xulo que posava Les Muertes Chiquites. Llavors, això que a Mèxic a l'orgasme li diuen la muerte chiquita, no? Perquè és com aquest punt que ensec palmes i tornes a reviure molt més fantàstic, no? Llavors, què fa la Mireia Sallarès? Entrevista 30 dones de diferent condició, origen, edat, creences, etc. i els hi pregunta pel plaer sexual. Llavors, el que fa la Mireia Sallarès en realitat no és només un tema de documentació i de curiositat, sinó que el que està fent és posar a la vista algo que és molt privat, com és la sexualitat, no? Tu mateix has dit que encara ens fa una mica de recança parlar de certes coses i és veritat, nosaltres som millennials i sí que en parlem, però tampoc és una cosa que parlis com de parlar, jo què sé, de com es fan uns canelons. Llavors, Les Muertes Chiquites ha sigut un premi, un projecte molt premiat, que podeu visitar el MACBA, però a mi el que m'agrada de Les Muertes Chiquites precisament és això, que posa en un espai museu, en un espai centre d'art, en un espai públic, algo que es fa privat, perquè sempre quan les coses són privades són una mica més complicades, no? Què vull dir que són més complicades? Que si no en parlem, no ho sabem. Si no sabem, tenim dubtes. Si tenim dubtes, no sabem si està bé o està malament. Llavors, que tot això es comenci a relaxar una mica i se'n facin projectes artístics, doncs a mi em sembla fantàstic. No obstant això, sí que hi va haver una... M'ha agradat molt abans quan has dit eina, una joguina sexual, una eina sexual, que sí que va fer que de cop i volta tot el país parlés d'aquesta joguina sexual fa 4 dies d'això, i va ser el famós Satisfyer. Que el Satisfyer realment no és un vibrador, és un succionador, és a dir, el que fa és succionar. I sí que va aconseguir que es parlés molt d'això, es van regalar molts Satisfyers, i he trobat una dada que m'ha deixat morta, que és que l'any 2019, en comparació amb el 2018, les ventes de Satisfyers van pujar un 440%. Menys mal que l'any següent va ser la pandèmia i tothom ja en tenia un, perquè si no, com ho haguéssim fet?
1: S'hagués col·lapsat.
0: Fort, fort, fort, sí, sí. En qualsevol cas, el Satisfyer es calcula que necessites 2 minuts per arribar a la muerte chiquita, per arribar a l'orgasme. Llavors, clar, això és com màgia, pura, dura i absoluta, no? I tot el que el 2019, 20, 21 semblava que seria el nova mas i tothom volia un Satisfyer i no donaven a l'abast a fer-ne, el que estan dient ara moltes sexòlogues és que alerta, perquè si el teu cos s'habitua a aquest tipus d'orgasme, després, si has d'arribar a l'orgasme d'una manera més analògica, amb més temps, més manual, o amb menys destresa...
1: O amb algú més sapastre.
0: O amb algú més sapastre.
1: Que és molt possible.
0: Doncs serà molt...

0: del doctor Mortimer, hi ha una pel·lícula que es va fer l'any 2011 que explica una mica com va ser aquest procés. A mi em sembla una pel·lícula tirant a justeta, no t'enganyaré.
1: Sí, exacte. Jo no l'he anomenat precisament perquè... Sí, no. Bueno, sí.
0: Sí, ho havíem de fer, parlant d'això, ho havíem de fer... Bueno, és allò típic de diumenge a la tarda, una mica de comedieta, una mica d'història d'humor...
1: S'aprofita una miqueta del tema, no? I una miqueta d'aquesta al·licient, no? Va, d'això tothom la voldrà veure, però bueno.
0: Però és que jo recordo com la van vendre aquesta pel·lícula i jo vaig caure i vaig pensar, uou, que interessant. Després la veus i dius, ai... Pues justet. Però en qualsevol cas, la deixem anar. Clar, al final la histèria, i una cosa que volia dir molt fort, era algo que uns senyors deien que era. És a dir, és un constructe fet des d'allò masculí, no? Llavors, per criticar una mica tot el saber senyoro, et porto una performance que es va dur a terme el gener del 2024 a l'Art Santa Mònica, que la va dirigir l'Helena Frach, que és una artista que viu i treballa a Barcelona, i que la performance es deia El saber senyoro me come el coño. Llavors, a mi em costava molt explicar què va ser El saber senyoro me come el coño, llavors el que he fet és literalment agafar el text i te'l llegiré, ¿vale?
1: Molt bé.
0: Perquè a més, és que crec que s'entén molt bé. Diu, el saber senyoro és aquell saber que, si no surt d'un senyorot, no val. Són totes aquelles coses que saben els senyorots i que tu no saps. Tu saps cosetes, però no és el mateix. Són tots aquells gestos, actituds, maneres de transmetre i mirades que ocupen tot l'espai i travessen tots els discursos. Aquests senyorots compten amb tota la seguretat que tu ni somies i poden ser experts en qualsevol àrea del coneixement. Però no et preocupis, per rajar sobre el saber senyoro hem muntat una taula camilla a la qual hem anomenat Grup Jordi Hurtado. Un nom estratègic i mutant, com mutant són els nostres cossos. Courem els sabers al voltant del braser a través de la paraula compartida. El saber senyoro, me come el coño, és un espai obert per pensar a través de la paraula, dita i col·lectiva, tot allò que té a veure amb els sabers dominants. Així mateix també provarem d'esbrinar com es poden construir uns altres saber. Ah, que s'ha entès?
1: Estupendament.
0: Jo trobo que és meravellós que al final aquesta performance del saber senyoro me come el coño és el que fem les amigues quan quedem sense tios, que és començar a rajar de tot allò que t'han explicat els homes i els jefes per ser homes i ser jefes. Però bé, em va semblar meravellós que això es fes dins d'un espai com Arts Santa Mònica i que dignifiquéssim aquests espais, no?, per rajar d'aquest tipus de coneixement patriarcal, no?, que és el que també va dur a terme o el que va sostenir la idea de histèria. Que perquè ho sàpis, que això també ho vaig trobar i em vaig quedar loca, com molt bé t'ho has explicat abans, la histèria deien que estava a l'úter, llavors que era com algo que s'anava movent i vam descobrir, amb la meva amiga Judit, que és psicòloga, que per tractar de la histèria, sobretot a l'època clàssica, el que havies de fer era o olorar coses o posar-te coses que fessin olor a la vagina per anar movent la histèria, com una mena de paintball, saps?
1: Vale.
0: Per anar-la movent.
1: Bueno, però com si fos una rata que havies de posar un tros de formatge perquè vagi, que no?
0: Jo ja no vols, volia no? dir així de greu, però sí, mare per quina ve la cosa. Però bé, per acabar i aixecar una mica, posem música, que si no acabarem molt tristes.
1: Vinga, va.

És tan maga aquesta cançó, Àlex. És Adore You, de la Miley Cyrus. La va llançar l'any 2013. És una balada. I si... Bueno, jo vull pensar que és una balada cap a ella mateixa. Oficialment és una balada cap a un amant, una cançó d'amor cap a un amant, però si tu mires el videoclip, que és el que m'interessa d'aquesta cançó, apareix ella mateixa autogravant-se, fent-se com una mena, no, de vídeo d'aquests caseros eròtics. Està dins d'un llit, està amb roba d'aquesta color carn, típica de la Miley Cyrus, que depèn del plànol, bueno, pues sembla que estigui com despullada, i el que va fent doncs és acariciant-se, estocant-se, i evidentment el que deixa entreveure és que s'està masturbant. I a part de que la cançó és molt maca i ella canta espectacular, en aquesta època estava

com una regadera, però no deixa de ser un artista. És un moment aquest de la masturbació que es fa supermaco, no? No es fa com res vergonyós ni vulgar. Llavors, encara que la cançó oficialment la canta un amant, jo vull pensar que se la dedica ella mateixa, que és el que hem vist al final que ha fet amb la seva última discografia, cantar-se cançons d'amor cap a ella mateixa, i també una mica em serveix com per reivindicar el plaer un mateix, perquè sempre hem pensat, i tu i jo som millennials i ens ha passat, vull dir, no som de l'època de Franco, tu i jo, sembla com aquesta cosa que el sexe és allò que has de compartir amb un altre, i que hi ha d'haver un coit, hi ha d'haver una penetració. El sexe són tantíssimes altres coses que, vaja, que són incomptables. I una, que jo trobo que és meravellosa, és aquesta capacitat que tenim de fer-nos plaer a nosaltres mateixes.

0: Però que de debò, que és per una amiga.
1: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa.

Salut, amics i amigues, què tal com esteu? Comencem un nou Sendes, el programa de Ràdio Martorell per la xarxa que cada setmana us apropa propostes per visitar llocs interessants per caminar o per viatjar. 25 minuts de durada i 3 grans blocs. No perdem més temps, comencem avançant-nos als 3 continguts del dia. Vila de Màger, una església i un castell situats en un racó del poble de la Llacuna. Un conjunt més que mil·lenari, avui força silent. En parlarem amb en Dani González, responsable de l'empresa Anoia Patrimoni i encarregat de fer-ne visites guiades. Ell mateix ha titllat Vila de Màger com el castell solitari, però com veurem, el seu passat no va ser així. Amb el Xavi Tió ens desplacem uns quants quilòmetres cap al nord fins a Castellfollit del Boix. La proposta senderista d'aquesta setmana ens fa fer una circular antihorària que mena des d'aquest poble i cap al cim del Cogulló de Cal Torre, inclòs a la llista dels 100 cims de la FEC i un dels millors miradors del Bages. I prepareu-vos per la traca de viatge que expliquem avui en els propers capítols. Les nostres antípodes, Nova Zelanda. Fa ben poc, l'Anna Tura i part de la seva família van fer una ruta de gairebé un mes per les dues principals illes. Avui comença a explicar-ho als Quaderns del Viatger. Aquests són els continguts del programa 562 del Sendes. Nosaltres ens hi submergim des de ja. I esteu convidats. Veniu? Doncs va, que marxem.

0: Castell i església, dos elements arquitectònics molt interconnectats al llarg de la història. És el cas de l'indret que visitem avui, un altre d'aquells llocs mig amagats, emplaçats fora de totes les vies de pas principals. És Viladamàger. El trobem a la Llacuna, poble del sud-oest de la comarca de l'Anoia. A uns 700 metres d'altitud, talaiant la serra del mateix nom i els plans d'en Cosa, i molt a prop del veí Alt Penedès. Hi ha, com dèiem, el petit conjunt que formen castell i església. Unes dependències amb algunes peculiaritats quant a ubicació i funció, i també pel que fa a les característiques arquitectòniques. Però no avancem esdeveniments. Fem-ne primer una visita. I qui ens l'oferirà guiada serà en Dani González, responsable d'Anoia Patrimoni, empresa que difon els valors patrimonials i històrics de la conca del riu Anoia. La temporada passada ja va ser al Sendes per parlar-nos de Sant Martí de Tous. Ara hi tornem amb Viladamàger, que el Dani defineix com el castell solitari. Aquest n'és el motiu.
1: Pujar al castell de Viladamàger és una mica frustrant, perquè el que no veurem de cap de les maneres des d'allà és precisament el Penedès. Ens quedarem només amb la plana, amb l'altiplà de la Llacuna i amb unes vistes espectaculars també de la plana d'en Cosa. Però el castell de Viladamàger és una miqueta especial. És el castell solitari, està una mica sol. A diferència d'altres castells de la comarca de l'Anoia, que tots entre ells es comuniquen visualment molt fàcilment, generant una xarxa molt tupida, el castell de Viladamàger gairebé no connecta amb cap altre castell. Només podem albirar el castell de Claramunt i molt difícilment el castell de Montbui, que queda molt allunyat.
0: Doncs comencem parlant del castell, del qual se'n tenen referències documentades l'any 987. A dia d'avui, el més visible que en resta és una part de la Torre Mestra, que era d'estructura troncopiramidal, una mena de piràmide circular més àmplia de base i més estreta a mesura que guanya alçada. Però en Dani ens explica que hi ha força coses més.
1: A part d'aquesta resta, recentment s'han dut a terme excavacions que han posat al descobert unes restes de la primera fortificació, aproximadament del segle X, que eren uns espais molt poc definits, no sabem exactament encara a dia d'avui què era allò, però és un castell, el de Viladamàger, que fins al segle XV està en actiu. I això fa que hi hagi tota una part del recinte llosà perfectament visible. L'accés, amb una portalada en forma de pas cobert molt interessant, i a part que podrien arribar a ser fins i tot les restes d'una construcció tipus palau, però és com a molt una hipòtesi.
0: Dèiem que tenim constància del castell des de l'any 987, però una altra data, el 1079, és cabdal en la història de la construcció. Aquell any, Viladamàger passa a mans del llinatge del Cervelló, un dels més influents i destacats de l'època. En Dani ens posa en context del gran poder que tenien el Cervelló a la Llacuna, a les comarques de l'entorn i fins i tot més enllà de la línia de costa.
1: Uns cervellós que organitzen la baronia a la Llacuna, que no es queda només a la Llacuna, sinó que s'estén per l'Anoia, el Penedès i la Conca de Barberà, com a mínim. Això pel que fa a la baronia a la Llacuna concentrada. Si comencem a mirar altres dominis, veiem que estan repartits una miqueta per tot arreu. I, a més, un llinatge que ens anem trobant, per exemple, a Sardenya, on participen en les guerres d'intent de conquesta. Fins a tres generacions hi van deixar la pell.
0: I al costat del castell, Sant Pere de Màger, església que va ser capella del castell, que és originària del segle XII, però que ha arribat als nostres dies amb una reforma del segle XIV. És, doncs, estil gòtic, i com explica en Dani González, d'un gòtic molt pur, poc modificat per les posteriors corrents artístiques renaixentistes i barroques.
1: És una església que té un origen de capella palatina, és a dir, que neix en funció de que hi ha un castell. No són dos edificis separats, sinó que tot formen part d'un mateix conjunt, per bé que l'església va mantenir-se durant més temps que no pas el castell, i això es nota en les diverses fases constructives que són molt fàcils d'identificar. Hi tenim romànic i gòtic, sobretot, però alguna peça barroca també fan que l'església de Sant Pere de Viladamàger sigui un element que no s'entén sense el castell.
0: Església i castell, castell i església, un conjunt ben instal·lat sobre una cinglera que es mira la Llacuna i l'altiplà d'en Cosa, des del qual es pot veure, afinant la vista, el castell de Caral i, sense afinar-la tant, la inconfusible Montserrat. Avui, possiblement, ens produeixi una certa sensació de lloc feréstec i abandonat, però, en el passat, va ser l'epicentre d'un nucli de poblament.
1: El nom de Viladamàger ja és una gran pista important, perquè ens està parlant precisament d'això, de Viladamàger, la vila d'un personatge del qual no en sabem pràcticament res, més enllà del nom, Màger, que és un nom, sembla ser d'origen germànic, gòtic, que ens està dient que el nucli del castell de Viladamàger ja era una petita vila, ja era un espai habitat en temps molt antics, probablement ja en època visigòtica.
0: Doncs des de Noia Patrimoni s'ofereixen visites organitzades mensuals per saber més coses d'aquest conjunt. Consulteu les dates de contacte al web www.anoiapatrimoni.cat www.anoiapatrimoni.cat per concretar la visita a aquest interessant indret, aquest conjunt isolat entre pinedes i plans, el Castell Solitari.

0: Sendes.
1: Temps per fer senderisme al nostre programa Els Sendes. Xavi Tió, què tal, com estem?
2: Ah, Maria, Déu-vos guard, com anem?
1: Avui em sembla que tornem cap a la comarca del Bages i anem a pujar el cogulló de Cal Torra des de Castellfollit del Boix, oi?
2: Això mateix. Fa poc vam fer, quasi sense voler, un petit recull de tres itineraris per la comarca del Bages.
1: Com qui no vol la cosa.
2: Vam pujar al cim del Garrofí des de Vinyó, aquest és un. Vam anar de Santpedor fins al Castell de Callús, una segona, i també ens vam enfilar a Castelltallat des de Claret dels Cavallers. Són tres propostes per la banda nord de Manresa, i avui us proposo una altra excursió pel Bages, però per sota de la capital comarcal. En concret, anirem a pujar al Cogulló de Cal Torra des de Castellfollit del Boix, un petit poble d'uns 450 habitants, entre Igualada i Manresa, a ponent del Bages, just al límit amb l'Anoia. El Cogulló de Cal Torra, que està a la llista dels 100 cims de la FEC, és un dels millors miradors del Bages, i el que farem és una circular en sentit antihorari força ben indicada, que des de Castellfollit del Boix ens durà a pujar al Cogulló de Cal Torra, alçada màxima de l'itinerari. D'allà, anar davallant suau per la serra de Can Torra, a passar per les runes de Sant Miquel de Gravalosa, arribar a Santa Cecília, acabar de baixar fins a la riera de Gravalosa, punt més baix de la ruta, on trobarem la resclosa i poc més endavant la bassa de Cal Muntaner, i llavors anirem remuntant quasi imperceptiblement riera amunt fins a fer la darrera pujada que ens durà de nou a Castellfollit.
1: Bé, hem buscat la definició de cogulló a l'Enciclopèdia Catalana i els descriu com un cim cònic, aïllat o a l'interior d'una serra.
2: Força, força, se diu amb el cas d'avui.
1: Amb el que veurem avui. Que se surt des d'on?
2: Doncs anem a començar a caminar a Castellfollit del Boix, on arribarem des de la carretera que uneix Igualada amb Manresa, i el que fem és, des del final del poble, a l'alçada de l'Ajuntament, agafem una pista ampla que surt cap al nord, planejant, passa per davant de la masia de Can Cristòfol i es posa dins d'una pineda. Anem seguint el que és el camí de Can Vidales, que comença a pujar suau, anem trobant diversos trencalls, però seguim sempre a la pista principal, fins a trobar una gran esplanada amb diverses pistes, on hi ha un pal indicador amb senyals metàl·lics, i aquí el que fem és deixem el camí de Can Vidales i agafem a la dreta per un sender que s'enfila a trobar de seguida una pista secundària. L'agafem amunt, trobem arran de pista una barraca de pedra seca força ben conservada, i al cap de poc, per l'esquerra, ens enfilem per un senderó que, per la solana de Cal Torra, en terreny obert, va guanyant alçada, amb algun punt on haurem de posar les mans a terra, fins a sortir al capdamunt de la serra de Can Torra, en una esplanada pedregosa amb vegetació baixa de mates de ginebró, on coincidim amb una pista que és el camí del Cogulló. Veiem proper ja el cim pròpiament del Cogulló i acabem d'arribar de seguida per anar a treure el cap al final del serrat, on hi ha un vèrtex geodèsic, una caseta de fusta amb un parallamps, també un gran pal que fa de suport a una bandera i una taula panoràmica, metàl·lica, rodona, commemorativa del Centre Excursionista Comarca de Bages. La vista és impressionant, quasi a 360 graus. Cap a sud tenim Montserrat, veiem el costat que treu el cap al massís del Garraf i més propera la Serra de Rubió, sembrada d'aerogeneradors. Cap a llevant veiem Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Ubac. Cap a l'altre cantó, cap a ponent, tenim vista fins a Calaf, amb el Montsec al darrere. I cap a nord, tenim la Serra de Castelltallat, que dèiem abans. Al darrere tenim la Serra de Busa, Rasos de Peguera, la Serra d'en Sig, el Port del Comte, el Pedraforca, amb el Cadí de Taló de Fons, i també la Serra de Picancel, al costat de Berga, i el Catllaràs, amb el Sobrepuny, sobre l'embassament de l'Avells. Veiem també la Serra de Montgrony al darrere i el Puig Sacalm ja cap a la Garrotxa amb el Coll Sacabra, on destaca la Serra de Cabrera. És realment una bona panoràmica. I el que fem és, després, sortim del cim desfent un trosset al camí i agafem cap a ponent per l'ampla pista que segueix el llom de la Serra de Can Torra en lleuger descens. Per terreny obert anem a passar per un menhir i deixem la pista en un petit trencall indicat amb una fita per anar a veure les runes de l'antiga església de Sant Miquel de Gravalosa, de les quals es conserven l'absis de la nau, on encara s'aprecien els arcs de ferradura de l'obra prerromànica del segle IX. El senderó que ens hi ha portat acaba de desembocar al cap de res a l'església de Santa Cecília de Gravalosa, sencera aquesta, del segle XVII, amb un campanar d'espadanya amb dues campanes i també amb un petit cementiri al costat, situat tot al final del serrat d'aquest de Can Torra que hem anat resseguint. De Santa Cecília el que fem és girem a sud i comencem a baixar cap a la Riera de Gravalosa per pista fins a trobar unes vinyes de picapoll, que és una varietat de raïm, del celler del Pubill. És una gran masia que tenim davant a l'altre cantó de la Riera. Ja a la Riera el que fem és de pla, anem a passar per la Resclosa, un petit embassament a la Riera envoltat de joncs, i continuem, ara per pista asfaltada, Riera amunt, fins a la bassa de Cal Muntaner, una bassa força grossa, i ens posem en una petita vall tancada per entre una pineda fosca i humida, resseguint ara el torrent de Cal Pere Aguilar, que ens mena a passar per una altra bassa moderna, on la vall s'obre, i anem entre horts i vinyes a traspassar el torrentet i enfilar-nos a buscar una pista que en una darrera pujada ens du a sortir a Can Cristòfol, la masia per on havíem passat a l'anada, i de seguida acabem d'entrar a Castellfollit del Boix, on tenim el cotxe.
1: I com sempre, després de la descripció, doncs arriba el moment de fer la fitxa tècnica, que comencem amb la distància d'aquesta ruta.
2: Doncs estem parlant de 12,3 quilòmetres.
1: Desnivell.
2: 315 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Re de destacable. Temps.
2: Posem-hi unes 4 horetes per fer-ho xinoxano i poder contemplar les vistes des del cim i de tots els llocs interessants per on passarem.
1: Poca distància, poc desnivell, grau de dificultat de l'1 al 5, m'imagino que serà baix.
2: No hi posaria més que un 1 sobre 5.
1: Referències a internet.
2: I trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Castellfollit del Boix, Cogulló de Cal Torra, 100 cims, Santa Cecília de Gravalosa, d'un usuari força actiu que es diu Mr. Terry.
1: Gràcies, Xavi, fins la propera.
2: Salut i república.
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
3: Hola, em dic Anna Tura i us vull parlar del meu viatge a Nova Zelanda. En diversos capítols us explicaré els racons més interessants que vam descobrir en aquest país oceànic.
1: Nova Zelanda, Aotearoa, com es coneix en llengua maori. Les nostres antípodes, petit país situat a l'oceà Pacífic a uns 2.000 quilòmetres al sud-est d'Austràlia. Poblada per uns 5 milions de persones i composada bàsicament per dues grans illes, la nord, Te Ika a Maui, que vol dir el peix de Maui, més volcànica, i la del sud, Te Waipoumanu, que significa les aigües de pedra verda, i que és plena d'altes muntanyes que constitueixen els Alps del Sud i molts fiords. Avui, primer capítol del viatge, el viatge de l'Anna, que comença a l'illa nord des de l'arribada a Auckland, la península de Coromandel, el paratge de Rotorua i les portes del Gran Parc Nacional de Tongariro.

Ara us comentaré les característiques bàsiques del meu viatge. Les dates van a ser de l'11 de novembre fins al 8 de desembre. Va ser per compte propi, el vaig organitzar jo i vaig anar amb dues persones més. Allà vam fer servir de transport un cotxe de lloguer i bàsicament vam anar a veure natura, fer rutes de senderisme i també una mica de turisme. Vam arribar a Auckland un dia 12 de novembre al vespre. L'endemà al dematí vam llogar el cotxe i vam començar el nostre periple per al país de Nova Zelanda. Vam començar a la illa nord, no vam visitar Auckland, sinó que vam anar a la costa oest. Després vam anar cap a la península de Coromandel i de Coromandel cap a Rotorua, la zona del Parc Nacional de Tongariro i el Parc Nacional de Taranaki. Després de Taranaki cap a la capital Wellington, on vam agafar un ferri i vam anar cap a la illa Surt. Vam arribar a la zona del Double Tasman, que també el vam visitar. Vam anar baixant per tota la costa oest de Nova Zelanda fins a la zona de les glaceres. Després vam anar cap a la capital de les aventures, a Queenstown, de Queenstown cap al sud de la illa, i després vam anar cap a la zona del Mont Cook per acabar el nostre viatge a Christchurch, d'on vam agafar un vol un altre cop a Auckland i d'Auckland un altre cop cap a Barcelona. En un viatge a Nova Zelanda, primerament i més important és gaudir de la natura. Allà podem veure volcans, glaceres, llacs, boscos, platges, i hi ha molta, molta bellesa natural. També vam veure moltes cascades, molta flora i molta fauna. Hi ha molts animals que també alguns són endèmics del país. El que no podem buscar en un viatge a Nova Zelanda són ciutats, vida nocturna, museus, que d'això en trobarem poc. Vam arribar en vol a Auckland i d'Auckland vam passar el primer dia a la costa oest. Vam anar a la platja de Pia, vam fer una ruta de senderisme que es deia Mercer Bay Loop, que tenia vistes molt boniques, i a la zona aquesta hi havia les cascades Kari Kari Falls. Vam sortir d'Auckland i vam agafar una carretera que passava per unes cascades, les Waiau Falls, i un bosc de caurís, que és un arbre endèmic de Nova Zelanda, que està en perill d'extinció i que està molt protegit. I d'aquí ja vam anar cap a la península de Coromandel, on vam anar a visitar l'accident geogràfic més important, que és Catedral Cove. S'hi pot anar amb vaixell des d'algun dels pobles, o hi pots anar a peu des del poble de Hahei. Nosaltres hi vam anar a peu a veure una mica la posta de sol. Doncs Catedral Cove és com una roca foradada molt grossa, per això es diu catedral, i que dona a una platja, també vens d'una platja, i hi ha una pedra al mig, que aquí ja és Oceà Pacífic, que estàs ja a l'Oceà Pacífic, Catedral Cove. La costa és de Nova Zelanda. De Coromandel vam agafar carretera i vam parar a les cascades d'Oaroa Falls, i després també vam parar al Mont Manganui, i abans d'arribar a Rotorua vam parar en un lloc que és Te Waihou Blue Springs, que és un manantial d'aigua molt pura i transparent, amb un paisatge que l'envolta molt i molt bonic. És un riu i un manantial que n'hi ha diversos a Nova Zelanda, i aquest és un dels més importants, perquè una de les característiques de Nova Zelanda és que té una aigua molt pura i molt neta. La carretera que vam baixar, que vam anar de Coromandel cap a Rotorua, era carretera de costa i era una carretera més aviat local o comarcal, no era cap carretera principal. A Nova Zelanda grans autopistes no hi han. Sempre quan mires el Google Maps tardes més del que diu el Google Maps, perquè primera vas més a poc i segona que també pares molt a fer fotos, perquè a les carreteres hi ha llocs que ja te posa mirador, bueno, el lookout, no?, que són miradors,
i que normalment són llocs bonics que veus vistes. Aquí Rotorua és la zona més volcànica de Nova Zelanda. Està a l'illa nord i és una zona que hi ha molta activitat volcànica. La zona que es visita més és la zona de Waiotapu, que hi ha fumaroles, cràters i molta activitat volcànica. Me recordava una mica Islàndia. I després aquí també vam visitar Rotorua, una vall que es diu Waimangu Valley, que és una de les zones més calentes del planeta, que també hi ha llacs de colors, de blaus, de verds, de marrons, i hi ha molta, molta escalfor. Fas una ruta de senderisme i després tornes amb un autobús. A Rotorua hi ha un bosc de sequoies molt i molt gran i bonic, que és el Redwoods, que allà també hi ha com passarel·les per caminar amb els arbres i és molt bonic de visitar. Es pot visitar de dia i de nit, perquè de nit també els il·luminen i es visita. De Rotorua vam anar cap a Waimarino, que és on hi ha el Parc Nacional de Tongariro. Pel camí vam parar a una zona volcànica que era Craters of the Moon, es diu, que també és una zona molt calenta, que hi ha fumaroles per visitar. Després d'aquesta zona tan calenta, també vam visitar les Huka Falls, que és unes cascades i un riu, però supercapdalós i amb un color d'aquests tan blau turquesa. Ho pots visitar a peu o, si no, també hi ha vaixells que te fan la visita a les cascades. Abans d'arribar al Lake Taupo, hi ha Aratiatia Rapids, que hi ha una presa i un riu amb uns ràpids. Però, degut a que hi ha la presa, baixa poca aigua pels ràpids. Però tres cops al dia sona una sirena, obren les comportes d'aquesta presa i deixen baixar l'aigua i així es veus una mica com són o com eren els ràpids i veus la força i el capdolós que pot ser aquell riu. I va ben anar-hi sabent les hores que obren i així es veus com baixa l'aigua.

doncs ho hem hagut de deixar aquí. Gràcies per acompanyar-nos en aquest recorregut. Salutacions de l'Andreu Ortega i del Jordi Acosta des del control de so, del Xavi Tió a la redacció i de qui us parla des de l'edició i presentació, Jaume Monés. Tornem molt aviat i ja sabeu, recupereu aquest i anteriors capítols del nostre programa al web martorelldigital.cat, a l'apartat de Ràdio Martorell i al subapartat del programa Sendes. Fins la setmana vinent. Salut i, com sempre us dic, que tingueu una molt bona ruta.

Cremant núvols passa el sol, vertical i el món s'atura, demanant pietat al foc, s'amaguen les criatures.

mandra del migdia. Protegiu l'amor fortí, si així ho vol Déu, així sia.

0: benvinguts a un podcast que el que pretén és posar una mica d'ordre allò que es cou durant les estones de pati de secundària. I si una cosa s'hi cou són hormones que alteren testosterona, que ens posa bastant a to, i canvis físics que no sempre són com ens agradarien. Ai, l'adolescència, aquella etapa que ho capgira tot i que potser ens fa ser una mica Dorian Gray, ja m'enteneu. Aspirar a ser sempre una altra versió de nosaltres mateixos. Allò que no tenim, més alts, més forts, més prims, més rossos. Bé, el so d'aquest timbre indica que comença l'hora del pati, el moment que tots estàvem esperant, així que tothom fora de classe, que avui toca reflexionar sobre la pressió estètica.
1: Hi ha matins que dic posar el vestit més bonic i és que no m'agrada.
2: A primària eres feliç, no t'importava res i només volia jugar i passar-ho bé.
3: Jo soc partidària que no hi ha un cos ideal.
0: Sou gordòfobs?
2: Com canviar tant la moda és com que a vegades no trobo el meu lloc.
4: No hi ha que jutjar-se ni jutjar.
0: Què tal? Soc el Cristian Oliver, soc professor de secundària i si hi ha una cosa que tinc clara és que entendre els adolescents és més complicat que trobar-li sentit als Sony Angels. Que sí? No sé què en penseu. Bé, en fi, ja veig que teniu aquí ganes de parlar, us veig amb ganes, aquelles cares, i no m'estranya amb el tema que tractarem avui a l'hora del pati, la maleïda, ferotge i esgotadora pressió estètica. I és que aquesta mala amiga, que és capaç d'envair-ho tot a través de les xarxes socials, del cinema, dels llibres, afecta cada cop més a edats joves, no? I quines en són les seves conseqüències? Doncs ja ho sabeu, dietes, trastorns alimentaris, complexos, necessitat d'utilitzar milers de filtres allà quan pengem una fotografia, gordofòbia i una infinitat de maldecaps que només ens aporten malestars i preocupacions innecessàries. Per parlar-ne, al pati d'avui hem convidat 4 estudiants de secundària que sou els millors, la veritat, ja us ho dic ara. Com esteu?
5: Molt bé.
0: Bé, sí. Va, vaig a presentar-vos. Per un cantó tenim la Noelia, de 14 anys. Hola, Noelia, com estàs?
6: Bé, molt bé.
0: Cursa tercer d'ESO i troba guapíssim el Martín Urrutia i la Kiara Oliver. No seràs tu fan d'OT?
6: No.
0: Va seguir l'última edició, entenc, no?
6: Sí.
0: Estàs esperant ja que se n'estreni una nova o...?
6: Crec que no va ser igual.
0: Has seguit les seves carreres després o...
6: Sí.
0: Sí? Tens sí. El Martín i la Kiara controladíssims, oi?
6: Sí.
0: Al seu costat, aquí al meu davant, tenim la Júlia, que també té 14 anys, cursa tercer d'ESO, i està convençuda que la persona més guapa del món és el Michael B. Jordan. Qui és?
2: És un actor que és molt guapo i, a més, quan fa pel·lícules ho fa molt bé. Bueno, i deixa marcat.
0: El buscaré, eh? I de tercer d'ESO també és la Bianca. Hola, Bianca, com estàs?
7: Hola, molt bé.
0: Ella en té 15 i troba una absoluta bellesa. Atenció, eh? El Noah Centineo, no sé si ho he pronunciat bé.
7: Sí.
0: I la Bella Hadid.
7: Sí.
0: Que són actors i una model, no? Un actor
7: exacte,
0: i una model.
7: Sí.
0: A quines pel·lícules has vist el Noah?
7: Doncs mira, el Noah és de tots els nois que em vaig enamorar. Està al Netflix. És,
0: bueno, vale, ja sé.
7: De l'època de la pandèmia, diguem-ne. I després la Bella Hadid és una model que, bueno, la seva germana és encara més coneguda, que és la Bella.
0: Ah, sí.
7: I ella és la Gigi.
0: Bueno. Molt bé. Sí. Doncs, i per últim, el Jordi. Hola, Jordi, com estàs?
8: Molt bé.
0: El Jordi té 14 anys, va a segon d'ESO, i la persona que troba més guapa és l'actor Jan Buixaderas. I qui
8: sí.
0: No? El segueixes? El tens allà controlat?
8: El tinc controlat. L'únic que ara no sé què està fent perquè ha deixat el musical que està fent i a veure si es ve cap a Barcelona.
0: Molt bé. Fetes les presentacions, us diré una cosa així d'entrada, i és que m'encanteu, m'encanta que estigueu aquí. Tinc moltes ganes d'escoltar-vos i més amb aquestes mirades de seductors i de seductores que feu. Jo no sé si podré estar concentrat. Dit això, ara us demano, ara baixo una miqueta les revolucions, i us demano que feu un exercici mental. Vull que tanqueu els ulls i que us imagineu que de sobte sou això que molta gent ara mateix està escoltant, una veu, només una veu, i que us oblideu dels braços, dels cabells, de les cames, dels pits, de la panxa, tot fora, eh? Creieu que seríeu una mica més feliços i us sentiríeu més alliberats perquè hi hauria menys complicacions? Ara ja podeu obrir els ulls. Què? Què me'n dieu? Seríeu una mica més feliços? Estaríeu més tranquils?
6: Sí.
0: Sí?
7: Sí.
0: Com ens enreden a vegades amb els cossos, no? I amb els malestars. I ara una altra pregunta d'aquelles que són una mica difícils de respondre i jo m'incloc, i és: a vosaltres us agrada el vostre cos? Qui vol començar? A veure. Júlia.
2: Va, comença jo. Jo penso que potser que sí, potser que no. Perquè de vegades em provo un vestit, un pantaló, i penso, bueno, m'agrada, però d'altres, és que depèn, si acabo de menjar, pues no. Mm-hmm. Perquè em veig més inflada.
0: O sigui, tu notes un canvi automàtic, sí, des del moment que acabes de menjar.
2: Sí.
0: Ostres.
2: Prefereixo però... no vestir-me, no provar-me res.
0: Uau. Tu, Bianca, t'agrades?
7: Jo depèn del dia. O sigui...
0: Depèn del dia.
7: Per exemple, si vaig de compres i això, i em poso en el mood, no? I llavors ja, doncs, em veig guapa i tal. Però si hi ha matins que dic, és que em puc, jo què sé, posar el vestit més bonic i és que no m'agrado, saps?
0: Anar provant a mil coses i no hi ha res.
7: Sí, sí, em desespero a vegades.
0: I anar de compres també pot ser molt positiu i molt negatiu, perquè ja, aquell dia típic, no?, que et proves la roba i no et va re bé i entres en bucle, no? I tu, Jordi, què? Tu t'agrades? T'agrada el teu cos?
8: Coincideixo amb ella, que sí, dia no, et poso això sí i em poso això no. Depèn.
0: És curiós, perquè no acabem de trobar una resposta claríssima, És un dubte, un dia sí, un dia no. Noelia, tu què?
4: També depèn del dia i també de l'època de l'any. Mm-hmm. Perquè, per exemple, en estiu sí que si has de posar-te un banyador o tal... jo, per exemple, a mi no m'agrada... Jo soc qui em poso pantalons a l'hora de banyar-me perquè no m'agrada com em queda en bikini. Mm-hmm. I perquè tampoc és sent còmoda. Llavors, també depèn molt de l'època de l'any.
0: I aquestes preocupacions que m'esteu ara barbaritzant, les teníeu quan éreu més petits? És a dir, quan tens 10 anys, 8 anys, 5 anys, Bianca, tu dius que no.
7: No. O sigui, jo ho penso, em miro en fotos i dic, és que jo si estigués així no m'agradaria, però és que en aquell moment
0: no
7: que em donava igual, o ja. Sigui...
0: I per què creus que ara sí que li donem tant de valor? És perquè estem en aquest període que el cos canvia i que a vegades no canvia com volem, o que estem més pendents del que diran? No sé, Júlia, tu què vols?
2: Jo penso que sí, que també a l'institut veus molts tipus de coses, molt diferents, i que també això és com una pressió que et compares i al col·le, a primària, era com que eres feliç, no t'importava res i només volia jugar i passar-ho bé.
0: Mm-hmm. Jordi, també penses igual, no?
8: No.
0: No?
8: No, jo és que sempre he sigut molt presumit.
0: Ostres.
8: Llavors, pues sempre...
0: Quanta estona t'estàs tu per pentinar-te? A veure, jo vull saber-ho,
8: Bueno, depèn del...
0: És que jo admiro aquests pentinats, o sigui, jo no sé com els feu, aquestes coses.
8: Ha costat trobar el pentinat que més m'agrada, i més amb el meu cabell complicat, però m'aixeco al matí i el primer que faig és vestir-me i després dutxar-me, i llavors em mullo el cabell, em poso la cera, després la laca, me'l deixo secador, pum pam, i estem, però es tarda.
0: Bueno, per desgràcia, del que estàveu comentant ara, no?, que quan a mesura que ens estem fent més grans ens costa acceptar-nos, és una cosa que pensa la majoria de la societat, no acabem d'estar mai satisfets, sempre ens falta o ens sobra alguna cosa... Vaja, que al final mai no acabem d'estar feliços, no? Si us sembla, el que podem fer ara és anar a tafanejar patis de veritat, a veure què n'opinen sobre això.
5: No sóc feliç o del tot feliç amb el meu cos. Per comentaris que escolto o referents que segueixo, sento que no entro en el canal de bellesa.
9: Sí, jo la veritat és que sóc molt feliç amb el meu cos.
10: Estic molt bé amb el meu cos, tinc una molt bona relació amb ell i no el canviaria per res.
11: Estic content, doncs, perquè al final és el meu cos i sí que va canviant, però és el cos que m'ha tocat tenir.
5: Des que em vaig tallar el cabell i tal, sí que he rebut més comentaris, m'han afectat bastant. Li dono tanta importància a cada mínim comentari que em diuen que això acaba amb mi.
9: Jo estic prim, llavors no es poden ficar... Amb un cos prim és difícil que es fiquin.
12: Sí que s'han posat en el meu cos. Poso que com molts alumnes per estar una miqueta passadet, perquè no estava gros de no ser saludable, sinó estava una miqueta passadet.
5: Va haver una temporada de la meva vida en la que em vaig restringir bastant menjar. Durant els dies podia arribar a passar-me un dia sense menjar, però una dieta estricta amb les calories que puc menjar o no, això mai ho he fet.
9: Jo no li trobo cap sentit, a no ser que sigui necessari, en fer dieta. Per què treure't els bollicaus del berenar, no?
12: Sí que ha fet dieta per estètica, ha fet una dieta bastant estricta.
9: No, mai he fet dieta per estètica, tot i que sé que hi ha actualment molta gent que ho fa.
5: És impossible que tots siguem iguals, cada cos és bonic a la seva manera. No hauria d'existir un cos ideal. Tots són perfectes i... tot és subjectiu, així que potser a mi un cos sembla preciós i a una altra persona li sembla horrible.
9: Sí que hi ha un cos ideal. Per exemple, per l'home, és un cos alt, és un cos fort, prim... Això és el que penso jo, però és molt raro
13: perquè jo estic en contra del que penso jo. Jo no trobo que tindria que haver un cos ideal. Com a les nostres ments, que aquest cos és l'ideal, doncs clar, al final se't queda.
12: No crec que existeixi un cos ideal. A cada persona li agrada un cos.
14: No haurien de ser objecte de burla, per tant, el cos ideal és el que cadascú consideri ideal.
0: Déu-n'hi-do, no? Sí, què en penseu sí. del que heu sentit? Hi ha algun dels comentaris que us ha impactat més, Jordi?
8: Un on han dit que sí que hi havia un cos ideal, m'ha semblat, no sé, jo soc partidària que no hi ha un cos ideal, primer de tot.
0: Perquè tu has entès que estaven dient que sí que hi ha un cos ideal i, a més, que té una forma concreta que seria...
8: Alt, fort...
0: Uh-huh. El típic cos sí. que veiem, potser...
8: Els anuncis de colònia.
0: Ahà. Uh-huh. Clar, i s'ha parlat en aquestes veus que sentíem de patis, s'ha parlat també de menjar i de no menjar, no? També. Mm. No sé, parlàvem de l'ideal. On trobem aquests ideals? Quin és el veritable ideal de bellesa? Què en penseu? Perquè sé que hi ha un que ens imposen, però quin és el veritable ideal?
8: Per mi el veritable ideal és el que a tu t'agradi per tu mateix, el que tu creguis que és més còmode per tu i amb el que tu siguis feliç.
6: Coincideixo.
0: Noelia, tu vols afegir alguna cosa sobre això?
6: Que hi ha hagut, crec que era una veu d'una noia, o no sé, però que deia que durant una època va estar dies sense menjar i és una cosa que jo ho he vist en gent i durant una petita època jo també ho vaig fer i és que la ment et pot passar una molt mala jugada en aquest sentit de els estereotips i tot el relacionat amb el teu cos o el... Sí, el teu cos.
0: I com vas trobar solució a aquest problema? Perquè ara ho comentes com ho vaig detectar i...
6: No, o sigui, tampoc va ser molt temps, perquè, o sigui, crec que va ser un mesos. Uh-huh. Però és... No sé, també amb la companyia de la gent i amb distreu-te amb altres coses.
0: Us ressona a la resta dels que esteu aquí? A sí. Bianca, Júlia... Mm. Bianca, digues.
7: Bueno, a veure, o sigui, jo era també molt partidària de pensar que no hi havia un cos ideal i jo de petita deia, ui, és que la gent que, per exemple, pateix anorèxia, és que jo no podria perquè m'encanta menjar. Llavors vaig arribar a la secundària i és que em vaig... No sé, vaig veure que tothom estava superpreocupat i doncs com aquests pensaments negatius... Mm-hmm. A mi també em van començar, o sigui, a ressonar pel cap.
0: Un canvi també de primària i secundària, no?, en sí. aquest sentit.
7: I, bueno, sí que hi havia vegades que, per exemple, no menjava o algun dia no menjava, i clar, jo crec que el més difícil d'això és demanar ajuda, perquè uh-huh. és una cosa que no és tan normalitzada cada cop més, però uh-huh. no sé, penso que molta gent pensa que t'hauries d'avergonyar.
0: Sí, sí, jo moltes vegades, com que la persona que ho pateix li fa vergonya o té por del que diran, al final també hem de posar el pes també sobre l'entorn, no? Heu vist alguna vegada algun company que llenci el menjar a la paperera a l'hora del pati, que no mengi l'entrepà sencer, que... Júlia, tu sí.
6: Sí, a veure, jo també he sigut aquest
0: I
6: company.
0: Sí. Tu has sigut aquest company.
6: És com que penso... Millor no menjo i així m'ahorro després tenir que fer esport i baixar aquestes calories. I és com que és un pensament constant que al final és com que costa molt de controlar. Uh-huh. I has de saber controlar-ho o demanes ajuda, com ha dit ella, que és, també és molt difícil. I has de trobar com la teva manera de solucionar-ho i pensar molt.
0: Us dono una dada. Entre un 11 i un 27% dels adolescents estan en risc de desenvolupar un trastorn de la conducta alimentària. I ara jo us vull fer una pregunta i vull que sigueu molt sincers. Sou gordòfobs?
6: No.
0: No, Jordi?
8: No.
0: Hi ha una resposta contundent aquí, unànime, Bianca?
7: Bueno, sí que quan jo vaig passar aquest període de primer d'ESO, amb aquests pensaments negatius va haver-hi una època que jo, per exemple, veia una noia amb pantalons curts i si tenia les cames més gruixudes deia, i aquesta com va? I clar, era un segon i jo pensava, a veure, Bianca, el que has pensat, perquè, o sigui, tu estaves en contra de tots aquests comentaris i totes aquestes coses.
0: I vas caure també tu, no? Una mica.
7: Sí, però jo no ho deia, o sigui, eren pensaments i...
0: Clar, el fet de pensar-ho ja és... I com et vas sentir tu mateixa?
7: Fatal. Ja. És que deia, Bianca, o sigui, tu eres d'aquestes persones que deies que això estava fatal.
0: Clar. I creieu que, per exemple, aquests comentaris negatius que podem fer, perquè això era un pensament, però moltes vegades es fan aquests comentaris, acaben afectant a l'autoestima de la persona o creieu sí. que la gent té força sí. i diu, va, no, és igual?
8: No, o no. sigui, no hi ha força, en plan, afecten. Per un cas personal, jo me'n recordo que abans portava el cabell mohicano i, bueno, pues jo estava superfeliç, tal qual, arriba, me vaig a l'estiu i arribem al col·le i clar, tot el món, ui, ui, ui, i me recordo que m'ho veien comentaris negatius de, ui, que no et queda fatal, és molt lleig, no sé què, i em van començar a dir els xulos de la classe.
0: I ara, en canvi, és el pentinat de moda que el veus a tot arreu, eh?
8: Sí, actualment sí, clar, ens estem ficant que anava a cinquè de primària.
0: Clar, com canvien les modes i com això també sí. ens fa veure una cosa més atractiva que una altra quan, no, en un moment concret.
8: Sí, sí, i això ja em deien pelo caballo, pelo velociraptor, wow. i era com...
0: I com ho vivies, tu, això? T'afectava o t'era una mica igual?
8: Home, a mi m'afectava. Em mirava al mirall i a vegades deia, per què? Per què? Però a vegades intentava com seguir amb mi i dir, vale, fes-t'ho, fes-t'ho, fins que hi havia un moment on també jo mateix em vaig cansar, però també els comentaris van fer
0: molt. I la gent
8: que
0: feia aquests comentaris, amb quina intenció creus que els feia?
8: Doncs no ho sé, perquè ho vaig arribar a parlar amb ells i em deien, no, és que és broma, és que jo tal li dic no sé què, és que jo tal li dic no sé quantos, però...
0: Sí, podia ser que comencés com una broma i al final aquella broma... acabés sent una cosa recurrent i que sí. t'acabés afectant, no?
8: I que també crec que s'ha de veure amb qui tens una confiança per fer aquesta broma i amb qui no.
0: I a les xarxes socials, el model de cossos que veiem, Noelia, és el que veiem en el nostre dia a dia? És a dir, quan sortim al carrer, els cossos que veiem són els que veiem que trobem a les xarxes socials, a Instagram. Creieu que el fet de mostrar-nos uns cossos tan perfectes, tan ideals, fins i tot unes vides, no? Però centrant-nos en els cossos, això ens afecta... com una mica la nostra autoestima o no?
6: Cada cop sí que es veuen més diferents cossos a les xarxes socials, però, per exemple, fa dos anys sí que hi havia uns cossos ideals i...
0: I ara no els veus?
6: Ja, però no tants com abans. I ara sí que hi ha més creadors de contingut que sí que
0: sí,
6: es mostren tal com
0: són. Diversitat.
6: Sí.
0: Això esteu d'acord, que hi ha una certa sí. diversitat ara?
8: Sí. sí. sí? Crec que sí. cada cop es... és més potent el missatge body positive, que és com aquest pensament, i cada cop més gent l'està donant a veure, i crec que és important, també.
0: Jo veig una mica perillós a vegades a les xarxes socials quan surten vídeos de gent molt esportista que et recomana fer una rutina i tal, i dius, si vols aconseguir això, has de fer aquests exercicis. Tu després a casa te poses a fer-ho i no tens aquell cos. Al final, s'està donant una imatge una miqueta falsa, no?
7: Sí, i jo crec que el problema és que la gent no sap diferenciar quin és el contingut real i quin no ho és, saps?
0: Clar, exacte, això
7: quin
0: és...
7: Quin porta 20 capes de filtre i quina és la persona que no, que s'ha fet un selfie, mira, l'ha pujat i ja està.
0: Doncs just això ho parlem en Patis de Veritat, el sentim i a veure què n'opinen.
15: Penso que les xarxes socials tant poden ajudar a estimar o a odiar els nostres cossos. Més aviat a odiar. No tot el que veiem en les xarxes socials és veritat. Hi ha molta gent que fa servir filtres per sentir-se més bé i no tenir tanta inseguretat.
16: Si els que triomfen tenen un cos que s'assembla molt poc al meu, com m'han d'ajudar a que m'agradi si no hi ha ningú o no segueixo cap referent que sigui com jo?
17: Allò te va influenciant inconscientment, allò entre el teu cervell i tu et sents malament amb el teu cos.
18: Tu potser estàs bé amb les teves cames, veus una influencer que les té perfectíssimes perquè se les ha operat, llavors dius, vaya merda de cames.
16: Filtres que em facin estar més prima o no, això no ho he utilitzat mai, perquè al final la gent que ho veu és la gent que em coneix i no trobo la necessitat de mentir. Si tinc aquest cos, el tinc i punt.
17: Avui en dia hi ha molta més diversitat i no només en les pel·lícules i sèries, sinó també en, per exemple, passarel·les de models.
19: És que des de petites ens han inculcat que la princesa és una noia prima, i en canvi la dolenta és una noia més grassa, lletja...
20: També surt així, com un nen més gordito, més baixet, però després et poses a veure i és sempre el pringat, el que tot li va malament...
21: Re, un 3% de personatges de les pel·lis eren grassos i racialitzats també molt poc percentatge. Jo penso que hi ha molt poca diversitat realment.
22: També és veritat que crec que ara ja actualment s'està començant a canviar i s'està començant a representar amb més diversitat corporal. Jo crec que és el millor que es pot fer.
0: Bueno, ja veieu com està el pati, així que tornem al nostre pati, que estem aquí més tranquils. Vosaltres creieu que sou víctimes de referents que hem vist a sèries, a pel·lis, en relació al seu cos, o no? A vosaltres no us afecta?
7: Jo sí. O sigui, jo era molt de princeses Disney, com ha dit la nena aquesta.
0: Ostres, i... clar. I aquí hi ha moltes coses que ens poden afectar no només del cos, no?
7: Exacte, exacte. I... Però és que jo em fixava en tot. O sigui, a mi m'agrada molt la moda i jo em fixava en les models, en les influencers i encara. Llavors, bueno...
0: I quines coses, per exemple, veies en aquestes princeses Disney que després tu volies replicar i no podies?
7: Home, els vestits aquests, així que queden amb la...
0: La cintureta així de petita, no?
7: Exacte. I jo deia... Bueno, sí que fins que no vaig créixer, no em vaig adonar, o sigui... Mm-hmm. Vaig veure una influencer que ho comentava, que era aquesta influència de la indústria de Disney i que era molt perillosa.
0: Mm-hmm. Abans he de reconèixer que heu dit que hi havia més diversitat a les xarxes socials, però si vosaltres entréssiu al vostre telèfon i miréssiu la lupa, quins cossos trobaríeu? Serien cossos perfectes, els que us sortirien com a recomanacions? Serien cossos habituals?
8: Sí, crec que sigui...
0: A la vostra lupa, és a dir, al vostre algoritme.
8: Crec que es parla més, però és veritat que si jo l'entrés a la meva lupa, veuria coses molt ideals, i és el que ha dit un noi de que superen i tal, de que parlen de... Cadascú ha d'estar supercontent amb el seu cos i tal, i porten 20 quilos de plàstic, 20 hores de gimnàs... Mm-hmm.
0: Aquí jo vull fer una pregunta també que val la pena que... Tu, evidentment, Jordi, també, però aquí les noies que reivindiquin la seva opinió. Creieu que les noies teniu més pressió estètica que els nois? I aquí val tota l'opinió, Noelia.
6: A veure, depèn molt, perquè, clar... Els nois també tenen una pressió de que has de ser fort, no pots plorar, no res d'això.
0: Que llavors, també tenen una pressió afegida,
6: claro,
0: no?
6: Llavors,
0: és molt interessant, això.
6: Jo tinc un amic que és una mica més femení de l'habitual i no l'insulten perquè no... Vamos, com l'insulten.
0: Clar. I tu, Júlia, observes que hi ha una pressió més forta cap a vosaltres? O no? El físic,
2: Jo penso que en tant el físic una mica potser sí. Perquè els nois sí que és veritat que és això el que ha dit, que és a l'hora de... que no poden plorar, han de ser forts, que no... És com que es veu malament si ploren. Però sí que és veritat que a les noies és com que la pressió de... si sóc així, potser li agrada a tal noi, si em fico això, li agrada a les persones... És com que trobo que potser hi ha més pressió en tant al físic. Mm-hmm.
0: Clar, vosaltres sou esportistes? Practiqueu esport?
2: Sí.
0: Us agrada?
2: Sí.
0: I ara us pregunto, practiqueu esport per salut o per estètica?
2: Les dues.
6: Per ninguna.
8: Les dues.
0: Per cap,
7: Per cap, sí.
0: Perquè
7: m'agrada.
0: Perquè t'agrada. Ostres, aquesta és la gran resposta,
6: Passió.
0: Tu, Jordi, no estàs dient res.
8: Les dues.

0: estàs en un altre punt, no?
1: Estic en un altre punt, no.
0: Gaudeixes de l'esport, ara?
1: No, perquè no m'agrada.
0: Va. Però practiques, m'has dit,
1: Practico per salut. Faig trail i, bueno, i a casa també vaig fent coses.
0: Molt bé, això està perfecte. I, clar, per no allunyar-nos del tema aquest dels cossos, al final, abans ho dèiem, no?, que anàvem a comprar i ens costa trobar roba de la nostra talla o que ens encaixi les modes, no?, que ara, per exemple, que es porta tota la roba ampla... Bueno, jo he hagut de fer un esforç d'acceptar com em queda una roba ampla quan jo em veig més ampla, més amb més volum, no? Vosaltres heu viscut això de que les modes a vegades, en comptes d'ajudar-vos a sentir-vos més còmodes i més guapos, us sentiu pitjor, us ha passat? Sí, sí, Júlia.
2: A veure, jo trobo que com canviar tant la moda és com que a vegades no trobo el meu lloc, el meu tipus de roba, de pantaló, de samarreta...
0: I les talles són realistes o no?
2: Ja, això és el que m'agobia a mi, que... Si me'n vaig a compres i em provo, per exemple, la talla M, a vegades és més gran o més petita. I clar, si em provo la talla S, és més petita i és com que ja començo a pensar molt i com a maltractar-me mentalment.
0: Clar, o sigui, allò que s'ha de convertir en gaudir, en comprar, s'acaba convertint en una tortura, no? A vosaltres també us passa una cosa així, no?
3: Sí.
0: Abans ho comentàveu. Bueno. Deixem un moment aquí al debat, perquè ara és l'hora de l'entrepà. Que, com sempre diem aquí, és la cosa sagrada de l'hora del pati. N'hi ha tants com cossos de nois i de noies a l'escola i el que tenim aquí no és comestible, almenys us recomano que no us el mengeu, però ens farà donar-li voltes al cap. A veure, Júlia, et trio a tu com a voluntària per fer els honors. Obre l'entrepà, a veure què trobem a l'interior. A veure què hi ha aquí en aquest entrepà... tan ben embolicat.
2: Un pa.
0: Hi ha un pa, a veure, però volem saber de què és aquest entrepà, perquè potser pot ser de fuet, pot ser de formatge...
2: Ostres.
0: Opa, no és d'embotit, eh?
2: Ho llegeixo?
0: Sí, hi ha un missatge que has de llegir, a veure què diu.
2: Descobriu que la vostra companya, Xènia, vomita el que menja per esmorzar i s'està aprimant molt. Què feu?
0: Descobriu que la vostra companya, Xènia, vomita el que menja per esmorzar i s'està aprimant molt. Què faríeu? Ja veieu que aquest entrepà ens planteja una situació amb un conflicte i hem de trobar una possible solució. Qui vol començar? Noelia.
4: Vale. Jo el que faria seria primer preguntar-li si ho està fent i si... Bueno, primer preguntar-li si està bé.
0: Uh-huh,
4: ja de primeres.
0: T'aproparies, per tant.
4: Sí, i si i de normal si està fent això... jo tenia una companya que es va posar a plorar quan ho vaig preguntar. Llavors, el que necessiten és una abraçada.
0: Molt bé,
4: o sea,
0: ostres.
4: No, ni dir-li... no facis això, sinó
0: clar, no fer-la sentir malament, no? No fer-la sentir culpable per una cosa que potser segurament ella sap que no està bé, sinó donar-li un suport. I la resta què faríeu? Perquè aquí hem de trobar una solució entre tots, a veure.
1: Jo coincideixo amb la Noelia de que pues, una abraçada està amb ell, o ella, bueno, uh-huh. Ella en aquest cas, però també crec que, per una part, crec que s'ha d'estar també una mica present en el punt de dir-li has de menjar.
0: Per tant, tu et plantaries com a amic i sí. Diries sé que estàs fent això i t'ajudo.
1: I t'ajudo, exacte.
0: I si I no donaria una abraçada...
1: Aquí ja...
0: Perquè tu li volies una abraçada com a la Noelia, però després potser de l'abraçada ella et diu és que no vull. És que Jordi, no vull menjar. És que després de menjar em veig gorda, no? Com deies abans. Què faries?
1: Clar, aquí no sé què faria. Crec que pues, seria una mica més constant amb ella, parlant, ajudant-li... Fent-li, per exemple, l'hora de l'entrepà, perquè molta gent així que li passa pues, que té aquests problemes com anorexia i tal, que els costa menjar... Pues a fer-li aquest moment de l'entrepà, que pues, per ella és difícil, pues ajudar-la, fer-li que sigui més amè, que sigui més un moment que no sigui tan dur.
0: Que no sigui com una cosa negativa, no?, el
1: exacte.
0: Moment de menjar. Bianca, tu què faries?
3: Jo primer li preguntaria, i després, depenent de si vol la meva ajuda o no, si la vol, doncs em quedaria present a l'hora del pati, amb la Xènia en aquest cas.
0: Acompanyant-la mentre menja el seu entrepà.
3: Exacte, però no parlar...
0: Que no el llenci a la paperera.
3: Exacte, no parlar de menjars ni del seu problema, sinó...
0: Vale.
3: De la vida, i si no la vol, doncs jo crec que avisaria, o sigui, a la meva tutora i a la seva.
0: Jo ho estava pensant, no?, que potser una de les coses que es pot fer és demanar ajuda a un adult, no?, evidentment donar-li el suport, ui, l'adult que diu que no, però jo crec que a vegades els adults ens poden ajudar en molts sentits. Digues, Júlia,
2: a veure, jo, si la veig que està vomitant o plorant en aquella situació, no li trauria el tema, no li diria perquè ho fas o intentaria parlar amb ella perquè no ho facis, sinó que em sentaria al seu costat i, evidentment, intentaria evitar d'alguna forma el fet que estigui vomitant o que en aquell moment estigui passant una mala estona, que ho passarà igual, però que sigui més amè, com ha dit abans, i que entengui d'una certa forma no recordant-li el seu problema, sinó

0: parlar d'altres coses que sé que li agraden.
1: Com el que comentava la Bianca, sí, no? Que aquella estona sigui... Bueno, estic aquí amb tu i no estem parlant del problema, no?
0: Sí.
1: Però jo trobo que val la pena destacar que sí que cal demanar ajuda a vegades, no? I demanar ajuda a un adult no és una derrota. A vegades ens donarà respostes que potser nosaltres no sabem trobar. I ara us dic que ara estem encarant la recta final d'aquest episodi d'avui de l'Hora del Pati. I sabeu com? Sabeu com encarem aquesta recta final? Convertim-vos en caps d'estudis. Teniu, ara tindreu el poder suprem, perquè jo us diré tres frases que s'han escoltat en un pati de veritat i haureu de deixar una d'aquestes tres persones que han dit una d'aquestes porrades sense pati, d'acord? Per tant, tindreu aquesta oportunitat de castigar algú. Alerta, perquè el percentatge de red flags és altíssim. Tindreu una estoneta per posar-vos d'acord, perquè només una d'aquestes tres persones, encara que segurament es mereixerien els tres quedar-se sense pati, només un podrà no anar a l'estoneta de descans. I ho haurem de decidir entre tots. Us sembla bé? La primera és la Daniela, que ha dit: la gorda de classe m'ha mirat malament. Ha dit això. Veig aquí cares, veig reaccions... El Roger, la seva frase estrella és normal que els guapos de l'institut trobin parella abans que la resta. Caram, amb el Roger. I el Biel diu: faré cada dia 30 flexions i així agradaré més a la Carla. Bueno, ja veieu que totes aquestes tres frases estan al voltant, giren al voltant del cos, de la bellesa, del físic. A veure, la Daniela: la gorda de la classe m'ha mirat malament. El Roger: és normal que els guapos de l'institut trobin parella abans que la resta. El Biel: faré cada dia 30 flexions i així agradaré més a la Carla. S'obren les apostes. Qui mereix quedar-se sense pati?
0: Jo crec que l'últim, com és ella?
1: L'últim és el Biel, el que diu de les flexions.
0: Jo crec que ha caigut una...
1: En una trampa.
0: Sí, ha caigut en una trampa de... que és, vol agradar-li a una persona i està amb el seu cos incòmode. Llavors... Clar. Aquesta persona no hi hauria que castigar-la, sinó per la meva.
1: Ai, ostres, que bonic això, molt bé, molt bé. O sigui, que més que recomanar-lo sense pati, li recomanaries una estoneta potser llegint alguna cosa o algun assessor, no?
0: I ja sense pati un dels dos.
1: Molt bé, però tu l'abraçaries, no, també, al Biel, sí, segurament? Jordi, tu què? Amb qui deixes sense pati? La Daniela, el Roger o el Biel?
2: Ho tinc molt clar, la Daniela.
1: La Daniela, eh? La Daniela, perquè... que ha dit allò de la gorda de classe, sí, m'ha mirat malament.
2: Perquè els... És veritat, és que és la que més ha sobrepassat el límit.
1: S'ha passat. Clar, i què li diries a la Daniela? Si fossis la cap d'estudis, o el cap d'estudis, què li diries?
2: No sé què li diria, però...
1: Perquè evidentment es queda sense pati, això ja està clar, això ja està decidit, no?
2: Per part teva està clar. És que no sé què li diria. Li diria, doncs, que està malament, que freixi paraules... No sé què li diria, ho hauria de pensar.
1: Veiem aquest tic-tac, eh? Vull dir, hem d'anar ràpid, perquè el temps passa. Bianca.
3: Jo deixaria fora la Daniela.
1: Ai.
3: I li diria que... Bueno, primer de tot, que en un futur ella pot ser aquesta persona, perquè no sap si la...
1: Perquè el món gira, no deixa de girar, i mai no sabem com serem en el futur, no?
3: Exacte, si la gorda de classe, entre cometes, està passant doncs per alguna malaltia o alguna cosa.
1: I a més que veure la gorda com una cosa negativa és...
3: És més coses que gorda.
1: Molt bé. Júlia, arribem al final del tic-tac, eh? A veure.
0: Jo li diria que pensi abans de parlar i que pensi, en plan, que es fiqui en la situació de l'altra persona. Perquè a vegades una sola paraula pot fer tant de mal.
1: Per tant, jo crec que escoltant-vos hi ha una unanimitat, direm el nom de la persona, la Daniela, el Roger o el Biel, perquè jo crec que hi ha una unanimitat de qui es queda sense pati. I és la Daniela. Molt bé, jo crec que estava clar, estava molt clar. I a veure, jo crec que val la pena reflexionar sobre... No? Com cal respectar els companys i tot això. No sé si voleu afegir alguna cosa de tot el que s'ha comentat, perquè a mi, escoltant-vos, Bianca, amb això que has dit, no? De ostres, com canvia el món, com... No sé, m'ha semblat molt interessant. Hi hauria alguna cosa que li diríem al Roger, per exemple, això de que els guapos de l'institut troben parella abans? No sé, diríem alguna cosa, perquè al Biel ja li hem dit clarament que ha de veure alguna cosa, però al Roger...
2: Pues li diria el mateix que li diria a la Bianca a la Daniela, que... Ara els guapos són aquests, però qualsevol dia és el que tu trobes lleig. Que el món gira.
1: Clar, jo vull fer-vos una pregunta, perquè ja estem a punt d'arribar al final, i teniu en el vostre entorn algú que hagi patit un trastorn, que per tant li hagi afectat? Com ho heu afrontat, això, vosaltres com a amics? Com ho heu fet?
2: Bueno, jo no ho he patit de prop. Sé de gent que ha estat al meu costat, bueno, que ara està present, però en aquell moment no ha estat present, llavors... Mm-hmm. No sé què li diria, estaria amb ell. És sobretot, crec que el que necessita la gent que pues, té algun trastorn és companyerisme i que l'entenguin, sobretot, que l'entenguin i que li facin passar un bon rato, una bona estona.
1: I com podem fer per desintoxicar-nos d'aquestes males influències que veiem a les xarxes, aquesta cosa que ens atrapa? Què podem fer, Bianca, Júlia?
3: Jo ho veig pràcticament impossible. O sigui,
1: sí, igual, hem d'acceptar-ho ja.
3: No cal acceptar-ho, però crec que cal donar una educació. I, o sigui, per exemple, a mi a primer d'ESO em van fer xerrades de trastorns i era, bueno, és que...
1: I et serveixen aquestes xerrades?
3: En aquell punt ja no, perquè ja estàvem totes les nenes ja amb coses ficades al cap, llavors hauria de ser en un cinquè de primària, per exemple.
1: Ara, o sigui, ara mateix. Abans, i com haurien de ser aquestes xerrades perquè realment us facin un impacte en la vostra manera d'actuar? Júlia, Noelia, voleu dir alguna cosa?
0: Bé, jo crec que quan fan les xerrades normalment parlant com que només parlen en general, no parlen un tema específic. Jo penso que tindrien que pensar més una mica en nosaltres. O sigui, ho fan, però em refereixo a l'hora de que nosaltres ho patim. Vull dir que a vegades parlen molt del per què. Si no, ja, jo crec que tindrien que parlar de com passar-ho, com viure-ho, com
1: acompanyar,
0: sí,
1: també.
0: Exacte.
1: Clar, o sigui, més des de la part pràctica, no passes a la part teòrica, no? Que el risc sabem que hi és. I, clar, les xarxes socials, què podem fer? Com podem evitar tots els problemes que hi ha allà? Noelia?
4: És que el poder evitar no es pot evitar perquè hi ha gent que
1: deia també
4: encara que s'ho diguis, ho seguirà fent. Llavors, com que això, el que facin xerres de com passar-ho o com ajudar, no... què és, perquè jo crec que és més fàcil saber-ho que com passar-ho o com demanar ajuda.
1: Clar, jo abans quan us deia que si entreu a la vostra lupa, segurament el vostre algoritme us farà una bona traïció, i és que potser hauríem de deixar de seguir determinats perfils, determinats comptes que donen una imatge massa idílica del cos, massa irrealista. No sé, què en penseu d'això? Caldria fer també un punt d'autocrítica o no?
2: Sí.
1: Sí.
3: Jo ho vaig deixar de fer, va haver-hi un moment que vaig dir mira, i vaig tancar l'Instagram i vaig començar a seguir gent que doncs oferia una visió realista del seu cos. I
1: que bo això, no?
3: Sí.
4: Jo també.
3: Sí,
1: va ser un punt, va ser una decisió teva de, a partir d'aquest moment vull que el meu algoritme sigui en positiu, no?
3: Exacte, perquè és que tu anaves passant i és que era tot, per exemple, et sortia una dona que acabava de tenir un fill i és que es mostrava, o sigui, com abans, i és a dir, a veure, s'ha de mostrar també la cara negativa de les coses.
1: I tant.
3: I, no sé,
1: que no és la dura realitat, sinó la realitat a seques, sí, no?
3: Exacte.
1: Vull, al final ens falta moltes vegades aquesta part del que trobem en el carrer. I a casa, els pares, les famílies, què poden fer per ajudar-vos? Perquè hem parlat de classe, hem parlat també de l'amic, però les famílies. Jordi, com poden donar suport a una persona que està en aquesta situació?
2: Les famílies... apoyant-te, entenent-te i estant atent una mica al teu dia a dia, estant atent què consumeixes. Crec que sobretot la família és qui més ha d'estar i qui més, sobretot, perquè una mica ha d'estar, si és amics de veritat. Però la família ha d'estar atent i fer-te veure la realitat, fer-te veure quina és la realitat i fer-te les coses... En plan, òbviament, estar amb tu i que no t'ho facin passar malament, però sigui un moment on ho has de passar malament, perquè... toca menjar, i has de menjar perquè has de menjar,
1: clar.
2: Crec que han de ser ells que han d'insistir en això.
1: I potser haurien d'evitar, també val la pena que fem una mica de crítica, no? Haurien d'evitar alguns comentaris que poden fer del vostre físic, de no sé què, no?
3: Sí.
1: Potser, no dic que ho facin malament, pobra, segur que ho intenten fer de la millor manera, però quan trobes una
4: trobada familiar...
1: La brometa, yeah. O la típica trobada familiar, ai, que has crescut molt, no? Ai, sí. Que t'has posat molt alta, no sé què, i potser tu no acabes de sentir-te del tot a gust, no?, amb el teu cos. Què penseu d'això? Us heu trobat en casos així?
3: Sí, penso que cal també educar els pares, perquè veure, per exemple...
1: Cal un podcast per les famílies, eh?
3: Exacte, que... Ells, per exemple, quan eren adolescents, la majoria no tenien xarxes socials.
1: Yeah.
3: Llavors, no és que això ara sigui... A la meva època havies de menjar i ja està. Bueno, és que a la teva època no hi havia aquesta pressió, potser,
1: clar,
3: saps?
1: Pot ser. Sí. La resta, què en penseu d'això?
0: Jo penso que sí, que a vegades, com he dit abans, has de pensar, però ja és com que no estan tan a l'actualitat. Potser ja pensen que el que va passar a la seva època segueix passant. És com que no som conscients del que poden dir.
1: Jo, escoltant-vos, la veritat és que em quedo tranquil. Sempre ho dic aquí al podcast, perquè realment veig que enteneu aquest tema, veieu l'arrel del problema i voleu trobar-li solució, no? A mi m'agradaria, abans d'acabar l'episodi d'avui, que cadascú de vosaltres es quedés amb una idea, amb un titular de tot allò que s'hagi comentat i que us emporteu a casa, i segurament ens farà pensar a tots, no?, amb aquest últim resumet del capítol. Noelia, amb què et quedes de tot el que hem comentat?
4: Jo crec que en aquesta taula com que tots tenim una idea molt clara de que no hi ha que jutjar-se ni jutjar. Que hi ha que no passar de tot, però sí que centrar-se en un mateix i en les teves amistats o el teu entorn per saber si... per adonar-te si algú està passant realment malament, fixar-te.
1: Molt bé. Jordi.
2: Jo crec que amb el que em quedo és... que tu no pots controlar el que els altres fan, per molt que et molesti, però pots controlar el que tu penses, el que tu fas i el que dius.
1: Bianca, tu amb què et quedes?
3: Jo, primer de tot, que si t'estàs veient en un moment dur, doncs que no dubtis en demanar ajuda i que no tinguis vergonya ni por, i que si, per exemple, tu no pots comptar amb l'ajuda dels teus pares, doncs parla amb la teva tutora, amb l'amic de... O sigui, amb el pare del teu amic, el que sigui, però busca ajuda.
1: Que tu quedis per tu, no?
3: Exacte, perquè és que després això surt. I si no surt ara, sortirà doncs, en 3 anys i serà pitjor.
1: Que bé que diguis això. Júlia.
0: Jo em quedo amb el recolzament de les amistats i de les famílies, perquè sí que és veritat que, com has dit tu abans, és molt important el recolzament d'una família, però jo penso que quan ho he passat és... he necessitat més una amistat, perquè sí que és veritat que potser em veuen al col·le quan quedem, i és com que ho veuen des d'un altre punt de vista.
1: I ara sí que la mala notícia d'avui és que hem acabat ja l'episodi, hem arribat al final de l'Hora del Pati amb aquests 4 tertulians de luxe que heu estat sincers, autèntics i realment molt inspiradors. Moltes gràcies, Noelia, Jordi, Bianca, Júlia, pel vostre entusiasme i per haver-nos fet sentir part de la vostra estoneta de pati. I als que ens esteu escoltant, gràcies també per ser-hi un cop més. L'Hora del Pati s'acaba, tothom a classe i fins al proper episodi.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Ets a punt d'escoltar un podcast amb so immersiu binaural. Aquesta tecnologia et permetrà escoltar els diferents sons com si l'acció passés al teu voltant. Per gaudir d'una millor experiència auditiva, et recomanem utilitzar auriculars durant la seva reproducció.
2: Doncs no me la coles, senyora podcaster, que potser tu en saps més de jugar amb les paraules, però jo sé quan em volen manipular i quan no.
3: Estic lligada, no em puc moure. Com vols que aprofiti res? Sense el portàtil no avançarem. És game over per la teva filla. Per tots dos.
2: Per tots tres. No t'oblidis d'en Pol. Però tens raó. Necessitem l'ordinador.
3: I t'arriscaràs a sortir del cau?
2: No pateixis. No serà cap risc. Sé com moure'm sense que em vegin.
3: I em deixaràs aquí sola? Pensa que podria...
2: No podria res, Iris. No mouràs ni un dit. Encara que no ho vegis, Iris. Estàs monitoritzada. Clar que no ho pots veure. Així que o l'ordinador ens obre camí o s'acabaran les 48 hores. I ja saps què significa això, oi?

0: Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu, onze, dotze, tretze, catorze, quinze, setze, disset, divuit, dinou, vint, vint-i-u, vint-i-dos. 23, 24, 25.
1: Iris, com havíem quedat? M'ho estàs fent realment difícil, això, eh?
0: No.
1: Tu creus que jo vull fer-li mal al teu fill?
2: Mare, estic bé. Mentre tu et portis bé, jo estaré bé. Mare, m'escoltes?
0: Com puc saber que ets tu, i no una gravació d'abans? 37, 38, 39.
1: Me l'he endut amb mi. Si ell no és aquí per salvar-lo, tu tampoc faràs res per marxar.
0: Ets fora de veritat? Què veus, fill? 43, 45, 46.
2: L'elefant de llums.
1: Ja està. Fins aquí les preguntes.
0: 47.
1: Deixa de fer-te mal. Et necessitem per continuar parlant amb la inspectora. La vida dels nostres fills és en joc. No trigarem.
0: No sabia quan trigaria, així que vaig decidir comptar-ho, segon per segon, que van fer un total de 3.794 segons, 1.897 si ho dividia entre dos, meitat d'anada i meitat de tornada. No eren només números, marcaven un patró. La casa o refugi d'aquest desgraciat era a 31 minuts i 37 segons d'aquest fosc i humit soterrani. Em vaig tatuar la xifra al cervell. 1.897 segons. Era un marge curt, però potser era l'únic que mai més tindria.

0: Ai, Iris, ja s'ha fos el misteri que hi havia entre nosaltres? Semblem una parella caduca, que ni s'alegra de l'arribada de l'altra.
1: No sé qui podria alegrar-se a tenir-te a prop.
0: Ui, aquesta llengua de podcastera és verinosa.
1: Tens ordinador?
0: Mm-hmm. Vols que entri a Instagram, sí?
1: Busca un accés directe.
0: Accés directe, sí, perfecte. Ja som dins.
1: Si vols que t'ajudi, m'hauràs de destapar els ulls.
0: Ni parlar-ne. No, jo t'ho vaig llegint tot i tu em guies.
1: Com vulguis, no perdem més temps. Entra a l'inbox.
0: L'in què?
1: Busca una mena d'avió de paper, una icona. Diria que és damunt del cor.
0: Sí, sí, ja l'he trobat. Fet. 300 missatges.
1: I n'hi ha algun sense llegir?
0: 6. Però són posteriors a que desaparegués.
1: Aleshores, ves als últims que va obrir. Mirarem de desfer què va fer.
0: Un tal Ferri 08, que jo no sé qui és, li proposa de quedar. Just el dia que va desaparèixer. Ha de significar alguna cosa.
1: No ens avancem. Pitja el seu nom i descriu-me les fotografies que té penjades al seu compte aquest Ferris.
0: Hi ha motos, moltes motos. No sembla que siguin seves, però... té pinta de fanàtic. També té algunes fotos de classe. Sí, són nois i noies asseguts en pupitres, fent cares rares, com seductores.
1: I quin comentari fa d'aquestes fotos?
0: En una d'elles també hi surt la Mònica. Aquest Ferri 08 és company de classe de la meva filla.
1: És un bon fil del que estirar. Li preguntarem a l'inspectora que li pregunti què van fer quan van quedar.
0: Sí, puc descobrir on viu i anar-hi jo directament i trencar-li la cara.
1: Aquí tots tenim ganes de justícia, però no ens podem precipitar. Digue'm què ha escrit aquest nano a les fotos.
0: A totes les de grup hi diu el mateix, els chats i les Stacys. Però ara que m'hi fixo, ell no hi és en cap de classe. Ell només les fa. Després n'hi ha algunes d'ells sol. És un tap de bassa. Mira, aquí surt amb dos col·legues amb ulleres, però quins friquis. Mira, aquí diu, som la resistència.
1: Serà una espècie de joc de rol?
0: No trigaria pas gaire a carregar-me jo aquesta resistència blandengue. Una bona hòstia, iau.
1: Potser va desaparèixer abans de quedar amb ell. Hi ha altres missatges d'aquell dia?
0: Ho busco. Mira, sí. Una amiga li envia cors a una story. Hòstia, anava tan guapa. I aquí... aquí hi ha un altre missatge estrany. Del mateix dia, d'un usuari que no sé si podré llegir... 42.D3CIB3L.
1: No sembla una persona, no.
0: No té foto de perfil. A veure què diu. No.
1: No què? Què hi diu?
0: És la convocatòria a una festa secreta.
1: Clar. Els tres són S. 42 decibel.
0: I per aquí envien la ubicació.
1: Joder, i on és?
0: El descampat del Pla de l'Alba, on han trobat el propietari del mòbil des d'on em va escriure. Mort.
2: 48 Hores és un podcast interactiu de Ràdio Televisió de Cardedeu amb el suport de l'Institut Català d'Empreses Culturals i la Generalitat de Catalunya. Un guió d'Emma Mussoll, protagonitzat per Júlia Genís i Xavier Ripoll.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Què tal, com estem? Salutacions cordials. Gràcies per seguir fidels a la sintonia del Rock and Classics, on recordem els grans èxits de la música pop i rock de la dècada dels 80. Avui repassem alguns dels èxits del 1980, un any en el qual Regne Unit i Espanya van acordar reobrir la frontera entre Gibraltar i Espanya, que estava tancada des de l'any 1969, i també un any en el que Ted Turner va crear CNN, la primera companyia d'informatius de televisió que transmetia durant 24 hores arreu del món, en viu i en directe.
0: 1980.
1: I aquest és un dels èxits que sonava a l'estat espanyol, de la mà de Los Secretos, un tema mogut que va ser dels més destacats de la seva discografia. Déjame. Déjame.

S'iniciava la dècada dels 80 i començaven a aparèixer grups com aquest que es va anomenar Journey. Aquest és el tema Any Way You Want It, que portava doncs, el primer pla de l'escena musical aquestes bandes d'un estil heavy descafeinat, que després va triomfar molt en els propers anys, com Europe, Van Halen o Bon Jovi, que mica en mica van anar sonant arreu del món. La dècada dels 80, avui al Rock and Classics.

La música ska anglesa seguia tenint molt d'èxit amb els Madness i aquest èxit que es va anomenar Baggy Trousers. Tornem al nostre país ara per a recordar un èpic tema de Miguel Ríos que es deia Santa Lucía. A menudo.

0: per la música disco amb totes les seves lletres, de la mà de Otawan, i aquest tema que duia per títol D-I-S-C-O.
1: Recordem la música dels 80 al Rock and Classics.

0: Aquest és un tema que segur has escoltat en moltes versions diferents, però aquesta és la versió original de Nacha Pop, aquest gran tema que es diu Chica de Ayer i que sonava aquell 1980. Fa vueltas persiguiéndote. Som i seguim amb més èxits dels 80.
1: Posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock en clàssics, amb Esteve Llop.
0: Un any en el que va haver-hi defuncions de músics il·lustres com la de Bon Scott, vocalista anglès de la banda AC/DC. També va morir ni més ni menys que l'ex-Beatle John Lennon i també el bateria dels Led Zeppelin, John Bonham. I parlant també en part dels Beatles, Paul McCartney traia el seu disc en solitari McCartney 2, un disc que es va autogravar i produir ell mateix a casa seva i que començava amb aquest èxit anomenat Coming Up.

El 1980, Prince editava el seu tercer llarga durada. L'any 77 es presentava amb For You, el 79 amb Prince i l'any 80 Dirty Mind, el primer llarga durada que va començar a tenir repercussió mundial. I aquest era el tema que li donava títol, Dirty Mind. Anem a escoltar un altre tema d'aquest llarga durada de Prince, que va començar a ser, com dèiem, el més notori des dels seus inicis l'any 77 als Estats Units. Aquest era el tema Head. Rock and Classics.

Els britànics Queen iniciaven dècada amb un treball molt interessant, es deia The Game. Hi havia temes de tall rocker com aquest Crazy Little Thing Called Love, però també altres més ballables que apuntaven maneres pels següents discos dels britànics. Un tema que, per cert, quan sonava a les emissores de ràdio hi havia molta gent que pensava que era una banda de música negra, i no era així, eren els Queen. Aquest era el tema Another One Bites the Dust.

El desaparegut músic britànic Robert Palmer amb un dels èxits del 1980, un single que va sonar força i que es deia Looking for Clues. Seguim repassant més èxits del 1980, ara amb aquest excomponent de moltes bandes, com per exemple Blind Faith o els mítics Traffic. Estem parlant de Steve Winwood, que durant els 80 en solitari també va triomfar. While You See a Chance, Steve Winwood.

0: Peter Gabriel va tenir molta repercussió amb un tercer llarga durada anomenat senzillament Peter Gabriel 3. Aquest era un dels seus temes, I Don't Remember, que portava a l'actualitat a les bateries electròniques per primera vegada en la seva discografia. Estem escoltant els últims minuts del programa d'avui. Abans de marxar, us volem recordar les nostres vies de contacte.
1: Envia un correu electrònic a rockclassics2010@gmail.com, facebook.com/rockandclassics.estevallot,
2: twitter.com/rocknclassics.
0: Ens acomiadem avui amb un altre dels temes de Peter Gabriel, des d'aquest Peter Gabriel 3, el tema que iniciava aquest llarga durada i que es deia Intruder. Adéu-siau.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. Com sempre, donar les gràcies a totes les emissores que ens feu confiança perquè cada setmana doncs, feu que aquest programa arribi més i més lluny. Voleu saber què tenim avui al programa? Doncs atents i atentes, perquè ara us ho expliquem. Let's go for a walk. De convidats, ja us

0: podeu perdre. Amb ell parlarem de la seva trajectòria i d'aquest foraster especial. També tindrem amb l'Assumpta Vitòria, que amb ella parlarem de la història de la tele, com sempre, no us ho podeu perdre. I el nostre estimadíssim Toni Rovira, amb la seva secció del Toni Rovira i tu. Recordeu també que ens podeu seguir a les nostres xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Allà ens hi trobareu, a totes les xarxes, no us ho perdeu. I res, nosaltres comencem ja perquè, escolta'm, se'ns cobrà l'arròs i no pot ser. Vinga, comencem. Benvinguts, benvingudes.
1: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
0: Doncs ara és el moment, com sempre, de repassar la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria. Assumpta, què tal? Com estàs?
2: Doncs bé, molt bé. Mira, buscant coses, i he trobat...
0: En el baúl de los recuerdos, Assumpta, buscando.
2: En el baúl de los recuerdos, los libros de los recuerdos, perquè l'altre dia vaig veure en el programa del Dani Rovira...
0: Sí, aquest que fa nou.
2: Que fa nou, que per cert ho fa bastant bé, eh?
0: Sí.
2: I llavors va fer com un... Ha fet com un corto amb intel·ligència artificial. L'Albert Pla, que és molt llest, que et sembla molt raro, però és estupendo, l'Albert Pla.
0: El tio té un coco important, eh?
2: Doncs aquest curt està fet amb intel·ligència artificial sense que hagi anat a rodar el Dani Rovira.
0: Imagina't.
2: I ho fan ells dos com si fossin uns naufragos. Molt maco.
0: Mira.
2: Doncs, vale.
0: Què dius?
2: Mirant en el llibre, he trobat que l'Albert Pla, l'any, agafa't,
0: Atenció.
2: El marzo de 1990,
0: sí,
2: va fer un recital al Palau de la Música, que sembla que no hagi fet mai res, però mira,
0: el
2: 90...
0: Imagina't, si ha plogut.
2: Diu, aquí... Va ser un concert que va aixecar molta expectació i Televisió Espanyola ho va afirmar i diu que a lo llarg del programa va cantar molts temes del seu primer disco, acompanyat de 5 músics i sentat en un sofà, que per això també m'agradava dir-ho, d'orelles, com lo del Risto, o sigui, que jo vaig inventar l'Albert Pla.
0: Imagina't, doncs, què et sembla si escoltem una cançó, un fragment d'aquest disc que es diu Papa, jo vull ser torero, que va ser molt famosa.
2: Clar, ja havia inventat el sofà orejero.
0: Imagina't.
2: I fitxa't tu, eh?
0: Doncs mira, escoltem una mica l'Albert Pla.

0: Escoltàvem amb l'Albert Pla amb un dels seus temes més coneguts d'aquest disc, que comentava precisament l'assumpte. Assumpte, què més tenim?
1: És que fa molta gràcia.
0: Home.
1: Després té una altra història que tampoc suposo que es recorda molt, veure, per això ho fem venir a la memòria, que era un homenatge d'una sèrie de programes de rumba,
0: sí,
1: que es van fer en directe.
0: Correcte.
1: Amb homenatge al Gato Pérez.
0: Exacte.
1: Al barri de Gràcia de Barcelona, que era on va néixer el Pescadilla.
0: Correcte, el pare de la Lolita i
1: de la Lolita, i on
0: Rosario
1: vivia la Lola Flores també.
0: Exacte, exacte. Un dels iniciadors i precursors de la rumba catalana, eh?
1: Exacte, i el Moncho també, eh?
0: També, el Moncho era més de boleros. Però sí, sí.
1: Sí, però també vivia en aquest carrer.
0: Exacte, sí,
1: també
0: sí.
1: També vivia al mateix carrer.
0: Correcte. Doncs què et sembla escoltem una miqueta d'aquest programa amb el Gato Pérez?
1: Home, hombre, por favor.
0: La mare ens ho posa, vinga. Una miqueta de Gato Pérez.

0: Gato Pérez, en directe per Televisió Espanyola, assumpte en aquest programa tan xulo, eh?
1: Tan xulo. I després, per acabar...
0: Per acabar, què tenim? A veure, Assumpcions.
1: A veure què et sembla. Ven el Paral·lelo, que es feia també aquí a Barcelona, amb Sara Montiel, amb Joan Gimeno, i es feia en directe, des del Teatre Arnau de Barcelona.
0: Ni més ni menys.
1: Amb el públic. Era com un programa de teatre, tot en directe, I ho feia la Sara Montiel, que cantava ben el Paral·lelo i moltes cançons. I ho presentava ella, a més.
0: Ella mateixa, no? Assumpte? Ella mateixa ho presentava.
1: Sí. Home, va ser... I estava molt mona, també. Sí,
0: sens dubte, també Sara Montiel va ser... I és, jo crec, un dels mites més importants que ha tingut a Espanya a nivell artístic, perquè recordem que va fer pel·lícules molt importants arreu del món.
1: En aquella època...
0: O no?
1: Tot es deixava com dient vaya birria, però després s'ha anat veient que no era una birria.
0: Ni més ni menys.
1: Que tenia mèrit també.
0: I va actuar amb...
1: I era difícil, sí.
0: Molts dels grans artistes de l'època. Grans artistes.
1: Mira, en aquest programa van descobrir
0: a la Nina.
1: Amb el Xavier Cugat.
0: Fixa't, Xavier Cugat, també un dels grans músics
1: del país.
0: Sí,
1: que venia allà també a veure a la Nina i totes aquestes històries. Mare de Déu.
0: Quin temps aquell. Doncs anem a escoltar un fragment del programa de Sara Montiel.
2: ¿Com estan ustedes? Yo estoy encantada de encontrarme de nuevo aquí con todos ustedes en Ven al Paralelo. Esta noche vamos a tener un programa maravilloso, vamos a tener un espectáculo sensacional, porque van a salir mujeres guapísimas, el ballet nuestro, o sea, el ballet de Ven al Paralelo, que es fabuloso, con su Claire Simpson, la primera bailarina. Pero también, para empezar, voy a tener el gusto de presentarles a un dúo, a una pareja que cantan maravillosamente bien y que a finales de los 70 tuvieron un éxito tremendo entre la juventud. Y ahora han vuelto a ese mundo maravilloso que es otra vez al mundo de la canción. Ellos son Pedro y Javier. Pecos.

0: Assumpta Vitòria, tela marinera, eh? Quina època aquella, eh?
1: Quina època, eh?
0: Que maco.
1: Sí, sí, es feia molta cosa, eh? En directe.
0: Que maco, que maco. Jo sí que era televisió maco, en directe. Sí. Pura i dura, eh?
1: Sí, era molt en directe, tot.
0: Com el Directíssimo, que a vegades hem parlat aquí, eh? També, el Directíssimo, també. Sí, sí, aquest sí, mític sí. Programa també de televisió espanyola. Assumpta, com sempre, gràcies per estar una setmana més amb nosaltres i il·lustrar-nos amb la teva sabidoria de la tele. Avui hem recordat...
1: No, jo vaig buscant coses que puguin fer gràcia.
0: Ets una enciclopèdia. Hem parlat de l'Albert Pla, hem parlat del
1: Gato Pérez.
0: Del Gato Pérez, d'aquells directes tan xulos. I per acabar, no podia ser d'una altra manera, recordant a la gran Sarita Montiel amb aquest vent al paral·lelo que va marcar una època, Assumpta.
1: Doncs desitjo que us hagi agradat.
0: Sens dubte, doncs acabem amb aquest vent al paral·lelo. Sara Montiel, gràcies, Assumpta. Una abraçada.
1: Adéu, amics, adéu. Hasta

0: Avui ens acompanya una de les cares més estimades de la televisió catalana, actor, director, home de teatre i, sobretot, aquella persona que ha aconseguit convertir les històries petites dels pobles en emocions enormes compartides per tot un país. Amb el Foraster ha recorregut més de 120 pobles de Catalunya, les Illes, Andorra i la Catalunya Nord, fent-nos riure, emocionar i recordar que la gent és el més important. I ara prepara un espectacle molt especial al Palau Sant Jordi, reunint molts dels protagonistes d'aquella aventura. Quim Masferrer, gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Escolta, Quim, no pares, eh? No pares. Ara no sé on estàs, però estàs por ahí, perquè tu no pares. O sigui, ets un home de carretera, ja. El Foraster t'ha fet un home de carretera, ja, eh? No para. No para, aquest home.
1: Sí, ha quedat clar, no paro. Sí, sí, sí. No, això, jo crec que va una miqueta també lligat a com és cadascú. Jo, la veritat és que quan me sento viu i quan me sento més a gust és voltant, és coneixent gent, i a casa no en coneixes de gent. Llavors t'adones que per conèixer gent has de sortir de casa i provocar que et passin coses, no? I de fet el Foraster és això. És algú que surt de casa seva, que va a un poble que és Foraster amb la intenció que li passin coses i que s'emocioni, que rigui i que li facin peripècies, i aquesta és l'essència del Foraster. Per tant, que de fet lliga molt amb com som jo. Una, com tu has dit, una persona que no para. No para, no, és que no paro, no paro.
0: No pares. Escolta, mira, aquest programa el fem des de Ràdio Arenys, però el fem per la xarxa de comunicació local, a la que tenim més de 150 emissores adherides d'arreu del territori, o sigui que arribem a molts llocs. I escolta, ens agradaria saber, després de visitar més de 120 pobles, què diries que t'ha ensenyat la gent anònima del país?
1: Uf, és que clar, cada persona és un món, cada persona és una història, i realment és parlant amb la gent i puguem palpar aquestes històries quan aprens coses. És quan, en el meu cas, abans t'ho deia, és quan em sento viu. Mm. I puc dir que bona part de tot el que jo sé, el que he après, el que he viscut, el que he emocionat, el que he rigut, ha estat gràcies a la complicitat. Abans t'ho deia, és a dir, a casa no et passen totes aquestes coses. Per tant, voltant, gràcies a aquest autèntic regal que va ser per mi el dia que em van proposar de fer el Foraster, gairebé puc dir-te que ha estat una part de les més importants de la meva vida, mm-hmm. que és precisament donar veu a històries que moltes vegades sembla que només ens interessa fer entrevistes als que sortim per la tele, o els que marquen un gol, o els que treuen un llibre.
0: Exacte.
1: O els que... I no. Tothom té coses interessants a explicar. I quan les compartim, tant surt guanyant el que les explica, perquè que maco que és explicar coses, com el que les escolta. Que maco que és escoltar històries. Imagina't tot el que m'ha donat voltar per aquests 120 pobles fent el Foraster i que la història continua. És a dir, seguim coneixent la gent anònima dels pobles petits. De moment, llarga vida al Foraster.
0: Llarga vida al Foraster. I ara fa poc un programa de TV3, de 3CAT, explicaves aquest aprenentatge. Escoltem-ho. D'on ve?
2: I un dia el meu pare, el professional de les migdiades, em va dir: "Ves als llocs amb ganes d'aprendre. No hi vagis amb ganes d'ensenyar. I si vas amb ganes d'aprendre, la gent t'explicarà moltes coses." Mm. I aquesta és la clau.
0: Oh. Aquesta és la clau, Quim?
1: Sí, aquesta és la clau. Imagina't, estic parlant de per fer un programa de televisió, que el consell més interessant que m'han donat ha estat el d'un pagès.
0: El d'un pagès.
1: El d'un pagès, que és el meu pare. Imagina't. A veure, he rebut molts consells interessants, i de companys, i de col·legues, i de companyes del món audiovisual.
0: Sí.
1: I tant, que sí. Jo sóc una esponja, ho escolto tot. Però aquest consell, home, que em va dir el meu pare, i m'ho va dir a l'hort.
0: Imagina't.
1: És a dir, ell era l'hort que va anunciar, i li vaig dir: "Escolta, pare, ara m'han dit de fer un programa que aniré als pobles a conèixer gent."
0: Que
1: I el pare va deixar d'acabar, aixeca la mirada, deixa l'aixada, i em diu: "Escolta, Quim..." A més, gairebé et diria en pausa dramatúrgica.
0: Hòstia,
1: és a dir,
0: sí.
1: Com si fos un actoràs.
0: Ni més ni
1: Quim,
0: menys.
1: Sisplau, vés-hi amb ganes d'aprendre, no hi vagis amb ganes d'ensenyar. I vaig dir: "Mare meva, però aquesta frase..." I creu-me que n'he fet... És de les que tinc més presents quan vaig a visitar un poble. Sí, sí.
0: Escolta, visites pobles i et trobes moments com aquest que escoltarem ara, que jo crec que va ser molt bonic, fa poquet.
3: Sílvia!
4: Sí.
3: Sílvia, a veure, què passa?
4: Mira, estic tan contenta pel meu germà. És que ets una part molt important de la seva vida.
3: Del teu germà?
4: Sí.
3: Com es diu el teu germà?
4: Josep.
3: Josep?
4: Sí. El meu germà té discapacitat intel·lectual.
3: Ah.
4: I aleshores tu li alegres molt la vida. Ens ajuntem tots els dilluns a la nit a veure't.
3: Ostres.
4: I és una sessió familiar brutal. Pensa que pel meu germà ets com... ets el seu amic. Et coneix molt. I clar, no el coneixes de res.
3: Pues ai,
4: ai, ploraria d'emoció, t'ho juro. T'ho juro, quin és bo. El crido?
3: Sisplau.
4: Josep, no saps qui m'he trobat. No saps qui m'he trobat.
3: Hola, Josep!
5: El que tenim...
3: Sí! Ostres! Ostres, m'abraces molt fort, Josep!
4: Sempre el veus per la pantalla.
5: Nosaltres te veus sempre.
4: Te veus sempre?
3: Em veus sempre! Els has vist tots, els programes?
5: Sí.
3: Tots?
5: Tots.
3: Josep, ho saps que ara jo estic parlant amb tu, però ens estan gravant, perquè això sortirà en el Foraster?
5: La tele.
3: Sí? Ho faig bé?
5: Sí.
3: Sí? Sí.
4: Què diu?
5: Sou bona gent.
3: Molt bé!
0: Quim, formes part de la vida de molta gent. Que maco que va ser aquest moment amb el Josep, eh?
1: Ai, quins regals que et fa aquest programa.
0: Brutal,
1: de la
0: sí,
1: gent,
0: sí.
1: La generositat de la gent. Ah, és a dir, tu vas caminant per un carrer, trobes a la Sílvia i t'apareix aquesta història, la història d'en Josep.
0: Molt fort.
1: I és més, després poder anar, perquè clar, aquell mateix dia a la nit, això era un dilluns, aquell dia a la nit s'amatia el Foraster. I clar, jo li dic, ostres, puc venir, Josep, a casa teva, a veure, una cosa que a mi no m'agrada gaire fer, no m'agrada gaire mirar-me. Sí, no m'agrada gaire, perquè ja sempre trobes pegues i en fi, a veure, això ja ens passa una mica. I creu-me que ha estat el visionat del Foraster més entranyable que... Em vaig agradar fins i tot a mi mateix, imagina't.
0: Va ser
1: només
0: brutal.
1: De veure en Josep, amb aquelles ganes... Em anava mirant a mi, mirava la tele i deia no pot ser que el de la tele sigui aquí i ostres, el Foraster té aquestes coses, té moments impagables i a sobre poder-ho compartir i que la gent et digui, ostres, em vaig emocionar en aquest moment... bé, en fi,
0: és la vida.
1: Tinc molta sort. Tinc molta sort de fer aquest programa.
0: I moments divertits, com per exemple quan et vas trobar el futur alcalde de Camprodon.
3: Tu entens que no em pot demanar a mi que vingui el tren a Camprodon?
6: Sí, sí, jo ho entenc. Es demana als lladres de dalt, que ens roben cada dia.
3: Qui són els lladres de dalt?
6: El govern.
3: El govern.
6: El govern que ens roba cada dia uns quants calerons a cada persona.
3: Ah, sí?
6: D'on creus que treuen els calerons a les nostres butxaques? La política, per mi, és ser una mica com un lladre.
3: Sí.
6: Perquè...
3: Bon, déu-n'hi-do com puja el net, senyora? Sí, sí.
6: I que no agafessin tants impostos, que els rebaixessin una miqueta més, perquè si no és que ens estan escurant les butxaques i no tenim ni pel pa de cada dia.
0: Ni pel pa de cada dia, Quim. Escolta'm, que deia en Miquel, que bo també aquest moment, eh?
1: Ai, Déu meu, és que no saps mai on hi haurà una història, no ho saps mai. Aquí, recordo que érem a Camprodon,
0: sí.
1: I eren 3:15 del matí.
0: Que
1: i
0: fort.
1: De cop i volta em diuen, ara van tots els nens i les nenes, és l'hora que els veuràs pel carrer perquè se'n van tots a l'escola. I va, anem a entrevistar nens i nenes, va, som-hi. I clar, el primer nen que enganxem és amb ell. I ens explica amb aquesta claredat. I més a més amb una dosi de raó prou important, amb un tant % de raó bastant important, i te regala aquest moment. Clar, això no pots guionar-ho. És a dir, és que no existeix un guionista ni una guionista que pugui escriure ni uns actors que pugui interpretar això és la vida. No són personatges, són persones amb qui jo parlo.
0: Aquí és, sí.
1: I el que t'explica és la teva veritat. I aquesta és la clau del Foraster.
0: També tenim moments entranyables com aquest, el secret més ben guardat per arribar als 101 anys, atenció.
3: La veig molt trempada.
4: Ai, jo...
3: I molt riallera.
4: I tant. Ai, i l'edat que tinc, eh?
3: Però segurament aquest caràcter que teniu... Així
4: fa viure.
3: Eh?
4: Fa viure.
3: Podria ser.
4: Ai, no ho sé, tu.
3: Podria ser.
4: No sé.
3: Us puc demanar que em dongueu un consell...
4: Sí, sí, puc.
3: ...per ser així com vos, a la seva edat...
4: Doncs mira, energia.
3: Energia?
4: Sí. Llavors una mica de vi dolç.
3: Una mica de vi dolç?
4: Sí, amb una coseta de pa.
7: Vidols. I aquest és el secret per,
8: sí,
7: per aguantar. I és un cop de coll, allò...
0: Sí. Moments impagables, Quim, eh? Aquests.
1: Ai, que
0: maco aquest també va ser, eh?
1: Però una senyora de 101 anys, imagina-la de coses que podem aprendre d'ella, el que ha arribat a viure, i que a vegades penso que a la nostra gent gran no hi estem prou
0: aquí
1: atents.
0: Aquí estem.
1: Que, ai, mare meva. I t'explica això, amb humor, de dir, jo em prenc un gotet de Vidols cada dia, i aquest és el secret per passar dels 100 anys.
0: Oh.
1: Clar, aquesta saviesa... Això és extraordinari. Ai, Déu meu.
0: Totalment. I un dels altres moments que ens va colpir a tots, no podia ser un altre, que la retrobada amb la Cinteta, 12 anys després.
7: I conec aquest tio? Home, clar que el conec. És en Miquelet, de Benifallet.
9: Sí, sí.
7: Mira, en Miquelet, que el vaig conèixer a Benifallet, com vols que no me'n recordi? La Cinteta i en Miquelet, home, si em van regalar un dels moments més emotius del programa. Ell és el teu fill?
9: Sí,

0: La puc saludar?
1: Sí, i tant.
0: Home, anem-hi, cap aquí.
1: Endivina qui hi ha aquí.
2: Ella, vegeu si ho coneixes.
1: Vegeu Cinteta si ho coneixeu.
0: Cinteta! Mira-me! Oh, quina revolada! Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi! Quina il·lusió! Cinteta! Com estem?
3: M'estic tornant a emocionar, Quim. Quin momentàs.
4: Sí, jo també, jo també. Sí, és que clar, fent aquest programa fas amics, fas amigues... La Cinteta ens truquem sovint. Clar, va més enllà d'un programa de televisió, perquè es barreja amb la vida. I jo amb la Cinteta, no només amb ella, sinó amb moltíssima gent que he conegut, formen part ja de la meva carpeta d'amics, d'amistat, d'amics i d'amigues, no? I això va més enllà d'un programa de televisió, i tant.
3: El Foraster té humor, però també té molta emoció. Quan vas descobrir que el programa funcionava sobretot perquè la gent s'hi sentia identificada?
4: Mira, la veritat és que aquesta va ser un dels reptes meus, perquè jo sóc humorista. jo vinc de fer espectacles d'humor, i de cop i volta em plantegen aquest programa, i recordo que al començament constantment intentava buscar l'humor, no? I potser no feia cas una mica el que em va dir el pare, de dir, escolta, ves amb ganes d'aprendre, i escolta, saps? Sinó que jo tenia com la necessitat de fer-ne sempre, de treure punta un llapis de l'humor. I de cop i volta va haver-hi un dia que dic, ostres, escolta, hi ha moments en què t'expliquen coses que precisament no t'arriben cap a l'humor, sinó cap a l'emotivitat. I aquesta va ser la clau. Va ser quan passes, que en el programa passes de riure bojament d'una història que t'acaben d'explicar d'una persona superautèntica a emocionar-te sense fre perquè t'acaben d'explicar una cosa tan personal, tan íntima, que et fa emocionar. I això és una mica la vida. La vida és això, no? Són risses i làgrimes. És una barreja d'emocions. El foraster crec que també ho té. I la clau és la gent. No. El secret del foraster no és un Quim Masferrer. No és un format de tele. També pot ser,
3: però també és important. Secret... També és important.
4: Sí, d'acord.
3: No, no treguis mèrits, Quim.
4: Bueno, deixa'm ser humil, que és una altra de les coses que m'agrada fer-ne ben de l'humilitat.
3: Ho sabem.
4: La clau és la gent i la seva veritat i l'autenticitat de la gent i la seva generositat. Aquesta és la clau, perquè jo per moltes habilitats que tingués i moltes aptituds i molt de talent, si arribo a un poble i la gent no vol parlar amb mi, no hi ha programa. Si es comença a tancar portes i finestres, s'ha acabat. No hi ha històries.
3: Totalment.
4: Per tant, la clau... D'acord, no em vull treure mèrits. Jo crec que ho fa prou bé. En Quim Masferrer ho fa prou bé. Sí, d'acord. I és un gran format de televisió. Un gran format de televisió que la productora Brutal Media va tenir a bé de comprar-ne els drets. Sí, d'acord. Però la clau és la gent. I ara, amb aquests talls que m'heu posat, ho acabem de demostrar. La clau és això. Sí. En fi, abans t'ho he dit. Tinc la sensació, i estic molt agraït, que la vida m'hagi posat sobre la taula projectes tan macos i tan apassionants com el de fer aquest programa de televisió. Sí.
3: Escolta'm, i ara el 30 de maig porteu al Foraster al Palau Sant Jordi. Com es transforma un programa tan íntim en un espectacle tan gran, Quim? Brutal, això és brutal, brutal mèdia.
4: Això és, mireu, després de tantes històries, de tants amics, de tantes amigues, de tants quilòmetres, de tantes visites, dèiem, això ho hem de celebrar-ho, això s'ha de celebrar. I la millor manera de celebrar-ho és en un lloc on realment pugui venir gent d'arreu del país, dels pobles, de comarques, de gent de Barcelona, gent que els agrada el programa, que s'emocionen amb el programa, que riuen amb el programa, i fem un espectacle pensat pels fans del Foraster, on hi haurà monòleg, on hi haurà música, on hi haurà moltíssimes sorpreses, on veurem què se n'ha fet de gent que jo fa molts anys que vaig conèixer fent el Foraster i que els hem perdut la pista. És a dir, tots aquells que els agrada el Foraster, crec que
3: són de
4: és un lloc per no faltar-hi, perquè tinc la sensació, almenys la tenim tot l'equip, que ens apassiona fer aquest projecte del Foraster. Tenim

0: sensació que els que vinguin al Palau Sant Jordi diran, d'aquí un temps diran, jo aquell dia hi era, jo vaig viure el que va passar allà. Saps que a vegades passen coses que...
1: són úniques.
0: Que et recordes on eres? És a dir, el que són molts culers, una final de Champions.
1: Exacte, oh, correcte.
0: On era? O, escolta'm, el dia del concert de Bruce Springsteen, que ell va dir, no sé, jo hi era aquell dia allà. Doncs els fans del Foraster, que els agrada molt el programa, crec que d'aquí uns anys diran, jo hi era. El Palau Sant Jordi, el dia que va passar allò, jo hi era. Sí, jo crec que sí.
1: Ni més ni menys. Aquest retrobament amb els protagonistes més emblemàtics serà una festa, un homenatge, o també una gran abraçada col·lectiva, que això és important.
0: Sí, sens dubte. Mira, amb el Foraster n'hem tingut moltíssimes abraçades. Ara, mira, amb aquests talls que m'has posat,
1: sí.
0: Amb la cinteta va haver-hi una abraçada, mare meva. Que no s'ho puc imaginar, amb en Josep de Brunyol, el germà de la Sílvia, va haver-hi una abraçada que no te la pots ni imaginar. És a dir, el Foraster són abraçades, perquè és compartir.
1: Totalment.
0: No només compartir històries, sinó també tocar-nos i carai, i sentir-nos que som una pinya,
1: sí.
0: i que formem part de... I que el món està ple de bona gent, i que la bona gent som majoria, i per tant també apologia d'això. Ja tenim el Telenotícies perquè ens expliquin que ve l'antivirus, i que
1: sí,
0: hi ha guerres, i que hi ha genocidis,
1: sí, sí.
0: i que hi ha corrupció política, i estem omplint el mar de plàstic.
1: Sí, sí.
0: Ja, per tant, fem bandera de la bona gent i abracem-nos. M'agrada això que has dit. El dia del Palau Sant Jordi serà una abraçada col·lectiva a tots
1: que
0: aquells
1: sí.
0: que segueixen el Foraster. Sí.
1: Mira, i un altre moment, ja per anar acabant, escolta'm, un moment dels primers programes també, que va ser ni més ni menys que el moment en el que el Suso i la Vane, te recordaràs, que es van demanar,
0: sí, tant,
1: per casar-se.
0: Escoltem-ho. Santa Maria d'Oló, i tant, que me'n recordo.
2: A mi em va arribar tant, però tant, que dic, aquesta noia, és que jo vull saber qui és la Vane, la xicota d'en Suso d'Oló.
3: Doncs, voilà.
2: M'està molt de tu, eh? Oh!
3: Jo?
2: Sí. Què li pots dir davant d'aquesta emoció?
4: Què li puc dir? Què li puc dir? Pues... no sé, que m'agrada molt, que me l'estimo, i, bueno, que m'agradaria compartir la resta de la meva vida amb ella.
2: Li estàs demanant alguna cosa?
4: Bueno, aviam si algun dia es voldria casar amb mi.
3: No, però t'has demanat en sèrio.
4: Bueno, clar.
3: I això és de veritat? Sí? Oi,
4: bueno, què dius?
3: Jo clar que sí.
1: Ai, Quim, que maco això que va ser, també.
0: Ai.
1: Que maco.
0: Mira, aquest, abans parlàvem de que jo venia de l'humor,
1: sí.
0: i que mica en mica trobaves històries que deies, ostres, aquí entreu en un altre terreny, Quim, intenta explorar-lo. Aquesta va ser una... perquè això és la primera temporada de totes. I en Surso el vam trobar pel carrer. I pel carrer comencem a parlar, i li vaig preguntar, tens parella? Diu, sí. Diu, estic molt enamorat, no sé què, no sé quant, estic allà. Me la podria conèixer, la teva parella? Diu, sí. Diu, quedem avui a la tarda. I vas allà i et trobes aquesta història. I penses, si jo no hagués passat per aquell carrer, o hagués passat per aquell carrer un quart d'hora més tard, potser no me l'hagués trobat en Suso i m'hagués perdut aquesta història.
1: Mm-hmm.
0: Per tant, no saps mai on hi ha històries. I també és veritat, a vegades hem trobat grans històries com aquesta, però també penso les que ens hem perdut,
1: sí.
0: perquè en aquell moment, en un altre carrer, em passava una altra
1: Segur.
0: Història. I jo, de moment, el do de l'omnipresència, per sort
1: encara
0: el tinc.
1: No.
0: Però que, què vol dir això? Això vol dir que està plegat d'històries, constantment, tants caps, tants barrets. I amb el meu espectacle Bona Gent això ho puc constatar.
1: Exacte.
0: És a dir, està plegadíssim. Per tant, en el Palau Sant Jordi, malgrat tenir preparat un espectacle ple de sorpreses, un espectacle a l'engròs, que allò serà extraordinari,
1: sí.
0: i passaran històries que encara no sabem, i que volem que sigui així, perquè és meravellós trobar-te històries i pescar històries, és meravellós. I el Palau Sant Jordi, uf, les que hi haurà, que no m'ho vull ni imaginar. Ni imaginar. Serà extraordinari.
1: Escolta, Quim, en un moment en què tot sembla anar tan ràpid, creus que el Foraster triomfa perquè ens obliga a parar i tornar a mirar-nos als ulls?
0: Ai, mare meva, pobre de mi, jo què sé. Pobre de mi, no ho sé.
1: Quanta gent t'ho haurà dit? Quants comentaris llegeixes sí, que els ajuda?
0: El que m'has dit és maco. Mm. És maco, sí, sí, és molt maco, perquè és veritat. Hi ha molta gent que em diu, mira, amb el Foraster, és l'únic dia de la setmana que ens reunim tota la família al sofà. Ai, això és molt maco que et diguin això. I que vol dir que tant els més petits de la casa com els més grans de la casa, totes les franges d'edat es reuneixen junts per veure un programa en el que es para una miqueta el temps i que anem a veure, a gaudir de les històries de gent anònima. I jo voldria creure que precisament aquesta també és una de les claus de l'èxit del Foraster i que tingui les audiències que té, no? Que per un costat la gent és extraordinària i quan la gent és generosa et permet viure moments inobligables, i l'altre és parar una miqueta d'atenció a coses que a vegades aquest dia a dia de xarxes socials i vinga dels m'agrada i que tot és tan efímer i que s'acaba i s'estrena una pel·lícula i cap de dos dies ja l'han fotut fora perquè ens estrenen 50 més i vinga notícies, vinga aquesta voràgine tan bèstia de cop i volta dius, potser ens estem perdent coses, no? Vol dir que no ens estem perdent coses? No, vol dir que no hauríem de parlar més amb la nostra gent gran? Vol dir que no hauríem d'escoltar més els petits de la casa, que et diuen coses extraordinàries com el que em van dir a Camprodon, aquell nen d'en cap a les coques? Vol dir que no hauríem de parar una mica? Doncs mira, doncs potser sí que hauríem de parar una mica. I si el Foraster serveix per donar-nos aquestes pistes, doncs mira, benvingut sigui. També em fa molt feliç, la veritat. Sí, sí, sí.
1: Doncs escolta, Quim, per anar acabant, convida tota la gent de Catalunya que ens està escoltant a assistir en aquest especial del Foraster en una celebració irrepetible al Palau Sant Jordi del proper 30 de maig. Tu mateix, a veure.
0: A veure, ja hi hem passat per sobre, però és a dir, tots aquells que segueixen el programa, que els agrada el programa, jo crec que el Palau Sant Jordi és un lloc on reviure d'una manera diferent totes les emocions que gaudim els dilluns a la nit veient el Foraster. És a dir, si t'agrada el programa, al·lucinaràs amb la trobada que farem allà, perquè és una trobada de bona gent, una trobada on és un gran espectacle i on les emocions estaran a flor de pell, tant les de l'humor com les de l'emotivitat. En definitiva, escolteu-me, que jo estic molt content perquè ja hi ha molta gent que està vinguent, moltíssima gent. Jo vinc. I la veritat és que et fa molt feliç perquè allà compartirem històries i ho farem d'una manera totalment diferent de com és el programa. No en un format televisiu, sinó en un directe molt gran. I allò que he dit abans, jo crec que tots els que vinguin, que els agrada el programa, d'aquí un temps diran, jo vaig ser-hi en aquell Sant Jordi del Foraster, jo hi era. Era allà a la platea o a les grades, jo hi era. En fi, a mi em fa moltíssima il·lusió. I tot l'equip del programa també. Molt.
1: Doncs, Quim Masferrer, moltíssimes gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres. I recordem que aquest Foraster gegant arribarà el 30 de maig al Palau Sant Jordi, dins del 3CAT en viu, en una trobada única amb moltes de les històries i persones que han marcat aquests anys de programa. Molta sort, Quim, ets molt bona gent i per molts pobles més. Abraçada forta.
0: Visca la bona gent, visca. Salut.

0: El critica per les espatlles, per davant, per darrere, per tots costats. Però amb ell això li importa un bledo, ja sabeu qui és. És el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, que el podeu veure pel Canal 4, doncs, cada vespre. No us la perdeu. Anem a connectar amb ell, jo no sé com estarà. A veure, Toni Rovira. No, no ho sé si el trobarem o no. Toni, que estàs per aquí. Toni! Toni Rovira, com estàs?
1: En aquí. Que no em veus?
0: Ara t'estic veient, per fi, a través de la nostra tele dels encants, Toni Rovira.
1: Jo no sé què fa el director que no canvia la televisió.
0: Però és que va ser l'Assumpció en Vitòria que la va comprar.
1: Com se diu el nou director?
0: Es diu Joan, en Joan, Joan García.
1: Joan, et convida-la que vingui aquí al programa.
0: Escolta'm, aviat vindrem, Aviat vindrem.
1: I l'Assumpció en Vitòria.
0: Tu, quan vulguis, ja ho saps,
1: Doncs jo ben aviat.
0: Aviat estarem aquí.
1: Joan, les coses no es poden deixar. Quan no, se deixen, perquè... se refreda.
0: Exacte, refreda i el temps passa volant, Toni. Ja ho saps. Ja ho saps.
1: Ai, tinc un lío avui aquí.
0: A veure,
1: saps què tinc?
0: Què tens?
1: Avui
0: tens? A veure.
1: Tinc a Venga Monjas. Venga
0: Ai,
1: Monjas,
0: mira,
1: tu.
0: Venga Monjas, tu.
1: Superdivertits.
0: Són molt divertits. Bueno,
1: i després...
0: aquesta setmana tens una setmana completeta, noi? Ho sé, Qui tenim aquesta setmana? A veure.
1: Aquesta setmana tenia demà la Lucrecia per l'aiguda de canviar.
0: Ah,
1: i aleshores espero que vingui la Maria Rovira, la coreògrafa.
0: Molt bé.
1: El dimecres tinc a la Edurne de Gran Hermano, aquella noia amb un passat que va néixer sota el nom de... Ho saps?
0: Sí.
1: Si no em tenia de noi.
0: Ah,
1: no.
0: I ara no me'n recordo, però sí que sé que va sortir Hermano Mayor, no?
1: Va donar molta guerra amb aquell noi basc que estava encapritxat d'ella, però que després no sé què va passar, que diu que es va refredar de tal manera que ara ni es parlen, quasi bé, em va dir l'altre dia, perquè li vaig preguntar i dic, què, allò, ha continuat després o no, fora del programa? No.
0: Res de res, Toni, sisplau, home.
1: Aquí molta cosa, però després no hi ha res,
0: Després, res de res, Toni.
1: De res!
0: Oh! De veritat.
1: Ai, mira, aquells temps on la Carmen de Mairena no perdia el temps.
0: Exacte.
1: No deixava escapar res, ella. No feia com aquestes, no.
0: I ara hi ha els famosos d'ara. És que ja no donen joc. Mira, avui precisament parlem de Gran Hermano Duo, el programa. Hem parlat de Gran Hermano amb El Gato Encerrado de Telecinco. I escolta'm, els que donen joc els fan fora. Què està passant? O sigui...
1: Sí, però ja han tornat a ficar aquesta, com se diu, la Cristina, no? L'han tornat a ficar dintre, perquè si no, allò què és, allò?
0: Sí o no, Toni? I el Carlos Lozano és el guanyador d'aquesta edició, per mi. O no?
1: És que el Carlos Lozano i la Cristina són els que salven la història, si no l'altre s'avorrit com una mala cosa.
0: O no, Toni? Clar...
1: Perquè són gent que sap...
0: Clar, sap de televisió, els altres són uns mindundis, Toni, uns mindundis. I punto.
1: Bueno, surten de la Isla de les Tentaciones, d'aquests rotllos...
0: Clar, però és que sempre han de guanyar aquests, perquè, clar, com que els nanos que tenen les xarxes i les redes socials, doncs, clar, qui coneixen? Els de la Isla de les Tentaciones. I no me voten els bons, com, per exemple, el Lozano. Home, que té una trajectòria que, escolta'm, que molts voldrien. O no, Toni?
1: A mi em preocupa que... Hi havia una mà d'artistes que sembla ser que s'ha acabat. A un són.
0: Sí o no?
1: On són? La Mairena, com t'he dit, que no paro de recordar-la, perquè és que cada vegada em sembla més única.
0: Única.
1: Perquè era un personatge que deien, anava caminant per la Gran Via, no?
0: Oh.
1: I de repent hi havia un tio que la cautivava, que li guinyava l'ull,
0: ja
1: i diu, iapa. Corrents ella, que agafava, el seguia
0: el
1: i es ficaven a dintre d'un portal en l'ascensor o allà on fos i allà mateix rematava la feina,
0: I ja està, Toni, ja està. Però...
1: Aquell atreviment, aquella cosa de llibertat que tenies.
0: Això s'ha perdut. Tu te'n recordes, Toni, d'un programa que per mi va ser memorable, que era l'Hotel Glam? Tu te'n recordes de l'Hotel Glam?
1: Sí.
0: Allò era fantasia pura. Que, per cert, la Carmen de Mairena també hi era a l'Hotel Glam. És que estava la Mairena, estava l'Aramis, estava el Pocholo, estava... És que estava tothom allà dintre.
1: Jo et suplico, et demano que després busquis del meu canal
0: sí.
1: algun moment de la Mairena i els hi posis.
0: Posarem.
1: Són personatges que han existit, com la Monyos, que no la vaig arribar a conèixer, que quina Barcelona, quins personatges, no? Sí, quin paral·lel.
0: Quin poderiu.
1: Tantes coses que ja no hi són.
0: Quin poderiu. Jo em vaig trobar diverses vegades a la Carmen prenent alguna cosa a la Rambla. Era raro no veure-la. Te'n recordes que estava per allà a la Rambla?
1: Sempre estava...
0: Sempre.
1: O ben allà en el Cosmos, o en el Cafè de l'Òpera.
0: Exacte.
1: O si no la podíem veure, doncs, en allà al paral·lel també...
0: Al paral·lel.
1: A lo que és el Rincón de l'Artista, sí. però que abans hi havia un altre nom, aquella cafeteria, l'Espanyol.
0: Sí, sí.
1: Te'n recordes?
0: I tant. Quines èpoques. Quines èpoques.
1: Encara hi és, a l'Espanyol.
0: Sí. Escolta...
1: Però també hi havia l'Arnau, i l'Arnau tenia la seva cafeteria.
0: Sí.
1: I veies a artistes que treballaven a l'Arnau i que es prenien el cafè allà
0: fora. Ni més ni menys. I escolta'm, ara que anaves a dir, per acabar, no sé si vas veure a la Loles León, que la van entrevistar en el Jordi Évole, que també parlava d'aquelles èpoques, del paral·lel, del Molino, quan ella...
1: No ho vaig veure.
0: L'has de veure. Bueno, que tu l'has tingut diverses vegades al programa, la Loles.
1: Sí, el que passa que, parlant amb l'Asso, ho dèiem, es nota la crisi que hi ha a la televisió, perquè aleshores totes les emissores del grup
0: Tresmedia
1: treien la mateixa història.
0: Sempre.
1: I això vol dir que no volen pagar personatges.
0: No, exacte.
1: Què està passant? Apunta, hi ha un programa de televisió que porti a grans figures. Aquesta és el repte, aquesta és la meva aposta. Un programa de televisió portant a grans figures d'aquest país.
0: Això ja ha passat a la història, Toni.
1: Això es té que tornar a recuperar.
0: Tu te'n recordes de l'Àngel Casas?
1: Clar, Àngel Casas, això.
0: Allò sí que... Ostres, allò era un currasso immens i portaven gent de tot arreu. De tot arreu. Així és.
1: No m'estranya que la televisió perdi l'audiència.
0: Està perdent audiència, Toni, està perdent.
1: Això de Gran Hermano, veig que van molt de pressa a treure la gent.
0: Clar.
1: I diu que dijous ja s'acaba.
0: Faran pim-pam i ximpun, i ja està.
1: Ja s'acaba dijous que ve, aquest no l'altre, em sembla.
0: Exacte, sí, ja li queden dos telediarios. I ara ja, doncs, a córrer per començar Supervivientes. I ja està.
1: I arribarà un moment que Supervivientes també quedarà cremat.
0: També cansarà, perquè no trobaran a gent bona, tan bona com per anar-hi. Home, i ara, amb les plataformes, que aquest és el problema, doncs, per exemple, s'està preparant un nou programa, que Los Gemelos van fer un reality, que hi havia gent que, o sigui, jo estava mirant algun dia 2 milions de persones en directe a YouTube, això és molt, i després... Ara faran la Càrcel de los Gemelos, que estan aquí personatges com la Marrash, que si la Falete... Aquests són els programes i els personatges que venen. Toni, és així.
1: Ja,
0: mal
1: però
0: no es pese.
1: Amb aquesta societat, que també està una mica malalta, perquè
0: sí.
1: jo volia portar a la Marrash aquesta...
0: Sí.
1: No, sí, també, però volia mirar la Falete.
0: La Falete.
1: Pensant en el gran Falete, però... per donar-li la volta i veure què hi ha darrere, perquè el seu discurs a la tele, la seva actitud, no m'agrada.
0: No, però una cosa és la tele i l'altra... Una cosa és el personatge i l'altra és ella com a persona. Canvia.
1: Això l'havies convidat.
0: Clar.
1: Bueno,
0: sí.
1: Estic parlant amb el mànager, la millor.
0: Bueno.
1: Però si no, aquest tipus de personatges és que no fem res.
0: No, bueno, són personatges, doncs, que l'únic que busquen és confrontació i crits i ja està.
1: Però això contribueix amb una societat que està malalta.
0: Crispada.
1: I que no hi ha cultura i que està avorrida i que no hi ha al·licients ni estímuls.
0: Res, poca cosa.
1: Els actors, la gent important que hi havia i que es veia a la tele, ens donaven a conèixer una manera de fer i de viure, però una manera amb educació, amb una educació exquisita.
0: Cosa que
1: encara me'n recordo del Villalonga, l'escriptor, com va vindre al meu programa, aquella elegància,
0: aquella cosa.
1: Que va disfrutar tant que va dir, li vaig dir, bueno, vendràs otro dia, i em va dir, mañana mismo.
0: Veus?
1: Pregunta-li a l'Assumpció que estava en el programa i com va viure. On són aquests escriptors amb aquesta personalitat arrolladora com tenia l'Antonio Gala?
0: Ni més ni menys.
1: On són aquests personatges? O no els donem a conèixer i són, i els tenim ignorats
0: i estan perduts
1: per culpa d'aquests altres que no són res?
0: Que podria passar. vull dir, fàcilment. Escolta, Toni, doncs gràcies, com sempre, per ser-hi, que segueixis sempre al peu del canó, i ens retrobem la setmana vinent aquí a la Caixa Tonta. Abraçada forta.
1: Però m'has promès una cosa, que sí, recordaries a la Carmen Mairena.
0: Ara, abans
1: talla'm, talla'm, talla'm el que vulguis de mi, però, per favor, dona-li veu a la Mairena.
0: Posem la Carmen de Mairena. Una abraçada.
1: Adéu.
2: Pues ya no tiene lo mismo, ¿no?
3: Han pasado unos cuantos
2: años. Han pasado unos años y de eso. Pero tú, en lo tuyo, has sido grande y eres grande.
3: Bueno, yo fui grande
2: en tu arte.
3: Cuando joven, cuando tenía de 28 a 38 años para adelante, me hice, pues me hice popular, como aquel que dice. Y yo pues le he cogido con mucha simpatía y mucha alegría por lo que fui y por lo que todavía sigue yendo. Y admiro a todo el mundo que sea artista y que quiero empezar ahora, los admiro y pienso que tengan suerte para el día de mañana. Porque el día de hoy, ya, para mí, ya estaba, ya ha venido. Pues ya he venido y todo lo que me espera es hacer bien y nada más.
4: Hola, gent. Soc en Miquel Àngel Pasqual Llinàs. Potser em coneixereu més com Miquel Àngel de la Trinca. I vull enviar un missatge, diguéssim, a tots els oients i visualitzadors de la Caixa Tonta. Ja ho sabeu, la caixa pot ser molt tonta, però tant tampoc. Escolteu-vos això i veureu que algunes vegades hi ha gent que pensa i diu el que pensa.

0: La Caixa Tonta.
1: Lo saben todos. Doncs avui marxem amb l'últim single de Nicolas Shellhoop, Luna de Beirut, que ja podeu veure el videoclip a tota la xarxa, sobretot a YouTube. No us el perdeu, un bon amic del programa. I donar les gràcies a Quim Esferrer, que ha passat avui pel programa, gràcies a l'Assumpta Vitòria amb la seva història de la tele, i gràcies a Toni Rovira. Toni Rovira i tu, eh? Recordeu que si voleu assistir al foraster especial del 3CAT en viu, heu d'entrar a la web de 3CAT i aconseguir les vostres entrades. Correu, que s'acaben, eh? Doncs res, fins aquí el programa d'aquesta setmana. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per ser-hi. I tornem, si tu vols, la setmana vinent amb més convidats i amb més coses que segurament t'interessaran aquí a la Caixa Tonta. A reveure. Adéu-siau.
0: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

Aquest estiu, sintonitza la 99.7 de l'FM i gaudeix de la nostra programació. Programes, notícies i una bona fórmula musical. Visita radiorubí.cat i segueix-nos a les nostres xarxes socials. Viu l'estiu amb Ràdio Rubí.

Sure. Eat this.

0: Fórmula Rubí. Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
1: Un jove detingut i dos Mossos d'Esquadra ferits. Aquest és el resultat de la darrera concentració il·legal de vehicles.
2: L'Ajuntament, en resposta a Ràdio Rubí, explica que les persones que ocupaven el Porxo han decidit marxar finalment després del treball conjunt de serveis socials.
0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
3: La natalitat és cada vegada més baixa a Rubí.
4: L'oficina de treball de Rubí ha tancat el mes de juliol amb 3.840 persones.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Informatiu migdia.
1: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
3: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
5: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
0: Informatiu vespre.
2: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
6: Els diumenges a Ràdio Rubí sintonitza Ara i Sempre, de 10 a 11 del matí.
0: Sintonitzes Ràdio Rubí a la 99.7 de la FM.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia. Un vídeo de motoristes conduint de forma temerària per Rubí que va circular ahir per les xarxes socials ha estat desmentit per fonts de la policia local. En el vídeo curt es veien un grup de motoristes amb matrícula tapada i sense llums conduint per davant de la comissaria de Mossos d'Esquadra i de la policia local de Rubí amb intenció de provocar els agents. El vídeo, que va compartir l'usuari Circuli per la dreta a Instagram i Facebook, va rebre més de 2.000 m'agrades i 148 comentaris. En el text es declarava que els fets havien passat la nit de diumenge i que l'Ajuntament ja estaria iniciant una investigació per obtenir les imatges de les càmeres de seguretat del municipi i intentar identificar alguna de les motocicletes. Fins i tot el diari de Terrassa en va fer ressò a tot i això. Quan Ràdio Rubí va contactar amb l'Ajuntament de Rubí, el consistori va afirmar que les imatges eren antigues. Per ser més concrets, eren imatges que van sortir en relació a un dispositiu local contra la conducció temerària que es va fer anteriorment. Els motoristes, que són un grup que fan trobades per tot el Vallès, convoquen les seves quedades a través de xarxes socials. Segons explica a Ràdio Rubí, Circuli per la dreta, el compte d'origen del vídeo, desconeixien que fos un vídeo antic i quan els hi va arribar a través dels seus seguidors ho van publicar sense consultar. Després d'una primera victòria contra Irlanda, la rubinenca Chantal Giné es prepara per a un nou partit avui contra Bèlgica. L'equip, que havia completat una preparació intensa, va guanyar 3-2 a les irlandeses amb un gol final de Giné a l'últim quart del partit. Ja enmig de la primera fase de grups, Giné valora les rivals que té per davant, Bèlgica i Nova Zelanda, com un gran repte.
2: Crec que per mi és el grup més difícil perquè, bé, al final tenim a Bèlgica, que és tercera del món. Competir et dona aquest plus també de saber contra qui t'enfrontes. I després Nova Zelanda és una selecció que fa moltíssim que no juguem contra elles, no tenim gaire expectatives d'aviam com anirà. Per sort juguem el tercer partit i ja les haurem vist jugar contra Bèlgica i Irlanda abans i estem una mica, doncs, això, les expectatives d'aviam què ens trobarem.
1: En els següents partits de la fase de grup són avui a 8:45 de la nit contra Bèlgica i el dijous 20 d'agost a 12:00 PM contra Nova Zelanda. Acabada la primera fase de grups del Mundial, el dia 21 d'agost, començaran amb la segona fase de grups fins a arribar a la recta final de la competició el dijous 27 d'agost amb les semifinals femenines. La final femenina i el partit pel tercer lloc es celebraran dissabte 29 d'agost per la selecció femenina i el diumenge 30 d'agost per la masculina. Fins aquí les notícies, més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Compartim bicicleta en aquest cas, Carlos Vives i Shakira. Déu-n'hi-do, aquest tema tan xulo que ens porta, a mi em porta molta ressonança de l'estiu. No només pel videoclip, també, i per la frescor de la cançó, bé, sinó perquè pertany a una època, no? Allò que diem de que les cançons es relacionen amb una temporada. Temporada estiuenca, la bicicleta. D'això va avui la nostra pregunta de bicicletes, però molt, molt concretes, de mallots grocs, de tapes de muntanya, del Tour de França. Llévame tu bicicleta, pa' que juguemos buena etapa y en chancleta, que se te quede un galo. M'encanta, per cert, allò, mirant la lletra de la cançó, que ja sé que és molt fresqueta i bueno, i la podríem estar comentant i tal. Allò del despreocupado y despelucado, no, està molt bé. Jo crec que fa molt d'estiu, potser per això me recorda també a mi aquesta etapa més estival. Ai, vinga, va, que connectem amb Ràdio Televisió Cardedeny i en aquest cas saludem l'Estela Muñoz. Estela, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Hola, hola. Què tal?
1: Molt bé.
0: Sí? Com esteu per Cardedeu?
1: Moltes bicicletes.
0: Sí? Escolta, feu... Com teniu el temps, la climatologia? Perquè que si havia de ploure, que si no havia de ploure, que si havien de baixar temperatures, nosaltres estem aixafogosos igual aquí, a Tarragona?
1: Nosaltres seguim també igual. Vull dir, no ha canviat gaire.
0: No?
1: Ja està núvol, però fa calor, igual.
0: Val, s'ha quedat tot a l'escalfor, no? Els núvols han tapat tota la terra i s'ha quedat l'escalfor entre la terra i el cel. Déu-n'hi-do. I què preguntem avui concretament? Estela, quin és el tema del dia?
1: Doncs avui us proposem un dilema que segur que molts heu viscut, que com deies és saber si sou més de mirar el Tour de França o fer una bona migdiada mentre passen aquestes bicicletes. Perquè reconeguem-ho, Núria, el Tour és molt maco, hi ha passatges espectaculars, ports de muntanya, però també té aquells moments de carretera llarga, ritme tranquil i una veu de fons que sovint es converteix en un gran moment per poder fer una becaina.
0: Sí, sí, sí, i al final un es cansa ja de veure imatges de penya estranya
1: també,
0: disfressada. Vull dir, al principi fa molta gràcia, mira com va disfressat, però després ja és tan habitual, no? Que ja és rutina. Sí, sí.
1: Per això avui volem saber quin és el vostre cas, si heu començat a mirar la cursa i heu acabat dormint, o sou d'aquells que acabeu veient l'etapa final. Llavors volem saber experiències, anècdotes, migdiades memorables, discussions familiars per al comandament. Volem saber-ho tot.
0: Molt
1: llavors,
0: bé.
1: O sigui, com seria, sempre...
0: Ho ampliem a migdiada i tele, no? Una mica...
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Llavors, tenim el nostre Instagram obert per vacances, on podeu fer arribar els vostres missatges o també on podeu enviar nota de veu al nostre número, que a veure, Núria, si avui em surt bé, és el 696-16-46-65. Allà podeu explicar-nos tot, si sou més a mirar o de dormir el Tour de França.
0: A veure, torna'm a dir el número perquè el deixaré apuntat i així ja el tindrem.
1: 696-16-46-65.
0: 46-65. Vinga.
1: Sí.
0: Ja està, fet. I doncs gràcies, Estela. Així ho farem, deixarem missatges i a partir de les 10 del matí tornarem a connectar per saber, doncs, això, si preferiu, veure el Tour o dormir-lo. Moltes gràcies, guapi. Fins
1: ens
0: ara.
1: Ens veiem. Fins ara.
0: L'Obert per Vacances, en què passaran tots aquests continguts.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Parlarem del Tour de França, de bicicletes, de fer migdiades, però entrarem al programa amb una entrevista prou potent d'estiu, com és la campanya de la fruita Terres Lleidatanes. N'hem parlat al començament del programa, no? Començament de temporada, com qui diu, però segueix repetint allò que ja ens temíem, que és que s'avança la collita de les fruites a causa de les altes temperatures i altres ingredients meteorològics, que tampoc ajuden massa la campanya d'enguany. Ens centrarem concretament en la collita de la pera. Tot això a Lleida. Des de l'espai de recomanació de lectures que ens porten des d'Ona la Torre, avui lectures per enriquir el nostre vocabulari en català. I marxarem cap al Picat perquè allà tenim emparaulat cada any, cada estiu, una entrevista mítica i que ens fa molta il·lusió poder-vos fer arribar. I és que es prenen molt seriosament el tema del pubillatge, les pubilles, els hereus. Doncs cap al Picat anirem avui per saber com és aquest acte de pubillatge i què significa triar això, representants de la població a tot Catalunya i a tot el món, de fet. En temps de connexió amb Premià us ensenyarem com podeu fer allò que costa tant, que és desconnectar de la feina i connectar amb les vacances. Sabeu aquells primers 3-4 dies de vacances en què encara esteu pensant en la feina? Doncs no. Avui intentarem aprendre a fer un clic per fer la desconnexió ràpida i no perdre ni un sol moment de les vacances. Us donarem un apunt de jardineria, ara que tenim la nostra terrassa, el nostre jardí, no? Muntat a casa, amb qualsevol raconet que tinguem a casa, doncs sabrem com podem posar-lo a reser d'alguns visitants inoportuns que ens els podrien desfer, que ens els podrien malmetre. I, per altra banda, a Tarragona estem de festes i en aquests moments estan fent la baixada de l'aigua des de Sant Magí. Crec que avui sortíem de Bràfim i aquesta tarda entren a la ciutat els portants de l'aigua miraculosa de Sant Magí. I connectarem també. Doncs vinga, fet el sumari de continguts del programa, entrem ara sí en la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.

0: La primera connexió l'establim amb Girona. Saludem com cada dia el Pau Villafañe. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Vosaltres també esteu de memorial com nosaltres dels atemptats dels 17A, no? A Ripoll ret homenatge a les víctimes dels atemptats 9 anys després, el 17 d'agost.
1: Així és, el consistori va organitzar un acte senzill en presència de familiars i associacions de víctimes davant el monòlit que fa uns anys es va instal·lar a la plaça de l'Ajuntament en record a les persones que van ser assassinades a Barcelona i Cambrils. Elisabet Carich, víctima que va perdre la seva mare, va destacar que les víctimes volen saber la veritat i que s'han sentit soles.
2: Nosaltres érem, el que hem parlat fins ara, persones normals que van anar a passar un dia a Barcelona, a les Rambles, i vam marxar totes dues, a punt de venir la meva filla i tot, i vam tornar sola. No entenem de política, no tenim cap idea de res, i ens va tocar. Vull que siguem conscients que ens pot tocar a tots, i demanem saber la veritat, perquè ens hem sentit molt sols, molt desemparats, i per això agraïm l'assistència de cada any en aquest acte, per poder continuar lluitant i si es pot, esbrinar més del que sabem fins ara.
1: De la seva banda, l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, va dir que després de 9 anys hi ha moltes incerteses que impedeixen acabar de fer net.
0: I el jutjat conclou que l'investigat per matar un home a Sils, això va ser l'any 2019, va actuar en legítima defensa i, de per tant, arxiva el cas.
1: La resolució del Tribunal d'Instància de Santa Coloma de Farners arriba després que el fiscal sol·licités el sobreseïment després d'analitzar les declaracions del sospitós i dels testimonis i les gravacions de les càmeres de videovigilància. Els fets van tenir lloc el 28 d'abril del 2019, cap a les 4 de la tarda, al bar de l'estació, on després d'una primera batussa, la víctima va tornar armada amb una ampolla trencada. L'investigat, que era cambrer del bar, li va clavar una única ganivetada per defensar-se i sense intenció de matar la víctima.
0: I en clau cultural, us expliquem que arrenca la 44 edició, déu-n'hi-do 44, del festival És Dansa de les Preses. Se centra en els anys 50 del Cercle de Cultura Tradicional Marbollenc.
1: La programació inclou l'estrena de l'espectacle Allò que som, de l'Esbar Marbolenc, La nit és dansa, amb marbolets, l'exposició 50 anys trenant comunitats i sessions de l'espai de reflexió parlem de sobre la trajectòria de l'entitat. Fins al 23 d'agost, més de 300 artistes desplegaran una programació que sempre gira al voltant de la dansa d'arrel tradicional. Enguany, el territori convidat és el País Basc i en l'apartat internacional hi ha companyies de Cuba, Indonèsia, Perú, Sèrbia i Sud-àfrica.
0: Moltíssimes gràcies per portar-nos l'actualitat gironina. Pau Villafañe, fins demà.
1: Fins demà.
0: Propera connexió que establim amb Cugat, en aquest cas amb la Tina Forest. Tina, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Mira, comencem explicant-vos que la videoatenció ciutadana i les oficines mòbils de la Generalitat fan prop de 5.000 tràmits en menys d'un any de vida.
3: Sí, així ho revela el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en declaracions als mitjans, en els quals celebra les dades i emmarca la fita en la voluntat del govern de no fer tan complicat poder-se dirigir a l'administració.
4: Un dels objectius que ens vàrem fixar a l'inici de la legislatura justament era apropar, no?, l'atenció ciutadana al conjunt de la ciutadania de Catalunya, no fer tan complicat poder-se dirigir a una oficina d'atenció ciutadana. Hi ha hagut sempre una voluntat d'evitar que tant la burocràcia com a vegades l'àmbit digital en si mateix contribueixin a generar una distància entre la ciutadania i les seves institucions.
3: Concretament, l'oficina virtual ha fet 3.588 videoatencions des de l'octubre del 2025 i ha aconseguit una valoració mitjana de 4,95 sobre 5. Les 5 rutes de les oficines d'atenció ciutadana mòbils que s'han mogut pel territori, al seu torn, han prestat 1.181 atencions des de l'abril, la majoria de les quals vinculades a la identificació digital i a les prestacions socials.
0: I amb la vista posada ja de cara al setembre, USTEC veu complicat que es desconvoqui la vaga del primer dia de curs. Denuncia que no hi ha negociació amb educació.
3: Exacte, ho ha dit la seva portaveu, Iolanda Segura, que explica que no es veuen amb la consellera des de principis de juliol. Segura ha enumerat una sèrie de qüestions que s'han de negociar, entre elles el desenvolupament de l'acord subscrit amb Comissions Obreres i UGT i el que es va tancar al final de curs, al qual USTEC finalment no es va adherir perquè en consulta als docents es va rebutjar. En cas de produir-se algun avenç, ha remarcat que la paraula la té el col·lectiu a través de les assemblees constituïdes, que són les que haurien de confirmar si volen tirar endavant amb la vaga del dia 8.
0: I per altra banda, seguim parlant encara dels atemptats del 17A, i és que el president de l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes demana a les víctimes del 17 d'agost que encara no han rebut indemnització que s'hi adrecin. Els assegura que l'endemà cobraran.
3: Són declaracions del president de l'entitat, José Vargas, en reacció a la informació que apuntava el periòdico, que deia que encara hi ha 136 perjudicats que no han rebut una compensació per danys personals o responsabilitat civil. Vargas ha assegurat que totes les víctimes que estan a la sentència de l'Audiència Nacional han cobrat la seva indemnització i ha avisat que si les persones que no han percebut la reparació no estan al veredicte judicial ni tenen la condició de víctima, difícilment podran cobrar. D'altra banda, Vargas ha reclamat a l'Ajuntament de Barcelona que es posi les piles per poder fer una commemoració conjunta dels 10 anys del 17A de cara a l'any vinent.
0: Moltes gràcies, Tina Forés, des de Cugat. Una abraçada.
3: Una abraçada, Núria.
0: Arnau Vilà ens porta la informació de Terres de Ponent. Emunt. Arnau, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Els bombers han localitzat un cos sense vida. Això ha estat a la séquia del Cap de Pinyana.
5: Doncs sí, a més, després d'un ampli dispositiu de recerca que es va iniciar arran de la troballa d'una bicicleta abandonada en un canal al terme municipal de Torreferrera a primera hora del matí. I ja als volts de les dues del migdia, els bombers van localitzar el cos sense vida a la séquia del Cap de Pinyana, a Lleida. En el dispositiu van participar efectius dels parcs de Balaguer, Lleida i Almenar, així com del grup subaquàtic del GRAE, el grup Caní i equip de drons. I també es va interrompre temporalment el cabal de la séquia per facilitar la recerca. Els efectius van localitzar el cos dins d'un sifó a prop del Col·legi Mater Salvatoris, ja al terme municipal de Lleida. La identitat de la persona encara no ha transcendit.
0: I un home de 34 anys ha ingressat a presó provisional després que els Mossos trobessin un home mort dins del seu cotxe. Això era el canal d'Urgell, a Golmés.
5: Un home de 34 anys, veí de Mollerús, s'ha ingressat a presó provisional acusat d'homicidi, dolós i omissió del deure de socors. Els Mossos l'investiguen per la mort d'un home de 42 anys, també veí de Mollerussa, que diumenge va ser localitzat dins d'un vehicle volcat al canal d'Urgell, a Golmés. La policia va rebre l'avís poc abans de les 8 del vespre i en retirar el vehicle de l'aigua. Els agents van trobar la víctima al seient del passatger. Més tard van localitzar el propietari del cotxe al seu domicili en estat d'embriaguesa i amb diversos talls. Va ser detingut i ahir va passar a disposició judicial. I ara el jutge va decretar l'ingrés a presó provisional.
0: I ampliem la informació que us donàvem ahir. Us explicàvem que hi havia un incendi que es va declarar en un edifici del carrer Vallès de Lleida. Doncs finalment sembla que l'immoble haurà de ser enderrocat pels importants danys que ha provocat el foc.
5: Es tracta de l'edifici número 3 del carrer Vallès de Lleida, que haurà de ser enderrocat després de l'incendi que s'hi va declarar diumenge al vespre. El foc ha destruït 4 dels 8 habitatges de l'immoble i els bombers avisen que durant els pròxims dies encara es poden produir fumeroles, ja que l'interior de l'edifici no és prou segur per treballar en l'extinció. Ara, els veïns podran entrar avui a les 11 del matí i a les 7 de la tarda per recollir algunes pertinences.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Arnau Vilà, des de Emunt, Terres Lleidatanes. Una abraçada, company.
5: Que vagi bé.
0: I des de Tarragona mateix us expliquem, pel que fa a la demarcació, no?, que, per exemple, a Reus començaran el dia 24 d'agost, d'aquí a no res, a funcionar unes pilones que s'aixecaran automàticament al carrer Doctor Robert. Què vol dir això? Doncs que impediran, a partir de les 11 del matí, l'entrada a carrers doncs, del centre, i per tant el centre quedarà una mica més inaccessible, més tancat al tràfic rodat i més accessible per als vianants. Bé, hi ha rutes alternatives. Riera de Miró, carrer del Roser, tot plegat, Accedir al centre de Reus serà una miqueta més difícil per als cotxes rodats, per als vehicles rodats, a partir del 24 d'agost. Per altra banda, també, parlant de la capital del Baix Camp, els pisos de protecció oficial que es farien al carrilet i que anunciàvem ahir que començarien la tardor, doncs sembla que se'n podrien endarrer una miqueta perquè el solar, que havien la nau abandonada que havien d'enderrocar per fer els pisos, conté unes plaques de fibrociment que, en fi, necessiten tot un protocol per ser retirades. Per altra banda, parlant també d'habitatges públics, habitatges socials, a Torredembarra se'n construiran 34, però la notícia està en què l'Ajuntament ha cedit el solar del pàrquing d'autocaravanes, un aparcament, un solar doncs, bastant mític a Torredembarra i que ara deixarà de fer aquesta funció per convertir-se això en els ciments d'aquests 34 habitatges d'ús públic. Però la notícia a Tarragona Ciutat la tenim baixant, la tenim des de Bràfim, baixant amb carros, amb cavalls, amb cantis, amb aigua beneïda i amb música. Música que aquesta nit sonarà d'aquesta manera.

0: Són els Tarraco Surfers, una formació mítica de Tarragona encapçalada per la Joan Reig i que no pot faltar en cap revetlla i menys amb la de Sant Magí, que arriba molt fresqueta a l'estiu. Són cançons versionades en plan surfero. I el que fem ara és connectar amb el nostre company Pep Sunyer, però molt ràpidament perquè ens expliqui, doncs això, aquesta aigua de Sant Magí que van anar a buscar a Sant Magí lluny, a la Brufaganya, i ara estan baixant i arriba aquesta tarda a Tarragona. Pep Sunyer, bon dia i on sou?
1: Bon dia, Núria. Doncs mira, l'Argilaga, municipi de l'Argilaga, de Pedania de la Secuita, aquí al Tarragonès. És la tercera parada del camí. Han sortit a les 6 del matí els centenars de persones i els 6 carruatges des de Bràfim, on han fet nit, la segona nit d'aquesta anada a buscar l'aigua, que diuen que és miraculosa, doncs, de Sant Magí. I avui que faran l'entrada triomfal a la ciutat. Això serà la tarda, quan repartiran el portal del carro tota aquesta aigua miraculosa. Ara estan esmorzant aquí l'Argilaga, els han rebut amb un toc de campana manual, tot el poble s'hi aboca i estan, com dèiem, aquest centenar de persones portats a l'aigua, esmorzant. Nosaltres també anirem ara a esmorzar i d'aquí no sortim per seguir el camí, eh? Vull dir que això és un no parar.
0: Podrem connectar amb tu després cap a quarts d'11, et sembla?
1: Sí, jo crec que estarem en algun punt del camí. Sí, sí, estarem o a la Secuita o als Pallaresos, eh? Que anem seguint el camí. Pensa que hem sortit a les 6 del matí, eh? Per tant, ja portem unes quantes hores. Sí, sí, connectarem després.
0: Doncs vinga, connectem després i sabem això, com va tot aquest viatge tan mític de cada any. Pep Sunyer, moltíssimes gràcies.
1: Fins ara.
0: Fins ara. Doncs tanquem així la ronda d'actualitat i entrem en altres qüestions. Bàsicament, entrem en la primera entrevista del dia.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: La primera entrevista del dia ens porta cap a Lleida. De fet, ja hem parlat sobre la campanya de la collita de fruita a Terres de Ponent. Ho vam fer a començaments de programa, en plan general. I ja avançàvem una notícia que sembla que s'està confirmant, que és que s'avança la collita de fruita dolça per la climatologia, per el temps, doncs, per la calor baixa que està fent. La fruita madura abans es pot collir abans, però la climatologia ha incidit d'altres maneres també, especialment en el que és la collita de la pera Conference, una varietat més que mítica a terres lleidatanes. Va, que per saber-ne més, connectem amb UAU Lleida, amb la nostra companya Judit Castellà. Judit, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Tots tenim en ment, la pera Conference. És aquella llargadeta, sí?
1: I tant, i tant.
0: Avui és la protagonista de l'entrevista. Amb qui estàs, Judit?
1: Doncs estic amb el Jaume Gardenes, ell és el responsable de Fruita Dolça d'Unió de Pagesos. Molt bon dia, Jaume.
2: Bon dia.
1: Amb ell avui volem parlar perquè, com deia la Núria, la pera Conference és una de les peres de més producció a les nostres terres, però malauradament, si la setmana passada havíem d'explicar que començàvem aquesta campanya, just fa uns dies també havíem d'explicar que vent i granís impedeixen la comercialització de la collita de pera Conference a comarques com la Noguera i el Segrià. A hores d'ara, Jaume, com està afectant el temps en la comercialització d'aquest tipus de pera?
2: Bueno, el temps, a veure, al final ens ha vingut un canvi climàtic molt sobtat, i nosaltres ja fa anys que se'n parla i cada vegada ho veiem més aquí, i de manera que aquesta campanya s'està duent, estem parlant que portem més de 40 dies per damunt dels 38 graus. Ja no parlem dels 40-41, que estaríem parlant uns 25 dies, però pensem que els arbres amb aquestes temperatures no acaben treballant. A part les diferents ventades o les diferents calamarsades, que enguany han set poques, vull dir, l'any passat estàvem parlant amb aquest temps que sobrepassàvem els 15 calamarsades, enguany estem al revoltant de 5 o 6 calamarsades. Ens passa això, que la climatologia cada any ens afecta més a tota la producció de fruita dolça.
1: A hores d'ara, entenc que és precipitat, però una estimació de xifres d'impacte en aquesta comercialització la tindríem?
2: Bueno, nosaltres parlarem de números globals. Aquí nosaltres ens basem molt en els números d'Afrucat. Ells es basen que hauria un 6% menys de producció de pera a nivell de Catalunya. Nosaltres, aquesta baixada de producció, la veiem més severa o més gran. Vull dir, nosaltres, quan parlem de baixada de producció, sempre parlem del potencial productiu de les nostres finques. Uh-huh. Quan parlem del potencial productiu de les nostres finques, portem els últims anys amb unes baixades d'un 50-60% del potencial productiu. Parlaríem que el 2022 vam patir unes grans gelades, la baixada de producció va ser d'un 60-70% de la producció. El 2023, una sequera persistent, que molta gent vam haver de llançar els nostres fruits a terra per salvar els arbres. El 2024, tota l'espècie de pera va patir una gran davallada per un mal quallat o una mala floració.

0: tecnologia més humida, vull dir, llavors nosaltres què ens ha passat aquest any? Aquesta calor, els arbres han patit un estrès de calor molt gran, a part això que ens ha declinat, amb una baixada de calibres de 5 a 8 mm de calibre. Llavors nosaltres ja fa temps que anem amb diferents converses amb el departament, que hem de donar una sortida a tots aquests pagesos que han invertit en plantar aquesta espècie de peres, llavors donar una sortida en el sentit que si es volen reconvertir cap a d'altres sectors, que ho puguin fer. Perquè ara mateix portem 5 anys que la producció de pera a nivell de les Terres de Lleida o a nivell de Catalunya ens ha baixat moltíssim.
1: Clar, quan dius que puguin reconvertir aquestes varietats, a hores d'ara, és a dir, quines preferències hi hauria per deixar de fer pera i passar a un altre cultiu? A quin cultiu es podria passar?
0: No ho sabem. A veure, avui en dia, a nivell de Catalunya, patim el que és un desgavell pel tema de globalització. Pensem que a nivell de Catalunya estan patint molt tot el sector de la vinya per la baixada de consum i pel gran estocatge que hi ha dels últims anys. El fruit de seca ens estem trobant el mateix, que no sé, la globalització es marca molts preus, el cereal estem patint el mateix, vull dir, estem per davall de costos. Avui en però va ser una cosa, que la pagesia avui en dia està patint amb tots els sectors. Llavors, reorientar gent i dir, comencem a plantar fruita seca, o comencem a... No ho sabem tampoc, eh? I ara mateix, tampoc la reconversió cap a altres sectors s'ha d'estudiar, vull dir, pensem que el clima, avui en dia, el moment de reconvertir cap a qualsevol altra espècie, ens haurem de basar molt el clima. Pensem que ara mateix, els últims estudis se parla que potser el 2050 podríem arribar a temperatures de 45, 46 graus, 47. Si arribem a aquestes temperatures, costarà arribar a fer fruita dolça, ni que hi posem xarxes d'antipedra, que ens abaixen perdent 2 o 3 graus de temperatura, però pensem que cada any les temperatures estan en augment, llavors haurem de vigilar amb què reconvertim, perquè cada reconversió és un cost molt alt pel pagès. Estem parlant que en finques de pera mateix o de poma amb intensiu que s'estan plantant últimament, el cost per hectàrea estem parlant de 50-60 mil euros. Aquest cost l'ha d'assumir un pagès i després cada reconversió en fruita dolça estem 5 o 6 anys sense produir i sense entrar ingressos. Llavors, els estudis s'han de fer ben acurats, s'han de fer en condicions, perquè no podem dir nosaltres invertim en fruita seca. Llavors, si d'aquí 2 anys la fruita seca no va bé, hem de buscar aquestes sortides i el departament ens ha d'ajudar a buscar aquestes sortides.
1: Clar, anava a preguntar-te, a nivell de reconversió, és una decisió que podeu prendre lliurement als pagesos o aquí les administracions i les institucions també guien una mica cap a quin tipus de cultiu sí que es permet fer més reconversions, cap a quin no s'optaria tant?
0: No, bé... les decisions finals les han de prendre els pagesos. Les decisions finals que al moment de reconvertir qualsevol espècie o qualsevol varietat, la decisió és pròpia del pagès. El que passa és, si no hi ha una ajuda des de l'administració, avui en dia ens trobarem que no tenim prou ingressos per poder arribar a fer aquestes reconversions. Ja sabem que sempre plorem i sempre volem viure, sempre que vulguem viure de subvencions, cosa que no és així. Pensem que l'administració, al final, si vol que algú mantingui el mosaic agrari, el territori, o no s'abandoni tot el territori, penseu que l'administració hi ha de posar recursos. Ara mateix ho podeu veure, l'administració necessita posar 3 o 4 milions d'euros pel manteniment de boscos. Qualsevol petit incendi que ens ha provocat aquest estiu, estem parlant de 40 o 50 milions d'euros d'una prevenció o allò, poder apagar un foc. I llavors l'administració ha de jugar amb les cartes adelantades. Han de jugar amb la partida amb les cartes guanyadores

0: Llavors l'administració ha de jugar per davant, ajudar els diferents països a poder mantenir el territori net, endreçat i un mosaic que s'hi pugui treballar i en condicions. Ja sabem que des de fora de l'agricultura, sembla que la inversió avui en dia al món agrari és molt gran, però penseu que el pressupost del Departament d'Agricultura estem parlant de 800 milions d'euros. Quan qualsevol petita estació de Metro de Barcelona estem parlant de, no sé si són 9.000 milions d'euros o 90.000 milions d'euros fer una petita estació de Metro de Barcelona. Llavors, si nosaltres sí que parlem d'un 0,05% del pressupost de la Generalitat, llavors, no ho sé, la Generalitat ha de posar recursos, ha de posar l'esforç de poder que la gent se quedi al territori i es quedi al territori, perquè ho veu, la despoblació al món rural és molt gran. Estem parlant que potser no arribem ni al 3% de la població rural a nivell de Catalunya, i cada vegada menys. Les poblacions rurals cada vegada s'estan envellint més i cada vegada el jovent no s'acaba quedant. Llavors, l'administració ha de posar recursos per capgirar aquesta situació.
1: Pere, bon dia. Mira, una pregunta. Parlaves, ens estem centrant en la Pere Conference i ens deies, no?, que potser les esteu agafant de calibre més petit, perquè bé, per les altes temperatures, la granissada també ha influït. Anava a preguntar com ho notarem al mercat, això, aquests problemes que esteu tenint de producció concretament de la Pere, de Conference, com ho notarem nosaltres quan anem a botiga o al mercat?
0: Vosaltres al mercat no ho notareu, eh? Vull dir, jo parlaré una mica amb general de fruita dolça ara, sí. Portem una campanya molt col·lapsada de ventes, avui en dia els lineals que parlem nosaltres, que són les grans superfícies o supermercats, no ens volen a pujar preus, estarem parlant amb una campanya que les primeres liquidacions les trobem amb fruita d'os, unes liquidacions que justet seran per cobrir costos. Amb la Pere, ara mateix, varietats estan de varietats d'estiu, que diem nosaltres, com pot ser llimoneres, arcolins i així, estem parlant amb uns preus de venda a les grans superfícies per molt poc per damunt dels preus de costos. Llavors, al mercat no ho trobareu. Gustativament, si hi ha bona igual. La Pere, nosaltres acollim amb els sucres pertinents i amb el grau de moderació òptim, llavors a preu no ho trobareu, no trobeu una diferència. Penseu que avui en dia grans superfícies estan oferint ofertes de l'euro 50. Quan hem tret dos costos de producció, que estem parlant de 50 i 60 cèntims, estem parlant tot l'embalatge, que estem parlant de 50 i 60 cèntims més. A les grans superfícies, un preu de 1,50 € vol dir que el pagès no arriba a cobrir costos en aquest moment. I les grans ofertes que s'està fent des de les grans superfícies són aquests preus.
1: Recomaneu comprar en botiga petita?
0: Recomanem comprar en proximitat, sí. Comprar en botiga petita, però bueno, nosaltres penseu que aquí a Espanya mateix la gran distribució, i només hi ha una cadena de gran distribució, que avui en dia ven més del 30% de la producció en fresc. Vull dir, tots podem saber de quina cadena parlem, però avui en dia la botiga petita acabarà desapareixent, perquè va per aquest camí, cada vegada queda menys, hi ha gent com va comprar, vol omplir el carro i vol comprar tota la mateixa botiga. La venda de proximitat costa molt augmentar de quilos, vull dir, cada vegada ens costa més poder vendre botigues petites. Veu que les botigues de barri estan tancant, les botigues de poble estan tancant. No són rentables una botiga en pobles de menys de 1.000 habitants i una botiga de poble. Vull dir, la gent, les grans compres estem fent a les capitals de comarca. Vull dir, s'ha de canviar la mentalitat de la gent. Poder canviar aquesta mentalitat costarà molt. No sé, se va canviar amb el temps del Covid. Amb el temps del Covid vam girar aquesta venda, vull dir, al temps del Covid semblava que les botigues del poble ens haguessin de salvar, tothom sortíem a comprar al poble, però ara mateix ho compràvem amb productors de la zona, però tot això s'ha tornat a capgirar d'una tal manera que s'ha perdut la venta de proximitat. Potser parlem del Covid aquí, potser s'ha perdut més del 50% de venda directa.
2: Déu-n'hi-do. Jaume, abans d'acomiadar-te per quedar-nos, com a mínim, o per tenir un bri d'esperança, feies un repàs de tot el que ha passat en aquests últims anys en clau de fruita dolça, amb totes les afectacions que heu tingut. A nivell climatològic, què hauria de passar per poder tenir un any tranquil i amb bones previsions de collita? Què és el que, més o menys, cada dia hauria de passar? Quin temps hauríem de tenir?
0: Bueno, hauríem de tenir unes condicions de temps òptimes, vull dir, pensem que avui en dia, amb el canvi climàtic que tenim, pues, estem entrant amb grans sequeres, estem entrant amb uns climes caurosos de molts dies de llarg termini. No estem parlant allò de dir, no sé, jo els últims anys estàvem parlant de 3 o 4 onades de calor, però aquestes 3 o 4 onades de calor estàvem durant 3 o 4 dies. Avui, aquest estiu, jo veig que portem més de 50 dies amb unes temperatures altíssimes, i això ens condiciona molt al moment de fer produccions de qualitat. Penseu que ara mateix, amb aquest temps, s'està definint el borró floral de la següent campanya, amb aquestes condicions tan altes de temperatura, el borró floral de la següent campanya, ja preveiem que no sigui el bo o l'òptim per tirar endavant la pròxima campanya. Pensem que moltes finques de conference s'han assecat, hi ha hagut una deshidratació de la fulla. Què vol dir això? Que l'arbre ens està tornant a florir ara mateix, perquè, bueno, ha d'haver un estrès que ha de traure el seu potencial d'una manera o altra, i estan tornant a florir els arbres d'aquesta varietat. Llavors, el millor que ens podria passar que tornéssim amb uns estius d'unes temperatures mitjanes, no hi hauria tantes pedregades, perquè els canvis bruscos de temperatura que ens passa, que passem d'un extrem de 40 graus amb una tempesta, i aquesta tempesta que ens acaba descarregant molta pedra, molta cava marçada, que ens acaba afectant a les finques. No sé si tornem endarrere des de fa 10 o 15 anys, però el que ens està passant últimament, el canvi climàtic ho tenim aquí i ha vingut per quedar. No crec que puguem canviar d'un any per un altre, i al final nosaltres el que volem és fer una producció adequada i al final unes ventes adequades. Vull dir, no volem fer-nos rics amb una campanya, ni volem guanyar-nos la vida del que treballem i del que estem vivint. Vull dir, al final no en veiem cap de pagès que s'hagi fet ric amb una campanya. Vull dir, la feina és d'una campanya rere l'altra i poder arribar a cobrir costos i poder guanyar la vida dignament, que és el que necessitem al sector agrari.
2: Jaume Gardeny, responsable de Fruita Dolça d'Unió de Pagesos, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I nosaltres tanquem aquí també aquesta entrevista. Judit Castellà, de UAU Lleida, moltíssimes gràcies també per aportar-nos aquest punt d'informació sobre la fruita dolça en aquest cas. Una abraçada, Judit.
2: Una abraçada, Núria.
1: I el que fem ara és seguir avançant amb un podcast, amb una petita apunt, això d'informació, de recomanació de lectures d'estiu. Ens ho porten, com és habitual, des d'Ona la Torre, és el Territori Lectura, i avui ens proposen lectures justament per aprendre o per enriquir el nostre vocabulari en català. A veure, quins títols.

0: Mònica Socies.
1: Posem fil a l'agulla per no arribar a misses dites. I com que no tenim pèls a la llengua i volem posar els punts sobre les is, avui posarem les mans al foc pels llibres que us presentem. Territori Lectura. Acabeu d'escoltar 5 dites catalanes que trobareu al llibre 102 dites il·lustrades per a tothom, d'en Joan Antoja, Anna Maria Mates i Víctor Pàmies, publicat per Cossetània. Un llibre molt pràctic per portar a tot arreu, de petites dimensions, però fent honor a una altra dita, el pot petit i a la bona confitura. Hi trobarem locucions, frases fetes i refranys amb el seu significat, sinònims, exemples i orígens, amb les seves il·lustracions, com la que escoltareu a continuació.
0: Durà, com la bota de Sant Ferriol, significa que una cosa no s'acaba mai o dura molt més del que caldria. Sant Ferriol havia estat un lladre que tenia el costum d'anar-se a confessar després de cometre un delicte. Com que els confessors no el podien absoldre, enfurismat, els matava. Un dia va trobar un capellà que, sí, que el va absoldre, a condició de prometre-li que deixaria de ser un delinqüent. I així va ser. La seva banda, però, no va acceptar el seu nou tarannà i el van matar i enterrar a sota d'una bota del celler d'un hostal. L'hostaler, estranyat perquè aquella bota no es buidava mai, un dia la va alçar i va descobrir, sorprès, un braç que sortia de terra i que amb un dit tocava la bota. Cavaren i trobaren la resta del cos del lladre penedit, en perfecte estat, fet pel qual li van atorgar la condició de sant.
1: Territori Lectura. També ens ha enamorat Peti qui peti, de la Marta Pérez i Verge, publicat per Rosa dels Vents. En un altre format i posant l'èmfasi en l'actualització d'aquestes expressions, amb ella descobrirem coses com aquesta.
0: Salvar-se per la campana se sol utilitzar per expressar que algú s'ha deslliurat d'un problema a l'últim moment, moltes vegades gràcies a la sort. En el segle XVI es van donar casos en què se suposava que algú havia mort, però després, quan s'obria el taüt, es descobria que la persona havia estat enterrada viva. Aquesta por va provocar la invenció de mecanismes de seguretat que es podien incorporar a taüts que permetien a l'ocupant avisar si havia estat enterrat viu. La que més es feia servir era una corda, de la qual un dels extrems anava lligat al dit de la persona o canell i l'altre a una campana, de manera que la persona enterrada en moure's la podia fer sonar. Si sonava i a l'exterior sentien el so de la campana, la desenterraven.
1: La Marta ens ha explicat d'altres versions i ens ensenya altres expressions amb el mateix significat. En aquest cas, salvar-se pels pèls, que en català correctament s'hauria de dir salvar-se pels cabells, però popularment encara s'utilitza la versió de la traducció directa de salvar-se por los pelos. Si voleu saber la història que s'amaga darrere de les dites, el que troba un bon padrí ja ha fet més de mig camí, una poma al dia, el metge estalvia i no deixar canya dreta, Peti qui peti, heu de llegir. Territori Lectura. Per als més audaços, us portem una última proposta. Proves per a corregir, del gran enigmista Stefano Bartesaghi, publicat per Edicions 62. L'escriptor Niccolò Errante, segons fonts oficials, s'ha suïcidat. Però el seu corrector, Pier Mauro Tamburini, se n'adona que a cada capítol hi ha 10 errades. El més sorprenent és que aquestes errades amaguen un missatge que ens portarà a descobrir si realment ha estat un suïcidi o no. Estructurat en 100 capítols curts, és un llibre on haureu d'exercir de correctors, trobar les errades i desxifrar el missatge per resoldre aquest cas. La llengua ha estat la protagonista de la secció d'avui. Propostes divertides per recuperar expressions i compartir-les. I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió. Territori Lectura.
0: Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura, Ona la Torre, obert per vacances. Territori
2: Lectura. I tant, Mònica, i tant. Quines ganes d'aprendre català d'aquesta manera. Déu-n'hi-do, que xules les propostes que ens porten avui des d'Ona a la Torre, Territori Lectura. Vinga, i més propostes amb què tancarem la primera hora de l'obert per vacances. Anem cap al picat. S'estrenen els companys del Picat a ràdio i s'estrena la nostra companya Sabina Pedrós. La saludem, Sabina, bon dia.
3: Hola, què tal, Núria?
2: Bon dia, bé. Escolta, repassàvem i dic jo, em sembla que el Picat sempre ens porta una entrevista que la tenen com a molt interioritzada, no? El tema del pubillatge, però què us passa a vosaltres amb el pubillatge?
3: Doncs ens encanta això dels pubillers i els hereus, i és més, cada any va agafant força aquest acte, i és l'acte que dona inici a la Festa Major, que ja la tenim aquí a les portes. De fet, ja estan començant els actes previs, demà comencen, però l'inici oficial serà dijous al vespre, justament amb aquest pregó i la proclamació del pubillatge al Picatí. Llavors, el que hem volgut avui és justament que m'acompanyin dos experts en el món del pubillatge, com són la segona dama i el segon cavaler del 2025, la Lídia Tomàs Hernández, que també ha estat escollida segona dama d'honor comarcal del Segrià 2026, i el Gerard Ferrat Ferró, i també volem alguns que s'estrenin aquest dijous. La Maria Canals Barriga, que serà la pròxima pubilla del Picat 2026, i l'Oriol Escuerroure, hereu del Picat 2026.
2: Vaja, que teniu... Saludo, ja. Tens l'estudi ple, ja no hi cap més gent.
3: Oh, i tant, encara tenim algun foradet més, però ja n'hi ha prou per avui. Com esteu, nois?
4: Hola, bon dia.
3: Jo crec que pregunta obligada, ara ens diré la Núria, què passa al Picat amb el pubillatge, perquè cada any són més hereus i pubilles d'arreu del territori que venen també a compartir la nostra festa aquí al municipi.
4: Bé, doncs al Picat gaudim el pubillatge com ha estat una tradició des de fa molts anys, la tenim molt arrelada a la nostra cultura del poble, i bé, doncs ens movem arreu de tota Catalunya sempre que podem, i també a Andorra, no ens oblidem dels nostres veïns. I bé, al final, el nostre acte ve tanta gent perquè hem fet amistat amb quasi tothom d'arreu del país, i és això, venen per l'amistat, per fer un altre acte i per continuar amb aquesta cultura que és nostra.
3: Què vol dir ser pubilla i hereu, si algú encara que no ho sap? I què vol dir ser hereu i pubilla al segle XXI, és a dir, avui dia?
4: Bé, doncs, sobretot, jo crec que ser pubilla i hereu o dama i cavaler vol dir reivindicar i intentar continuar la nostra cultura, perquè avui en dia és una tradició que no molta gent en sap, perquè fins i tot a dia d'avui encara et miren una mica raro quan et veuen pel carrer amb el traje i tot i et pregunten. Però bé, per mi significa poder representar el meu poble arreu de lo que hem dit, de tota Catalunya, i que la gent sàpiga d'on ets i poder explicar el que fas.
3: Gerard, també et pregunto a tu, que ja heu viscut tota aquesta experiència de ser hereus i pubilles, què recordeu amb més emoció d'aquest any de pubillatge, o algun acte que us hagi sorprès, o alguna cosa que digues, hosti, això m'ha fet especial il·lusió participar-hi?
5: Pues hi ha diversos actes que a mi m'han sorprès moltíssim, bàsicament perquè hi ha pobles que tenen part de la cultura que la viuen diferent, o, per exemple... Una cosa que jo he trobat molt són balls tradicionals que no es veuen arreu de Catalunya. Per exemple, quan vam anar al Nacional, aquest any es va fer a Monistrol i ens van sorprendre amb un ball de panderetes que jo no m'havia trobat mai. També s'ha de dir, jo no sóc algú que en sàpiga moltíssim de la cultura catalana, he après moltíssim aquest any, que és una de les coses que més he gaudit, aprendre de tot aquest tema. I sobretot en els balls, que és una cosa al final que es pot disfrutar fàcilment per a tothom, pues, a mi m'ha sorprès moltíssim. M'ha agradat moltíssim també el com ho viu tot, per exemple també amb la polca passa molt, quan comencen les primeres notes de la polca tothom s'emociona, tothom vol ballar-la, tothom surt a ballar-la, i jo he vist polques pleníssimes de gent. Recordo una polca que no va ser, diria, Pont de Vilomara, que es va fer dins del propi edifici on feien l'acte, i literalment la gent no la podia ballar de tanta gent que hi era. I a mi, doncs, com ho viuen tot aquest tema de la cultura i tal, em va encantar, em va emocionar molt, i és potser el que més m'emporto d'aquest any viscut.
3: Clar, heu viscut noves tradicions, heu après també la cultura d'arreu del territori, geografia, perquè ara doncs, ens parlàveu de diferents pobles, fins i tot amb pocs habitants, que també viuen el món del pubillatge. Què més s'aprèn sent pubilla i hereu?
4: Jo crec que també s'aprenen molt els valors, respecte, igualtat i unió entre tots, perquè al final tots estem defensant el mateix, que és la nostra cultura, i respecte cap a tothom, respecte cap als pobles, cap als ajuntaments i això, i gaudir-ho entre tots i que sempre hi hagi un molt bon ambient, perquè al fin i al cap t'estan acollint en pobles on perfectament no podies saber que existien i t'estan acollint allí amb els braços oberts i t'estan donant un lloc per dormir i per menjar i és això.
3: I ara pregunto a l'Oriol i a la Maria, que sereu nous hereus i pubilles del 2026, us estrenareu dijous, per què us heu presentat a ser hereu i pubilla? Qui vulgui.
6: Bueno, ens hem presentat perquè doncs, penso que ens fa il·lusió poder representar el nostre poble arreu de Catalunya i també per descobrir, com han dit els nostres companys, la cultura i les tradicions catalanes i això.
3: Ja sabeu com funciona el tratge, ja us heu provat la faixa, la sabeu posar, la banda cap a quin costat va...
4: Sí.
3: Expliqueu. Maria.
7: Doncs vam anar l'altre dia a provar-ho i sí, ja ho tenim tot arreglat. Bueno, ens van haver d'agafar les mesures i arreglar algunes coses que encara estaven per fer, però ho tenim tot arreglat i perfecte a casa, preparat pel dijous.
3: Perquè és tot un món, això del pubillatge. Hi ha un protocol al darrere exhaustiu, no només amb el vestit, sinó també en tots els actes, com s'han de presentar els diferents hereus i pubilles, com heu d'anar ordenats, de quina manera us de posar el tratge. Expliqueu-vos una mica què heu descobert aquí, Lídia o Gerard.
4: A veure, hem descobert que a part de ser un títol local, també tenim altres títols, com poden ser els comarcals, intercomarcals o nacionals. També hem descobert les persones de foment, els delegats, i tot això del Parlament de fer discursos i de qui els fa i de què has de dir i tot això. I sobretot jo diria que el tema de les entrades és el més com a complicat, no? Perquè és això el que diem, quan són actes que hi ha moltíssima gent, doncs costa molt arreglar tots els pobles des de més lluny a més a prop, de nivell alfabètic i primers petits i després els grans. Però és tot un món que al final ja t'acostumes i dius, vale, vaig aquí, vaig amb els meus, i ja està.
3: Ens queda poc temps, va, us pregunto per anècdotes així divertides que us hagi passat amb pubilles, hereus d'altres pobles, o allò de dir, m'hem acabat anant descalços perquè no podíem més amb les sabates, expliqueu-nos.
5: Jo recordo una anècdota bastant divertida amb un company de Maselles, que bàsicament es va presentar a un poble i a l'hora de començar-nos a canviar, el tio va començar a treure el traje, va anar trient peça per peça, i quan va veure que només tenia tres peces del traje en comptes de pues, tot el traje sencer, es va començar a preocupar. Perquè, clar, a l'hora de ficar-se tot el traje, pues, es va quedar sense mitjons, es va quedar sense sandàlies, es va quedar sense camisa, i va fer una sortida, òbviament, una mica lamentable per aspecte, perquè al final anàvem una samarreta blanca amb tot el dibuix aquí i a sobre de la...
3: L'armilla,
5: i seguir veient la camiseta blanca. A més, també es va ficar la faixa per damunt de l'armilla, llavors va ser molt lamentable el vista. A mi em va semblar molt divertit, me vaig estar rient d'ell tot l'acte, tinc diverses fotos, a més, d'ell.
3: Sí, que ara hi regodeu, encara haurà viure.
4: Sí,
3: encara.
4: Sí.
3: Per què aconsellaríeu ara, si ens estan escoltant alguns joves, que es presentin a hereus i pubilles dels seus municipis, ja per acabar?
5: Jo diria per provar, per donar-li una oportunitat. Jo li vaig donar una oportunitat perquè jo no sabia el que era tot aquest món. Vaig sortir sense saber qui era, vaig sortir, a més, amb un grup que jo no coneixia. Li vaig donar una oportunitat i, mira, jo he acabat sortint supercontent. És veritat que potser no allargaria un any, però és que almenys he estat un any que m'ho he gaudit moltíssim tot, qualsevol acte, qualsevol cosa, inclús les coses més avorrides, al final arribes al final de la teva vigència dient, és que dona igual que siguin avorrides, han sigut part de la pròpia experiència i el mateix que va ser avorrit per tu ha sigut pel del canto i ho pots comentar i pots riure de tot això. Llavors, és això, és una cosa que si li dones una oportunitat, al final gaudeixes molt perquè no és tan dolenta com la gent t'ho sol pintar, perquè a mi m'ho han pintat bastant dur.
2: Doncs avui hem tingut aquesta visió del pubillatge, aquest gran fenomen que teniu al Picat. Sabina Pedrós, del Picat Ràdio, escolta, moltíssimes gràcies i a disfrutar-ho moltíssim. Una abraçada i bon estiu, companys.
3: Vinga, bon estiu.
2: Bon estiu. És que ho hem de deixar aquí. Haguéssim estat una estoneta més xerrant amb ells, perquè són molta gent i a més tenien molts... Ara s'havien animat a fer, a explicar anècdotes, però gairebé són les 10 del matí. Després de les 10, més obert.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Bon dia. Després d'una primera victòria contra Irlanda, la rubinenca Chantal Giné es prepara per a un nou partit avui contra Bèlgica al Mundial d'Hockey Herba. L'equip, que havia completat una preparació intensa, va guanyar 3-2 a les irlandeses amb un gol final de Giné a l'últim quart. Ja enmig de la primera fase de grups, Giné valora les rivals que els queden per davant, Bèlgica i Nova Zelanda, com un gran repte.
3: Crec que per mi és el grup més difícil perquè, bé, al final tenim a Bèlgica, que és tercera del món. Competir et dona aquest plus també de saber contra qui t'enfrontes. I després Nova Zelanda és una selecció que fa moltíssim que no juguem contra elles. No tenim gaire expectatives d'aviam com anirà. Per sort juguem el tercer partit i ja les haurem vist jugar contra Bèlgica i Irlanda abans. I estem una mica, doncs, això, les expectatives d'aviam què ens trobarem.
2: Els següents partits de la fase de grup seran avui a 8:45 de la nit contra Bèlgica i el dijous 20 d'agost a 14:00 contra Nova Zelanda. Acabada la primera fase de grups del Mundial, el dia 21 d'agost començaran amb la segona fase de grups fins a arribar a la recta final de la competició el dijous 27 d'agost amb les semifinals femenines. La final femenina i el partit pel tercer lloc es celebraran el dissabte 29 d'agost per la selecció femenina i el diumenge 30 d'agost per la masculina. Ens esperen uns dies encara força calorosos. L'Ajuntament de Rubí ha previst una xarxa de refugis climàtics per aquests dies, així com una vintena d'espais naturals on trobarem ombra. L'edifici de l'Ajuntament està obert a l'agost de 8-2. La biblioteca també és refugi climàtic. Obren per la tarda, però aquest estiu trobareu obert l'edifici també al matí. El casal cívic i comunitari de Rubí, al carrer Magallanes 60, està obert de dilluns a divendres d'11 del matí a les 7 del vespre. I el mercat de Rubí obre tots els matins de dilluns a divendres i divendres també a la tarda. Les parades, lògicament, fan vacances, però l'equipament el trobareu obert. I a banda dels edificis públics, el consistori també ha definit una vintena d'espais naturals que podeu fer servir per refugiar-vos de la calor. Perquè es feu una idea, estem parlant de la Rambla del Ferrocarril a la zona de la Pèrgola, el Parc de la Font de la Vila, l'Arborètum, o el Parc de la Pau i Natura al barri del 25 de setembre. Podeu consultar la llista completa a rubí.cat. Fins aquí les notícies, més informació d'aquí a una hora.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: És la llum de l'esperança, la llum que fa... No? Que es contraposa a la foscor, aquesta llum de contrahivern. I són les bicicletes dels Blaumut. Per cert, que escoltàvem ara mateix quan hem trepitjat la cançó. És xulíssima, eh? El teremín, aquest instrument tan especial també que ens transporta com a l'espai exterior. I és que ho tenen tots els Blaumut perquè ens agradin. El que no tenen, perquè no els hi hem preguntat, eh? Però també estaven convocats a fer l'enquesta, és opinió sobre el tour. Si prefereixen veure'l o dormir-lo. Aquesta és la pregunta que us fem avui des de Cardedeu. És el tema del dia. Estela Muñoz, bon dia.
1: Hola de nou, Núria.
0: Bon dia. Mira, et dic aquí a nivell tarragoní que jo crec que enguany hi ha hagut més tarragonins que mai que han mirat el tour perquè vam tenir una etapa del Gran Depart, una etapa de sortida de quan va començar tot plegat, però vaja, el tour ja se'ns queda enrere, com qui diu, perquè va acabar el 26 de juliol. Va guanyar Pogacar, que ja se sabia que guanyaria, en fi. I ja s'ha acabat. O sigui que ara hem de buscar altres maneres de fer la migdiada.
1: Què
0: diuen els oients?
1: Doncs mira, si vols comencem a llegir un parell de missatges d'Instagram. Són bastant curts i concisos. Per exemple, /La Garriga ens diu migdiada sempre. En Tour 51, migdiada. Tal qual,
0: eh? Vull dir, sense més explicacions.
1: Sí.
0: Pim-pam,
1: sí,
0: ja està.
1: Ho tenen ben clar. I, per exemple, Clàudia/51 ens diu soc més de migdiada al principi i després veure l'última etapa.
0: Ah, a l'arribada ja, o sigui, ella dorm i llavors... Mira... que bé.
1: Veu l'important, al final.
0: Sí, igual ja té com el radar posat, no?, de que quan veu que estan arribant...
1: Correcte.
0: Això ja està professional, molt bé.
1: I també tenim un parell d'àudios. Sí. El primer d'ells és de la nostra oient d'Agmar Elias, que ens ha fet arribar un àudio complet i a més ens explica una feta històrica que va tenir també aquí a Granollers, que va passar al tour. Llavors l'escoltem.
2: Hola, doncs bueno, el Tour a França jo li tinc una mica un amor-odi perquè per una banda a mi és un esport que penso que admiro molt perquè has de tenir molta disciplina i a més a més és un esport que jo practico doncs al gimnàs en classes dirigides, però llavors per l'altra banda és un esport que si veig per la televisió m'avorreix molt, prefereixo fer mil vegades una migdiada i que a més aquest any ha coincidit doncs que vaig anar a Ullers i em vaig adonar doncs que passava justament totes les esportistes passant pel Tour de França allà, llavors vaig estar 3/4 d'hora per buscar aparcament.
0: Ai,
2: però bueno, el que he dit, que per una banda molt bé, però per l'altra doncs prefereixo doncs fer altres coses que veure per la televisió.
0: Clar, és allò que passa tot, no?, amb el futbol també, que dius, bueno, el veig o el jugo?
1: Sí, no, que és una molt mica... diferent.
0: Sí,
1: a mi em passa amb el tenis, he de dir, que em passa
0: molt
1: el mateix. Que veure'l m'és molt avorrit.
0: Però en canvi t'agrada jugar.
1: Correcte, m'encanta.
0: Genial, mira,
1: llavors després tenim un altre àudio que és la nostra oient Lia Moreres, que ella es considera amant de les migdiades, si hi hagi tour o no. Vale? L'escoltem.
3: Hola, doncs crec que sempre serem de l'equip fer la migdiada. És el millor moment del dia, tant a l'estiu, encara que facin el tour, com a l'hivern, sofà i manteta. Per mi és un regal aquest costum que tenim de fer la migdiada.
0: Que sí. Jo estic en aquest equip també, eh? I tant. I ja t'és igual que sigui tour o que sigui boxes, que t'és igual.
1: Exacte. És un gran moment, sempre.
0: Sí que és veritat que hi ha, a vegades, posar-te la televisió de fons o la ràdio, no? Fins i tot, amb aquestes veus. Mira, ara mateix potser se'ns està dormint algú i no ho sabem, eh?
1: Poder, sí.
0: Que fort.
1: Que desperti ja.
0: Vinga.
1: Tenim una altra nota de veu de la nostra oient Laura Garriga, que ens proposa un altre plan que no és dormir.
4: Bon dia, Obert, per vacances. Doncs jo, la veritat és que quan fan el Tour de França per la tele, el deixo de fons i aprofito per fer altres coses per casa.
1: Ah. Bueno, també, és una altra manera, no?
0: També, pobres ciclistes, no els hi fem ni cas, és que no els hi fem ni cas, ells ja suant,
1: la veritat
0: pobres.
1: Que de moment no ens està arribant cap àudio
0: no.
1: que estigui mirant el Tour amb ganes, la veritat.
0: Sí, és veritat, però ni un, eh? O sigui...
1: No, de moment no.
0: Vinga, va, feu-los una mica de suport, home. Mira, potser després d'aquest reportatge que escoltarem ara, com que sabrem més coses del Tour, potser la gent s'arriba i se'l mira d'una altra manera.
1: Nosaltres seguim oberts per rebre àudios i missatges per Instagram i el nostre WhatsApp.
0: Genial, Estel. Estela. Doncs vinga, abans de tancar programa ens hi tornem a posar. Una abraçada, fins ara.
1: Fins ara, adéu.
0: I com dèiem, el que fem és donar pas a un reportatge que ens han fet des de Ràdio Tordera la companya Clàudia Icart, en què ens explica la història del Tour de França. Va, que així li agafem carinyo i potser ja no ens tornarem a dormir mentre el mirem.
5: Jo el segueixo.
6: Normalment m'adormo.
7: El segueixo.
6: Escoltant aquestes respostes, descobrirem si realment la gent mira el Tour de França o si se'l posen i aprofiten per fer una migdiada. Avui us explicarem una mica de la seva història, tant del Tour masculí com del femení, veurem com funciona aquesta competició i descobrirem algunes de les seves característiques més curioses. Us ho explico perquè si sou com jo i no en sabeu gaire d'aquest esport, avui el puguem descobrir junts i qui sap, potser fins i tot ens entrin ganes de mirar-lo. Perquè cada estiu, durant unes setmanes, milers d'espectadors i aficionats segueixen dia rere dia una de les curses ciclistes més importants i mediàtiques del món. Així que, comencem! El Tour de França masculí va sorgir l'any 1903 d'una manera força peculiar. En aquella època, els diaris es van adonar que les notícies sobre curses ciclistes feien augmentar les seves vendes. Un periodista del diari L'Auto va proposar al seu director crear una gran cursa que recorrés França. La idea era que aquesta nova cursa generés més notícies i fes que la gent comprés el diari. I així va néixer el Tour de França. El primer tour va constar de 6 etapes, on a cada una els ciclistes havien de recórrer 400 quilòmetres aproximadament. La prova va arrencar a les afores de París i va durar 19 dies. El primer guanyador va ser Maurice Garin. Una dada curiosa és que en aquesta primera edició els ciclistes no podien rebre ajut extern i havien de preparar les seves bicicletes ells mateixos. Durant les primeres edicions, el Tour va anar guanyant popularitat a passos de gegant. El 1910 es va introduir per primera vegada als Pirineus i un any després als Alps, cosa que va canviar per complet la naturalesa de la competició. La muntanya va esdevenir el gran escenari del patiment. A la darrera dècada, el Tour de França ha viscut una renovació tant a nivell esportiu com tecnològic. S'ha reforçat el control antidopatge i ha augmentat el protagonisme dels equips científics i la preparació milimètrica. Aquest any, el Tour de França masculí va sortir per primera vegada de Barcelona el 4 de juliol i va acabar a París el 26 de juliol, després de 21 etapes i de 3.333 quilòmetres recorreguts. La història del Tour de França femení és una mica diferent. Mentre que el Tour de França masculí es porta fent des del 1903, el femení no va començar fins al 1955, en què 44 dones es van posar al dorsal i van disputar el primer Tour de França femení, que després de 5 etapes el va guanyar Millie Robinson. El següent Tour no es va repetir fins al 1984, 29 anys després. Durant el 84 i el 89, Jean-Marie Leblanc va proposar un format en què s'aprofitava la infraestructura de la carrera masculina, però que elles només feien els últims quilòmetres de l'etapa. Leblanc va perdre l'interès per continuar organitzant la prova, perquè no tenia la repercussió mediàtica prevista i, per tant, els ingressos econòmics esperats. Abandonant aquest projecte, la carrera masculina i femenina es separaven i va ser ASO qui va aconseguir fer-se càrrec de la carrera. Aquí la cronologia es complica perquè al mateix temps que ASO seguia amb la carrera, Pierre Boé va començar a organitzar el seu propi Tour de França, que és el que s'ha mantingut durant més anys. També és conegut per ser el més dur, tant pel recorregut, la longitud i el nombre d'etapes, ja que eren dues setmanes d'acció amb una mitjana de 1.400 quilòmetres. No va ser fins al 2022 que ASO torna a recuperar oficialment el Tour de França femení. Aquell tour va començar a París i es va celebrar del 24 al 31 de juliol. Es van veure 8 jornades en què el ciclisme de la categoria femenina va tenir una importància que no s'havia pogut gaudir en moltes ocasions. En total van ser 1.033 quilòmetres i la guanyadora va ser Annemiek van Vleuten. Aquest any el tour va començar a Suïssa, a Lausana, l'1 d'agost i va acabar el 9 d'agost a Niça. va ser de 9 etapes i en total es van recórrer 1.174,5 quilòmetres. En tots dos casos, guanya el o la ciclista que completa el recorregut en menys temps possible. No necessàriament guanya el ciclista que arriba primer en una etapa, sinó qui al final de totes les etapes ha acumulat menys temps que la resta de participants. Parlant d'etapes, n'hi ha de diferents tipus. Les etapes planes, que són ideals pels velocistes, etapes de muntanya i mitja muntanya, que són etapes amb pujades molt difícils i contínues, on els favorits treuen les majors avantatges de temps, i les etapes de contrarrellotge, que són proves individuals on cada ciclista roda només contra el cronòmetre. I ara que coneixem una mica la història i sabem com es guanya el Tour, parlarem d'una de les seves característiques més conegudes, els mallots. Tant en el Tour masculí com en el femení, hi ha diferents mallots que serveixen per distingir els ciclistes. El més conegut i que ja hem parlat abans és el mallot groc. El porta el corredor o la corredora que ocupa la primera posició de la classificació general. Després tenim el mallot verd, que identifica el líder de la classificació per punts. Els ciclistes aconsegueixen punts segons la seva posició en les arribades de les etapes. El tercer és el mallot blanc, amb punts vermells, que és el mallot de muntanya. El porta el ciclista o la ciclista que millor puja les muntanyes. I finalment tenim el mallot blanc, que identifica el millor ciclista jove. Aquesta classificació permet destacar els corredors i les corredores més joves que tenen un gran rendiment durant la cursa. És la manera de descobrir i donar protagonisme a les futures estrelles del ciclisme. I per acabar, una cosa curiosa és que, encara que el ciclisme sembla un esport individual, també és un esport d'equip. Cada ciclista forma part d'un equip i normalment hi ha un corredor principal que és el qui lluita per guanyar. Els seus companys l'ajuden durant la cursa, li poden portar aigua, menjar, protegir-lo del vent, marcar el ritme, etc. Després de tota aquesta informació sobre el Tour de França, he preguntat a diverses persones què en saben i què en pensen. I si heu estat escoltant fins ara, segurament vosaltres també podreu respondre alguna d'aquestes preguntes.
5: Hola, jo sí que segueixo el Tour, el que passa que haig de ser sincera i si m'agafa alguna hora de migdiada xula del cap de setmana pot ser que faci algun cop de cap, no ho puc negar. No, no, les etapes no les veig senceres. Al principi, com no tinc massa emoció, m'ho salto, veig al final, l'arribada és el més xulo.
7: Depèn de les etapes. Com que el miro per la tele, normalment es connecta quan ja ha començat i porta una estona, llavors si l'etapa acostuma a ser plana, em connecto als últims moments per mirar l'esprint i si hi ha muntanya sí que me l'acostumo a mirar amb la salvetat de que algun dia m'adormi perquè és l'hora de la clapada.
6: Personalment jo no el miro perquè considero que és un esport una mica avorrit, però havent investigat i après sobre el tema, potser al següent Tour sí que miraré alguna de les etapes. També els he fet preguntes sobre el Tour de França.
5: El mallot groc és per marcar el líder del Tour, el mallot blanc amb punts vermells és per marcar el líder de muntanya, de les etapes de muntanya.
7: Doncs el mallot verd, si no m'equivoco, és el mallot de punts, que normalment és es donen una sèrie de punts segons l'ordre d'arribada a la meta i també els sprints intermitjos. I el mallot de punts vermells és el millor de la muntanya, que també és com una classificació en la qual es donen punts segons a cada port de muntanya se li atorguen unes categories d'especial o de primera categoria o el que sigui, i això comporta uns punts, i el que té més punts sumats, perquè és el que ha passat més vegades primer o segon per allà, doncs se li dona aquest mallot.
6: A part del Tour, també els he preguntat si miren algun altre esport a l'estiu.
5: Sí, durant l'estiu miro altres esports. És un clàssic veure el tennis, el Wimbledon i el Roland Garros.
7: El futbol, bàsicament futbol i una mica de bàsquet, sobretot perquè segueixo el Barça.
6: I per últim els he preguntat si ells mateixos practiquen algun esport. Jo practico un esport molt diferent al ciclisme, que és el pàdel.
5: Jo vaig amb bici, però sí que és veritat que m'agrada qualsevol època de l'any, tant a l'estiu com a l'hivern.
7: Precisament vaig bastant amb bici i també caminar i visitar l'entorn, sí, però principalment bici.
6: I després de conèixer una mica millor la història del Tour de França, saber com funciona, què significa cada mallot i descobrir que, tot i semblar un esport individual, darrere de cada ciclista hi ha tot un equip treballant, arribem al final del nostre reportatge. I qui sap, potser després d'aquest reportatge us animeu a mirar-lo de veritat. Moltes gràcies.
0: Ai, Clàudia, Icard, des de Ràdio Tordera. Quasi que t'hauràs d'esperar tot un estiu, això sí, eh? Després d'explicar-nos tota la història del Tour, ens han vingut moltes ganes, això, de veure la consciència i no adormir-nos. L'estiu que ve, doncs, ho podrem fer. Moltíssimes gràcies per aquest reportatge que il·lustra el tema del dia. I nosaltres seguim endavant buscant el Manel Ferrer de Premià. Comencem vacances, però venim intoxicats de tot l'any de treballar i des que desconnectar de la feina, però també desconnectar del mòbil, de les xarxes socials, dels mails, no és tan fàcil com sempre. Com podem aprofitar realment les vacances per descansar des del dia 1? Existeix la famosa crisi postvacacional? El Manel Ferrer té les respostes. Manel, bon dia.
8: Bon dia, Núria. Doncs sí, precisament avui volem parlar d'aquesta dificultat que tenen moltes persones per desconnectar i començar les vacances, i també la inversa, per tornar de les vacances i tornar a la feina. Per això avui hem quedat amb el doctor en psicologia, l'Oriol Lugo. Bon dia, com estàs?
9: Bon dia, un plaer.
8: És un problema real, això, el fet d'aprendre a desconnectar de la rutina i després a la inversa, també, quan s'acaben les vacances i hem de tornar a la feina.
9: Totalment. Pensa que quan estem en el nostre dia a dia hi ha molt estrès, moltes rutines, molta pressió, i això el que fa és que quan comencem a agafar vacances és com una parada en sec, és com passem de 100 revolucions a zero. Llavors hi ha gent que això no li senta molt bé. Hi ha persones que quan comencen les vacances tenen dolors de cervicals, mal de panxes, llavors és com, ostres, què pot passar aquí? Si estic ja de vacances hauria d'estar tranquil, tranquil·la, i el resultat és que com que portes tant d'estrès acumulat, al final el cos es relaxa i aquí és quan comencen a venir també molts dels mals.
8: Per tant, hi ha problemes o derivats físics d'aquests canvis de rutines, no? De començar les vacances o de tornar a la feina, eh?
9: Jo soc partidari de que si les vacances, si es poguessin fer no de cop, sinó que fos algú més progressiu. Però clar, al final és complicat perquè les empreses gestionen els horaris com poden o com és possible, no? Llavors, quan la persona comença a fer vacances de cop, el que seria recomanable és que potser en lloc de marxar ja aquell mateix dia a la casa de la platja o a la muntanya o a l'hotel o a agafar un avió, que fossin uns dies d'estar encara a casa, de fer-ho de forma progressiva, llavors a partir d'aquí després ja fer el canvi.
8: Val, per tant, fer activitats similars al que serà les nostres vacances, potser a les tardes o al vespre, no? Per anar fent aquest canvi. I per la tornada, quan hem de tornar a la feina, què hauríem de
9: fer?
8: I
9: per la tornada també seria ideal que fos algo progressiu. Hi ha gent, que conec persones, que tornen gairebé d'un vol o de viatge un diumenge i el dius comencen la feina. Això és l'últim que hauríem de fer. Hauríem de plantejar també una reincorporació que fos progressiva, tornar uns dies abans, tornar a casa, agafar una mica de rutina, i llavors ja tornar a la feina.
8: Per tant, millor tornar potser un parell de dies abans i tenir aquest temps, no?, d'impàs abans de tornar a la feina, que no pas això, arribar a les 11 del vespre d'un vol i el dia següent a les 8 estar a l'oficina.
9: Exacte, al final el cervell funciona també amb cicles, llavors les rutines ens ajuden també a tenir aquesta mena com d'estabilitat mental. Quan passem d'un canvi tan brusc, d'una rutina que és de vacances, que no hi ha rutina, potser a una situació que ja és el més habitual, clar, aquest impàs genera aquest tipus d'estrès. I a més també perquè ens anticipem. Quan ja estem pensant en que tornem a la feina, potser ja estem fent aquest tipus d'anticipació que ens genera estrès, en general preocupació, llavors una forma també de que sigui més suau.
8: Molt bé. I la pregunta estrella, quan haurien de durar les vacances perquè realment serveixin per això, per descansar i per poder desconnectar una mica de la rutina i de la feina?
9: Doncs es parla de que a partir de 2-3 setmanes ja comencen a fer un canvi mental.
8: Val.
9: Tot i també que hi ha persones que recomanen que no siguin tampoc vacances molt més llargues d'un mes, perquè llavors el contrast és massa gran. Llavors l'ideal seria això, de 2-3 setmanes i que siguin també especials en el temps, al llarg de l'any. Hi ha gent que a vegades fa un mes de vacances, jo seria partidari que potser en lloc de fer un mes fessis 2 setmanes, una setmana potser al Nadal, una setmana potser Setmana Santa, és a dir, que t'ho poguessis repartir. Això és molt més productiu i també molt més sa que no tot un mes de cop.
8: Hem estat parlant de la feina, d'aquestes rutines, però és veritat que tenim un enemic, podríem dir-ho així, que són les xarxes socials i el mòbil, que això potser, Oriol, tu portes molts anys dedicant-hi, potser això fa uns anys no era un problema, però ara sí que s'ha afegit el fet de la desconnexió digital o virtual, no?
9: Totalment. Per què? Perquè les persones quan estan de vacances però estan amb el mòbil, pot ser que també puguis obrir sense voler-ho o potser tens una part de tu que té inquietud i obres un correu de la feina, que no hauries d'obrir-lo, encara que potser no respongui, però ja estàs obrint el correu de la feina o estàs potser mirant un WhatsApp de treball o una notificació, clar, això no t'ajuda a desconnectar. Llavors és molt important que quan la gent faci vacances que pugui realment fer aquesta desconnexió i dir tot el que siguin correus de feina, WhatsApps de grups de treball, de reunions, tot això, fora. Mentalitzar-se de que realment el telèfon ha de ser una eina que ens ajudi a comunicar-nos, però no a estressar-nos.
8: D'acord, potser també això està de clau qui tingui mòbil d'empresa, no? Això potser és més fàcil fer-ho que no pas quan tens una única línia, que és per on et contacten per absolutament tot, no?
9: Exacte, un dels consells també és que pugui haver-hi una doble SIM i que tu puguis tenir el teu propi mòbil i tinguis una xarxa que sigui la de feina i una xarxa que sigui la personal, per poder separar-ho.
8: Ara parlàvem justament de feines, doncs que potser depenem d'un empresari o d'una empresa, però clar, quan tu ets el teu propi cap, el teu propi jefe o ets autònom, com poden fer unes vacances als autònoms per d'alguna manera doncs desconnectar, però a la vegada sense perdre la vista del seu negoci, perquè també depenen d'això.
9: És un bon repte. Aquí la idea és que la persona entengui que descansar o recuperar-se és necessari. A vegades hi ha gent que diu no vull fer vacances perquè llavors estic perdent client o estic perdent. És el contrari. Les millors idees, els millors pensaments, les millors estratègies venen quan la persona està dualment descansada. Quan tu estàs, per exemple, a la platja o a la muntanya fent una excursió o un passeig o prenent el sol, és quan venen aquelles idees perquè estàs relaxat, estàs calmat. Llavors, si la gent pensa en que ha de fer més, jo aquí els diria que al revés. Aquí, menys és més.
8: Molt bé. Per tant, aquí m'ha sonat una clau important, Oriol. Durant l'any també seria important trobar petits moments d'oasis, no?
9: Correcte.
8: Per crear i per ser creatius i per obrir una mica la ment i la mira a nous projectes, a noves idees o a noves iniciatives, no?
9: Sí.
8: Com ho podem fer durant l'any, quan estem en la rutina, per aconseguir fer aquestes petites desconnexions?
9: Aquí el truc seria aconseguir de fer cap de setmanes llargs, de 3-4 dies. En 3-4 dies ja la ment comença a relaxar-se. I també és important de fer canvis d'entorns. A vegades hi ha gent que diu, jo faig minivacances o descanso al mateix poble. Pot ser que sigui un recurs fàcil, però a vegades també el fet de sortir, encara que sigui al poble del costat o a una altra ciutat o un altre entorn, això també t'ajuda que pugui haver-hi aquesta desconnexió. L'entorn és molt important. Hi ha una vinculació emocional molt forta. Llavors, si tu no surts del teu lloc de treball o del teu poble on estàs treballant, a vegades és complicat que hi hagi aquest canvi de xip.
8: Molt bé, per tant, cal que físicament també fem aquest petit canvi per fer aquestes desconnexions. Parlàvem ara d'aquesta recuperar rutines, de començar vacances. Amb quins problemes més psicològics tornem després de les vacances? Amb què us trobeu un cop entrem al setembre, octubre?
9: Doncs mira, un clàssic són les separacions de parella. Això és el que també veiem molt en consulta a partir del setembre. I està estudiat que quan les parelles estan de vacances, comparteixen més hores. Llavors això el que fa és que hi hagi molta més convivència i la convivència ja sabem també que pot portar a conflictes. Llavors són parelles que durant al llarg de l'any no discuteixen tant o potser està la cosa més freda, però quan ja comencen a compartir moments de vacances, clar, aquí hi ha moltes més discussions, conflictes, baralles, i al setembre tornen i et diuen és que no la suporto, no la suporto. Clar, no és que no la suportis, és que has estat convivint realment dia a dia de forma intensa dues setmanes o tres setmanes. Llavors això fa que potser desconeguis la teva parella i ara la coneixes d'una altra manera.
8: Per tant, moltes vegades potser coneixes la parella en aquesta convivència de les vacances, que això potser vius durant tot l'any en el mateix pis o la mateixa casa, però en el moment on coincidiu més és quan esteu fora de casa.
9: Clar, perquè quan la gent està treballant potser es veuen, què, 6, 7 hores o 8 hores, les hores de son o potser algunes més, quan estan de vacances, clar, són les 24 hores contínues. I hi ha molta gent que diu és que he descobert que el meu marit o la meva dona és d'una altra forma. No és que sigui una altra forma, és que heu conviscut més temps.
8: Això és important. Ara parlàvem de les vacances, dels viatges. També això s'ha convertit en un problema en algunes parelles, el fet de planificar o no unes vacances. Què és millor, i com a especialista, què ens recomanaries? Que planifiquem els viatges o que ens deixem portar i que improvisem potser una mica més.
9: Bé, això és important també que la gent faci

0: imprevistos o per coses que puguin moure's de l'agenda. Perquè si no també això pot generar també estrès. Mm-hmm. Hi ha molta gent que s'estressa anant de vacances perquè ho ha de veure tot. Ha de fer totes les activitats, tots els plans...
1: Per no perdre't res del que has previst.
0: I quan tornen et diuen, ara necessito vacances de les vacances.
1: Amb això, parlem, per exemple, de viatjar amb parella, no? O inclús també amb un grup d'amics. Sí. És important, perquè de fet veia un vídeo a xarxes fa uns dies d'un grup d'amigues que feien com un com unes normes, no? Com un reglament per aquestes vacances. És important que dins de les vacances, malgrat que compartim aquest espai, també trobem moments per estar sols i moment d'intimitat?
0: Totalment. El problema quan estem viatjant en grup és que tot el que passa al final està compartit. Mm-hmm. Llavors no tens aquest espai d'intimitat. I això que deies del grup aquest d'amigues, ho trobo molt bona idea. És una cosa que moltes vegades recomano també a gent que em pregunta, que és que hi hagi unes mínimes regles a l'hora de viatjar. La primera regla és que totes les discussions que puguin sortir en el viatge es puguin parlar. A vegades hi ha gent que quan discuteix s'enfada i marxa, no? Mm-hmm. Clar, en un viatge potser no és tan fàcil. Potser si estàs al mateix poble dius, mira, doncs ja parlarem demà. Però en un viatge potser això és complicat si estem en un grup que no es pot separar. La segona regla seria sobretot això, de que la gent pugui també trobar moments en estar sol, que tu deies, d'intimitat, moments en què tornem a l'hotel, moments en què estem potser cadascú a la seva habitació i també podem tenir el nostre propi espai. I la tercera és que ens enfoquem també en quin és el propòsit del viatge. Aquest últim punt és clau. És a dir, el propòsit del viatge no és tenir la raó, no és fer-ho tot, sinó és realment gaudir de l'experiència.
1: Molt bé. I a més, segurament, no obligar-nos a fer coses, no? Potser encara que anem en un grup de 5 persones, si algú vol anar a veure la Torre Eiffel i a tu no en tens ganes, doncs que no sigui estrany que no hi vagis, no?
0: Pactar-ho. És el primer punt, és aquest punt de poder parlar les coses. A vegades la gent entra en un grup, entra en una comunitat i creu que ha de complir tot el que es marquen allà. Per això és important també que hi hagi aquest tipus d'acords i pactes.
1: Molt bé. Doncs amb tot, esperem que la gent gaudeixi d'aquestes vacances i que la tornada a la feina, qui hagi de tornar ja, doncs que sigui el més fàcil possible. Oriol, gràcies per acompanyar-nos avui.
0: Un plaer.
1: I gràcies, Núria. Ja ho saps, haurem d'aplicar aquestes normes un cop se'ns acabin doncs, la feina per començar les vacances nosaltres.
2: I tant, per no perdre ni un sol dia, que això fa molta ràbia, quan encara estàs els primers dies de vacances, doncs pensant en la feina i realment no estàs ni allà ni aquí. Moltes gràcies, Manel Ferrer, des de Premià Mèdia. Va, que seguim endavant amb més qüestions i ara un directe que per Tarragona és molt especial i és que estem de festes. Del Maresme de Premià, aquesta connexió que fèiem amb la Manel Ferrer, marxem ara cap a terres tarragonines, però no sé ben bé on. Saludem el nostre company, la Pep Sunyer, perquè està acompanyant els portants de l'aigua de Sant Magí. Recordeu, ahir van anar a la Santuari de la Brufaganya i des d'allà, amb els cantis plens d'aigua, ara sí, beneïda, estan baixant cap a Tarragona. L'arribada prevista és aquesta tarda, entraran a la ciutat i repartiran aquesta aigua beneïda amb uns cantis petitets o amb ampolles perquè, doncs, això, els tarragonins i tothom que ho vulgui, tinguem molta, molta sort i estem beneïts durant tot l'any. Pep Sunyer, heu sortit de Bràfim aquest matí. Bon dia.
3: Bon dia, Núria.
2: On sou, on sou?
3: A la Secuita,
2: Després apropet, de
3: 4 hores i mitja, més o menys de camí, a la Secuita. Aquí s'ha fet fa una estona de les parades. Venim de l'Argilaga, on també cada any el poble s'hi aboca i fan un gran esmorzar, 100 persones esmorzant, tot el poble abocat també doncs, amb els portants de l'aigua. I ara ja, doncs, seguint el camí, que això encara hem d'arribar cap al migdia, cap a la una, doncs, als dipòsits de maig, allà a Tarragona ciutat, i hauran completat aquests 60 quilòmetres de recorregut del camí de l'aigua, que, com deies, sortia ahir de la Brufaganya. Vols que ens ho expliquin, Núria?
2: Que ens expliquin
3: com cal? Doncs mira, sí. Carles Salvador, un dels coordinadors dels portants de l'aigua, que ens acompanya aquí. Carles, què tal? Bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
3: I moments bonics com aquest que hem viscut aquí, L'antic ferrer del poble tenia un petit Sant Magí històric i l'ha tret el pas dels portants.
4: Sí, sí, és algo que ja és tradició, que cada any ens esperen. Bueno, abans ho feien, doncs, ara ho fa la filla, perquè els pares doncs, van morir, però va ser una tradició molt bonica que un dia doncs, aquest ferrer del poble va treure un Sant Magí, una talla preciosa, i la va treure, llavors doncs, sempre tenim la parada obligatòria doncs, a parar i donar-los el cantiret i l'ampolla, que és el que nosaltres anem repartint per a cada paradeta dels pobles, no?
3: O mira, Núria, la parada de l'Argilaga, amb toc manual de campanes, que els hi han ofert per primer cop en la història en aquest municipi de l'Argilaga, espígol que recull la família del Joan Dalmau, que també en farcellets, per tant, cada poble s'hi aboca i és un autèntic goig.
4: Sí, la veritat és que sí, que tots els pobles ens acullen com si... Bueno, per ells és part de la festa de la seva festa major, no? Vull dir, allarguen una mica, per exemple, l'Argilaga, doncs per ells és Sant Roc, la festa, però, bueno, allarguen un parell de dies més, perquè així passem nosaltres, i diuen les males llengües que quan marxem nosaltres de l'esmorzar, llavors s'hi posa tot el poble i esmorzen ells, i seria com el final de la festa major del poble.
2: Que xulo. Escolta, parlem de l'aigua beneïda, que baixeu, però també baixeu espígol, també alfàbrega, em sembla, no? Vaja, que farà, avui quan entreu a Tarragona farà una oloreta a la ciutat que donarà gust.
4: Sí, la veritat és que...

0: que, bueno, la tradició diu de repartir el Fàbrega quan arribem a Tarragona, no és el que fem. Sí. Durant tota la baixada sí que no en portem l'aigua, però quan arribem a Tarragona, doncs des de Matxa fins a l'entrada al portal del carro, anem repartint aquest alfàbrega que ens fa cada any, doncs ja fa uns anys que ens el fa i un Raba, que és un amic nostre de verdura ecològica, i mira, i anem repartint aquest alfàbrega, i és el que dius, tot Tarragona, la Rambla Nova, tal, fa molta olor alfàbrega.
1: I en quan hi hauria, a més, amb novetat també, amb una cervesa amb alfàbrega, la Brufacanya.
0: Sí, mira, vam fer una mica de guinyo, volíem fer com una... Bueno, ens hem ajuntat amb tres cervesers de Tarragona, no? I volíem fer un guinyo diferent, a part de l'aigua, i a més vam dir, va, doncs aquest any els portants no només portem aigua, no? I hem fet una cervesa artesana, doncs precisament amb alfàbrega. I és, bueno, és una cervesa molt lleugera, molt bona i molt fresqueta. I, bueno, aquest any sembla que tingui molta acceptació. La vam presentar el dia del vermut, el cap de setmana abans sempre fem un vermut als portants, i doncs la vam presentar i està tenint molt d'èxit.
2: Com es diu? Té nom comercial?
0: Bueno, és la Brufacanya, perquè de les fonts de Sant Magí, que és la Brufaganya, vull dir, canviem la G per la C. Bueno, hem fet aquí com un joc de paraules, no?
2: Era Brufacanya. Fàcil, està bé, està ben pensat.
0: Sí, era fàcil, sí.
2: Està ben pensat.
1: Núria, a la Brufacanya, no a la Brufaganya, 14 graus ahir, era temperatura.
2: Quin,
1: vull dir que sortien fresquets, eh? Hores d'ara el termòmetre ja puja als 30, eh? Però sortien fresquets i estan fent aquests 60 quilòmetres, eh? Un centenar de persones, els carruatges, els cavalls, no? Que van també refrigerant-se en cada poble, també els cavalls, no? Que això també és part indispensable, eh?
0: Sí, sí, molt indispensable, i fins i tot doncs, aquest any és el primer any que hem sortit a un quart de set, sempre sortíem a les set, un quart de vuit, i aquest any hem adelantat una hora precisament pel tema de la calor, i els cavalls, doncs possiblement arribarem a la mateixa hora, però els cavalls d'aquesta manera van tenint més estones de parada, doncs perquè realment, bueno, ja ho sabem que amb el canvi climàtic, doncs les calors són molt fortes.
1: Cada any hi ha una entitat convidada, en guanys, unes grelles de Tocaferro, que celebren 40 anys d'història i que 3 dels integrants també estan fent el camí.
0: Sí, ells em sembla que són 6 o 7 persones i nosaltres doncs, cada any convidem una entitat i deixem a 3 dels seus membres doncs, que ens acompanyin. I aquest any doncs, és això, els hi va tocar Tocaferro, que feien 40 anys, i 3 dels membres, doncs, els antics, els que em sembla que n'hi ha un parell que ja no toquen ara, però d'això els ha fet molta il·lusió i ens estan acompanyant, com fan cada any l'entitat convidada que tenim.
2: I van anant tocant pel camí?
0: No, en aquest cas no. En aquest cas no, perquè nosaltres sempre ens acompanyen els grallers i timbalers dels Xiquets de Tarragona, que això ja ve de molta tradició, amb mossèn Gallar, que era un mossèn que teníem abans a Sant Magí, que ell era molt de xiquets, i llavors doncs, ja fa anys que ens acompanyen, normalment són 3 grallers i 2 timbals, i van fent una baixada amb nosaltres.
1: I amb relleu generacional garantit, eh? Perquè hem pogut parlar amb portants de 9, 12 anys, gent també molt veterana que em porta molts de camins i gent molt jove, no?
0: Sí, bueno, jo crec que amb aquestes coses, amb aquestes entitats, s'ha de tindre un relleu regeneracional, si no arribarem enlloc, no? Per exemple, nosaltres ja som, per dir alguna cosa, jo, com una segona generació, no? Mon pare ja ho era, mon tiet també va estar molts anys al capdavant, i ara ja estem jo, mon cosí, bueno, som 8-9 persones a la Junta, d'uns 40-50 anys, més o menys. Llavors ara ja comencen a vindre els nostres fills també, els fills, i llavors doncs la qüestió és anar-los ensenyant, que ells també s'empapin d'aquesta tradició, d'aquesta cultura, perquè el dia que nosaltres doncs ja no puguem, doncs ho segueixin fent ells.
2: Això per la gent que ens està escoltant de tot Catalunya, eh? Què passarà aquesta tarda, quan entreu, com distribuireu l'aigua, que expliqueu una miqueta, va.
0: Mira, doncs nosaltres arrenquem a un quart de set des de Matxa, comencem a baixar des de Sant Pere i Sant Pau, baixem, entrem a Tarragona, i és això, anem repartint l'alfàbrega. Llavors, quan arribem al portal del carro...
2: Portal del carro, per entendre'ns, és un carreró peatonat molt estretet i molt empinat, i molt estretet, que va parar
0: a la capella de Sant Magí. Exacte, que està a Tarragona, és la que hi ha dalt a la part alta. Uh-huh. I llavors, doncs, d'allí pugem les portadores i ja comencem a repartir l'aigua que hem portat.
2: Sí, la repartim...
0: És aquest moment. La repartim. Si tu portes el teu cantiret a una ampolla, se t'omplirà l'aigua de Sant Magí, vull dir, és per tothom. Uh-huh. I si no, doncs, a modo de donatiu, tenim el cantiret, que cada any és una mica diferent, així també fem una mica de guinyo i tothom ve a buscar el cantiret nou, no? I les ampolles també, amb els dos formats.
2: Uns cantis petitets aigua, que es col·leccionen.
0: Sí, vull dir, són uns cantirets així de mig pamet, i llavors, doncs sí, cada any intentem que sigui diferent per donar-li un guinyo. Aquest any és molt graciós i és molt bonic perquè té 3 brocs, i llavors no saps per on te sortirà l'aigua.
2: Genial.
1: Núria, aigua miraculosa, eh? que no ho han dit, eh? Perquè la gent la guarda tot l'any i la van dosificant, eh? Però diuen que té moltes propietats.
0: Sí, bueno, al final és la devoció, no? És com quan la gent, doncs, que va a Lourdes o d'això, pues, la gent de Tarragona té aquesta devoció de Tarragona i moltes parts de Catalunya, d'Igualada, hi ha parts de Barcelona, vull dir, hi ha molta gent que va buscar l'aigua de Sant Magí, el que passa que, bueno, nosaltres fem la part de Tarragona, no? I sí, sí, és aquesta devoció, doncs que l'aigua, doncs, a mi m'ha curat d'un mal o m'ha curat de qualsevol cosa, a vegades per fer fregues, vull dir, és la devoció que té la gent de Tarragona per aquesta aigua.
2: Sant Magí es relaciona amb l'aigua perquè diu la llegenda, no?, que amb el seu... gaiat, amb el seu bastó, va picar terra i d'allí va sortir, va brollar l'aigua de la Brufaganya, la font, no?
0: Sí, sí, sí. Sant Magí, en principi, estava amagat, doncs, a les coves de la Brufaganya i llavors, doncs, al final, doncs, els romans que el perseguien se'l van trobar i es veu que en un moment que s'estaven, bueno, estaven assedegats els dos captius, els que anaven a capturar, i va picar tres cops a terra i d'aquí es diu que van sortir les fonts que tenim ara de Sant Magí de la Brufaganya. A de la Brufaganya, veus? Ja m'he liat jo amb la cervesa.
1: Que brollen, que hi ha molta aigua, aquest any hi ha aigua, que l'han de dosificar. I, per cert, que demà és Sant Magí, per sí. Tant, que també, mira, veig per aquí la consellera de Cultura i Festa, Sandra Ramos, que també està fent el camí enguany, i demà hi ha Diada Castellera, tenim concerts, tenim molta activitat, avui i demà, per tant, si voleu venir tant avui com demà, podeu gaudir d'això, de l'entrada de l'aigua triomfal, però demà moltíssima activitat, durant tot el dia. Com t'ho has convidat, Núria.
2: I tant, amb castells, Diada Castellera, també, i vaja, de tot una miqueta, i una revetlla, la d'avui, que era la revetlla remullada, en què es llançava aigua a dojo mentre la gent ballava al ritme de les cançons d'orquestra, i ara s'ha canviat el format des de fa 3 anys, una mica per conscienciar sobre la manca d'aigua, es fa la revetlla il·luminada, que, doncs, també té un punt, es balla igual, però amb llum en lloc d'aigua, i també és molt xulo. Molt bé. Pep Sunyer, arribaràs? Sí, entrarem aquesta tarda, entraràs?
1: Sí, sí, la tarda entrarem, sí? També. Vinga. Sí, sí, allà hi serem. I hem d'anar tirant perquè, si no s'enxamparem, els portants, que ja porten, ja fan camí, ja van cap als Pallaresos, hem d'arribar, hem d'anar caminant. Ara hem de córrer una miqueta, el Carles i jo.
2: Vinga, doncs us deixem, companys. Moltíssimes gràcies per aquesta connexió. Gràcies, Pep.
0: Vale, moltes gràcies.
1: I Sara, Núria.
2: Una abraçada i molt bon camí a tota la comitiva, aquests portants de l'aigua, que ara ja els queden les darreres hores. Això sí, són hores de molta insolació, de molta calor, ja fins a entrar a la ciutat aquesta tarda, vora les 6:15. Doncs vinga, nosaltres que seguim endavant, i ho fem després d'aquesta connexió habitual de les festes de Sant Magí a Tarragona, parlant de jardineria. Des d'Altafulla Ràdio, l'Eduard Virgili i el seu convidat, tot un jardiner especialista, ens van muntar un jardinet a la terrassa, al balcó de casa. En un petit racó ja tenim el jardí muntat. Però què passa? Que en els balcons a vegades hi ha visitants inesperats i que ens el poden malmetre. A veure quins consells ens donen avui.
3: L'estiu és sinònim de sol, terrasses i jardins plens de vida, però també és l'època de l'any en què apareixen uns visitants que no acostumen a ser gaire ben rebuts. Les plagues. I com que nosaltres una setmana més tenim jardineria per vacances, estem disposats a fer-hi front, acompanyats, com sempre, del que enguany ha estat reconegut com a millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
4: Jardineria amb Joan Maria Vidal, del Garden Center Gaià, del grup La Rasa.
3: Joan Maria, les plagues més habituals de l'estiu són el pugó, les erugues, les formigues... De fet, si som amants de la jardineria, el terme plaga ens espanta. Com podem saber que una planta està començant a tenir un problema?
5: Mira, aquest petit moment que reguem les plantes, aquest petit moment que sortim a fora la terrassa i veiem les plantes, no veiem només aquella part verda o aquella part de floració. Veiem aquests brots tendres. Brots tendres vol dir les fulles noves d'on surten i les punzelles de les flors on surten. I si les veiem i veiem que de cop té alguna cosa diferent, uns petits insectes que estan allà damunt, o veiem que està rosegada, o veiem que té unes taques, sempre apareixerà a les plantes, a les fulles més tendres, les fulles més noves. Llavors, observar-les, i que veiem que de cop té alguna cosa així, doncs, emprendre mesures d'aquest sentit.
3: Per tant, Joan Maria, no cal esperar que la planta faci molt mala cara.
5: Si veiem que de cop tenim unes petites insectes de pugó, o tenim coixinilla, o tenim... que a vegades és difícil saber el que tenim, però veiem que tenim uns insectes a la planta, tirem un insecticida. De més important que ho tirem cap al vespre, és idoni, i si veiem que apareixen taques a les fulles, tirem un fungicida. Que veiem que no ens en sortim, que portem 7 o 8 dies i allò no ha anat a menys, sinó que ha anat a més. Portem una foto o una fulla al nostre florista, al nostre expert en jardineria, segur que ens dirà què és.
3: Moltes persones, quan veuen un insecte, pensen que ja és perjudicial. Però això no és ben bé així.
5: No hi ha cap insecte perjudicial, perquè és veritat que les plantes reben insectes i algunes poden mossegar les fulles, i les plantes que estan sense fulles, i aquesta planta tira molt menys. Però aquest insecte té un motiu per ser-hi, i aquest insecte hi haurà altres animals que se'n menjaran. Però de la mateixa manera, tenim molts insectes que són molt productius i són molt bons, des de les marietes, que es mengen els pugons, des de les abelles, els abellots, que són pol·linitzadors. Hi ha molts animals que mengen trip, hi ha molts animals que... És a dir, en el fons, la natura té el seu propi sistema. Quan tenim una plaga que es menja part de la fulla o sobreviu de la sàvia de la planta, tenim altres insectes que es mengen aquests insectes i d'alguna forma s'autoregula i s'autocontrola. I ens és fàcil, passa que quan ens ataca una planta que ens agrada i veiem que aquesta planta va menys, no volem que aquesta planta es quedi sense fulles.
3: I Joan Maria, avui dia hi ha solucions respectuoses amb el medi ambient a l'hora de fer front a una plaga?
5: Tota la política europea que tenim és tot productes que són bons per al medi ambient i que no són danyins. D'aquesta forma, també quan tirem un producte amb una plaga que tenim, veurem que aquesta plaga no va més, però li costa molt de marxar. Dius, ostres, no l'estic matant, no? Com antigament que tiraves un producte i ràpid tenia efecte. No, ara són molt respectants i el que fan és no interfereixen les abelles, no interfereixen els altres animals que són productes que són bons, i el que fan és interfereixen només en una fase de l'animal, de l'insecte que ens està atacant, no? I d'aquesta forma veurem que amb 3-4 aplicacions de cop hi hem reduït molt i traiem el pugó, o traiem el trip, o traiem les orugues...
3: Per cert, que hi ha alguna planta que actuï com un imant per als insectes beneficiosos?
5: Sí, tenim plantes que ens ajuden moltíssim. Les caputxines, per exemple, són plantes que es planten també entre a prop de l'hort o així, perquè precisament atrauen molt a marietes. Hi ha algunes plantes que ens ajuden. L'idoni és tenir com una barreja de plantes, no tenir només un tipus de plantes, perquè d'aquesta forma tenim molta més diversitat a l'hora de tenir insectes i ens ajuden. I d'altra banda també, que sona com a rar, però també es poden comprar insectes. Hi ha pàgines a internet on pots comprar insectes, pots comprar insecte pastor, que es menja alguns animals, pots comprar marietes, pots comprar bellots...
3: Va, com sempre, encarem la recta final desmuntant un mite. Si una planta té insectes, és millor llançar-la i comprar-ne una altra?
5: No, al contrari, al contrari. Tenir una planta infectada, però que la tractem o l'ajudem a superar aquesta plaga, també estem convertint aquesta planta en una planta molt més oferta, molt més adaptada, diguem, i pensem que ja tenim una planta que està adaptada al lloc. Per tant, no hi ha res millor que intentar curar i ajudar-la.
3: I a nosaltres, que ens agrada fer jardineria per vacances... Quin consell pràctic ens dones aquesta setmana?
5: Aquell temps de la planta en què estem regant, a la vegada aprofitem per veure-li les fulles, per veure les flors, per veure com estan. Ens adonarem que de cop aquelles fulles estan més alçades, o de cop aquelles fulles estan més caigudes, o de cop li està sortint una plaga en unes puntetes, les fulles, o el que sigui, ens permetrà aquest petit moment que dediquem a regar la planta, que és agradable, a la vegada és aquest moment de comunicació entre tu i la planta.
3: Les plantes, com nosaltres, també ens envien senyals. Només cal aprendre a observar-les. Al proper capítol parlarem d'un tema cada vegada més important, com podem tenir un jardí o una terrassa més sostenibles, consumint menys aigua i cuidant millor el nostre entorn. Us hi esperem, amb el nostre jardiner de capçalera.
2: Moltíssimes gràcies, Eduard Virgili, des d'Altafulla Ràdio, amb aquests consells sobre jardineria. Per cert, que com que anem una mica amb decalatge, amb això de l'espai de jardineria, la setmana passada vam tenir l'extra del dia extra de l'eclipsi, vam haver, doncs, de variar una mica els podcasts. Vaja, ras i curt, que dijous tornem a tenir jardineria, ja està. Ja està explicat. De si era fàcil. Doncs això, doble ració de podcast de jardineria aquesta setmana. Seguim endavant. I ara ja sí, per tancar programa, com sempre, amb tot de propostes d'activitats que ens porten des de Ràdio Ciutat de Tarragona. És temps d'agenda. Connectem, doncs, amb la companya Lídia Porta de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
6: Bon dia, Núria.
2: Bon dia. Va, no em digues que és Festa Major de Sant Magí a Tarragona. No m'ho digues, això.
6: Sí,
2: en sèrio.
6: Ho has endevinat.
2: Vinga, escombrem cap a casa, si ens ho permeteu. Va, comencem així. Sense menys tenir a tota la resta de poblacions de Catalunya que també estan de Festa Major, que sabem que són moltes, eh? Però digues, Lídia. Ai, mira, que bé. Clar, és un pas doble... L'emperito la reservem per Santa Tecla, no?
7: Correctíssim.
2: I el paquet de xocolatera.
7: Prohibidíssim posar-lo
2: encara. Encara no.
7: Encara no toca.
2: Què passarà? Vinga, què destaquem així ras i curt de les festes de Sant Magí, que hi tenen moltes cares, hi ha molta tradició, molts actes nous. En fi, com fas el resum, Lídia? Difícil.
7: Doncs, rapidíssimament, com que nosaltres ja en aquest programa hem parlat de l'aigua i que arribarà avui a tarda, simplement comentari, però afegeixo que després de que arribi l'aigua, doncs hi haurà, com sempre, el seguici de Sant Magí, que seran els gegantons negritos, els gegants moros, i els vells, els nanos, els balls de bastons. Això serà per acompanyar l'aigua fins al portal del carro i on es podran comprar els tradicionals càntirs. No us oblideu, cada any s'ha de comprar el càntir amb l'aigua miraculosa, que dic jo. I, com sempre, la clàssica revella, que jo sóc de les antigues, de les que feia la remullada, que era quan era amb aigua i no amb música i simplement i llumetes com ara.
2: Sí, tu ets de les que, com jo, que ens mullàvem, no?, que era xulo.
7: Exacte.
2: Però clar, els temps han canviat. Fa 3 anys ja, que l'aigua, que la revetlla remullada s'ha canviat per la revetlla il·luminada. I penseu que aquí teníem els elements, hi havia elements mentre tu anaves, no?, de revetlla, que et tiraven aigua, i els elements eren la síndria ruixadora i el canti ruixadora. Era una síndria i un canti.
7: I un carro.
2: I un carro que anaven tirant aigua. I la petxina, sí senyora, i sortia de i brollava, doncs, allò amb una manguera, vaja, directament, sí. No?
7: Després de la sequera ja la cosa es va acabar.
2: Sí, sí.
7: Però, bueno, igualment hi ha la revetlla i demà sí que hi ha dia Sant Magí, cosa sèria, missa, matinades, la grandíssima cita castellera a les 12 del migdia a la passada de les Cols, amb les 4 colles tarragonines, i a la tarda també la tradicional professor, o sigui, gent sèria. Avui disbauxa, demà gent sèria.
2: Demà tothom a posar-se firmes, especialment a la Diada Castellera, que té una dificultat afegida, que és a la plaça de les Cols, que és una plaça petita, petita, petita, petita, en què, en fi, queden els castells allí apinyats, però és tradició fer-ho allà, i ja ens hem acostumat, no? Passa que passarem calor, com sempre, però, en fi, és el de
7: clàssic,
2: Sant Magí.
7: Clàssic, clàssic d'agost, clàssic Sant Magí.
2: Clar que sí.
7: I la regidora de Cultura, la Sona Ramos, ens diu una miqueta per què és important, no, Sant Magí, celebrar-ho.
8: Jo crec que és molt important combinar aquesta tradició i poder veure com la cultura popular i tradicional no és una cosa que estigui anquilosada només en una tradició, sinó que és absolutament capaç de parlar-nos de les coses que més ens preocupen avui en dia.
7: I Sandra Ramos ens explica aquesta importància, no?, de la doble vessant, les coses sèries, les coses tradicionals, però també la disbaixa i passar-s'ho bé, una programació molt diversa.
2: Doncs això és Sant Magí a Tarragona. Demà, disculpeu, però serà el dia, per tant, en tornarem a fer esment, però esperem ja no ser tan pesats, perquè no ens ho acabem. Vinga, va, que anem cap al Festival de Cap Roig, que també té una història i una trajectòria, per assistir al concert d'una persona que també té història i trajectòria, Miguel Ríos.
9: I bailó un, dos, tres, sin ti, fue el último bar.
7: Doncs bé, com diu el Miguel Ríos, en el Festival de Cap Roig torna als seus escenaris amb aquest El Último Vals, que és el seu últim treball, i l'actuació serà en un format electroacústic acompanyat de músics multiinstrumentals, combinant rock i country amb una mirada madura i essencial de tota la seva trajectòria. I això és avui a 10:45 de la nit i les entrades estan entre els 50 i els 90 euros. Llavors, si sou uns clàssics i us agrada Miguel Ríos, ja sabeu que hi ha aquesta cita importantíssima avui.
2: Molt bé, no sabem si repassarà algunes de les cançons aquestes mítiques de la seva trajectòria, però vaja, en fi, en tot cas sapigueu això, que té 9 discs, que és l'Último Vals, i que val la pena, si el seguiu, doncs està a l'última. Molt bé, i més a propostes, mira, la darrera de l'agenda amb una agrupació que es diu En Sol Negre.
7: L'agrupació està formada per la soprano Aurelio Fantova, Mar de la Linde a la viola de gamba i en Ferran Pisa a la tiorba, un instrument que jo desconeixia completament. I aquesta actuació forma part de la 15a edició del Garrigues Guitar Festival Memorial Emili Pujol, i a Sol Negre l'agrupació convida els assistents a comparar peces vocals del segle XV, com estàvem escoltant, amb versions instrumentals de músics ibèrics com Diego Ortiz i Luis Narváez. I tot això es fa a l'Espluga Calba, avui a 7:45 del vespre, a la seva església de la Immaculada Concepció. I a part del concert, a les 7 de la tarda podràs fer una visita guiada a tota la localitat i descobrir una miqueta els diferents racons que té l'Espluga Calba.
10: Molt bé, això en el marc del Garrigues Guitar Festival. Molt bé, molt interessant i molt diferent també, que veieu que no tots són rebetlles i versions, grups de versions, sinó que també això, hi ha música barroca, per què no? Perfecte, doncs Lídia, ho deixem aquí, et sembla?
7: Perfecte.
10: Ens veiem aquesta nit de rebetlla?
7: Aquesta nit rebetlla i demà a treballar.
10: Demà a les 9, a tots aquí, eh? Vinga. Gràcies, Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Una abraçada, companya.
7: Adéu, fins demà.

0: Darrers minutets, ara sí, abans de tancar programa per tornar a connectar amb Cardedeu, amb Ràdio i Televisió Cardedeu, Estela Muñoz, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Recordem que el tema del dia avui, la pregunta era: el Tour de França als migdies d'estiu, el veieu o el dormiu? I bàsicament tothom ens ha parlat de dormir veient el Tour o fent el que sigui, però vaja, ningú li ha fet ni cas a les bicicletes. Hi ha alguna contraopinió? No.
1: De moment no.
0: No.
1: Els àudios que ens han arribat són més del caire a dormir.
0: Sí. Tenim més o què? Tenim més àudios?
1: Sí.
0: Mare de Déu.
1: Tenim els nostres oients, Maria López, que ens segueix sempre.
0: Sí, Maria.
2: Espera un segonet. A veure, no ens enganyem. El Tour de França es va inventar per fer més efectives les migdiades de l'estiu. O sigui, és l'únic sentit que té el Tour de França. A més, és automàtic. Poses allà, encens, t'estires i res, no han fet quatre pedalades que ja estàs suant. I et despertes doncs, quan ha acabat l'etapa. I a més amb aquella sensació de que has fet alguna cosa de profit.
0: Ah, mira, això és veritat, eh? Allò de, ai, que bé, que bé. Escolta, hi ha una cosa, si el Tour de França el fessin a la nit,
1: sí,
0: pels insomnes, jo no sé si tindria, no? La gent que li costa dormir a la nit, no sé si tindria la mateixa...
1: Podria ser un bon remei.
0: ...el mateix efecte. No ho sé, provar-ho un dia, provar-ho. Estela, tenim algun àudio més?
1: Tenim un àudio més, el de l'Aina, que no marxa de vacances, sembla.
3: Bon dia, obert per vacances. Doncs la veritat és que jo sóc de les persones que el Tour de França li sembla una cosa molt avorrida.
0: Ai,
3: i per tant, en el meu cas, prefereixo fer una bona migdiada perquè, o sigui, entenc que hi hagi molta gent que li pot agradar el Tour de França, però jo mai l'he trobat el que, mai l'he trobat la gràcia i per tant, dormir sí que m'aporta més. Per tant, em quedo amb fer la migdiada.
1: Haurem de demanar perdó.
0: Però molt, però molt. Mira, deixem-ho aquí, ja deixem-ho. Anunciem el, perquè és un 100%, eh? Anunciem el tema de demà, doncs, Estela, ràpidament.
1: Doncs mira, demà, obert per vacances, canviem les bicicletes per un gran clàssic, que són els mosquits. Volem recollir doncs, els millors remeis, consells i experiències per passar aquestes últimes nits d'estiu una miqueta més tranquils.
0: Demà, mosquits. Què fer contra els mosquits? O, si potser hi ha algú que fins i tot diu que li agraden, no ho sé, que per gustos, nosaltres ho recollim tot. Ja ho veurem. Doncs demà tornem a connectar. Estela, moltíssimes gràcies.
1: Adéu, que vagi molt bé.
0: Adéu. I adéu també a tots vosaltres que heu estat des de les 9 escoltant l'Obert per Vacances des de la vostra ràdio local, des de qualsevol punt de Catalunya. Demà a les 9, com dèiem, amb Rebella o sense, tothom aquí puntual.

0: Ràdio Rubí, notícies. Bon dia. Un vídeo de motoristes conduint de forma temerària per Rubí ahir va circular per les xarxes socials i ha estat desmentit per fonts de la policia local. En el vídeo curt es veien un grup de motoristes amb la matrícula tapada i sense llum conduint per davant de la comissaria de Mossos d'Esquadra i de la policia local de Rubí amb l'intenció de provocar els agents. El vídeo, que va compartir l'usuari Circuli per la Dreta a Instagram i Facebook, va rebre més de 2.000 m'agrades i 148 comentaris. En el text declarava que els fets havien passat la nit de diumenge i que l'Ajuntament estaria iniciant una investigació per obtenir les imatges de les càmeres de seguretat del municipi. Fins i tot el diari de Terrassa en va fer ressò. Tot i així, quan Ràdio Rubí va contactar amb l'Ajuntament de Rubí, el consistori va afirmar que les imatges eren antigues. Per ser més concrets, eren imatges que van sortir en relació a un dispositiu local contra la conducció temerària que es va fer anteriorment. Els motoristes, que són un grup que fan trobades per tot el Vallès, convoca les seves quedades per conduir temeràriament a través de les xarxes socials i ja estan preparant la pròxima trobada aquest dissabte a les 11 de la nit. Segons explica Ràdio Rubí, Circuli per la Dreta, el compte d'origen del vídeo, que és el compte d'origen del vídeo de les xarxes socials, desconeixien que fos un vídeo antic quan els hi va arribar a través dels seus seguidors de xarxes socials. I ens trobem enmig de les festes del barri de Gràcia de Barcelona. I tot i els talls en la línia de trens de Ferrocarrils de la Generalitat entre Sarrià i Gràcia, els rubinencs han trobat la forma de deixar-hi petjada. Bernat Ribas, un músic rubinenc, fa acte de presència aquesta nit als concerts de la Festa Major del barri barceloní com a membre del grup acompanyant d'Arnau Folk, als Jardins de Manuel Torrente. El músic acompanyarà el cantant mentre fa un recorregut pels temes del seu primer i segon disc.
1: Ha estat un directe que ens ha costat molta feina perquè aquest any hem volgut incorporar escenografia, moviments, llums, i això ha comportat d'un equip humà també que estigui molt pendent de totes les coses i que estiguin estudiant-se el directe constantment. Així que tota aquesta feina ha donat els seus fruits i la veritat és que tenim un directe en el que estem molt contents de com funciona.
0: I fins aquí les notícies. Podeu seguir informats a través de les xarxes socials i el nostre web i el 99.7 de la FM. I si no, més informació als butlletins d'aquí una hora.
2: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Hola, hola, benvinguts a un podcast que el que pretén és posar una mica d'ordre allò que es cou durant les estones de pati de secundària. I si una cosa s'hi cou són hormones que alteren testosterona, que ens posa bastant a to, i canvis físics que no sempre són com ens agradarien. Ai, l'adolescència, aquella etapa que ho capgira tot i que potser ens fa ser una mica Dorian Gray, ja m'enteneu. Aspirar a ser sempre una altra versió de nosaltres mateixos. Allò que no tenim, més alts, més forts, més prims, més rossos. Ei, el so d'aquest timbre indica que comença l'hora del patir, el moment que tots estàvem esperant, així que tothom fora de classe, que avui toca reflexionar sobre la pressió estètica.
1: Hi ha matins que dic posar el vestit més bonic i és que no m'agrada.
2: A primària eres feliç, no t'importava res i només volia jugar i passar-ho bé.
3: Jo soc partidària que no hi ha un cos ideal.
0: Sou gordòfobs?
2: Com canviar tant la moda és com que a vegades no trobo el meu lloc.
4: No hi ha que jutjar-se ni jutjar.
0: Què tal? Soc el Cristian Oliver, soc professor de secundària i si hi ha una cosa que tinc clara és que entendre els adolescents és més complicat que trobar-li sentit als Sony Angels. Que sí? No sé què en penseu. Bé, en fi, ja veig que teniu aquí ganes de parlar, us veig amb ganes, aquelles cares, i no m'estranya amb el tema que tractarem avui a l'hora del pati, la maleïda, ferotge i esgotadora pressió estètica. I és que aquesta mala amiga, que és capaç d'envair-ho tot a través de les xarxes socials, del cinema, dels llibres, afecta cada cop més a edats joves, no? I quines en són les seves conseqüències? Doncs ja ho sabeu, dietes, trastorns alimentaris, complexos, necessitat d'utilitzar milers de filtres allà quan pengem una fotografia, gordofòbia i una infinitat de maldecaps que només ens aporten malestars i preocupacions innecessàries. Per parlar-ne, al pati d'avui hem convidat 4 estudiants de secundària que sou els millors, la veritat, ja us ho dic ara. Com esteu?
5: Molt bé, molt
0: bé. Bé, sí? Sí. Va, vaig a presentar-vos. Per un cantó tenim la Noelia, de 14 anys. Hola, Noelia, com estàs?
6: Bé, molt bé.
0: Cursa tercer d'ESO i troba guapíssim el Martín Urrutia i la Kiara Oliver. No seràs tu fan d'OT?
6: No.
0: Va seguir l'última edició, entenc, no?
6: Sí.
0: Estàs esperant ja que se n'estreni una nova o...?
6: Crec que no va ser igual.
0: Has seguit les seves carreres després o...?
6: Sí.
0: Sí? Tens sí. El Martín i a la Kiara controladíssims, oi?
6: Sí.
0: Al seu costat, aquí al meu davant, tenim la Júlia, que també té 14 anys, cursa tercer d'ESO, i està convençuda que la persona més guapa del món és el Michael B. Jordan. Qui és?
2: És un actor que és molt guapo i, a més, quan fa pel·lícules ho fa molt bé. Bueno, i deixa marcat.
0: El buscaré, eh? I de tercer d'ESO també és la Bianca. Hola, Bianca, com estàs?
7: Hola, molt bé.
0: Ella en té 15 i troba una absoluta bellesa. Atenció, eh? El Noah Centineo, no sé si ho he pronunciat bé.
7: Sí.
0: I la Bella Hadid.
7: Sí.
0: Que són actors i una model, no? Un actor
7: exacte.
0: I una model.
7: Qui, sí.
0: A quines pel·lícules has vist el Noah?
7: Doncs mira, el Noah és de tots els nois que em vaig enamorar. Està al Netflix. És,
0: bueno, vale, ja sé.
7: De l'època de la pandèmia, diguem-ne. I després la Bella Hadid és una model que, bueno, la seva germana és encara més coneguda, que és la Bella.
0: Ah, sí.
7: I ella és la Gigi.
0: Bueno. Molt bé. Sí. Don, i per últim amb el Jordi. Hola, Jordi, com estàs?
8: Molt bé.
0: El Jordi té 14 anys, va a segon d'ESO i la persona que troba més guapa és l'actor Jan Buixaderas. I qui
8: sí.
0: No? El segueixes? El tens allà controlat?
8: El tinc controlat. L'únic que ara no sé què està fent perquè ha deixat el musical que està fent i a veure si es ve cap a Barcelona.
0: Molt bé. Fetes les presentacions, us diré una cosa així d'entrada i és que m'encanteu, m'encanta que estigueu aquí. Tinc moltes ganes d'escoltar-vos i més amb aquestes mirades de seductors i de seductores que feu. Jo no sé si podré estar concentrat. Dit això, ara us demano, ara baixo una miqueta les revolucions, i us demano que feu un exercici mental. Vull que tanqueu els ulls i que us imagineu que de sobte sou això que molta gent ara mateix està escoltant, una veu, només una veu, i que us oblideu dels braços, dels cabells, de les cames, dels pits, de la panxa, tot fora, eh? Creieu que seríeu una mica més feliços i us sentiríeu més alliberats perquè hi hauria menys complicacions? Ara ja podeu obrir els ulls. Què? Què me'n dieu? Seríeu una mica més feliços? Estaríeu més tranquils?
2: Sí.
0: Sí?
7: Sí.
0: Com ens enreden a vegades amb els cossos, no? I amb els malestars. I ara una altra pregunta d'aquelles que són una mica difícils de respondre i jo m'incloc, i és: a vosaltres us agrada el vostre cos? Qui vol començar? A veure. Júlia.
2: Va, comença jo. Jo penso que pot ser que sí, pot ser que no. Perquè de vegades em provo un vestit, un pantaló i penso, bueno, m'agrada, però d'altres, és que depèn. Si acabo de menjar, pues no. Mm-hmm. Perquè em veig més inflada.
0: O sigui, tu notes un canvi automàtic, sí, des del moment que acabes de menjar.
2: Sí.
0: Ostres.
2: Prefereixo però... no vestir-me, no provar-me res.
0: Uau. Tu, Bianca,
7: jo
0: agrades?
7: Depèn del dia. O sigui...
0: depèn del dia.
7: Per exemple, si vaig de compres i això, ja em poso en el mood, no? I llavors ja, doncs, em veig guapa i tal. Però si hi ha matins que dic, és que em puc, jo què sé, posar el vestit més bonic i és que no m'agrado, saps?
0: Anar provant-te mil coses i no hi ha res.
7: Sí, sí, em desespero a vegades.
0: I anar de compres també pot ser molt positiu i molt negatiu, perquè clar, aquell dia típic, no?, que et proves la roba i no et va re bé i entres en bucle, no? I tu, Jordi, què? Tu t'agrades? T'agrada el teu cos?
8: Coincideixo amb ella, que sí, dia no, et poso això sí i em poso això no. Depèn.
0: És curiós, perquè no acabem de trobar una resposta claríssima, És un dubte, un dia sí, un dia no. Noelia, tu què?
4: També depèn del dia i també de l'època de l'any. Mm-hmm. Perquè, per exemple, en estiu sí que si has de posar-te un banyador o tal... jo, per exemple, a mi no m'agrada... Jo soc que em poso pantalons a l'hora de banyar-me perquè no m'agrada com em queda en biquini. Mm-hmm. I perquè tampoc és sent còmoda. Llavors, també depèn molt de l'època de l'any.
0: I aquestes preocupacions que m'esteu ara barbaritzant, les teniu quan éreu més petits? És a dir... quan tens 10 anys, 8 anys, 5 anys, Bianca, tu dius que no.
7: O sigui, jo ho penso, em miro en fotos i dic, és que jo si estigués així no m'agradaria, però és que en aquell moment
0: no
7: que em donava igual, o ja. Sigui...
0: I per què creus que ara sí que li donem tant de valor? És perquè estem en aquest període que el cos canvia i que a vegades no canvia com volem, o que estem més pendents del que diran? No sé, Júlia, tu què vols?
2: Jo penso que sí, que també a l'institut veus molts tipus de cossos, molt diferents, i que també això és com una pressió que et compares i al col·le, a primària, era com que eres feliç, no t'importava res i només volies jugar i passar-ho bé.
0: Mm-hmm. Jordi, tu també penses igual, no?
8: No.
0: No?
8: No, jo és que sempre he sigut molt presumit.
0: Ostres.
8: Llavors, pues sempre... ha sigut
0: quanta estona t'estàs tu per pentinar-te? A veure, jo vull saber-ho,
8: Bueno, depèn del...
0: És que jo admiro aquests pentinats, o sigui, jo no sé com els feu, aquestes coses.
8: Ha costat trobar el pentinat que més m'agrada, i més amb el meu cabell complicat, però m'aixeco al matí i el primer que faig és vestir-me i després dutxar-me, i llavors em mullo el cabell, em poso la cera, després la laca, me'l deixo secador, pum-pam, i estem, però es tarda.
0: Bueno, per desgràcia, del que estàveu comentant ara, no?, que quan a mesura que ens estem fent més grans ens costa acceptar-nos... és una cosa que pensa la majoria de la societat, no acabem d'estar mai satisfets, sempre ens falta o ens sobra alguna cosa, vaja, que al final mai no acabem d'estar feliços, no? Si us sembla, el que podem fer ara és anar a tafanejar patis de veritat, a veure què n'opinen sobre això.
9: No sóc feliç o del tot feliç amb el meu cos. Per comentaris que escolto o referents que segueixo, sento que no entro en el canal de bellesa.
10: Sí. Jo la veritat és que sóc molt feliç amb el meu cos.
11: Estic molt bé amb el meu cos, tinc una molt bona relació amb ell i no el canviaria per res.
12: Estic content, doncs, perquè al final és el meu cos i sí que va canviant, però és el cos que m'ha tocat tenir.
9: Des que em vaig tallar el cabell i tal, sí que he rebut més comentaris, m'han afectat bastant. Li dono tanta importància a cada mínim comentari que em diuen que això acaba amb mi.
10: Jo estic prim, llavors no es poden ficar... amb un cos prim és difícil que es fiquin.
13: Sí que s'han posat en el meu cos. Poso que com molts alumnes per estar una miqueta passadet. Perquè no estava gros de no ser saludable, sinó estava una miqueta passadet.
9: Va haver una temporada de la meva vida en la que em vaig restringir bastant menjar. Durant els dies podia arribar a passar-me un dia sense menjar. Però una dieta estricta amb les calories que puc menjar o no... això mai ho he fet.
10: Jo no li trobo cap sentit, a no ser que sigui necessari, en fer dieta. Per què treure't els bollicaus del berenar, no?
13: Sí que ha fet dieta per estètica, ha fet una dieta bastant estricta.
10: No, mai he fet dieta per estètica, tot i que sé que hi ha actualment molta gent que ho fa.
9: És impossible que tots siguem iguals, cada cos és bonic a la seva manera. No hauria d'existir un cos ideal. Tots són perfectes i... tot és subjectiu, així que potser a mi un cos sembla preciós i a una altra persona li sembla horrible.
10: Sí, sí que hi ha un cos ideal. Per exemple, per l'home, és un cos alt, és un cos fort, prim... Això és el que penso jo, però és molt raro
12: perquè jo estic en contra del que penso jo. Jo no trobo que tindria que haver un cos ideal. Com a les nostres ments, que aquest cos és l'ideal, doncs clar, al final se't queda.
13: No crec que existeixi un cos ideal. A cada persona li agrada un cos.
12: No haurien de ser objecte de burla, per tant, el cos ideal és el que cadascú consideri ideal.
0: Déu-n'hi-do, no? Sí, què en penseu del que heu sentit? Hi ha algun dels comentaris que us ha impactat més, Jordi?
8: Un on han dit que sí que hi havia un cos ideal, m'ha semblat, no sé. Jo soc partidària que no hi ha un cos ideal, primer de tot.
0: Perquè tu has entès que estaven dient que sí que hi ha un cos ideal i, a més, que té una forma concreta, que seria...
8: alt, fort...
0: Uh-huh. El típic cos que veiem, potser...
8: els anuncis de colònia.
0: Ahà. Uh-huh. Clar, i s'ha parlat en aquestes veus que sentíem de patis, s'ha parlat també de menjar i de no menjar, no? També. Mm. No sé, parlàvem de l'ideal. On trobem aquests ideals? Quin és el veritable ideal de bellesa? Què en penseu? Perquè sé que hi ha un que ens imposen, però quin és el veritable ideal?
8: Per mi el veritable ideal és el que a tu t'agradi per tu mateix, el que tu creguis que és més còmode per tu i amb el que tu siguis feliç.
6: Coincideixo.
0: Noelia, tu vols afegir alguna cosa sobre això?
6: Que hi ha hagut, crec que era una veu d'una noia, o no sé, però que deia que durant una època va estar dies sense menjar i és una cosa que jo ho he vist en gent i durant una petita època jo també ho vaig fer i és que la ment et pot passar una molt mala jugada en aquest sentit de els estereotips i tot el relacionat amb el teu cos o el... sí, el teu cos.
0: I com vas trobar solució a aquest problema? Perquè ara ho comentes com ho vaig detectar i
6: no, o sea, tampoc va ser molt temps, perquè o sea, crec que va ser un mesos. Uh-huh. Però és, no sé, també amb la companyia de la gent i amb distreu-te amb altres coses.
0: Us ressona a la resta dels que esteu aquí, a sí. Bianca, Júlia... Mm. Bianca, digues.
7: Bueno, a veure, o sigui, jo era també molt partidària de pensar que no hi havia un cos ideal i jo de petita deia, ui, és que la gent que, per exemple, pateix anorèxia, és que jo no podria perquè a mi m'encanta menjar. Llavors vaig arribar a la secundària i és que em vaig... no sé, vaig veure que tothom estava super preocupat i doncs com aquests pensaments negatius... Mm-hmm. A mi també em van començar, o sigui, a resonar pel cap.
0: Un canvi també de primària i secundària, no?, en aquest sentit.
7: I, bueno, sí que hi havia vegades que, per exemple, no menjava o algun dia no menjava, i clar, jo crec que el més difícil d'això és demanar ajuda, perquè és una cosa que no és tan normalitzada cada cop més, però no sé, penso que molta gent pensa que t'hauries d'avergonyar.
0: Sí, sí, jo moltes vegades, com que la persona que ho pateix li fa vergonya o té por del que diran, al final també hem de posar el pes també sobre l'entorn, no? Heu vist alguna vegada algun company que llenci el menjar a la paperera a l'hora del pati, que no mengi l'entrepà sencer, que... Júlia, tu sí.
6: A veure, jo també he sigut aquest
0: company. Tu has sigut aquest company.
6: És com que penso... millor no menjo i així m'ahorro després tenir que fer esport i baixar aquestes calories. I és com que és un pensament constant que al final és com que costa molt de controlar. Uh-huh. I has de saber controlar-ho o demanes ajuda, com ha dit ella, que és, també és molt difícil. I has de trobar com la teva manera de solucionar-ho i pensa molt.
0: Us dono una dada. Entre un 11 i un 27% dels adolescents estan en risc de desenvolupar un trastorn de la conducta alimentària. I ara jo us vull fer una pregunta i vull que sigueu molt sincers. Sou gordòfobs?
6: No,
0: Jordi?
8: No.
0: Hi ha una resposta contundent aquí, unànime? Bianca?
7: Bueno, sí que quan jo vaig passar aquest període de primer d'ESO, amb aquests pensaments negatius va haver-hi una època que jo, per exemple, veia una noia amb pantalons curts i si tenia les cames més gruixudes deia, i aquesta com va? I clar, era un segon i jo pensava, a veure, Bianca, el que has pensat, perquè, o sigui, tu estaves en contra de tots aquests comentaris i totes aquestes coses.
0: I vas caure també tu, no? Una mica.
7: Sí, però jo no ho deia, o sigui, eren pensaments i...
0: Clar, el fet de pensar-ho ja és... I com et vas sentir tu mateixa?
7: Fatal. Ja. És que deia, Bianca, o sigui, tu eres aquestes persones que deies que això estava fatal.
0: Clar. I creieu que, per exemple, aquests comentaris negatius que podem fer, perquè això era un pensament, però moltes vegades es fan aquests comentaris, acaben afectant a l'autoestima de la persona o creieu que la gent té força i diu, va, no, és igual?
8: No, o sigui, no hi ha força, en plan, afecten. Per un cas personal, jo me'n recordo que abans portava el cabell mohicano i, bueno, pues jo estava superfeliç, tal qual, arriba, m'ho vaig fer l'estiu i arribem al col·le i clar, tot el món, ui, i me'n recordo que m'ho veien comentaris negatius de, ui, que no et queda fatal, és molt lleig, no sé què, i em van començar a dir els xulos de la classe.
0: I ara, en canvi, és el pentinat de moda que el veus a tot arreu, eh?
8: Sí, actualment sí, clar, ens estem ficant que anava a cinquè de primària.
0: Clar, com canvien les modes i com això també ens fa veure una cosa més atractiva que una altra quan, no, en un moment concret.
8: Sí, sí, i això ja em deien pelo caballo, pelo velociraptor, wow. I era com...
0: I com ho vivies, tu, això? T'afectava o t'era una mica igual?
8: Home, a mi m'afectava. Em mirava al mirall i a vegades deia, per què? Per què? Però a vegades intentava com seguir amb mi i dir, vale, fes-t'ho, fins que hi ha un moment on també jo mateix em vaig cansar, però també els comentaris van fer molt.
0: I la gent que feia aquests comentaris, amb quina intenció creus que els feia?
8: Doncs no ho sé, perquè ho vaig arribar a parlar amb ells i em deien, no, és que és broma, és que jo tant li dic no sé què, és que jo tant li dic no sé quantos, però...
0: Sí, podia ser que comencés com una broma i al final aquella broma acabés sent una cosa recurrent i que t'acabés afectant, no?
8: I que també crec que s'ha de veure amb qui tens una confiança per fer aquesta broma i amb qui no.
0: I a les xarxes socials, el model de cossos que veiem, Noelia, és el que veiem en el nostre dia a dia? És a dir, quan sortim al carrer, els cossos que veiem són els que veiem que trobem a les xarxes socials, a Instagram. Creieu que el fet de mostrar-nos uns cossos tan perfectes, tan ideals, fins i tot unes vides, no? Però centrant-nos en els cossos, això ens afecta? Com una mica la nostra autoestima o no?
6: Cada cop sí que es veuen més diferents cossos a les xarxes socials, però, per exemple, fa dos anys sí que hi havia uns cossos ideals i...
0: I ara no els veus?
6: Ja, però no tants com abans. I ara sí que hi ha més creadors de contingut que sí que
0: sí,
6: es mostren tal com són.
0: Hi ha una mica més de diversitat.
6: Sí.
0: Això esteu d'acord, que hi ha una certa diversitat ara?
8: Sí. Crec que cada cop és més potent el missatge body positive, que és com aquest pensament, i cada cop més gent l'està donant a veure, i crec que és important, també.
0: Jo veig una mica perillós a vegades a les xarxes socials quan surten vídeos de gent molt esportista que et recomana fer una rutina i tal, i dius, si vols aconseguir això, has de fer aquests exercicis. Tu després a casa te poses a fer-ho i no tens aquell cos. Al final, s'està donant una imatge una miqueta falsa, no?
7: Sí, i jo crec que el problema és que la gent no sap diferenciar quin és el contingut real i quin no ho és, saps?
0: Clar, exacte, això
7: quin
0: és...
7: Quin porta 20 capes de filtre i quina és la persona que no, que s'ha fet un selfie i mira, l'ha pujat i ja està.
0: Doncs just això ho parlem en Patis de Veritat, el sentim i a veure què n'opinen.
14: Penso que les xarxes socials tant poden ajudar a estimar o a odiar els nostres cossos. Més aviat a odiar. No tot el que veiem en les xarxes socials és veritat. Hi ha molta gent que fa servir filtres per sentir-se més bé i no tenir tanta inseguretat.
15: Si els que triomfen tenen un cos que s'assembla molt poc al meu, com m'han d'ajudar a que m'agradi si no hi ha ningú o no segueixo cap referent que sigui com jo?
16: Allò te va influenciant inconscientment allò entre el teu cervell i tu et sents malament amb el teu cos. I
17: tu potser estàs bé amb les teves cames, veus una influencer que les té perfectíssimes perquè se les ha operat, llavors dius, vaya merda de cames.
15: Filtres que em facin estar més prima o no, això no ho he utilitzat mai perquè al final la gent que ho veu és la gent que em coneix i no trobo la necessitat de mentir. Si tinc aquest cos, el tinc i punt.
16: Avui en dia hi ha molta més diversitat i no només en les pel·lícules i sèries, sinó també en, per exemple, passarel·les de models.
18: És que des de petites ens han inculcat que la princesa és una noia prima i, en canvi, la dolenta és una noia més grassa, lletja...
19: També surt així, com un nen més gordito, més baixet, però després et poses a veure i és sempre el pringat, el que tot li va malament...
20: Re, un 3% de personatges de les pel·lis eren grassos i racialitzats també molt poc percentatge. Jo penso que hi ha molt poca diversitat, realment.
11: També és veritat que crec que ara ja actualment s'està començant a canviar i s'està començant a representar amb més diversitat corporal. Jo crec que és el millor que es pot fer.
0: Bueno, ja veieu com està el pati, així que tornem al nostre pati, que estem aquí més tranquils. Vosaltres creieu que sou víctimes de referents que hem vist a sèries, a pel·lis, en relació al seu cos, o no? A vosaltres no us afecta?
7: Jo sí. O sigui, jo era molt de princeses Disney, com ha dit la nena aquesta.
0: Ostres, clar. I aquí hi ha moltes coses que ens poden afectar, no només del cos, no?
7: Exacte. Però és que jo em fixava en tot. O sigui, a mi m'agrada molt la moda i jo em fixava en les models, en les influencers i encara. Llavors, bueno.
0: I quines coses, per exemple, veies en aquestes princeses Disney que després tu volies replicar i no podies?
7: Home, els vestits aquests, així que queden amb la...
0: La cintureta així de petita, no?
7: Exacte. I jo deia... Bueno, sí que fins que no vaig créixer, no em vaig adonar, o sigui... Mm-hmm. Vaig veure una influencer que ho comentava, que era aquesta influència de la indústria de Disney i que era molt perillosa.
0: Mm-hmm. Abans he de reconèixer que heu dit que hi havia més diversitat a les xarxes socials, però si vosaltres entréssiu al vostre telèfon i miréssiu la lupa, quins cossos trobaríeu? Serien cossos perfectes els que us sortirien com a recomanacions? Serien cossos habituals?
8: Sí, crec que sigui...
0: A la vostra lupa, és a dir, al vostre algoritme.
8: Crec que es parla més, però és veritat que si jo l'entrés a la meva lupa, veuria coses molt ideals, i és el que ha dit un noi de que superen i tal, de que parlen de cadascú ha d'estar supercontent amb el seu cos i tal, i porten 20 quilos de plàstic, 20 hores de gimnàs...
0: Mm-hmm. Aquí jo vull fer una pregunta també que val la pena que... Tu, evidentment, Jordi, també, però aquí les noies que reivindiquin la seva opinió. Creieu que les noies teniu més pressió estètica que els nois? I aquí val tota l'opinió, eh? Noelia.
6: A veure, depèn molt, perquè, clar, els nois també tenen una pressió de que has de ser fort, no pots plorar, no, mm-hmm. no res d'això.
0: Que llavors, també tenen una pressió afegida,
6: claro,
0: no?
6: Claro. Llavors,
0: és molt interessant, això.
6: Jo tinc un amic que és una mica més femení de l'habitual i... No l'insulten perquè mm-hmm. no... Vamos, com l'insulten.
0: Clar. I tu, Júlia, observes que hi ha una pressió més forta cap a vosaltres? O no? Al físic, eh?
2: Jo penso que, en tant al físic, una mica potser sí. Perquè els nois sí que és veritat que és això el que ha dit, que és a l'hora de... que no poden plorar, han de ser forts, que no... És com que es veu malament si ploren. Però sí que és veritat que a les noies... És com que la pressió de... si sóc així, potser li ha agradat al noi, si em fico això, li agrada a les persones... És com que trobo que potser hi ha més pressió en tant al físic.
0: Mm-hmm. Clar, vosaltres sou esportistes? Practiqueu esport?
2: Sí.
0: Us agrada?
2: Sí.
0: Sí? Sí. Ja us pregunto, practiqueu esport per salut o per estètica?
2: Les dues.
0: O...
6: Per ninguna.
8: Les dues.
0: Per cap, eh?
7: Per cap, sí.
0: O sigui,
7: perquè m'agrada.
0: Perquè t'agrada. Ostres, aquesta és la gran resposta, eh?
6: Passió.
0: Tu, Jordi, no estàs dient res.
8: Les dues.
0: Sí?
8: Vaig passar una època on vaig fer més esport pel tema físic, fins que a poc...
0: O sigui, vas arribar a obsessionar, tu creus?
8: Sí, vaig arribar a obsessionar.
0: I que t'afectava, eh?
8: Sí, m'afectava, perquè veia molts companys, clar, som una època de canvis, i jo he tingut sempre un retras del creixement, per això sempre he sigut més baixet i tal. Clar, veia que la majoria dels meus companys començaven a desenvolupar-se, a doncs, estar més forts, tenir més múscul, i clar, a mi no passava perquè anava més retrasat el creixement. I això em va afectar molt i em vaig obsessionar molt amb el bàsquet i tal, que feia en aquell moment.
0: Ara entenc que estàs en un altre punt, no?
8: Has dit un altre punt on...
0: Gaudeixes de l'esport, ara?
8: No, perquè no m'agrada.
0: Ah. Va. Però practiques, m'has
8: Practico
0: dit,
8: eh? Per salut.
0: Vale.
8: Faig trail i, bueno, i a casa també vaig fent coses.
0: Molt bé, això està perfecte. I, clar, per no allunyar-nos del tema aquest dels cossos, al final, abans ho dèiem, no?, que anàvem a comprar i ens costa trobar roba de la nostra talla o que ens encaixi les modes, no?, que ara, per exemple, que es porta tota la roba ampla... Bueno, jo he hagut de fer un esforç d'acceptar com em queda una roba ampla quan jo em veig més ampla, més, com més, amb més volum, no? Vosaltres heu viscut això de que les modes a vegades, en comptes d'ajudar-vos a sentir-vos més còmodes i més guapos, us sentiu pitjor, us ha passat? Sí, sí, Júlia.
6: A veure, jo trobo que com canviar tant la moda és com que a vegades no trobo el meu lloc, el meu tipus de roba, de pantaló, de samarreta...
0: I les talles són realistes o no?
6: Ja, això és el que m'agobia a mi, que... Si me'n vaig a comprar, si em provo, per exemple, la talla M, a vegades és més gran o més petita. I clar. Si em provo la talla S, és més petita i és com que ja començo a pensar molt i com a maltractar-me mentalment.
0: Clar, o sigui, allò que s'ha de convertir en gaudir, en comprar,
6: sí,
0: s'acaba
6: no
0: convertint
6: és.
0: En una tortura, no? Als altres també us passa una cosa així, no?
7: Sí.
0: Abans ho comentàveu. Bueno. Deixem un moment aquí el debat, perquè ara és

0: Embotit, eh?
1: Ho llegeixo?
0: Sí, hi ha un missatge que has de llegir, a veure què diu.
1: Descobriu que la vostra companya, Xènia, vomita el que menja per esmorzar i s'està aprimant molt. Què feu?
0: Descobriu que la vostra companya, Xènia, vomita el que menja per esmorzar i s'està aprimant molt. Què faríeu? Ja veieu que aquest entrepà ens planteja una situació amb un conflicte i hem de trobar una possible solució. Qui vol començar? Noelia.
2: Vale. Jo el que faria seria primer preguntar-li si ho està fent i si... Bueno, primer preguntar-li si està bé.
0: Uh-huh,
2: ja de primeres.
0: T'aproparies, per tant.
2: Sí, i si i de normal si està fent això... jo tenia una companya que es va posar a plorar quan ho vaig preguntar. Llavors, el que necessiten és una abraçada.
0: Molt bé,
2: o sea,
0: ostres.
2: No, ni dir-li no facis això, sinó
0: clar, no
2: una abraçada.
0: No fer-la sentir
2: ja.
0: Malament, no? No fer-la sentir culpable per una cosa que potser segurament ella sap que no està bé, sinó donar-li el suport.
2: Ja.
0: I la resta què faríeu? Perquè aquí hem de trobar una solució entre tots, a veure.
3: Jo coincideixo amb la Noelia de que pues, una abraçada està amb ell, o ella, bueno, uh-huh. Ella en aquest cas, però també crec que, per una part, crec que s'ha d'estar també una mica present en el punt de dir-li, has de menjar.
0: Per tant, tu et plantaries com a amic i
3: sí.
0: Diries, sé que estàs fent això i t'ajudo.
3: I t'ajudo, exacte.
0: I si no
3: donaria
0: vol...
3: una abra... Aquí ja...
0: Perquè tu no volies una abraçada com a la Noelia, però després potser de l'abraçada ella et diu, és que no vull. És que Jordi, no vull menjar. És que després de menjar em veig gorda, no? Com deies abans. Què faries?
3: Clar, aquí no sé què faria. Crec que pues, estaria una mica més constant amb ella, parlant, ajudant-li. Fent-li, per exemple, l'hora de l'entrepà, perquè molta gent així que li passa pues, que té aquests problemes com anorexia uh-huh. I tal, que els hi costa menjar, pues, fer-li aquest moment de l'entrepà, que pues, per ella és difícil, pues, ajudar-la, fer-li que sigui més amè, que sigui més uh-huh. Un moment que no sigui tan dur.
0: Que no sigui com una cosa negativa, no?, el moment
3: exacte.
0: De menjar. Bianca, tu què faries?
4: Jo primer li preguntaria, uh-huh. I després, depenent de si vol la meva ajuda o no, si la vol... doncs em quedaria present a l'hora del pati amb, aquest, amb la Xènia en aquest cas.
0: Acompanyant-la mentre menja el seu entrepà.
4: Exacte, mm-hmm. Però no parla...
0: Que no li llenci la paperera.
4: Exacte, no parla de menjars ni del seu problema, sinó
0: vale.
4: De la vida. I si no la vol, mm-hmm. Doncs jo crec que avisaria, o sigui, a la meva tutora i a la, o a la seva.
0: Jo ho estava pensant, no?, que potser una de les coses que es pot fer és demanar ajuda a un adult, no? Evidentment, donar-li el suport... Ui, la duda que diu que no, però jo crec que a vegades els adults ens poden ajudar en molts sentits. Digues, vale. Júlia...
1: A veure, jo, si la veig que està vomitant o plorant en aquella situació, no li trauria el tema, no li diria per què ho fas o intentaria parlar amb ella perquè no ho faci, sinó que em sentaria al seu costat i, evidentment, intentaria evitar d'alguna forma el fet que estigui vomitant o que en aquell moment estigui passant una mala estona, que ho passarà igual, però que sigui més a més, com ha dit abans,
0: mm-hmm.
1: I que... entengui d'una certa forma no recordar-li el seu problema, sinó parlar d'altres coses que sé que li agraden.
0: Com el que comentava la Bianca,
1: sí.
0: No? Que aquella estona sigui... Bueno, estic aquí amb tu i no estem parlant del problema, no?
1: Sí.
0: Però jo trobo que val la pena destacar que sí que cal demanar ajuda a vegades, no? I demanar ajuda a un adult no és una derrota. A vegades ens donarà respostes que potser nosaltres no sabem trobar. I ara us dic que ara estem encarant la recta final d'aquest episodi d'avui de l'Hora del Pati. I sabeu com? Sabeu com encarem aquesta recta final? Convertim-vos en caps d'estudis. Ara tindreu el poder suprem, perquè jo us diré tres frases que s'han escoltat en un pati de veritat i haureu de deixar una d'aquestes tres persones que han dit una d'aquestes porrades sense pati. D'acord? Per tant, tindreu aquesta oportunitat de castigar algú. Alerta perquè el percentatge de red flags és altíssim. Tindreu una estoneta per posar-vos d'acord perquè només una d'aquestes tres persones, encara que segurament es mereixerien els tres quedar-se sense pati, només un podrà no anar a l'estoneta de descans. I ho haurem de decidir entre tots. Us sembla bé? La primera és la Daniela, que ha dit: la gorda de classe m'ha mirat malament. Ha dit això. Veig aquí cares, veig reaccions... El Roger, la seva frase estrella és normal que els guapos de l'institut trobin parella abans que la resta. Caram amb el Roger. Mm. I el Biel diu: faré cada dia 30 flexions i així agradaré més a la Carla. Bueno, ja veieu que totes aquestes tres frases estan al voltant, giren al voltant del cos, de la bellesa, del físic. A veure, la Daniela, la gorda de la classe m'ha mirat malament. El Roger: és normal que els guapos de l'institut trobin parella abans que la resta. El Biel: faré cada dia 30 flexions i així agradaré més a la Carla. S'obren les apostes. Qui mereix quedar-se sense pati?
1: Jo
2: crec que l'últim, com es deia?
0: L'últim

0: És el Biel, el que
1: el
0: diu
1: Biel,
0: de les flexions.
1: Jo crec que ha caigut en una
0: trampa.
1: Sí, ha caigut en una trampa de que és, vol agradar-li a una persona i està amb el seu cos incòmode. Llavors, clar, aquesta persona no hi hauria que castigar-la, sinó parlar amb ella.
0: Ai, ostres, que bonic això, molt bé, molt bé. O sigui, que més que recomanar-lo sense pati, li recomanaries una estoneta potser llegint alguna cosa o algun assessor, no?
1: I ja sense pati un dels dos.
0: Molt bé, però tu l'abraçaries, no, també, al Biel, sí, segurament? Jordi, tu què? Amb qui deixes sense pati? La Daniela, el Roger o el Biel?
2: Ho tinc molt clar, la Daniela.
0: La Daniela, eh? La Daniela, perquè... que ha dit allò de la gorda de classe,
2: sí,
0: m'ha mirat malament.
2: Perquè els... És veritat, és que és la que més ha sobrepassat el límit.
0: S'ha passat. Clar, i què li diries a la Daniela? Si fossis la cap d'estudis, o el cap d'estudis, què li diries?
2: No sé què li diria, però...
0: Perquè, evidentment, es queda sense pati, això ja està clar, això ja està decidit, no?
2: Per part teva està clar. És que no sé què li diria. Li diria, doncs, que està malament, que fregir paraules... No sé què li diria, ho hauria de pensar.
0: Veiem aquest tic-tac, eh? Vull dir, hem d'anar ràpid, perquè el temps passa. Bianca.
3: Jo deixaria fora la Daniela.
0: Ai.
3: I li diria que, bueno, primer de tot, que en un futur ella pot ser aquesta persona, perquè no sap si la...
0: Perquè el món gira, no? No deixa de girar i mai no sabem com serem en el futur, no?
3: Exacte, si la gorda de classe, entre cometes, està passant, doncs, per alguna malaltia o alguna cosa.
0: I a més que veure la gorda com una cosa negativa és...
3: És més coses que gorda.
0: Molt bé. Júlia, arribem al final del tic-tac, eh? A veure.
4: Jo li diria que pensi abans de parlar i que pensi, en plan, que es fiqui en la situació de l'altra persona. Perquè a vegades una sola paraula pot fer tant de mal.
0: Per tant, jo crec que escoltant-vos hi ha una unanimitat, direm el nom de la persona, la Daniela, el Roger o el Biel, perquè jo crec que hi ha una unanimitat de qui es queda sense pati. I és la Daniela. Molt bé, jo crec que estava clar, estava molt clar. I, a veure, jo crec que val la pena reflexionar sobre... No? Com cal respectar els companys i tot això. No sé si voleu afegir alguna cosa de tot el que s'ha comentat, perquè a mi, escoltant-vos, Bianca, amb això que has dit, no? De, ostres, com canvia el món, com... No sé, m'ha semblat molt interessant. Hi hauria alguna cosa que li diríem al Roger, per exemple, això de que els guapos de l'institut troben parella abans? No sé, li diríem alguna cosa? Perquè al Biel ja li hem dit clarament que ha de veure alguna cosa, però al Roger...
2: Pues li diria el mateix que li diria a la Bianca a la Daniela, que... A les guapos són aquests, però qualsevol dia és el que tu trobes lleig. Que el món gira.
0: Clar, jo vull fer-vos una pregunta perquè ja estem a punt d'arribar al final i teniu en el vostre entorn algú que hagi patit un trastorn i que, per tant, li hagi afectat. Com ho heu afrontat, això? Vosaltres com a amics, com ho heu fet?
2: Bueno, jo no ho he patit de prop. Sé de gent que ha estat al meu cost... Bueno, que ara està present, però en aquell moment no ha estat present, llavors... No sé què li diria... Estaria amb ell. És sobretot, crec que el que necessita la gent que pues, té algun trastorn és companyerisme i que l'entenguin, sobretot, que l'entenguin i que li facin passar un bon rato, una bona estona.
0: I com podem fer per desintoxicar-nos d'aquestes males influències que veiem a les xarxes, aquesta cosa que ens atrapa? Què podem fer, Bianca, Júlia?
3: Jo ho veig pràcticament impossible. O sigui,
0: sí, hem d'acceptar-ho ja.
3: No cal acceptar-ho, però crec que cal donar una educació. I, o sigui, per exemple, a mi a primer d'ESO em van fer xerrades de trastorns i era, bueno, és que...
0: I et serveixen aquestes xerrades?
3: En aquell punt ja no, perquè ja estàvem totes les nenes ja amb coses ficades al cap, llavors hauria de ser en un cinquè de primària, per exemple.
0: O sigui, ara mateix. Abans, i com haurien de ser aquestes xerrades perquè realment us facin un impacte en la vostra manera d'actuar? Júlia, Noelia, voleu dir alguna cosa?
4: Bé, jo crec que quan fan les xerrades normalment parlen com que només parlen en general, no parlen un tema específic. Jo penso que tindrien que pensar més una mica amb nosaltres. O sigui, ho fan, però em refereixo a l'hora de que nosaltres ho patim. Vull dir que a vegades parlen molt del per què. Si no, ja, jo crec que tindrien que parlar de com passar-ho, com viure-ho, com...
0: Com acompanyar,
4: sí,
0: també.
4: Sí, exacte.
0: Clar, o sigui, més des de la part pràctica, no passes a la part teòrica, no? Que el risc sabem que hi és. I, clar, les xarxes socials, què podem fer? Com podem evitar tots els problemes que hi ha allà? Noelia?
1: És que el poder evitar no es pot evitar perquè hi ha gent que...
0: Que deia també la
1: encara que s'ho diguis, ho seguirà fent. Llavors, com que... Això és el que facin xerres de com passar-ho o com ajudar, no què és. Perquè jo crec que és més fàcil saber-ho que com passar-ho o com demanar ajuda.
0: Clar, jo abans quan us deia que si entreu a la vostra lupa, segurament el vostre algoritme us farà una bona traïció, i és que potser haurien de deixar de seguir determinats perfils, determinats comptes que donen una imatge massa idílica del cos, massa irrealista. No sé, què en penseu d'això? Caldria fer també un punt d'autocrítica o no?
2: Sí.
0: Sí?
3: Jo ho vaig deixar de fer. Va haver-hi un moment que vaig dir, mira, i vaig tancar l'Instagram i vaig començar a seguir gent que doncs oferia una visió realista del seu cos. Uh-huh. I...
0: Que bo això, no?
3: Sí.
4: Jo també.
3: Sí.
0: Va ser un punt, va ser una decisió teva de, a partir d'aquest moment, vull que el meu algoritme sigui en positiu, no?
3: Exacte, perquè és que tu anaves passant i és que era tot, per exemple, et sortia una dona que acabava de tenir un fill i és que es mostrava així com abans, i és a dir, a veure, s'ha de mostrar també la cara negativa de les coses.
0: I tant.
3: I no sé.
0: Que no és la dura realitat, sinó la realitat a seques, sí, no?
3: Vull
0: al final ens falta moltes vegades aquesta part del que trobem en el carrer. I a casa, els pares, les famílies, què poden fer per ajudar-vos? Perquè hem parlat de classe, hem parlat també de l'amic, però les famílies? Jordi, com poden donar suport a una persona que està en aquesta situació?
2: Les famílies, apoyant-te, entenent-te, i estan atent una mica al teu dia a dia, estan atent què consumeixes. Crec que, sobretot, la família és qui més ha d'estar i qui més, sobretot, perquè una mica ha d'estar, si és amics de veritat.
0: I tant.
2: Però la família ha d'estar atent i fer-te veure la realitat, fer-te veure quina és la realitat i fer-te les coses... En plan, òbviament, estar amb tu i que no t'ho facin passar malament, però sigui un moment on ho has de passar malament perquè toca menjar i has de menjar perquè has de menjar.
0: Clar.
2: Crec que han de ser ells que han d'insistir en això.
0: I potser haurien d'evitar, també val la pena que fem una mica de crítica, no? Haurien d'evitar alguns comentaris que poden fer del vostre físic, de no sé què, no?
3: Sí.
0: Potser... No dic que ho facin malament, pobres, segur que ho intenten fer de la millor manera, però quan trobes una
4: trobada familiar...
0: La brometa, yeah. O la típica trobada familiar, ai, que has crescut molt, no? Ai, sí. Que t'has posat molt alta, no sé què, i potser tu no acabes de sentir-te del tot a gust, no?, amb el teu cos. Què penseu d'això? Us heu trobat en casos així?
3: Sí, penso que cal també educar els pares, perquè veure, per exemple...
0: Cal un podcast per a les famílies, eh?
3: Exacte, que... Ells, per exemple, quan eren adolescents, la majoria no tenien xarxes socials.
0: Yeah.
3: Llavors, no és que això ara sigui... A la meva època havies de menjar i ja està. Bueno, és que a la teva època no hi havia aquesta pressió, potser, saps?
0: Pot ser. Sí. La resta, què en penseu d'això?
4: Jo penso que sí, que a vegades, com he dit abans, has de pensar, però ja és com que no estan tan a l'actualitat. Potser ja pensen que el que va passar a la seva època segueix passant. És com que no són conscients del que poden dir.
0: Jo, escoltant-vos, la veritat és que em quedo tranquil. Sempre ho dic aquí al podcast, perquè realment veig que enteneu aquest tema, veieu l'arrel del problema i voleu trobar-li solució. No? A mi m'agradaria, abans d'acabar l'episodi d'avui, que cadascú de vosaltres es quedés amb una idea, amb un titular de tot allò que s'hagi comentat i que us emporteu a casa, i segurament ens farà pensar a tots, no?, amb aquest últim resumet del capítol. Noelia, amb què et quedes de tot el que hem comentat?
1: Jo crec que en aquesta taula com que tots tenim una idea molt clara de que no hi ha que jutjar-se ni jutjar. Que hi ha que no passar de tot, però sí que centrar-se en un mateix i en les teves amistats o el teu entorn per saber si... per adonar-te si algú està passant realment malament, fixar-te.
0: Molt bé. Jordi.
2: Jo crec que amb el que em quedo és que tu no pots controlar els que els altres fan, per molt que et molesti, per molt que et molesti, però pots controlar el que tu penses, el que tu fas i el que dius.
0: Bianca, tu amb què et quedes?
3: Jo, primer de tot, que si t'estàs veient en un moment dur, doncs que no dubtis en demanar ajuda i que no tinguis vergonya ni por. I que si, per exemple, tu no pots comptar amb l'ajuda dels teus pares, doncs parla amb la teva tutora, amb l'amic de... O sigui, amb el pare del teu amic, el que sigui, però busca ajuda.
0: Que tu quedis per tu, no?
3: Exacte, perquè és que després això surt.
0: I
3: si no surt ara, sortirà doncs, en 3 anys i serà pitjor.
0: Que bé que diguis això. Júlia.
4: Jo em quedo amb el recolzament de les amistats i de les famílies, perquè sí que és veritat que, com has dit tu abans, és molt important el recolzament d'una família, però jo penso que quan ho he passat és... he necessitat més una amistat, perquè sí que és veritat que potser em veuen al col·le, quan quedem, i és com que ho veuen des d'un altre punt de vista.
0: I ara sí que La mala notícia d'avui és que hem acabat ja l'episodi, hem arribat al final de l'Hora del Pati amb aquests quatre tertulians de luxe que heu estat sincers, autèntics i realment molt inspiradors. Moltes gràcies, Noelia, Jordi, Bianca, Júlia, pel vostre entusiasme i per haver-nos fet sentir part de la vostra estoneta de pati. I als que ens esteu escoltant, gràcies també per ser-hi un cop més. L'Hora del Pati s'acaba, tothom a classe i fins al proper episodi.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Ets a punt d'escoltar un podcast amb so immersiu binaural. Aquesta tecnologia et permetrà escoltar els diferents sons com si l'acció passés al teu voltant. Per gaudir d'una millor experiència auditiva, et recomanem utilitzar auriculars durant la seva reproducció.
2: Doncs no me la coles, senyora podcaster, que potser tu en saps més de jugar amb les paraules, però jo sé quan em volen manipular i quan no.
3: Estic lligada, no em puc moure. Com vols que aprofiti res? Sense el portàtil no avançarem. És game over per la teva filla. Per tots dos.
2: Per tots tres. No t'oblidis d'en Pol. Però tens raó. Necessitem l'ordinador.
3: I t'arriscaràs a sortir del cau?
2: No pateixis. No serà cap risc. Sé com moure'm sense que em vegin.
3: I em deixaràs aquí sola? Pensa que podria...
2: No podria res, Iris. No mouràs ni un dit. Encara que no ho vegis, Iris. Estàs monitoritzada. Clar que no ho pots veure. Així que o l'ordinador ens obre camí o s'acabaran les 48 hores. I ja saps què significa això, oi?

0: Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu, onze, dotze, tretze, catorze, quinze, setze, disset, divuit, dinou, vint, 21, 22, 23, 24.
1: Iris, com havíem quedat? M'ho estàs fent realment difícil, això, eh?
0: No.
1: Tu creus que jo vull fer-li mal al teu fill?
2: Mare, estic bé. Mentre tu et portis bé, jo estaré bé. Mare, m'escoltes?
0: Com puc saber que ets tu? I no una gravació d'abans? 37, 38, 39.
1: Me l'he endut amb mi. Si ell no és aquí per salvar-lo, tu tampoc faràs res per marxar.
0: Ets fora de veritat? Què veus, fill?
3: 43, 45, 46.
2: L'elefant de llums.
1: Ja està. Fins aquí les preguntes. Deixa de fer-te mal. Et necessitem per continuar parlant amb la inspectora. La vida dels nostres fills és en joc. No trigarem.
0: No sabia quan trigaria, així que vaig decidir comptar-ho, segon per segon, que van fer un total de 3.794 segons. 1.897 si ho dividia entre dos. Meitat d'anada i meitat de tornada. No eren només números. Marcaven un patró. La casa o refugi d'aquest desgraciat era a 31 minuts i 37 segons d'aquest fosc i humit soterrani. Em vaig tatuar la xifra al cervell. 1.897 segons. Era un marge curt, però potser era l'únic que mai més tindria.

0: Ai, Iris, ja s'ha fos el misteri que hi havia entre nosaltres? Semblem una parella caduca, que ni s'alegra de l'arribada de l'altra.
1: No sé qui podria alegrar-se de tenir-te a prop.
0: Ui, aquesta llengua de podcastera és verinosa.
1: Tens ordinador?
0: Vols que entri a Instagram, sí?
1: Busca un accés directe.
0: Accés directe, sí, perfecte. Ja som dins.
1: Si vols que t'ajudi, m'hauràs de destapar els ulls.
0: Ni parlar-ne. No, jo t'ho vaig llegint tot i tu em guies.
1: Com vulguis. No perdem més temps. Entra a l'inbox.
0: Link què?
1: Busca una mena d'avió de paper. Una icona. Diria que és damunt del cor.
0: Sí, sí, ja l'he trobat. Fet. 300 missatges.
1: I n'hi ha algun sense llegir?
0: 6. Però són posteriors a que desaparegués.
1: Aleshores, vés als últims que va obrir. Mirarem de desfer què va fer.
0: Un tal Ferri 08, que no sé qui és, li proposa de quedar. Just el dia que va desaparèixer. Ha de significar alguna cosa.
1: No ens avancem. Pitja el seu nom i descriu-me les fotografies que té penjades al seu compte aquest Ferris.
0: Hi ha motos, moltes motos. No sembla que siguin seves, però... té pinta de fanàtic. També té algunes fotos de classe. Sí, són nois i noies asseguts en pupitres, fent cares rares, com seductores.
1: I quin comentari fa d'aquestes fotos?
0: En una d'elles també hi surt la Mònica. Aquest Ferri 08 és company de classe de la meva filla.
1: És un bon fil del que estirar. Li preguntarem a l'inspectora que li pregunti què van fer quan van quedar.
0: Sí, puc descobrir on viu i anar-hi jo directament i trencar-li la cara.
1: Aquí tots tenim ganes de justícia, però no ens podem precipitar. Digue'm què ha escrit aquest nano a les fotos.
0: A totes les de grup hi diu el mateix, els chats i les Stacys. Però ara que m'hi fixo, ell no hi és en cap de classe. Ell només les fa. Després n'hi ha algunes d'ell sol. És un tap de bassa. Mira, aquí surt amb dos col·legues amb ulleres, però quins friquis. Mira, aquí diu, som la resistència.
1: Serà una espècie de joc de rol?
0: No trigaria pas gaire a carregar-me jo aquesta resistència blandengue. Una bona hòstia, iau.
1: Potser va desaparèixer abans de quedar amb ell. I altres missatges d'aquell dia?
0: Ho busco. Mira, sí. Una amiga li envia cors a una story. Anava tan guapa. I aquí... aquí hi ha un altre missatge estrany. Del mateix dia, d'un usuari que no sé si podré llegir... 42.D3CIB3L.
1: No sembla una persona, no.
0: No té foto de perfil. A veure què diu. No.
1: No què? Què hi diu?
0: És la convocatòria a una festa secreta.
1: Clar. Els tres són S. 42 decibel.
0: I per aquí envien la ubicació.
1: Joder, i on és?
0: El descampat del Pla de l'Alba, on han trobat el propietari del mòbil des d'on em va escriure. Mort.
2: 48 Hores és un podcast interactiu de Ràdio Televisió de Cardedeu, amb el suport de l'Institut Català d'Empreses Culturals i la Generalitat de Catalunya. Un guió d'Emma Mussoll, protagonitzat per Júlia Genís i Xavier Ripoll.

0: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
1: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
2: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
3: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
4: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
5: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
6: Ràdio Rubí, l'emissora del Vallès. Ràdio Rubí, notícies.
7: Bon dia. Després d'una primera victòria contra Irlanda, la rubinenca Chantal Giné es prepara per a un nou partit avui contra Bèlgica al Mundial d'Hockey Herba. L'equip, que havia completat una preparació intensa, va guanyar 3-2 a les irlandeses amb un gol final de Giné a l'últim quart. Ja enmig de la primera fase de grups, Giné valora les rivals que els queden per davant, Bèlgica i Nova Zelanda, com un gran repte.
8: Crec que per mi és el grup més difícil perquè, bé, al final tenim a Bèlgica, que és tercera del món. Competir et dona aquest plus també de saber contra qui t'enfrontes. I després Nova Zelanda és una selecció que fa moltíssim que no juguem contra elles. No tenim gaire expectatives d'aviam com anirà. Per sort juguem el tercer partit i ja les haurem vist jugar contra Bèlgica i Irlanda abans. I estem una mica, doncs, això, les expectatives d'aviam què ens trobarem.
7: Els següents partits de la fase de grup seran avui a 8:45 de la nit contra Bèlgica i el dijous 20 d'agost a 14:00 contra Nova Zelanda. Acabada la primera fase de grups del Mundial, el dia 21 d'agost començaran amb la segona fase de grups fins a arribar a la recta final de la competició el dijous 27 d'agost, amb les semifinals femenines. La final femenina i el partit pel tercer lloc es celebraran el dissabte 29 d'agost per la selecció femenina i el diumenge 30 d'agost per la masculina. Ens esperen uns dies encara força calorosos. L'Ajuntament de Rubí ha previst una xarxa de refugis climàtics per aquests dies, així com una vintena d'espais naturals on trobarem ombra. L'edifici de l'Ajuntament està obert a l'agost de 8 a 2. La biblioteca també és refugi climàtic. Obren per la tarda, però aquest estiu trobareu obert l'edifici també al matí. El casal cívic i comunitari de Rubí, al carrer Magallanes 60, està obert de dilluns a divendres d'11 del matí a les 7 del vespre. I el mercat de Rubí obre tots els matins de dilluns a divendres i divendres també a la tarda. Les parades, lògicament, fan vacances, però l'equipament el trobareu obert. I a banda dels edificis públics, el consistori també ha definit una vintena d'espais naturals que podeu fer servir per refugiar-vos de la calor. Perquè es feu una idea, estem parlant de la Rambla del Ferrocarril, a la zona de la Pèrgola, el Parc de la Font de la Vila, l'Arboretum, o el Parc de la Pau i Natura, al barri del 25 de setembre. Podeu consultar la llista completa a rubí.cat. Fins aquí les notícies, més informació d'aquí a una hora.
6: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Què tal, família? Com estan? Benvinguts, benvingudes al primer, segon i postres, el programa Foodí de Ràdio Roïm. Hi ha un ingredient que no trobaran mai detallat a les cartes dels restaurants, però que, en canvi, tothom recorda quan marxa. Els parlem d'avui de l'amabilitat, aquell somriure, aquella mirada atenta, aquell gràcies dit amb ganes, que té la capacitat miraculosa de millorar-nos el dia. Perquè darrere de cada taula ocupada hi ha persones amb les seves històries, les seves presses, els seus dies bons i els seus dies regulinxis. I darrere de cada barra o de cada cuina també hi ha persones que treballen moltes hores, sovint amb ritmes intensos i sota pressió. També amb els seus dies bons i els seus dies regulinxis. I l'amabilitat funciona en les dues direccions, del servei cap a la clientela, però també de la clientela cap al servei. Quan un cambrer és tractat amb amabilitat, treballa millor. Quan un client se sent escoltat, torna. Quan hi ha amabilitat i empatia, el restaurant deixa de ser només un lloc per menjar i es converteix en un espai de convivència. Al final, l'amabilitat és un ingredient capaç de donar gust a tot allò que compartim. Acompanyeu-nos, que avui el primer, segon i postres fa tertúlia amable de xefs.
1: Primer, segon i postres, el programa Foodie de Ràdio Roïm.

0: Saludem, com sempre, abans de començar, el xef del programa, un home que porta amable com a segon cognom, el Blai Ferran. Què tal, com estàs?
1: Molt bon dia. Bé, estupendo. Molt bé.
0: Tu ets un tio amable.
1: Bé, jo sóc un tio amable. Bueno, no sé, si tu ho dius.
0: Sí.
1: Jo no em puc jutjar jo mateix. Ara, tu ho dius, t'ho agraeixo moltíssim.
0: No, no, ja no trobeu que és... Anem a veure la resta de la taula, la Txili Maia Calgori. Txili, què tal?
2: Hola, bon dia.
0: Tu també... tu també ets amable.
2: Ho intento.
0: És però l'Ai ho és molt, sí?
2: Sí.
1: No.
0: Ai, per què dius que no?
1: Vols dir... No, bueno, no dic res.
0: No, exacte.
1: No
0: deixem-ho estar.
1: Sí, sí, sí.
0: Deixem-ho estar.
1: Deixa-ho córrer.
0: És una persona amable o no?
2: Sí.
0: Molt.
2: Molt.
0: De vegades...
2: Per això som amics.
0: Per això som amics, exacte. En Jonathan Méndez de la... Ai, aquests dos. De la pastisseria Méndez.
3: Bon dia.
0: Què tal, com estàs?
3: Estupendo. Estupendo. Sí que és amable, sí.
0: Sí o no?
1: Ah, un altre.
0: Ole, sí, sempre
1: gràcies,
0: sap...
1: Méndez.
3: Més... És bastant educat.
0: És una persona educada.
1: Ha dit bastant, eh?
0: Bastant.
1: Ho deu tot, eh?
0: Bé, no, tens el teu renec de Lleida, sí, la teva cosa, no? Bé, però en general és una persona amable.
1: Una educació.
0: Una persona amable, una persona educada, una persona que sempre és al seu lloc, no?
3: Que sap... Que entra, bon dia, se'n va...
0: Bones tardes, no?
1: Què menys,
0: tal?
1: Què menys? Avui, justament avui, amb un company estàvem prenent cafè, el coneixeu tots, i parlàvem d'aquestes persones.
0: Que és el Jordi, fa... el Jordi García.
1: Bueno, però ell és amable, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Però parlava amb ell, amb l'amable Jordi García, d'algunes persones d'aquest poble que fa, doncs, els coneixes de tota la vida, et passen pel costat, et xafen, et foten un cop i ni hola, ni bon dia, ni res. Bueno, doncs, intent més que se'ls guardin.
0: Deixa'm saludar la Marta Castell,
1: hola,
0: la nostra
1: Marta,
0: col·laboradora en etapa de formació. Què tal, Marta,
4: bon
0: com estàs?
4: Molt bé.
0: Sí, també és molt amable, la Marta. També diu gràcies i, sisplau, segur que quan puges a l'autobús dius bon dia.
4: Sí, sí, sí.
0: Oi?
1: I tant.
4: Ho procuro fer sempre.
1: Molt bé.
0: Sí, sí. Bueno, no tothom ho fa i aquestes coses s'han de valorar. Després parlarem de l'amabilitat i d'aquells moments que us heu trobat amb gent no gaire amable o amb gent excessivament amable o aquella vegada que heu sigut, com soc jo sempre, una bruta total que no... que diu les coses tal com les pensa, no? Alguna vegada us ha passat.
4: Jo...
0: Bueno. Ja està, guarda-t'ho, que això jo vull que m'ho expliquis després. Nois, hem de
1: que
0: fer
1: toca
0: aquest joc de tapes volum...
1: De tapes,
0: sí. Volum 3. Llavors, jo, per raons professionals, sí, no vaig poder fer les tapes del 21 de maig. Em requerien a una altra banda...
1: Vam trobar a faltar, eh?
0: No,
4: molt,
0: no
4: molt.
0: No
4: m'estranya. Sí. Mm-hmm. A més, la teva professionalitat i tot es va notar. I es notarà. Ja ho veuràs, que sí. No, no, no facis així, que és veritat.
0: Ai, que amable que ets, Txili. De veritat. I vaig deixar aquests dos individus sols pel món.
1: Vas deixar aquests aprenents tots sols.
0: Llavors, a veure, resumiu-m'ho. Primer, on veu anar?
1: Ui. Matí. Jo vaig començar al matí, perquè tenim quatre establiments que són matinals, bueno, i dels quatre me'n va fallar dos. Jo pensava, pues, acabar el dijous passat...
0: Vam començar bé.
1: I vaig començar fatal. Vaig amb un, no, que encara no he començat a cuinar. Malament, això a les 11 i pico, vale, bueno, vale, vindré el dijous que ve. Vaig al segon, oh, és que el cuiner, no me'n recordo, s'ha posat malalt, avui no vindrà.
0: Hòstia,
1: com se foten aquesta gent, com se foten, no?
0: Bueno.
1: Vale. Va el tercer, dic, bueno, ja, que sigui el que Déu vulgui. No, va anar bé, el quart també. Sí, o sigui, tenim dos matinals, que va anar molt bé, i després a la tarda amb la Txili, doncs en vam fer, si no recordo molt bé, cinc, no?
4: Cinc només, perquè també vam començar molt tard.
1: Sí, vam començar tard, la Txili també tenia un compromís...
0: Tenia un evento, la Txili, eh?
1: Sí. Però, bueno, el que vam fer està resumit en aquests 5 minuts i poc més, així com les altres setmanes el resumen era uns 10 minuts, avui són 5 minuts.
0: Bueno, perquè vosaltres heu anat a cada cara barraca, heu dit el que calia dir, no us heu... que jo m'enrotllo una persiana quan em doneu un micròfon i llavors aquest és el tema.
1: Bueno, i portar la càmera i gravar i fer dues, tres coses a la vegada, bueno, les dones potser ho feu, però jo no hi arribo a tot. Faig el que puc, però tot és difícil.
0: No diguis coses que no són.
4: No diguis coses
0: que no són.
4: No, ets amable.
0: No diguis coses que no són, perquè tu pots ser dues i tres coses a la vegada i algunes dones no, vull dir això...
1: Hi ha de tot. Hi ha de tot a la vinya del senyor que diu. Això també és veritat, sí que és veritat, sí.
0: Doncs sap una cosa, ho veiem i després ho comentem.
1: Vinga, va.
4: Sí.
0: Teniu ganes de veure-us? Us ha curiositat aquesta setmana com haurà quedat, eh?
4: Home, sí, perquè és que no m'ho...
1: Bueno,
4: no sé, a veure què has fet, Blai.
1: Jo, com altre, no? Dic que vam riure molt.
4: Molt.
0: Robert, ho veiem i després ho comentem?
1: Vinga, va.
0: Doncs va, joc de tapes, volum 3. Vámonos de tapa, vámonos.
5: Tercera setmana, continuem. Aquesta setmana una mica especial. Avui comencem al matí, són 11:45, i farem 4-5 establiments perquè per qüestions pues, personals, organització d'ells, l'etapa tarda-nit ells no ho fan al matí. Què farem? Passarem a recollir-les i després a la tarda amb les companyes, que ara al matí no hi són, lògicament, estan cadascuna d'elles, la Mariona i la Txili, els seus respectius treballs, i a la tarda pues, analitzarem, comprovarem, valorarem les tapes que haurem recollit aquest matí. Anem-hi? Vinga, anem-hi. Doncs bé, estem al primer dels restaurants dels establiments de la ruta matinal. Han vingut aquí la carretera Terrassa número 99, al Jardinet concretament. Ens estan preparant la tapa i ens l'emportarem per fer la valoració aquesta tarda. Molt bé, i ja hem arribat a Cala Rut, que és l'última de les tapes matinals. Estem aquí, la Rut ens ho està preparant perquè les havia acabat, i esperem una miqueta. I bé, acabem d'arribar al Dic Bom, i ells ens preparen una sinfonia d'estiu. Són 4 tastets, 14 bombons, amb sabors totalment diferents uns dels altres. I bé, comencem ruta de tapes de tarda, ja estem preparats, la Txili, estem esperant a la companya, la Mariona, i anem a fer ja la primera etapa. Vale, vinga, va, anem per feina.
4: La primera parada és el Maset, aquí a la plaça 11 de setembre, i és una cresta japonesa a la planxa de carn i verdures. Té bona pinta. Ara estem al bar 88. Aquí al carrer Sant Sebastià. I provarem la tapeta aquesta, és un pa xinès farcit de carn. A veure com serà aquest. Mira, estem aquí al bar 88 i farem una petita entrevista a la Chao, que és la filla d'aquí del bar. I ens explicarà d'on és la procedència d'aquesta tapa, si la fan ells, i una mica d'explicació d'aquesta tapa.
6: Vale. Bueno, aquesta tapa es fa la meva mare, perquè ella et porta molta experiència de fer, això es diu pan chino o pao en xinès. Llavors portava una massa de farina i dintre portava carn i verdura. Bueno, això és proper de Xina i aquesta tapa és molt típic d'esmorzar de Xina.
4: Llavors, pao. Anem a menjar un pao.
5: Bueno, Txili, quantes en portem ja? 3.
4: Aquesta és la tercera.
5: Portem mal ritme, avui, eh? No anem bé.
4: Anem tard.
5: Vinga, va, a on estem? Digue-ho tu, això.
4: Estem a la Piuna, al costat de la policia, on es fan els carnets.
5: Ens fotran dins.
4: A veure, quina
5: és? Digue, aquí tenim què? Una brotxeta, va, busca. Quina brotxeta és?
4: Una bioqueta de carn rostida i verdures.
5: Vinga.
4: Espereu, eh? Ai, deu ser chimichurri, això.
5: Segurament.
4: Segurament. Allioli,
5: una miqueta d'allioli, és possible, el chimichurri.
4: Sí.
5: Bueno, vinga, va, anem a provar.
4: Sí.
5: Anem-hi? Vinga, va, fet.
4: La desmunto, eh?
5: Desmuntar, desmuntar. Vinga, jo serveixo el cava, de moment.
4: Jo parteixo. Estem aquí a la Pàmpara i resulta que tenim un grupet de noies guapes de Rubí, eh? I ara ens diran com és la tapa d'aquí. Què em dieu?
7: Està boníssim el caneló.
8: Boníssima. I la cervesa també. I els ceps, boníssim.
7: Tot molt bo, tot molt bo.
9: Opino el mateix.
4: Heu fet més tapes o no?
8: Encara no, estem començant.
7: Jo estic a punt d'omplir-ho ja.
8: Ja sí.
4: Us agrada la iniciativa i com han anat totes aquestes tapes? Que sigui a la primavera? Digueu-me el que opineu.
7: Està genial, perquè amb el bon temps tothom
8: sí,
7: surt al carrer.
8: Ve de gust.
7: Ve de gust sortir.
8: Es nota moltíssim l'ambient que hi ha al carrer.
7: I així, sí, molt bé, per ser poble.
8: Tothom té ja com que entra ganes d'estiu i la gent surt i l'ambient a Rubí és molt guai.
10: Està molt bé, està molt bé. Fonamentem molt el comerç local, o sigui, està superbé. Així provem restaurants que potser no haguéssim anat. Així que molt bona iniciativa.
9: Ara, en aquests moments, estem a la Pàmpara. Tenim un canaló de bolets. I ens l'expliques?
11: Sí, esto es un canelón de pollo rostido con unas setas y un crujiente de parmesano.
9: No toca taula. Aquí hi ha tanta gent a la Pàmpara que hem hagut d'anar a un banc. Però aquí estem tranquil·lets.
0: Doncs res, que el jurat està ja al Buda fent un taco meravellós, que ja és, mira, ara són gairebé les 10 de la nit, em porten 5 ells i jo m'acabo d'arribar perquè estic de baixa, no tocava avui, però mira, aquest taco amb el Blai i amb la Chili sí que ens el prendrem.

0: A veure, en general, força bé. Però m'has de dir el nom de les tapes, animal, si vas pel puesto. Que si no, després... No sabem, clar, el jardinet.
1: Però si ja teníem prou de feina nosaltres, encara vols noms de tapes.
0: Home, el jardinet, biquini de porta esqueixat a la catalana.
2: Això és culpa d'ell, eh? Jo no vaig anar a calar.
1: Au, vinga.
2: Ah, ah, ah.
0: Clar,
1: el pròxim dia graveu vosaltres.
0: Calarrut. Calarrut, mini clotxa de Terres de l'Ebre.
2: Això costava poc dir-ho, eh?
1: Vols dir?
0: Aquests dos detallets.
1: El que sí, sí és que porta merengada, m'ho va explicar.
2: Sí?
0: Oh. Què era una mini clotxa? Per la gent que no ho ha vist, que ens hauríeu
1: era,
0: de veure,
1: era com, com un mini entrepà, com un brioix petit, que anava farcit entre d'altres verdures, portava una mica d'esqueixada de bacallà i portava arengada fumada. Estava bé.
0: Clar, la mini clotxa o la clotxa és un àpat típic de les Terres de l'Ebre, de quan anant al camp a recollir...
1: Exacte.
0: Suposo que arròs, no? L'Ebre, què han de fer? El que sigui, portes una mena d'entrepà, que és un 3 en 1, ho porta tot, perquè ja porta l'arengada, porta el tomàquet, porta tot. Era un farcit, sí, un farcit que es portava al camp a la bossa de treballar i amb allò esmorzaven.
1: Sí, sí, era l'esmorzar. Una cosa, a mi, era l'esmorzar, exacte.
0: Hi ha una cosa que m'agrada de Calarrut, o de la Rut, en si, d'ella, és que intenta transmetre coses del seu origen,
1: de país,
0: del
1: de
0: que... hi ha propostes, de la ruta d'etapes, hi ha moltes propostes que estan molt bé, eh? Però algunes que tenen un significat que una miqueta més enllà. En el cas de la Rut, és una proposta que parla d'ella, que parla de la filosofia, també una miqueta del restaurant, i que ens parla de les Terres de l'Ebre i de com ha arribat fins aquí. A mi això em sembla molt interessant.
1: No? Molt
2: dius
1: bé,
2: que,
1: molt bé
2: que portava arengada?
1: Sí, una mica d'arengada,
2: sí,
1: fumada.
2: Sense espina, no?
1: Esqueixada dintre també, com el bacallà.
2: Ah, val.
1: Amb algunes verdures, imagino que havia...
2: Sí.
0: També esqueixada, no?
2: Combres, devia estar bona,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, era molt bo. Era molt bo, la veritat és que sí.
0: Això només ho vas tastar tu, eh?
1: Contrans de sabors. Jo, i en aquell moment, es va afegir la meva filla i em va ajudar. Li va agradar molt.
0: Ah, d'acord. O sigui, sí. Tenim aquí una ponderació. Sí. Veieu que és un jurat especialitzat. Vamos, uns requisits meravellosos. I la Calarrut i el jardinet. Val. El momento bang a mi m'ha semblat meravellós, Txell.
1: Oh, i tant.
2: Què?
0: El moment banc.
2: Ah,
0: no hi ha taula. Ens posem en un banc.
2: Estava a tope.
0: No.
2: Però el banc, quin banc era?
0: Era el banc davant de l'Ajuntament.
1: Dels acusats.
0: Sí.
2: S'estava
1: molt tranquils, molt tranquils.
2: Molt bé.
1: Total, estàvem a 50 metres.
2: La temperatura perfecta.
1: Molt bé.
2: Sí, no, perquè... Jo... Que... Portàvem
0: com,
2: dies...
0: Com a banc, una estructura... Unes potes allà enganxades a terra.
3: Una fusta,
0: exacte, tallada. Una cosa.
2: Ho vam deixar net, eh?
1: Sí.
2: Ho vam recollir
1: la forquilla de fusta ho vam llençar als
2: convidats. Sí.
1: A la papelera.
2: Sí, perquè a darrere hi havia una senyora que ens espiava.
0: Com que us espiava?
2: No, home, que no ho deixessin viut.
0: Perquè anaves amb el micròfon i devien anar la gent de curiositat, no? Com
2: mira,
0: vas pel
2: veus?
0: Món?
2: Jo pensava malament.
0: No, dona. Heu provat el segon caneló, home, justament en aquest banc?
1: Aquest caneló ens va agradar força.
2: També.
1: Un caneló de pollastre rostit, amb una salsa
2: amb bolets.
1: I la miqueta de parmesà al damunt. Mm-hmm. I Déu-n'hi-do la boquera i bona presència.
2: Sí.
1: I prova està que acceptació en tenia perquè Déu-n'hi-do la cua que hi havia. Per això no ens veiem nosaltres a peu dret amb càmeres, micros i enredadors i menjant caneló. Vam dir, escolta, busquem un lloc tranquil. I vam trobar aquell meravellós...
0: La pàmpara de venir un dia al programa,
1: sí,
0: que no ha vingut.
1: Sí.
0: Vas demanar el telèfon.
1: Que això rai, els tenim aquí mateix.
0: Això rai, diu!
1: Ja tenia prou tafeina.
2: És que hi havia molta gent.
1: I ells
2: gent.
1: També, era ells també tenim prou tafeina.
2: Sí, i a més vam entrar i només fèiem nosa. No es posi aquí. I al final dèiem, bueno, però jo haig d'agafar la tapa, no?
1: Sí.
0: Hi ha dos canelons en aquesta primavera de tapes, sí, el
2: però
0: del
2: totalment diferents, sí, eh?
0: Sí. I aquest, el de la pàmpara, teniu clar, no ho digueu, però teniu clar quin dels dos us va agradar més?
1: Jo sí, callo.
2: Sí.
0: Tots dos ho teniu clar, eh?
2: Sí.
0: I es veurà després de les puntuacions, no?
2: Sí.
1: Quan sumem, a veure què passa, no? A veure quin canal guanya.
0: Aviam quin canal guanya. Marta, com ho has vist tu?
4: Bé, molt bé. Jo us volia preguntar si coincidiu molt amb les deliberacions quan tasteu un plat.
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí, bastant.
1: Sí.
2: Bastant.
1: Sí. Cadascuna va pel seu compte i jo fico la maneta al davant.
0: No us estan explicant la veritat.
1: Però després ens ensenyem les puntuacions i la veritat és que coincidim bastant.
2: Sí.
0: Aviam, Mendes, lo que pasa es lo siguiente.
1: Venga, Mendes.
0: Ella i jo pensem, ai, i llavors deixem que el Blai faci primer.
1: Ah.
0: Sí? Fem així... No, primer,
2: sí,
0: no porta amb
2: boli. Sí, després també posem el que volem.
0: No, perquè després ell s'amaga. Ell fa aquí...
2: Ah, sí, va, és que semblem com al col·legi, eh?
0: Com al col·le. Ja
2: igual, eh? Igual. I no, que i comença no a tapar-s'ho i dir...
3: És un bon jurat, eh? És un bon jurat, eh?
0: Exacte. No, no, per favor, no copies, no?
2: No, aquesta, aquest moment de copiar és quan la cosa està, que dius...
3: Indecisa.
2: Sí.
3: Estàs... El mires als ulls i dius... I està que... agradant, i està agradant.
1: A vegades n'hi ha prou, eh? Sí. Una mirada... Sí, sí, sí, sí.
0: No, generalment amb una mirada...
3: Amb una mirada...
0: Ja... Ai, una mirada.
3: Sou de cuina.
1: Amb un moviment de boca.
3: De boca.
2: Sí.
1: Una ganyota.
2: No,
0: el Blai no. No, el Blai manté bastant la cara de pòquer. La cara de...
2: Sí.
0: Sí, la Chili no, la Chili surten subtítols per totes bandes, ella no diu res, però...
3: Se li il·lumina el
2: fons. És que... No. És que ho sabia, com diria. Quan ha dit, no, el Blai no se li nota, dic, ja està, ja ho dirà.
0: A la Chili te la mires i ja saps si li ha agradat molt, moltíssim o súper. Sí. Però això ja ho saps només mirant-te.
2: Sí.
3: Les cares parlen molt, eh?
1: Sí, el que passa que després, en muntatge, quan muntem el vídeo... Bueno,
2: intentes borrar aquests moments.
1: O les tapem amb alguna altra cosa.
2: Sí,
0: sí, després
2: millor.
0: Les tapem... I el joc aquest, no? El Blai comença puntuant, després nosaltres ens mirem, fem... I després, amb l'excusa de qui guarda els fulls a la carpeta...
1: Sí.
0: Mirem les puntuacions de l'altre. Així fent la tonteria. Sí. Sí o no?
2: Sí, i, correcte.
0: I hem de dir que sí, coincidim bastant. Tot sí, i que ell s'hagi amagat i hagi fet aquest joc, coincidim bastant. De vegades és un punt amunt, un punt avall, però... No hi ha hagut cap categoria que ell li hagi posat un 5 i jo un 10.
3: Un 10.
0: Per dir...
2: No, no. Són bastant igualats.
0: Sí. Tot és bastant, bastant igualat. Sí. Després hi ha un apartat de comentari.
4: I allà hi poseu comentaris?
0: En algun cas, hem posat algun comentari.
4: Positiu o negatiu?
2: No, que ens hem trobat allà.
0: Per exemple, anem a suposar que en una d'aquestes visites a locals de restauració d'aquesta ciutat, hem sospitat que la nostra ració pel fet de ser jurat potser era una mica més gran que la que rebia la ciutadania en general. Sí. Llavors, hem puntuat sobre el que hem rebut nosaltres, però a observacions hem posat.
2: Ho hem posat.
0: Creiem que hem rebut una tapa amb més quantitat de la que rep la ciutadania. Mm-hmm. Per exemple. O aquí ens han volgut convidar molt massa a tot.
4: Clar, i ho apunteu allà i ja està. No?
0: Ho apuntem a observacions. Sí, normalment ho apunto jo, doncs no apuntant res.
1: Ets la que portes el boli de parlar.
0: Jo porto el bolígraf de parlar. Si no ens veieu, ens hauríeu de veure. A radioroi.cat. Molt bé, doncs bueno, sí, això. Només ens queda una setmaneta.
1: Espero queda que siguis. Perquè no ens deixem el nom dijous de les tapes? Perquè no ens deixem res?
0: No, jo hi aniré. Les que queden... Quantes en queden, Chili, tu que portes la comptabilitat?
2: 12.
1: 12.
0: Vols dir que l'últim dijous hem de fer 12 tapes?
1: Bueno, farem 10 i jo procuraré fer les altres dues al matí.
2: Sí, aquelles tarda, dues al matí són les que...
1: A la tarda com el primer dia, 10.
2: Sí, 10.
1: Que déu-n'hi-do, eh?
3: Déu-n'hi-do,
0: eh? Sí. I quines ens queden?
2: Doncs tot el que és el centre de la plaça Pearson.
1: Sí.
0: Vale, queda Herbers, queda... Sí, allò...
2: Herbers, el que no és Tagliatella. Calpaqui.
0: Calpaqui.
2: El Fogón.
0: El Fogón.
2: El Ferrocarril. El Marfil.
0: Què és Marfil?
2: Sí, és una granja que està a les Torres. Molt maca. Fa poc que hi són.
1: Val.
2: Sí.
0: D'acord. Bueno, però més o menys...
2: I després ens falta...
1: I després ens falta baixar...
2: La part aquí de...
1: La Bàmbola, Catalunya... Sí.
0: Que de Catalunya... Val,
2: tot això feina. Perquè no ho vam poder fer.
0: Però ho farem.
1: Només
0: començarem al centre...
1: Només demanem que siguin una miqueta ràpids. Que és una de les petites coses que també m'ha apuntat amb observacions en algun moment, és que, a veure, has d'estar preparat. Estàs fent unes tapes, has d'estar preparat. Sí. I algun lloc fan esperar un pèl massa. Ja no per nosaltres, en general. Allò que te fixes i dius, ostres, hem d'estar preparats, anem per feina.
3: Però n'hi ha moltes de calentes. És molt difícil, eh?
2: No. Has d'estar preparat.
1: No, tens
0: hi ha molts locals que s'han vist una vegada més sobrepassats per la quantitat de clientela que tenen demanant
2: de tapar. Que s'han vist sobrepassats perquè és la primera vegada que participen.
0: Probablement.
1: És possible.
2: o són nous, o no són...
1: I no s'esperaven tant, oi?
2: Sí.
0: I amb gent que s'ha vist amb molta il·lusió, que els has avisat, els has dit, un compte, que aquí ens tornem... Que la gent no... Taruma. Que ens tornem molt taruma amb això de l'etapa. Bueno, bueno, no serà tant.
3: No, sí,
0: i,
3: és,
0: pam,
1: és tant, és tant. Per sort és tant, sí, sí, sí.
0: Sí, és així, és així.
2: A més, bé, aquest dijous, prepareu-vos que farà calor. I serà un bon final d'etapes, amb caloreta, això i
1: que,
2: veuràs tu.
1: Això què vol dir? Més cervesa que aigua?
0: No,
1: perquè aquests dies anem amb molta aigua i una mica.
2: No, no, que hi haurà molta més gent. Jo sí, espero
1: sí,
2: més
1: sí,
2: gent.
1: Sí, sí, sí, per mà, sí, per mà.
2: Més gent perquè quan, amb la caloreta hi haurà més gent pel carrer.
3: Sí, però sortiran ja a partir de les 7 i mitja.
2: I ens queda tot el que és el centre, perquè tot el que és de la perifèria, diguéssim, ja ho tenim fet.
1: Això ho tenim fet.
2: Bueno, ja veuràs.
0: Farem. En tot cas, ho gravem aquest farem dijous. Vostès ho veuran dimarts vinent, dia 2 de juny, especial, superespecial, requete especial de la ruta d'etapes, aquí el primer, segon i postres, perquè veuran les quatre rutes seguides. En un especial hem decidit, mira, aquest dia no vindrem, i el dedicarem, allò, l'enfocarem només a la primavera d'etapes. Però aniran per ordre. Per tant, per veure la novetat, s'hauran d'esperar al final, hauran de veure el programa sencer,
1: i tant,
0: perquè a tres quarts d'una més o menys veuran la ruta d'aquest dijous. I amb això s'haurà acabat. No ben bé, perquè el 4 de juny hi ha el final de l'entrega de premis, en què desvetllarem els premis que haurà decidit la mitjana aritmètica del jurat especialitzat, i també les votacions, aquelles de la targeteta, amb els 5 segells, les votacions a les urnes del jurat popular o de la ciutadania. I amb això celebrarem que ja haurem acabat la ruta d'etapes, que sé que estem molt cansinos, que deia ella, amb això de la ruta d'etapes.
2: No, cansinos és quan ja anem per la desena o la novena, que estem i és tard.
0: En tot cas, aquesta ruta és, ja ha estat una celebració,

0: I en aquesta segona part del programa de la tertúlia de xefs d'avui, us vull proposar un crossover, així d'entrada. Què has fet, Xili?
1: Va tirar-se.
0: Volant.
1: No s'ha vist.
0: Aviam, és que el Jonathan Mendez ha tingut l'amabilitat de portar-nos una coca de Sant Joan meravellosa, estupenda, fantàstica, que la tenim aquí. Si no ens veieu, ens hauríeu de veure a www.radioruí.cat.
2: No es veu.
0: No es veu, bueno, ja es veurà. Qui l'ha vist és la mosca. Tenim una mosca d'aquestes de la tele que està per aquí donant voltes tota l'estona.
1: Ara,
0: aquí
3: mira,
0: la Xili és
3: sí.
0: La portadora de la coca.
3: Bé, i ara tapem la coca.
0: I la tenim tapada perquè ens fa ràbia que se la mengi la mosca abans que nosaltres.
1: Sí,
0: aquest vindria a ser la cosa. En tot cas, que us volia proposar un crossover, que és això de fer programes, fer entrar programes dins de programes, no? Fer com col·laboracions. Avui parlem d'amabilitat i m'agradaria que escoltéssiu aquest fragment de Les Gildes. Les Gildes és un programa que ens agrada molt, és la tertúlia jove de Ràdio Rubí. Elles fan programa cada dos dilluns al migdia, a les 12 del migdia, de 12 a 1, i no fa gaires dies deien això.
4: Que si no li diu gràcies al cambrer, a tu menys.
5: És que
4: no sé
5: és això, són uns mínims que no compleix.
4: Sí, literal, és com si Bisma siguis una persona com tu, per qui no li diries gràcies, o sigui, si a la teva mare li dones les gràcies quan et dona alguna cosa, per què no al cambrer, o sigui...
1: I qui
4: no
1: diu al cambrer, diu al metge, diu al...
4: Tothom, literal.
1: És civisme. L'infermer, sí.

0: és com un petit gest, però que diu com molt de tu i molt de com penses. Per tant, no és només el fet de no dir gràcies, que ja és prou, sinó tot el que hi ha darrere.
1: És el principi, o sigui, sí. Com el valor fondo allà està amagat.
2: Red flag total, tia.
1: Sí. Sí.
3: Nenes, arribo tard, sorry. Irene, demana'm lo de sempre i ben fred, eh?
4: Vinga, Sofi, cap problema.
5: Camarero, marxant sin Hilda, sisplau.
6: Tia, és que fort. Us heu assabentat plena profe de la uni.
1: Ona, crec que això no ho podíem dir, eh?
6: Ai, Martina, tens raó. Ens cancel·larà el programa i encara no hem començat. Quin desastre.
4: Bueno, tranquil·les, amores. Vale, preparades per posar-nos al dia? Queda tot això, Mila. Quan és això?
1: Irene, els dilluns a les 12, cada dues setmanes ens trobem a Ràdio Rubí. Per fer el vermut amb les Hildes.
7: Put the blame on me, boys. Put the blame on me.
8: Les Hildes. La tertúlia més jove els dilluns a les 12 hores, cada dues setmanes a Ràdio Rubí.
9: Clar, és que és un programa que té, primer, nom d'etapa. Sí, el seu nom és una cosa que es menja, per tant, ens cauen bé, d'entrada. Després, tenen una sintonia de programa que és d'una pel·lícula icònica com és Hilda. Ens cauen encara millor. I després tenen aquesta veu en off meravellosa que anuncien, que és el Robert Fernández, que forma part de l'equip del primer, segon i postres. Per tant, com ens poden caure malament les Hildes? No,
10: impossible.
9: Impossible, no? Ells deien, si no diu gràcies, red flag.
10: Red flag.
9: Red flag, que és molt de jove, es veu, Marta.
2: Sí,
9: de
2: sí,
9: red
2: sí
9: flag,
2: la
9: no?
2: Red flag, sí, sí.
9: Que, és, que havia dit, és idiota, saps? Red flag vol dir, deixa tot això, que aquest home, o aquest individu, és idiota. Creieu que és important? Trobeu que l'amabilitat en la clientela a l'hora de restauració, vosaltres us diuen sempre gràcies, us diuen sempre bon dia, us somriuen sempre...
4: No.
11: Sempre no.
4: No.
11: Però n'hi ha que ho fa cada dia, sí. Sempre sí. Em diuen bon dia, gràcies, adeu. Fins i tot et porten la tassa o el plat a la sí. barra.
2: Això també n'hi han de molts.
11: N'hi ha molts que són amores. I n'hi han que sí. entren, van cap a la vitrina, ni pregunten ni res, giren cua i se'n van. Ni pregunten si tens a dintre, si tens
2: o no,
11: a fora.
2: O t'entren i dius un bocata de chorizo. Dic ara, eh? O un entrepà de fuet. Jo me'ls quedo mirant i el primer que dic, bon dia.
11: Bon dia. Jo
2: què volies? Perquè és que no.
11: I es queden parats, eh?
2: Sí, sí, es queden parats i diu, ai sí, bon dia. I dic, què volies? És que uns mínims. No, no, a mi... Igual quan venen allà a les travesses, també...
9: Bueno, el tema de les travesses, el confessionari un altre dia.
2: Sí,
9: això ho parlem
2: un altre
9: dia.
2: Et deixen allà, tirat.
11: Sí, ho llencen així.
2: Et llencen allà i dius...
10: I et tens que imaginar el que has de fer.
2: Sí.
10: Va, és bàsic, no costa res, uns mínims.
2: Uns mínims. Uns mínims.
10: Sí, sí.
2: Salutació, enters, bon dia, bona tarda. Sí, adéu. A vegades diu... nosaltres tenim que... Han de deixar el diari en un lloc. Clar, si està sobre
9: allà,
2: la taula...
9: Allà on posa, deixeu els diaris aquí. Vull dir, no,
2: sí,
9: és, no és
2: sí.
9: una cosa que s'hagin d'imaginar.
11: A sobre n'hi ha un cartell.
2: No, no, no. Sí, perquè és que no ho feien. Aleshores ja els hi he posat un cartell. I tot, clar, si se'l deixen a la taula, dius, no saps. I una miqueta de beguda, dius, està en el lavabo, està d'allò... A on és?
9: Han sortit a fumar, han de tornar,
2: sí,
9: no? Què?
2: Sí, doncs almenys uns mínims. Adéu.
11: És molt
9: difícil. Val, bon dia, sí que t'ho diuen. I sisplau?
2: Sisplau, poques vegades. No, és la que menys. El gràcies encara, però el sisplau no. És la que menys.
10: Bueno, aquest sisplau, encara que no es digui, potser va una mica amb el to de com demanes segons què. Pots demanar
2: pot
10: diferents tonalitats, no? Llavors dius, bueno, t'ho demanen tan bonic que ja t'han dit sisplau sense dir-ho, no? Mm-hmm. Ara... També
9: home,
10: els,
9: tu
10: també
9: hem de dir molt bonic, per dir sisplau sense dir-ho.
10: No costa gaire. No costa gaire.
11: Bon dia amb una... Amb...
10: I un petit somriure.
2: És el que anava
11: ja
2: a dir jo.
11: Bon dia amb un somriure.
2: Demanes el que sigui amb un petit somriure. Al final, i aquest sisplau ja queda inclòs.
10: I que et mirin a la cara.
2: O sigui, també.
10: Quan fas la comanda,
9: com,
10: que et mirin.
9: Com que et mirin? Hi ha gent que no us mira?
10: I tant.
2: Estan amb el mòbil allà i dius, bueno, quan em miris ja t'agafaré la comanda.
10: Vas a fer la comanda, t'entren els típics, jo parlo de fa anys, perquè fa anys que...
9: No, però els típics continuen sent els típics.
10: Sí. Però aquests típics hi són i existeixen, que entren, ni bon dia ni res, Taula, sí, un moment. És que tenim pressa, perfecte. Els hi dones la taula, s'asseuen, els hi portes el menú, comencen a xerrar, xerrar, xerrar, no miren el menú, xerren, xerren, xerren. Vas a fer la comanda, quedes plantat allí. Si us plau, que ho teniu decidit? Anar xerrant.
2: Jo marxo.
10: Jo foto el camp. Jo marxava.
2: Sí, jo
10: marxava. Llavors esperava que em cridessin. Oh, que no ens preneu nota, sí, he vingut dues vegades. N'hi ha, sí, sí.
2: Sí
10: que n'hi ha, sí.
9: Clar, perquè vosaltres us dediqueu a servir la gent.
10: Clar.
9: Però no sou servei, saps què vull dir?
10: No, exacte, exacte.
9: Jo sé, hi ha coses diferents. Hi ha una part de la restauració que és l'hospitalitat. Que és que vosaltres rebeu gent a casa, o rebíeu gent,
10: sí,
9: en el cas del Blai,
10: sí.
9: A casa vostra.
10: Exacte.
9: Doncs tu quan convides gent a casa, no? Normal. És que diguin bon dia i gràcies i sisplau. Sí. Perquè estan venint a casa teva, per molt que tu cuinis, que tu facis aquella feina i que acabis cobrant.
2: Correcte,
9: no?
2: Sí.
9: Al revés, com a clients, us heu trobat alguna vegada a gent que fa la feina que feu vosaltres que us ha tractat francament malament?
11: Alguna vegada.
9: Aviam, aquí ara el gremiat, com els gremis, com surten aquí. Tots
11: alguna vegada ni algun...
9: corporativistes.
11: Que és... que no té el dia, però normalment... Sí. Si entres bé, ho reps bé. Jo n'hi ha una cosa que la faig... i a més la faig aposta.
9: Venga.
11: Quan vaig a buscar ous a l'àrea, jo compro els ous a l'àrea perquè estan molt bé, quan entro, dic bon dia, però bon dia.
10: Que s'escolti.
11: Exacte. I la gent es gira. Les nenes, com ja em coneixen, foten un fart de riure, però ets l'únic, eh? Entren com... Pup, ni bon dia, ni adéu, ni...
10: Sí, sí, sí.
11: Ni pregunten, ni hi ha, ni no n'hi ha. I ho faig a posta, eh? I un bon crit, eh? A mi m'agrada que se senti. Jo, bon dia, adéu, bon dia.
10: I tu tens bona veu, eh?
11: Sí, no, jo... Sí, perquè emprenya molt.
2: Sí.
9: Gili, alguna vegada t'han tractat que dius, uf, aquí...
2: De, com a...
9: Les dues.
2: Bueno, jo, amb el meu lloc, quan no tinc el dia, ho noten de seguida, no sóc gens... estic sèria.
9: Jo, bueno, quan... allò que diem dels subtítols funciona en altres àmbits de la vida, no només a l'hora de puntuar.
2: No, estic sèria i ja està. I val, i ja...
9: No, però no és dolent, això, eh?
2: No, estic sèria i ja no estic tan somrient, però les meves formes segueixen el bon dia, tot, gràcies i així. A mi sí em ve un cambrer que et deixa les coses així mig tirades i d'allò, i dic, perdona, s'ha caigut. No, és que unes formes que... El cambrer, per més males maneres que tingui, ha de tindre uns mínims. Si no, no t'hi dediquis. Que després el client és un malcarat, doncs has de saber torejar. És el client. Però fins a un cert punt, no sempre... Allò de que el client sempre
10: la
2: té la raó, no.
10: Té raó,
2: no.
10: Si en té.
2: Si en té. Perquè jo m'he trobat alguna vegada que m'han tornat un plat, que això no sé què, que està malament, dolent, dic...
11: Dolent, la paraula.
2: El provo i dic...
11: És que no t'agrada.
2: Potser el problema... Una vegada em van tornar un costellam, que està salat, que no sé què, dic, perdona. Diu, està fet amb soja. És que, a més, va començar a baixar la gent que havia menjat el costellam i diu, no, si està boníssim. Dic, no, el problema ha estat en què ha vist el costellam, no li venia de gust, i el primer que diuen és que no està bo. No, sí que està bo, que potser tu no t'entra i no et ve de gust. Això també no costa res dir-ho. Mira, m'he equivocat. No? M'he equivocat, el menjar aquest no em ve de gust, però no diguis que està dolent i, a més, mig en crits, perquè tota la demés gent diu, ostres, ha fet aquest plat i està dolent, no el demano i potser li venia de gust. No sé, són maneres també, no?
10: Trobes de tot.
2: Sí, trobes de tot.
9: I què vas fer amb el costellam?
2: Ah, no, vaig anar cap allà i vaig estar parlant amb la senyora.
9: Però li vas canviar, se'l va menjar?
2: Sí, no. Li vaig canviar i li vaig explicar de que no estava dolent i que l'únic que tenia soja i d'allò, i que potser aquest punt de sal, que ja t'ho fa la soja
10: sí.
2: I tots els condiments que d'allò, potser estava una mica fort. El que passa que no estava ni salat ni dolent. I ja està, perquè ho vam provar tot i els clients que havien menjat anàvem, a més, un ca ho va fer com un espectacle, anàvem baixant i anàvem dient, no està dolent, no està dolent. I dic, ja ho sé. Però clar, tu t'espantes perquè dius, és que si en dones un i està dolent, corres a veure, doncs el retiro.
10: Busques
2: el retiro del menú,
10: ja
2: el retiro,
10: està,
2: clar, i poso una altra cosa. Però sí, vaig anar a la senyora i vaig dir, per què està dolent? Què és que li troba dolent? És que està salat? No, està fort. Però no és salat. Vigilar el que dius...
10: Després hi ha, aquests, per sort, se'n troba pocs, però ara m'ha vingut a la memòria que expliques del costellam, jo, una de costelles de xai. De fa molts anys, el típic també que et vol deixar malament davant dels altres clients.
2: També.
10: Recordo d'un cas concret d'una persona, venien 3 o 4 a dinar i van continuar venint, i era un home que li agradava molt les costelles de xai i les acostumava a demanar. Va demanar unes costelles de xai, se les va menjar, l'os polit.
9: Que se'l podia posar a la butxaca del...
10: Totalment, del podia ficar una pluma allí i fer de bolígrafo. Bueno, i a l'hora de pagar tenia la part de la caixa, pues, que hi havia gent esperant per pagar i li tocava en aquest. Diu, t'he de dir una cosa, digui'm, senyor tal, que avui el corder, diu, cantava molt.
2: Caram.
10: Home, dic, no cantaria massa, perquè tal com ha tornat els ossos, senyor tal, dic, no sé, com... I no. O sigui, d'aquests també n'hi ha, també, pocs, per sort, Però quan et trobes algun així, hòstia, t'agafa un atac de...
2: O que també
10: jo aquell dia vaig començar a suar, manera... davant de tota aquella gent vaig començar a suar.
2: Clar, perquè és
10: que... Però li vaig contestar, dic, no estaria tan dolent quan has tornat només als ossos, és que... Mm.
9: Però poder et volia fer una broma, no?
10: Mala broma. No, aquell senyor no volia fer
2: una broma. Davant dels altres clients no pots fer aquestes bromes. I si és una broma, l'ha de... deixar clara que és una broma, perquè aquí hi ha una feina d'un hostaler i tot un treball de persones darrere. Clar, si tu dius allò està dolent, és que et carregues a molta gent.
9: Heu fet fora mai algú?
10: Jo sí.
11: Jo també.
10: Jo sí.
9: Va, expliqueu-ho, va.
10: No, bueno, dos casos concrets. Un d'ells d'una entitat, clar, no diguem noms perquè aquí a Rubins coneixem tots.
9: No, ara
10: parlo de molts anys, també. Et parlo
9: ara,
10: de molts anys.
9: Quan apaguem el micròfon...
10: Una entitat, també, amb un menú, i a l'hora d'acabar se'ls ocorreix dir que a tal lloc els hi haurien posat més menjar i més quantitat. Uah. I més barat. Què feu, el gall?
11: Clar.
10: Què feu, el gall? Aneu a aquest lloc, si us plau, no vingueu més aquí. Sí.
9: I no van tornar?
10: Sí.
9: Sí que van
2: tornar. Sí, és que el problema aquest és que tornes.
9: Perquè igual a l'altre lloc no li els haguessin fet més barat.
10: No.
2: Sí,
10: no. Sí. Però bueno, per sort, és clar, a la vida ens en recordem dels moments dolents, les anècdotes negatives amb tot, però per regla general jo no tinc queixa dels clients.
2: No.
10: Jo sempre he tingut molt bons clients, molt bona gent, i són aquests moments puntuals que te'n recordes tant, no? Però per regla general jo he disfrutat i gaudit molt la meva feina amb bona clientela. Sí, sí.
9: Tu suposo... què has fet fora, Méndez?
11: A un, que li vaig fer un pastís... per mig compromís, una diada de Reis, i era... que jo ja li vaig avisar, i em va trucar, hòstia, que pastís, i no et preocupis, que ja ho arreglarem. I va tornar una tarda, quan obria per les tardes, i n'hi havia gent, no vam poder parlar, i al cap de 2 dies va tornar, i anem a arreglar-ho, i ja va començar pum, pum, pum, i ja vaig dir...
9: Però que no era bo, et va dir que no era bo...
11: Que no era bo, i ja començant a pujar el to, i dir, pares,
10: no cal.
11: I te largues.
10: No cal.
11: Va començar a dir, ja sabràs tu el que... I fins ara, i va ser, portava 2 anys,
10: Molt bé.
9: Portaves 2 anys de local, imagina't.
11: I sabia de bon mania, que no... Jo aquest era... No sé si que volia buscar pessigolles o alguna cosa. Ja vaig veure raro que vingués, però bueno, no ha tornat ni...
9: I no ha tornat mai més.
11: No ha tornat mai
9: tu has fet la teva vida.
11: Sí.
9: També aquell local està ple sempre. No hem de patir,
11: no,
9: tampoc,
11: Em fan les bromes aquestes. Jo sempre pregunto quan s'emporten un pastís o alguna cosa, i sempre em miren... Estava dolentíssim, no ha sobrat res.
10: Fatal.
9: Fatal, Méndez. Sembla mentida que faci 30 anys que fas crema pastissera.
11: No? I fan no coses d'aquestes, però estic molt, molt agraït. Jo tinc una clientela que, de veritat, que és...
9: Mendes, tu has d'ampliar.
10: No, home, no.
11: No.
2: No, no, no. No et lis.
9: Jo no hi quebo. No hi ha molts dies que jo passo ja, i no entro ja ho sé, perquè està ple.
11: No, no. És que no puc, no puc ampliar. No em puc moure de bon estic. I ampliar és molt difícil. Molt difícil. Perquè a mi m'agrada... Sé que hi ha moments d'estrès quan està la botiga plena, però a mi m'agrada anar com vaig sempre, parlo, bum, i ho porto, i canto... Ja.
2: Ampliar és més personal.
11: Sí.
2: I ja
11: I
2: perds...
11: Que l'experiència dels companys, que tothom diu el mateix, no amplis, treballa més hores però no amplis. O donar tíquets, tu a les 10, tu a les 11.
9: Mira, em pots donar hora per esmorzar. Donarem hora.
11: Sí, el problema és quan solapen correus, ajuntament, si n'hi ha paletes, els jubiletes com avui. Ese és el problema.
9: I els companys de correus me fa molta ràbia, perquè des de fora els veus, perquè van uniformats.
11: Sí.
9: I els tu els veus i dius, m'han fotut la taula una altra vegada. Ja està, perquè ho van grocs.
2: Sí, sí, no, es veuen, es veuen.
9: Un petó des d'aquí, la gent del servei postal, que...
2: Sí, que són necessaris,
9: De tothom, sí, sí, fan una molt bona feina i tenen tot el dret del món a esmorzar Cal Mendes, eh? Però de com els veus allà i...
11: Ja i sempre venen, de 9 a 9 i quart sempre venen.
9: Sempre?
11: Sempre. Són els puntuals. Després, els altres són els que ballen. Juntament ve quan pot.
9: Juntament ve quan pot.
11: Quan pot.
9: Perquè no sempre tenim la mateixa estona per esmorzar. No, hi ha vegades que tens reunions programades, hi ha vegades que tens coses i no sempre vas a la mateixa hora.
11: Mm-hmm. El, correu, el torn del dematí, el torn de mig de matí, però quan ja veus que les de les 11 venen a les 9, diu, marro, aquí passa alguna cosa, tenen feina o passa alguna cosa, que venen abans a menjar l'entrepà o prendre el cafè o el te o el que sigui.
10: Llavors és quan arriba el meu pare, que hi va cada dia a prendre cafè, i quan ho veu tan ple, diu, txt, em fa el senyal,
11: fa
10: ja tornaré.
11: Senyal, sí, a la porta.
10: I va més tard, no?
11: Sí.
10: Ai, Déu meu, molt
9: Xili,
10: bé,
9: tu què has fet fora?
2: Una senyora, també un Nadal.
9: Una senyora?
11: Nadal.
2: Un Nadal que em va vindre i em
9: però què passa per festes, senyors?
11: Que la gent no, vol gratis.
10: Es veu massa.
2: Això va ser molt fort, massa. Perquè em va demanar no sé quants canalons, allò que dius...
9: Vinga, va.
2: I li vaig fer bé, amb unes plates i tot. I em sembla que l'endemà, no, perquè era festa... El 27 em va vindre i diu, aquests canelons... Me'ls va tornar, eh? La meitat. Més de la meitat. Me'ls va tornar i diu, aquests canelons estaven salats. Jo, salats? Sí, jo sempre peco de lo contrari. Perquè puguis afegir. I salats, sí. I la raó real de que després xerrant, parlant i tot això, era que li havia fallat família... I no sabia què fer amb els canelons i me'ls va tornar.
9: Però haver-los congelat.
2: Ah, aquesta senyora no en sabia, potser, i me'ls va tornar. I a més,
9: està flipant, por.
2: I a més, així, dient que eren salats, clar, el primer que fa és... Ho proves.
10: Home,
2: ho proves així. I l'any següent em va tornar a venir i dic, ho sento, senyora, ho tinc tot ple, ja. No.
11: Ja està, ja està.
10: Amb el que fa molta ràbia és amb el vi. Quan et demanen un vi determinat, que té un cert preu, i hi ha l'entès de torn sí. Que aquest vi està picat. I em venien a buscar la cuina a Blai, i n'hi ha un que diu que el vi està picat. Bueno, anem cap allà, va. I a davant del client, pues, posar una mica de vi, fer la tonteria aquella de remenar la copa, provar, olorar... I, no està picat, però tranquil. Li canvio l'ampolla, ja tenia vi per sopar jo. Però fotia una ràbia. Una
2: no, això
10: ràbia.
2: Fa molta ràbia, sí. Molta ràbia.
10: Sí.
11: Perquè no depèn de tu.
2: No, però és que, a més...
9: No, i perquè probablement...
10: No, però si realment està picat...
9: Mira, d'això en parlarem amb el Rostarazo...
10: En podem parlar amb el Rostarazo, això...
9: Abans d'acabar la temporada,
10: sí,
9: a veure...
10: Penso que pot ser un tema divertit i bonic de parlar.
9: No, de com és un vi picat o no picat. Perquè la gent confon molt... No m'agrada...
10: Sí.
9: Amb està picat.
11: Està picat és
2: si no t'agrada,
11: doncs...
2: No t'agrada i punt.
10: O té gust de suro, que també pot passar.
9: Què és gust de suro?
10: El tap.
9: Sí, ja, ja, ja ho entès,
10: hi ha ampolles, hi ha ampolles, hi ha vins que t'agafen, supos, no sé.
2: Aleshores ja és, està malament.
10: Deu ser per una mala qualitat del suro, no sé què.
2: O que s'ha mantingut malament, temperatures i aquestes històries.
10: Però el deixes oxigenar, aquest vi?
2: Sí,
10: i normalment torna a bo. Bueno, li preguntarem, apunta.
9: No, perquè jo...
10: Sí, sí, és interessant.
9: Jo sí, bueno... Jo faig la tonteria, eh? Em diuen, volen tastar el vi, les meves amigues, i sempre ho diuen. Mm-hmm. Ella, que fa la tonteria. Quan vaig amb el Robert, no, perquè el Robert sí que ja entén de veritat, i ho faig veure. O sigui, simplement ho faig veure. Implemento, color, ho poso com
2: interessant. Ai, a mi em fa vergonya fer això.
9: Com si en sapigui.
10: Sí, sí, sí.
9: Però no tinc idea, a mi em sembla tot estupendo, meravellós. I, de fet, mentre faig el ritual, jo vaig mirant amb el cabell i vaig dir, et diré que està boníssim, vull dir, no pateixis. Zero tensió, saps? Perquè jo estic fent la tonteria, però ja està. Ara, saber que aquell vi està picat o no, mm-hmm, o és molt evident, i tu amb l'ampolla ja ho veus, perquè generalment ja veus que allò té
2: molta solera. No, i quan treus el tap ja es veu.
9: No? Sí. Bueno, va, que pleguem, que ja està, que vull posar un tema musical.
10: Vinga, va.
2: Vale.
9: Vull acabar amb aquest tema musical de la Rosalía, que és la Rumba del Perdón.
10: Olé.
9: Del seu últim
10: els
9: àlbum.
10: Els perdonem a tots i a totes.
9: De
2: sí,
9: Lux.
2: Sí, sí, sí, sí.
9: Perdonarem a tothom que us hagi sí vingut de mala cara. Això voldrà
10: dir fer... Hostalers, clients, els perdonem tots, a tots i a totes.
9: A partir d'ara, clientela de Rubí, a partir de demà és un nou dia, comenceu tots entrant dient bon dia i bones tardes i gràcies i somriures
2: sí
9: de felicitat.
2: Clar que
9: els seus
2: sí
9: hostalers...
2: No s'ha d'anar amargat.
9: Els, no, els hi agradarà. I deixeu-me dir que això del confessionario, de la Rosalía, dels concerts aquests magnífics que van allà i es confessen, això s'ho ha inventat la Txili amb les quinieles. Ara t'ho treu la Rosalía, com si fos la gran cosa.
2: La gent que no ho veu no ho entendrà, el que estàs dient.
9: Bueno, però la Txili i jo ens entenem, sí, perquè la gent no va allà a tirar la quiniela, la gent va allà a explicar-li els pecados a la Txili. I la té allà... Venga, i venga, i hores, que tu vas allà a fer un cafè, i minuts, i veus la Txili amb aquella cara d'empatia total, d'estic amb tu, perquè sóc bona persona, però per
2: sí,
9: favor,
2: sí, però
9: deixa-ho,
2: vaig,
9: ja.
2: Vaig patint perquè tinc el foc, i dic,
10: això.
9: Va, amb això la Rumba del Perdón, amb Lux i amb Rosalía, desfarem taula que es fa tard, tornem dimarts a les 12, el Blai Ferran, el Robert Fernández dels Fogons, que us ha parlat la Mariona Álvarez. Cuineu molt, mengeu bé, i molt bona setmana.

0: Sobre el meu coixí una pestanya. Tens el mal costum de marxar quan arriba el matí.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Bon dia. Un vídeo de motoristes conduint de forma temerària per Rubí ahir va circular per les xarxes socials i ha estat desmentit per fonts de la policia local. En el vídeo curt es veien un grup de motoristes amb la matrícula tapada i sense llum conduint per davant de la comissaria de Mossos d'Esquadra i de la policia local de Rubí amb l'intenció de provocar els agents. El vídeo, que va compartir l'usuari Circuli per la Dreta a Instagram i Facebook, va rebre més de 2.000 m'agrades i 148 comentaris. En el text declarava que els fets havien passat la nit de diumenge i que l'Ajuntament estaria iniciant una investigació per obtenir les imatges de les càmeres de seguretat del municipi. Fins i tot el diari de Terrassa en va fer ressò. Tot i així, quan Ràdio Rubí va contactar amb l'Ajuntament de Rubí, el consistori va afirmar que les imatges eren antigues. Per ser més concrets, eren imatges que van sortir en relació a un dispositiu local contra la conducció temerària que es va fer anteriorment. Els motoristes, que són un grup que fan trobades per tot el Vallès, convoca les seves quedades per conduir temeràriament a través de les xarxes socials i ja estan preparant la pròxima trobada aquest dissabte a les 11 de la nit. Segons explica Ràdio Rubí, Circuli per la Dreta, el compte d'origen del vídeo, que el compte d'origen del vídeo de les xarxes socials, desconeixien que fos un vídeo antic quan els hi va arribar a través dels seus seguidors de xarxes socials. I ens trobem enmig de les festes del barri de Gràcia de Barcelona. I tot i els talls en la línia de trens de ferrocarrils de la Generalitat entre Sarrià i Gràcia, els rubinencs han trobat la forma de deixar-hi petjada. Bernat Ribas, un músic rubinenc, fa acte de presència aquesta nit als concerts de la Festa Major del barri barceloní com a membre del grup acompanyant d'Arnau Folk, als Jardins de Manuel Torrente. El músic acompanyarà el cantant mentre fa un recorregut pels temes del seu primer i segon disc.
3: Ha estat un directe que ens ha costat molta feina perquè aquest any hem volgut incorporar escenografia, moviments, llums, i això ha comportat d'un equip humà també que estigui molt pendent de totes les coses i que estiguin estudiant-se el directe constantment. Així que tota aquesta feina ha donat els seus fruits i la veritat és que tenim un directe en el que estem molt contents de com funciona.
2: I fins aquí les notícies. Podeu seguir informats a través de les xarxes socials i el nostre web i el 99.7 de la FM. I si no, més informació als butlletins d'aquí una hora.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Aquest estiu, sintonitza la 99.7 de l'FM i gaudeix de la nostra programació. Programes, notícies i una bona fórmula musical. Visita radiorubí.cat i segueix-nos a les nostres xarxes socials. Viu l'estiu amb Ràdio Rubí.
1: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
2: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
3: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
2: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
4: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
2: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
5: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
6: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
2: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest...

0: mia.
1: Saps què he trobat per internet que vol dir locura mia?
2: Museu particular. Capítol 11. El ventall.
3: Ei, Anna.
4: Hola, Àlex.
3: Què? Parlem del ventall, del vano?
4: Em sembla bé.
2: Museu particular.
3: Doncs parlem del vano o el ventall, que al final és aquest objecte que serveix per fer aire, alleugerir la calor, o si més no, la sensació d'aquesta, no sé si realment funciona tan fiablement, però que alhora també ens serveix per espantar els insectes, per exemple, com ara les mosques, o per altres usos que a vegades no tenen res a veure amb el cos, com per exemple atiar el foc, no?, amb una llar de foc, doncs també ens serveix un vano doncs, per fer aquestes flames que agafin més oxigen i siguin més grans, o per exemple en les tasques del camp, per fer volar les pellofes d'alguns cereals, doncs també ens podrien servir alguns estris com aquest. Per tant, és lògic pensar que aquests instruments existeixen com a mínim des de que fa calor. I jo diria que el de la calor hauria d'existir gairebé sempre. És veritat, però, que com que en la majoria dels casos haurien estar fets com ara de materials orgànics, la tela, les fibres vegetals, la fusta i de més, costa moltíssim que es conservi i que ens arribin a nosaltres després de tots aquests segles. En tot cas, com en altres objectes dels que hem anat parlant, les referències més antigues es remunten als nostres amics, els egipcis. I és que ja, per exemple, en la tomba de Tutankamon se'n van trobar alguns d'aquests vanos o d'aquests ventalls. Evidentment, com que pertanyien a un faraó, doncs estaven fets amb el mànec de metalls preciosos i doncs segurament no es van arribar a conservar les plomes, no? O diguéssim, la part que era amb el que es feia el vent, però que doncs, també no serien pas de plomes de gallina qualsevol, sinó que com a mínim tindria una certa prestància, no? Perquè cal dir que en aquest primer moment els vanos també esdevenen un símbol d'estatus. I no només això, sinó són més semblants, aquest estil que potser nosaltres tenim com conegut com a pai-pai, no? És a dir, no és aquesta sí. cosa semicircular, que més del flamenc i de més, que és com l'arquetip del vano. I com deien, moltes vegades s'utilitzaven per això, per alleugerir aquesta sensació de calor, però també per espantar les mosques o els mosquits i de més. I era una cosa que es feia d'un cap a l'altre, no? És a dir, tots hem vist aquelles escenes...
4: Fa estona que hi penso, sí.
3: Els esclaus sí. ventant, no?, els amos amb aquests vanos grossos, amb plomalls i de més, que a vegades inclús encara avui, a les cavalcades de reis i de més, no?, hi han tots aquests patges que precedeixen la imatge aquesta del patge, no?, d'aquest servent. I de fet encara, jo recordo, encara dins de la cultura popular, no?, com a mínim en castellà, no?, quan hi ha alguna cosa, algú diu alguna cosa que és irrealitzable o que demana massa o de més, no? Allò de i què més, un bé negre amb pot de roses, en el cas castellà, sí, claro, i un negro que t'haga aire o i un negro que t'abanique, no? Que és,
4: ai, Jesús, ara això no passarem la censura políticament correcta.
3: No, és que és senzillament horrorós,
4: adeu,
3: no? Però encara estem en aquest punt, no? Fins a quin punt també aquest racisme sistèmic el tenim integrat en la nostra cultura, no? Perquè al final hi havia aquesta tríada en l'antiguitat, del creixent fèrtil d'aquest Egipte i de més, que denotava la noblesa i la distinció social i que era que algun subordinat, esclau, bàsicament, et tapessin el sol, perquè el sol clar, molesta, t'espantessin les mosques i et fes menys feixuga la calor ventant-te. Tota aquesta tríada era el que acabava determinant que eres un paio que havies triomfat a la vida i que estaves a dalt de tot de la piràmide, mai millor dit. No? De fet, els egipcis en dèiem flavell, d'aquesta mena doncs, de vanos, que després inclús va acabar adoptant també el cristianisme. I com a mínim fins al segle XIV aproximadament, en moltes misses a banda i banda de l'altar hi havia uns diaques amb uns vanos d'aquests enorme, ventant, no tant per fer calor al capellà i demés, sinó sobretot per espantar insectes, mosques i demés que no es poguessin posar damunt doncs, del vi i del pa, no? d'aquesta eucaristia, que és el símbol més sagrat del cristianisme i dels ritus aquest concret. No? I de fet encara avui hi ha uns d'aquests vanos enormes, meravellosos, fets de pedra, de metalls preciosos, amb pedres precioses, amb unes plomes d'estrus i demés, que estan lligats exclusivament al papa. No? I és veritat que abans de que existís el papa mòbil, hi havia una cosa, els papes feien servir, que de fet fins al 1978 es va fer servir, que era una cosa que se'n diu, i encara se'n diu perquè encara la conserven, la cadira gestatòria. Que és meravellós que tingui aquest nom de gestatòria per un senyor, no tal qual, no? I per un càrrec que en principi doncs, no està permès per persones que poden gestar. Realment, no? Doncs, que és, simplement és això, és aquesta cadira en la qual et passegen un tron i darrere sempre hi anaven aquests dos vanos, per tal, doncs, d'això de...
4: subjectats per alguna persona, entenc.
3: Sí, clar, per alguna persona i per alguna persona que segurament per ell era un honor enorme, però que no era, saps?
4: El becari. El,
3: segurament. Vale. No? Avui ja et dic, no s'utilitzen, però segueixen existint aquests vanos meravellosos. Però si parlem dels vanos, tenen també una importància justament en el continent asiàtic, no tot, clar, evidentment, eurocentristes, però no cal que ho siguem sempre d'eurocentristes. Podem viatjar fins al continent asiàtic i més concretament cap a les cultures de la Xina i del Japó, com a mínim de l'actual Xina i de l'actual Japó, i trobem allà doncs, que al voltant del 2600 abans de Crist ja trobem aquests vanos a la Xina. En el cas del Japó, el que fan és inventar aquest vano plegable, aquest arquetip que et deia, d'aquesta cultura que actualment com a flamenco i demés, que tenim molt reconeixible, doncs el trobem inventat en aquest cas al Japó, que a partir d'aquí passarà cap al segle X a la Xina i després acabarà doncs, passant cap a Europa, de fet. No? I no només això, sinó que al final tots aquests objectes s'acaben convertint també en un suport artístic, que evidentment és el teu domini, jo aquí ja no hi entraré més, perquè no et vull xafar res d'això, però acaben sent també, no? Com a mínim, aquesta part on que de fet es diu país, la part del vano on hi ha la tela, diguéssim, no? A més que és aquest on podries acabar fent-hi aquestes obres d'art, no? Aquesta pintura i demés, se'n diu país, doncs allà també acabes doncs, esdevenint. I no només això, sinó que també acaba convertit en arma de guerra. I els samurais, japonesos en aquest cas, utilitzaven vanos com a armes de guerra fins al punt de que existeix el tegensutsu, que no sé, no tinc molt clar si ho estic dient bé o no, que és un art marcial que es basa precisament en l'ús del tessen, que és el vano de guerra, efectivament. No?
4: Però és que ara no ho visualitzo, això. O sigui, es foten claques amb el vano?
3: Sí, és a dir, a través del vano pots acabar fent claques, no seria un vano de fusta, a més, són més aviat metàl·lics, però no només això, sinó que a més també pots bloquejar determinats cops que et fa l'adversari. Jo em vaig estar mirant vídeos de YouTube, perquè vale, encara existeix vale, això, hi ha qui ho ensenya, qui ho practica.
4: Jo crec, el referent Cotringui, però hi ha una escena concretament, ara això no estava al guió, però perquè potser ajuda els persones que ens escolten. Hi ha una escena a Mulan que els soldats dels guerrers es disfressen de dona.
3: Exacte.
4: I entren al palau de l'emperador i llavors es troben amb
3: els uns.
4: Exacte. Sí. I lluiten amb els vanos.
3: Efectivament, suposo que deuria fer una miqueta com l'homenatge. És veritat que en aquell cas estem parlant de la Xina, aquí parlaríem del Japó, però bé, s'entén una miqueta la referència. Com et deia, a partir ja de l'època moderna, segle XV, XVI, passen aquests vanos plegables a Europa, sobretot els popularitzen determinades persones de l'elit, com per exemple Caterina de Medici, que després ella era italiana, però després se'n va a França perquè es casa amb el duc d'Orleans. Aleshores, tant Itàlia com França esdevindran els grans centres productors d'aquest instrument en aquesta època moderna, tot i que en el cas d'Espanya, a partir del segle XVII, ja trobem els primers mestres artesans que es dediquen a fabricar vanos, sobretot serà a partir del XVIII quan es popularitza aquesta indústria a Espanya, fins al punt de que a València es funda la Real Fàbrica de Vanicos de València. I no només això, al final és un d'aquests exemples meravellosos que ens parla, no, de com una cosa estrictament de l'elit acaba també esdevenint un producte totalment popular, no? Perquè en l'actualitat en tenim moltíssims, no? De fet, ja en aquest mateix segle XVIII passa, es veu com un material de suport i publicitari, és a dir, aquest país que deia que es podia imprimir, que es podia pintar i de més, doncs també acaba sent un espai on poder-hi posar-hi publicitat. A partir d'aquí les classes mitjanes poden començar també a accedir-hi en aquests bànols, sobretot amb la caiguda de l'antic règim i de la il·lustració, cau una miqueta en desús, això és veritat, perquè està associat a aquesta noblesa i de més, aleshores amb aquesta part de la il·lustració, doncs això queda una miqueta relegat. En el cas espanyol, com que suposo que la il·lustració ens la van mirar una miqueta de lluny, i això de l'antic règim, en part, jo no sé fins a quin punt encara el tenim avui, segurament aquí va perviure molt més, no?, fins al punt d'esdevenir una icona del país, o com a mínim d'una part del país, que després és el que s'ha projectat en bona part al món, no? Però dèiem això, no?, que al final acaba esdevenint aquest producte o aquest objecte més popular que ve d'aquelles classes, i avui és una d'aquelles coses, doncs, més bàsiques que podem tenir en les nostres mans, no? I simplement com a última curiositat, existeix a Espanya, dins del programa formatiu, és a dir, no?, del Ministeri d'Ensenyament, un cicle de formatiu de grau mig de ebeniqueria, que només t'ensenyen a fer Banus, és veritat, però que en l'actualitat no s'està oferint en cap dels centres d'ensenyament de tot el país, però existeix, té el seu pla docent aprovat i de més, i es podria arribar, doncs, a implementar.
4: A veure si amb el podcast el revivim.

0: es veia com de 2 hores lluny que començaria amb algú.
1: No es podia saber, no es podia saber que apareixeria per aquí lo comia.
0: A més, a mi que m'agrada aquesta cosa així com que hortareja. Jo sempre ho he dit, jo hortarejo i estic molt orgullosa d'hortarejar. Bueno, evidentment, si tens certa edat, i tampoc tanta, perquè tu i jo anàvem a enganxar l'època Locomia, però evidentment coneixem tot el símbol del grup musical Locomia, que en els anys 80 i 90, doncs a Espanya, però també a Brasil, a Llatinoamèrica, va tenir moltíssima presència. Es van fer famosos amb aquesta cançó que es diu Locomia, que vaig descobrir, no sé si és veritat o no, vaig llegir una versió, però em va agradar i l'he agafat. D'on diries que ve lo de Locomia?
1: Doncs no m'ho havia plantejat mai, tampoc, no en tinc ni idea.
0: Ja, és que també consigo una mica friqui de les paraules, de locura mia. Locomia.
1: No? Si t'ho expliquen, té sentit, però
0: té
1: vaja...
0: sentit. És que realment és com una locura tot el projecte, no? Diguéssim que es van fer molt famosos l'any que tu i jo vam néixer, l'any 92, al Festival Ibiza, en el qual s'estava celebrant l'elecció d'Espanya com a seu dels Jocs Olímpics, i bueno, van fer com un videoclip que es va gravar, es va emetre, que ho va petar molt fort, i avui, evidentment, avui he portat els Locomia, i aquesta cançó concretament, perquè diguéssim que la stylish, que se'n diria avui, no, el vestuari d'aquest grup, era sumament particular. I portaven uns ventalls o vanus, que ja vull dir ara, que segurament hi ha mig país que ens està escoltant i que està dient, mira, l'Àlex no para de dir castellanismes, no, es pot dir vanu en català i no passa absolutament res.
1: Al principi ho he buscat i...
0: Sí, es pot dir vanu.
1: Soc ningú... català, no m'ho corregis.
0: Es pot dir vanu sense cap problema. Doncs els nostres amics de Locomia anaven amb aquests vanus enormes i feien unes danses superespecífiques que no sé d'on carai es van treure, però que ho van petar molt fort durant un temps. I també com a curiositat vaig trobar una cosa meravellosa, que és que també, no sé si te les recordes, Àlex, portaven com uns sabatots molt grans, els de Locomia, que eren com una mena de sabata Alibaba, i vaja, era una cosa també molt específica al seu vestuari, i és que la gent que fa flipades després és la que més mola. Perquè no t'ho perdis, al Freddie Mercury li van flipar les sabates dels Locomia,
1: sí.
0: Els Locomia n'hi van regalar un parell i les van treure en un... O sigui, Freddie Mercury se'ls va posar per un videoclip seu.
1: Sí,
0: això m'ha semblat meravellós.
1: Una fantasia, no?
0: Sí, això ho colo perquè jo sóc fan de Freddie Mercury, com tothom sap, però que no té res a veure. Era més aviat el tema del ventall. Si us agrada el ventall, els ventalls que utilitzaven els de Locomia, us podeu comprar un abanico que actualment es diu Abanico Loco Ibiza, que diguéssim que s'ha patentat després de l'èxit dels Locomia, que és molt gran, la veritat, fa quasi 1 metre, però vaja, que diguéssim, ha resultat, no sé si com una mena d'objecte kitsch que alguns fans encara es compren, però que com a tal existeix l'abanico Loco Ibiza. Suposo que li van posar Loco Ibiza per no pagar el Locomia.
1: Bueno, perquè devia ser un nom ja registrat.
0: Exacte. Va. Llavors, una altra cosa que a mi... pensava que en parlaries, no n'has parlat, llavors aprofito per fer-ho. O sigui, has començat una miqueta tu a parlar-ne i ara continuaré jo. És una mica com del llenguatge dels ventalls.
1: És que sabia que això tu no deixaries passar per alt.
0: Ja, sí, no? Com em coneixes? Realment tot em va sorgir a través dels Locomia, perquè ells fan uns moviments molt concrets que jo al meu cap ja pensava si volien dir alguna cosa o no, realment no ho he trobat, però pensava, no, que potser estaven intentant dir alguna cosa amb els moviments del ventall. I és bastant sabut que depèn dels moviments que fas amb els vanus, hi ha uns missatges a uns altres. Evidentment, això ho feien servir les xiques antanyo, fa anys, per comunicar-se amb els nois sense que es notés massa. És a dir, no deixava de ser com un acte social. Tu vols parlar amb algú, jo què sé, en un casament que no es pot fer perquè, pues, no ho sé, no queda decorós, doncs fa servir el ventall. Per començar, et diré que he trobat que hi ha una disciplina que estudia el llenguatge i el significat dels moviments dels vanus que es diu campiologia. No t'ho perdis. I en la campiologia has de saber que si algú, Àlex, et mira els ulls i es fa vent molt ràpid, vol dir que t'estima amb intensitat, però si es fa vent molt a poquet, vol dir que sóc una senyora casada, que no cal que ho intentis.
1: Però si... una cosa no treu l'altra, no?
0: També és cert. Ara veus, aquí estaries fent un Locomia, ara mateix.
1: No entrem en aquest jardí, d'acord.
0: Te'n dic més perquè en tinc tantes, però només per tu selecció, eh? Tancar i obrir el vano ràpid? No. Vol dir no. O sigui, la proposta és no. si es toca el... Això a vegades jo ho faig perquè l'estiu jo vaig amb vano aquí on em veus. Jo porto vanos. Si te toques els cabells amb el vano, vol dir que penso en tu. Jo crec que he emès...
1: Això ho has de fer sempre mirant, no? Perquè...
0: Clar, és que jo crec que he emès aquests missatges sense tenir-ne ni meva vida. Sí, sí. Un altre també molt d'estiu. Si et cobreixes la cara amb el vano perquè et molesta el sol, vol dir que ets lleig. És a dir, en plan, no cal que ho intentis amb mi perquè et considero lleig.
1: Ah, val, no que ets lleig tu i per això et cobreixes amb el vano. No, és que lleig l'altre. Ah, meravellós.
0: Sí, i acabem amb un de únic, que és que si està el vano així mig obrir i te'l recolzes sobre els llavis, vol dir que em pots fer un petó. Llavors, clar, això és un...
1: Però amb el vano pel mig.
0: No, m'estàs destruint la secció de veritat.
1: Perdó, ja no dic res.
0: Tornarem a punxar la comia i s'acabarà aquí, això. No, realment, com deia, hi ha... un llenguatge brutal darrere que en altres se'ns escapa perquè evidentment avui en dia envies un WhatsApp i ja dius el que hagis de dir, però em va semblar curiosíssim, no?, que hi hagués tantes maneres de comunicar-nos en si és un món fascinant. Llavors, si anem a l'objecte vano com a tal, si esteu per aquí tombant per Catalunya i us interessa tot com el tema vanos, doncs el Museu Frederic Marès té més de 300 vanos i aquí ve una mica el que deies tu abans, que al final s'han convertit també en petits objectes artístics i en aquest aquesta part, que, com deies tu, es diu país, s'hi representa de tot, doncs de des de mitologia, alegories, festes populars, commemoracions, homenatges... Concretament ells tenen un vano com molt graciós on hi ha diferents exposicions universals representades. Clar, això ara ha derivat al vano que vas a qualsevol museu i en fan 300 amb les obres d'art que tenen. És a dir, ha acabat, no, ara mateix sent una mena de, sí, de deriva del que es pot representar en un vano. Evidentment, els que tenim ara, els materials són els que són, però si aneu a un museu més o menys interessant, com el Frederic Marès, veureu objectes que no són, doncs, ni aquest típic fusteta llistonet, plàstic, etc. Després, seguim amb museus. M'agrada molt la paraula. Museu del Palmito. Oh. Perquè els valencians diuen Palmito. Això és cuqui, eh? El Museu del Palmito es considera el primer museu temàtic de vanos d'Espanya, on està el Daia, a València. I llavors el que intenten fer és com una mena de recorregut, que, com on has fet tu, per la història a través dels vanos. Què intenta reivindicar el Museu del Palmito a banda, no?, d'aquesta part artística, més la part artesanal. Llavors m'encaixa i me va molt bé el que has explicat tu abans d'aquests estudis, com era? Abaniqueria?
1: Abaniqueria, sí.
0: Perquè una mica també el que intenten...
1: Formació professional.
0: El que intenten reclamar des del Museu del Palmito és que és una artesania, una mena de fer, un ofici que em fa l'efecte a mi que està en molt males hores, perquè si us fixeu la majoria de ventalls que compreu als xiringuitos d'estiu ja sabeu d'on venen i segurament també ens creiem molt divinos per comprar al Museu Nacional un vano amb una obra de Fortuny, però és que segur que també ve del país que ve. Doncs el que s'intenta reclamar una mica en el Museu del Palmito del Daia és tota l'artesania que hi ha darrere dels ventalls. Un dubte que a mi m'ha aparegut és si deuen tenir algun vano dels Locomia, perquè, clar, també vaig sortint d'allí, o sigui, m'encantaria saber-ho, perquè, clar, no hi he anat al Daia, potser és una excursió que hem de fer plegats, la del Museu del Palmito. I després ja, per acabar, una altra cosa que jo no sé si és com caure en l'estereotip o no, però, clar, aquí, potser això és més una conversa que avui teníem tu, no? A països com a Espanya s'ha popularitzat molt el vano. I a mi això m'ha fet pensar el per què s'ha popularitzat tant. Llavors, no sé si és una qüestió, et pregunto tu també, com purament climatològica, que aquí fa molta calor i anem molt en vano perquè fa molt sol, però penso, no sé si té sentit, perquè al Marroc fa molta més calor que aquí. Jo quan hi vaig anar no vaig veure vanos, Itàlia també fa calor i aquí fem un vano per cada festival en el qual anem. No sé si tens cap teoria sobre això.
1: Jo crec que en part és també el que s'ha promocionat, és el que et deia. Aquí sí que va quedar lligat també a una certa estètica. De fet, hem de pensar que els vanos en un inici no tenen gènere, vull dir, són tant per homes com per dones. De fet, encara existeix un vano que en diuen vano per home, que és una miqueta més petit de mides que no pas el de les dones. I el fet aquest, però en un moment de terminat, això, segle XVIII, segle XIX, queda com relegat a aquesta feminitat, no? Que és com aquesta cosa, la senyora que té el que s'està aventant i que, a més, després, sobretot als anys 20 del segle XX, hi fuma, no? I té d'això, és com aquell estereotip també de dona elegant i de més, i no només això, sinó que després, i sobretot a partir del franquisme, la conversió de l'estètica o de la cultura flamenca, andalusa i de més, com l'arquetip del que és Espanya, i el que veiem, quan es feien cartells de publicitat turística i de més, no, l'Espain és diferent i aquestes coses, jo crec que això ha acabat lligant, i ha acabat lligant alhora sent el souvenir per antonomàcia, d'acord? I entenc que això al final ha sigut com una retroalimentació, no? I d'aquí doncs ha anat sorgint el fet que nosaltres també n'utilitzem perquè en tenim a tot arreu, perquè és el que venem, perquè doncs a més forma part d'aquesta identitat suposadament espanyola, no? Com si els, no? Com si Astúries ballessin fandangos, no? I sevillanes, exactament, no? Com si fos una unitat, perquè no s'ha plantejat mai o no s'ha concebut mai una Espanya diversa.
0: Totalment d'acord, com que ja sabia que em diries aquesta resposta perquè ens comencem a conèixer ja perillosament, realment el que volia era acabar amb una mica de flamenc, així que si et sembla bé, per tancar la secció d'avui, posarem una cançó d'una de les persones que més ha sabut en aquest país fer moure un vano, que és Lola Flores, i per parlar d'aquesta Espanya diversa que dius que no acabes de veure, doncs t'he portat...

0: Doncs, tio, amb aquesta calor anirien bé els vanos de Locomio.
1: Museu particular. Guió i locució Anna Maria Endevert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Hola, què tal? Com esteu? De ben segur que esteu pensant ja en com treure el màxim profit dels dissabtes, dels diumenges o de qualsevol dia festiu. Si us acaben les idees, no patiu, perquè en aquest programa us en proposem un munt. Som els Sendes, programa de Ràdio Martorell per la xarxa que fem des de l'any 2008, que va pel capítol 563 i que s'escolta a 35 emissores municipals de tot Catalunya. Benvingudes i benvinguts al programa d'avui, que conté aquests temes. Cosint el sol és el títol d'una ruta senyalitzada al poble de Tarroja de Segarra, just a mig camí entre Cervera i Guissona. La Maria Josep Jové és, junt amb la Camí Carreres, qui van dissenyar aquesta ruta que posa en comú tot un seguit d'espais patrimonials del poble amb el rol que hi duien a terme les dones. Avui ens fa la ruta a través de les ones. El Xavi Tió parla de senderisme i ens proposa rutes. Avui estrena un minicicle de dos capítols dedicats a la comarca de l'Alta Ribagorça. Per començar, ens farà caminar al voltant del barranc de Viu de Llevata. I seguim somiant amb el viatge de la natura a les Antípodes, a Nova Zelanda. Segon episodi que transcorre pel Parc Nacional de Tongariro i que, després de recórrer llocs paradisíacs, finalitza fent el salt en ferri cap a la illa sud. Què? Fan patxoc els continguts d'avui, oi? Doncs cordeu-vos bé les botes, que marxem. Tarroja de Segarra, poble d'uns 180 habitants, eminentment rural, enmig de la plana segarrenca. Perfectament equidistant els dos grans nuclis comarcals, la capital Cervera al sud i Guissona al nord, i travessat pel riu Sió, que la connecta, també fluvialment, amb Agramunt. Des de l'any 2016, Tarroja disposa d'una ruta senyalitzada amb plafons i codis QR que recula en la seva història. Passa per diversos espais patrimonials del poble i explica el paper que hi van tenir les dones, un rol molt directe en alguns casos i molt encobert i menys tingut en altres. La proposta s'anomena Cosint el sol, el traç de les dones a Tarroja. La van impulsar el Consell Comarcal de la Segarra i l'Ajuntament de Tarroja i va anar a cura de la Camí Carreras Giralt, que és tècnica del Servei d'Informació i Atenció a les Dones del Consell Comarcal de la Segarra, i de la Maria Josep Jové Tarruell, tècnica de Turisme i Cultura del mateix organisme. Amb la Maria Josep hem contactat per parlar de Cosint el sol, que passa per punts com ara un safareig públic, l'església parroquial, una font i els horts adjacents i dues cases senyorials. El primer punt que es visita és l'antic safareig. Primer, la Maria Josep ens descriu aquest espai que compta amb dues piques, una per rentar i una altra per esbaldir la roba.
1: És aquesta estructura rectangular que ha l'aigua a la part central i aquestes pedres que són una mica inclinades per poder...

0: a la roba i rentar-la, hem de pensar que en aquests anys els carrers s'han anat asfaltant i han anat pujant una mica doncs, al nivell, però hem de pensar que està pensat perquè estiguin aginollades a terra i, si no, aginollades molt caragolades sobre elles mateixes, és a dir, era una postura molt incòmoda perquè s'havien d'estar o aginollades o molt caragolades per poder arribar a l'aigua i a la pedra de rentar amb un sabó que també se'l feien elles, evidentment.
1: La Maria Josep explica que fins l'any 1955 a Tarroja no hi va haver aigua corrent a les cases i quan aquesta va arribar s'hi van posar safarejos i no pas rentadores. Per tant, fins a mitjans del segle XX, el safareig comú va ser un espai femení per excel·lència.
0: Els safareigs, només hi anaven les dones. Posem de manifest doncs, la distància que havien de recórrer des de casa, carregades amb la roba primer bruta, després neta amb tots els estris, i a més, moltes vegades anaven a rentar amb els seus fills. Hi havia una tasca que feien les criatures, com eren omplir galledes, vigilar doncs, que el vent no s'emportés la roba, portar cistells petits, ajudar a plegar la roba. Era un espai que ara en diríem de cura, de solidaritat, de repartiment de tasques, de font d'informació, fer safareig, xafarderia, per explicar-se, no?
1: Segon punt de la visita, que entra a l'antiga Vila Closa de Tarroja de Segarra i que s'apropa fins a l'església parroquial, amb diversos atractius.
0: Conserva una porta i un llenç de paret romànic, però l'església que hi ha ara és del segle XVIII. És una església força gran, dedicada a Sant Salvador, i el que crida l'atenció és que té una capella força gran, per lo que és tot el conjunt, que recorda molt el paranimf de la Universitat de Cervera. Per tant, entenc que ho la devien fer doncs, admirallant-se en aquell moment amb la Universitat de Cervera, que era l'obra més gran, més faraònica, per dir-ho d'alguna manera, si em permet l'expressió, que es feia a la Segarra, no?
1: L'església marcava molt el ritme de vida i les dones en quedaven excloses. Tot i ser més devotes i més transmissores de la fe i dels bons costums, l'església sempre les va relegar a un paper secundari, un menysteniment que s'evidenciava en tres moments importants de la vida: bateig, casament i mort. Comencem pel primer.
0: Quan es batejava una criatura fins l'any 1962, al Concili Vaticà II, la mare no podia anar al bateig del seu fill perquè ja saps que els batejos es feien de seguida, les criatures tenien una setmana, 15 dies, per tant, les mares no havien passat la quarantena i com que no havien passat la quarantena no estaven netes de l'esca del pecat que significava doncs, bé concebut i bé parit, no?
1: El casament es convertia gairebé en una obligació per les dones de Tarroja i de qualsevol poble petit. La finalitat vital era convertir-se en esposa, mare i mestressa de casa, i ni tan sols es contemplava una vida independent més enllà del matrimoni. I pel que fa al rol de la mort entre església i dona, aquest era el vincle.
0: Qui es cuidava de vestir el difunt, de tot el protocol a l'hora de la vella, dels àpats, dels resos, de les misses, tot això ho feien les dones. I, en canvi, després de la mort hi havia una obertura de testament que moltes vegades les dones en quedaven excloses. I si hi havia un home més gran que elles, en una casa de pagès, per exemple, com és el cas de Tarroja, la Segarra, en quedaven excloses. Per molt que ja n'hi haguessin tres noies davant, si després naixia un noi, aquest noi era l'hereu.
1: Una possible sortida cap a la solteria per a aquestes dones del segle passat era treballar de minyones. A Tarroja ho feien a cases senyorials del poble, dues cases en concret, que podem veure durant aquesta ruta Cosint el Sol, situades a la part sud de la caseria de Tarroja. Són Cal Capell, dit també Cala Sileta, i Cal Tella, dos grans casalicis connectats pel portal de baix.
0: I les que es podien quedar a Tarroja, servim aquesta casa o amb una altra, Cal Tella, eren afortunades perquè les altres se n'havien d'anar o a Cervera o a Barcelona. Un canvi brutal, no? Vivien amb una família que no els hi era pròpia. Estaven en un entorn que era urbà i elles eren dones rurals. I després, molt majoritàriament, les que treballaven i agafaven eren solteres perquè si n'hi havia alguna de casada que tenia necessitat d'anar-se'n a servir, era molt més precari perquè no tenien la disponibilitat que tenien les solteres, que no tenien clar obligacions de marit de canalla i estaven disponibles les 24 hores del dia per servir i atendre aquella família a totes les seves necessitats.
1: I encara queden dos espais més per conèixer. Un, la Font dels Horts, un indret frescal, enclotat i proper al riu. Punt de reunió, de socialització, de carregar aigua en garrafes o de fer berenades i passejades. i al seu costat els Horts, que eren territori femení a diferència de l'Otros, és a dir, les terres d'oliveres, de matllers, de cereals i d'altres arbres fruiters que eren bàsicament de dedicació masculina. La Maria Josep Jové explica que dels Horts en sortia pràcticament artesania.
0: El corral i els Horts normalment eren feu femení. I no s'acabava aquí, perquè, clar, de tot el que es treia dels Horts se n'havia de fer conserva, s'havia de conservar d'alguna manera, no hi havia nevera ni congeladors. I aleshores elles eren unes mestres artesanes, amb les verdures, les fruites, les hortalisses, fent les conserves amb sal, amb vinagre, amb oli, de la manera que fos. I, a més, tenir a vegades el seu bancalet amb herbes remeieres o per cuinar. I unes herbes que les coneixien i per un constipat, per un mal de coll, per un mal de cap o per cuinar. Allò era un espai de sabidoria, el definiria jo, no?
1: I fins aquí els espais pròpiament de la ruta. Però, si aneu a Tarroja, la Maria Josep Jové ens recomana fer un tomb pels carrers de la seva antiga vila closa, amurallada, i sobretot fixar també la mirada en un espai situat a la plaça de l'Església, perquè Tarroja té una gran singularitat.
0: Conserva la carnisseria comunal del poble, que és una monada. És petita. Hi havia la carnisseria comunal que, bueno, l'arrendava l'Ajuntament amb les pastures, i que era una font d'ingressos importants, i la conserve. I és una de les coses, doncs, que pocs llocs, almenys la Segarra, que jo sàpiga, no hi ha cap altre poble que la conservi, i el Tarroja la conserve.
1: La ruta senyalitzada Cosint el Sol, el traç de les dones a Tarroja, basa el seu nom en un llibre de contes anomenat Cosint el Sol, obra de l'autor local Josep Coma, on divulga la Tarroja de la primera meitat del segle XX. Si voleu tenir més informació tant d'aquesta ruta senyalitzada com del poble mateix, entreu al web www.lasegarra.org o bé al web de l'Ajuntament, tarroja.ddl.net.

0: Tornem avui a la secció de senderisme, una comarca que feia temps que la teníem una miqueta oblidada. Xavi, tio, què tal, com estem?
1: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
0: Estic pensant, feia temps que no parlàvem de l'Alta Ribagorça,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, fa un parell d'anys vam fer una proposta de tres rutes des del Pont de Suert en un cap de setmana llarg. Vam pujar al Tossal de Miravet, una excursió. Vam fer una passejada fins a les runes del monestir de la Baix, la segona, i ens vam enfilar a la collada de Santes Creus i baixar després a visitar l'ermita del Remei. Doncs bé, us proposo un altre cap de setmana a l'Alta Ribagorça, dormint a Pont de Suert, per fer dues excursions senzilles. Avui anirem a descobrir el barranc de Viu de Llevata i el programa següent farem una matinal per anar a dos petits pobles abandonats seguint la ruta de la fauna de Montiverri. Anem per parts, però. Avui ens n'anirem des del poble de Viu de Llevata a donar la volta al barranc de Viu seguint els camins vells que ens duran a passar primer per les runes del Molí de Viu i les de la Casa de la Mola, i després anirem a veure algunes baumes, un parell de salts d'aigua i encara una petita cova abans d'acabar aquesta petita circular altra vegada a Viu de Llevata.
0: I com sempre, el punt de sortida, que és aquest petitet poble allargassat que forma Viu de Llevata.
1: Ah, això mateix, anem a començar a caminar. El poblet de Viu de Llevata és a la carretera que uneix la Pobla de Segur amb el Pont de Suert, i el que fem és, des del pàrquing que hi ha a l'entrada del poble, anem per la part baixa de les cases per anar a veure l'església de Santa Maria de Viu. És una església romànica del segle XII, d'aquí pugem al carrer Major, per anar a sortir del poble per la banda nord i enfilar-nos al petit turó del castell, penjat ben bé sobre les cases, i on encara hi ha algunes petites restes del castell medieval que vigilava el poble i el port de Viu. Sortim del turó per la banda de llevant i baixem pel camí d'accés al castell a una petita barriada de Viu per sortir del poble pel camí del Molí, que ens va baixant suau per entre antigues feixes abandonades per la zona anomenada de les Guardioles, seguint un camí medieval empedrat. Baixem a creuar la capçalera del barranc de Viu, o riuet de Viu, per un petit puntet de fusta, i just a l'altre cantó veiem les runes de l'antic Molí de Viu. Anem a traspassar un altre torrentet i de seguida trobem les runes també de la Casa de la Mola. El que fem aquí és anem seguint un corriolet que gira cap a ponent i ens mena per entre camps abandonats a creuar encara un altre torrent sec abans de fer una petita anada i tornada que per l'esquerra ens acosta a l'entrada d'un petit engorjat calcari molt estret per on s'escola el barranc de Viu entre gorgs que ens impedeixen el pas si no volem fer descens d'engorjats. Doncs bé, reprenem el caminet per on veníem i comencem a enfilar pel Soleil en una zona erma i pedregosa, seguint un senderó fitat, que ens mena a anar a creuar un tros amunt al barranc de Sallent, és un afluent del barranc de Viu, i creuar també una antiga zona de conreus que ens enfilen a un ample llom obert on trobem rastres d'una pista. Fem un petit tros d'aquesta pista i la deixem de seguida per baixar a creuar el barranc de les Llongues, també afluent del barranc de Viu, en un punt que l'aigua ha format tot un seguit de petits gorgs a la roca. I per l'altra marge d'aquest torrent, el camí ens du a anar a baixar un petit grau empedrat per superar una petita cinglera, i al cap de res fem una altra petita anada i tornada que ens porta a la Cova d'en Badia. És una balma amb una boca de grans dimensions i una quinzena de metres de profunditat, situada en un colze de la cinglera, obrada a l'exterior per fer un tancat, i a l'interior de la qual hi ha un parell de punts per on surt aigua, que forma un petit rierol, i al de fora la vegetació selvàtica ha anat guanyant l'espai i s'enfila per diversos freixes ufanosos. Retornem al camí i un tros enllà, a la base de la cinglera, anem a una altra balma on hi trobem unes vies d'escalada i al costat una bonica zona de caus de roca despreses que conformen tot de raconets agradables, també paradís per als escaladors. Bé, desfem llavors el trosset de la cinglera i anem a baixar per camps, erms, per anar a traspassar altra vegada el barranc de les Llongues i ja de pla anar fins a un trencall on per l'esquerra podem fer una altra anada i tornada per pujar a veure el salt d'Escoves, el punt per on el barranc de les Llongues es despenja per un voladís de la cinglera en una raconada molt bonica. Altra vegada el camí principal, el que fem és anem a creuar per segona vegada el barranc de Sallent i fem també una altra anada i tornada per anar a veure el Salt de Noè. És un amfiteatre vertical desplomat per on s'escola el torrent fent una cortina d'aigua que el de sota forma un gorg preciós d'aigües cristal·lines. D'aquí anem a passar per un bonic pont de pedra sobre el barranc de Viu, amb vistes aigües amunt sobre els gorgs que hi ha a la sortida d'aquell petit engorjat on havíem anat a treure el cap al començament de l'excursió, i just a l'altre cap del pont tenim un caminet que, aigua savall, entre boixos i pins, ens porta a una cova petitoneta on acabem de baixar per un trosset de corda sense més dificultat. D'aquesta petita coveta retornem al pont i ja només ens queda remuntar per terreny obert, per un llom pedregós, un antic camí empedrat que ens retorna a la part alta del poble, i d'allà acabem de baixar fins al pàrquing de la punta de baix del poble.
0: Molt bé, doncs, descrita la ruta, anem amb la corresponent fitxa tècnica, que comencem, com sempre, amb la distància recorreguda.
1: Estem parlant de 7,3 quilòmetres.
0: Desnivell.
1: 385 metres de desnivell positiu acumulat.
0: Quant de temps hi invertirem?
1: Posem-hi unes 5 horetes xinoixano per poder contemplar el munt de llocs interessants per on passarem.
0: Grau de dificultat?
1: Posem-hi un 1 i mig sobre 5, però uns petits passos una miqueta sense més dificultat.
0: Internet.
1: Trobarem la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Barranc de Viu de Llevata, salts d'aigua i coves pels camins vells, d'un usuari amb propostes força interessants que ja hem seguit alguna altra vegada, que es diu Aventura't.
0: Doncs gràcies, Xavi. Fins al proper programa.
1: Salut i República.
2: Hola, em dic Anna Tura i segueixo parlant del meu recent viatge a Nova Zelanda.
0: Doncs seguim voltant per Aotearoa, o Nova Zelanda, segon capítol de la ruta que hi va fer l'Anna. Reprenem el fil de la narració a l'illa nord i acabarem saltant cap a la sud, però abans encara ens resta per conèixer el llac més gran del continent oceànic. Un volcà de forma acadèmica, perfecta, un conegut restaurant de fast food dins d'un avió i un poble que es declara república independent. Com us ho podeu perdre, tot això? Doncs vinga, ara mateix ens ho explica la natura, els quaderns del viatger.
2: El llac Taupo és el llac més gran de Nova Zelanda, és el més gran d'Oceania i és un llac d'aigua dolça. El llac Taupo es pot visitar amb vaixell, pots anar a veure una pedra que hi ha dels maoris, com un gravat. I després una de les coses famoses del lloc Taupo és anar a menjar al McDonald's, que pots menjar dintre d'un avió, que és l'únic McDonald's que pots menjar dintre un avió de veritat. És un avió petit que l'han posat allà i que dintre hi ha taules per menjar, i després hi ha un altre edifici amb més taules, no? Però la gràcia és anar allà i fer-te la foto a l'avió. Del lloc Taupo fins a Waimarino, la zona del Tongarino, vas per la carretera, hi ha diverses parades, que veus miradors, llacs, i arribes a Waimarino. Aquí, a la zona de Rotorua, és una mica paisatge volcànic. Pel camí veus algun volcà, però Nova Zelanda, en general, és tot molt verd. T'hi plou molt. Aquí, a Tongariro, teníem previst fer una de les rutes de trekking més famoses de Nova Zelanda, que és el Tongariro Alpine Crossing, que és una travessa de 20 quilòmetres i 800 de desnivell, que has de reservar un autobús i has de demanar un permís al govern de Nova Zelanda. I aquí ens ho van cancel·lar per mal temps. Llavors vam fer plan B. Vam anar al centre de visitants del Parc Nacional i ens van recomanar anar a unes cascades, les Taranaki Falls. Després vam anar a Punaruku Falls. I després vam anar a les Mangawera Falls. O sigui, vam anar visitant cascades. Després de Tongariro, ja ens en vam anar per una de les carreteres més boniques de Nova Zelanda, que es diu la Forgotten World Highway, que és una carretera secundària per uns paisatges superverds i té diversos punts on parar. Per exemple, passes per Gurjat del riu Tangaranakawi, hi ha el Hobbit's Hole, que és un forat, un túnel. Hi ha la tomba d'en Joshua, que era un dels topògrafs que feia aquesta carretera. Hi ha diversos miradors i després passes per un poble que es va declarar república independent, Wangamomona, que fa gràcia parar, perquè si vos te sellen un passaport dient que has estat a la República Independent de Wangamomona. D'aquí arribes a la zona del Mont Taranaki. És un volcà perfecte, tipus Mont Fuji, i a la zona del voltant hi ha moltes excursions per fer. Nosaltres aquí el temps també ens va fallar i només vam anar fins a un pont penjant que en principi havia de tenir vistes al volcà, però no el vam veure. I al final vam anar a dormir a Hawera. Després de Hawera ja vam anar cap a Wellington a agafar el ferri. Pel camí vam parar a algunes platges que hi ha, perquè vas baixant per tota la costa oest, i vam arribar a Wellington. No vam tenir temps de visitar Wellington i vam anar ja a agafar el ferri per travessar a l'illa sud a través de l'estret de Cook. Hi ha dues companyies que te fan la travessa en barco, depenent de l'horari, agafes una o l'altra. El trajecte són unes 3 hores i mitja amb el barco fins a arribar a Picton. L'arribada a l'illa sud es fa a través dels fiords de Marlborough Sounds. Aquests fiords són com molt suaus. Per exemple, la zona de Fiordland sí que recorda una mica els fiords noruecs, però aquí poder no. És un paisatge també molt i molt bonic, tot verd i tot d'illetes. A Picton, com que vam arribar al vespre, perquè el trajecte de Hawera a Wellington eren unes 4 hores, travessar 3 hores, una cosa i l'altra, vam arribar al vespre, vam dormir a Picton i després ja vam agafar una altra carretera panoràmica, que aquí a Nova Zelanda hi ha moltes carreteres panoràmiques, que era la Queen Charlotte Drive, que va de Picton a Havelock. I és una carretera de moltes i moltes curves. Un estil carretera de Lloret a Tossa, diríem. Hi ha moltes curves perquè és una zona molt, una costa molt agresta. És com una costa brava, diríem, no? Quan vam arribar a la platja de Warakiri Beach, no pots arribar en cotxe, has de deixar el cotxe i després has de caminar uns 20 o 30 minuts fins a arribar a aquesta platja. Feia molt de vent, però el lloc és com molt especial i molt bonic. A mi me va agradar molt veure aquella platja. Aquella hora que vam arribar ja quasi no hi havia gent. Vam passejar-nos per la platja, vam fer fotos i realment era un lloc molt bonic. A Havelock no vam parar. Després d'aquí vam anar cap a la platja de Warakiri Beach, que aquí era una cosa personal meva que volia anar a veure aquesta platja, que és la que surt a la foto del fons de pantalla del Windows, que no sé si us heu fixat mai, que és també com una cova i surten dos pedres al mig del mar. Jo cada dia, quan arribo a la feina, veig aquella foto. I quan vaig saber que allò era Nova Zelanda, jo vaig voler anar allà. Això ens va costar com unes 2 hores ben bones de carretera arribar a aquesta platja. I el bo que va tenir va ser que per anar a aquesta platja vam passar per Waikorapupu Springs, que és una surgència d'aigua també molt, molt clara i transparents. És el manantial més gros de tot l'hemisferi sud d'aigua freda. És una aigua sagrada, és un tresor per als maoris i està prohibit banyar-se i fins i tot tocar-la. La Queen Charlotte Drive, la Warakiri Beach, tot està dins el Parc Nacional Abel Tasman, que és un, em sembla que és el primer parc nacional que hi va haver a Nova Zelanda.

I fins aquí hem arribat. Moltíssimes gràcies, com sempre, per escoltar el programa que hem fet amb molta estima l'Andreu Ortega al control de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres, Jaume Monés, des de l'edició i presentació. Recupereu els programes al web martorelldigital.cat a l'apartat de Ràdio Martorell. Nosaltres tornem la setmana vinent parlant de moltes més coses aquí, sempre de territori. Salut i que tingueu una molt bona ruta.

0: Belén Tierno.
1: Molt bona tarda. Avui seguim amb temperatures altes. Sembla que a partir de demà podria ploure i que els termòmetres baixarien una mica, però avui encara caldrà refugiar-se de la calor. Avui parlarem àmpliament de refugis climàtics a Rubí. Aquest dimarts 18 d'agost ens deixa d'altres titulars. L'edifici de la biblioteca, l'Ajuntament i el casal del carrer Magallanes estan oberts aquests dies com a refugis climàtics. Mariona Jerez.
2: L'Ajuntament de Rubí també recomana espais naturals i parcs amb zones d'ombra i fonts d'aigua per passar la calor si estem passejant per la ciutat. La pèrgola de la Rambla del Ferrocarril, el Parc de la Pau i la Natura o el mateix Arboretum del Castell són alguns exemples d'espais a l'aire lliure que poden ajudar a passar la calor.
1: El vídeo que s'ha viralitzat a xarxes, on es veia un grup de motoristes passant per davant de les comissaries de Mossos i de la policia local de Rubí, és en realitat una fake news.
2: Sí, el vídeo no es va gravar el passat diumenge, com deia la publicació d'Instagram del compte Circuli per la Dreta. Els dos cossos policials diuen que això va passar el mes de gener i va ser la resposta del grup Montana Riders per les denúncies que s'havien fet prèviament.
1: I el mercat municipal, que està obert tot l'agost, premia els clients que segueixin comprant a l'equipament durant les vacances.
2: Sortejaran 20 vals de compra de 20 euros entre tots els clients d'aquest mes. Per participar-hi només cal fer una compra i registrar el tiquet.
1: I pel que fa al temps, ho dèiem en començar, molta calor, poques novetats. Ens dona detalls el Marc Jaurequizar de la xarxa.
3: Hola, com estem? Continuem aquest dimarts amb tranquil·litat a tota Catalunya. Unes temperatures màximes que arribaran als 39-40 graus, sobretot per al sector de Lleida, i molta humitat a la costa, molta xafogor. De fet, a la costa central catalana i també a la costa daurada, el vent del sud farà entrar molta humitat i la sensació tèrmica augmentarà bastants graus. El sol serà el protagonista al llarg de tota la jornada a tota Catalunya, únicament alguns núvols baixos que poden aparèixer a les comarques gironines. Per demà continuarem amb la mateixa dinàmica anticiclònica i els canvis no vindran fins al dijous.
1: Ho sentíem ara la previsió meteorològica. Tenim uns dies de molta calor, de termòmetres per sobre dels 30 graus. L'Ajuntament ha previst una xarxa de refugis climàtics precisament per aquests dies, així com una vintena d'espais naturals on trobarem ombra. L'edifici de l'Ajuntament està obert durant tot el mes d'agost, del 8 del matí a 2 de la tarda. La biblioteca també és refugi climàtic. Obren per la tarda com a biblioteca, però trobareu l'edifici obert tant al matí com a la tarda, de 10 del matí a 2 de la tarda i de 3:45 a 9:15 del vespre. No sempre hi haurà servei de biblioteca, però sí podrem apaivagar la calor entrant en aquest equipament. El casal cívic i comunitari de Rubí, al carrer Magallanes número 60, també està obert de dilluns a divendres, d'11 del matí a 7 del vespre. I el mercat municipal, que obre tots els matins, de dilluns a divendres, i divendres, a més, també a la tarda. Les parades, lògicament, doncs faran vacances algunes, però l'equipament també el trobareu obert. Al darrer ple, abans de les vacances, el regidor de Medi Natural, l'Andrés Medrano, reconeixia que la xarxa de refugis climàtics és insuficient i que calia ampliar-la i millorar-la. De fet, a la sessió plenària es va aprovar inicialment el pla de refugis climàtics.
4: Ara mateix la xarxa que tenim és insuficient, insuficient quantitativa i qualitativament. Per tant, és imprescindible marcar-nos un propòsit per ordenar i accelerar les actuacions que ens permetin tenir una xarxa realment funcional i suficient per les necessitats de la població.
1: El pla de refugis climàtics ha estat en exposició pública fins fa unes setmanes. Contempla el període 2026-2030 i 53 espais interiors i exteriors, 14 línies de treball i 24 actuacions. El nou full de ruta vol preparar Rubí davant les temperatures extremes i assegurar que els veïns del nucli urbà tenen algun lloc on protegir-se de la calor a menys de 10 minuts caminant. La major part de l'oposició es va abstenir en la votació d'aquest pla, assenyalant la poca concreció en els horaris d'obertura dels equipaments climatitzats i lamentant que la piscina municipal de Can Rosés, per qüestions d'aforament i de seguretat, no es pugui obrir de forma gratuïta durant les onades de calor, com s'hi fan a d'altres ciutats. Mentre no arriba el pla, l'Ajuntament, com explicava Medrano, ja està fent actuacions.
4: Garantir punts d'hidratació, una actuació senzilla i que ho portarem a terme de manera immediata. Revisar horaris d'obertura en períodes crítics. Això és més que necessari. Molts equipaments no tenen un horari prou ampli per servir pròpiament com a refugi climàtic. Dir que alguns horaris s'estan revisant.
1: La biblioteca o el casal ja formen part d'aquests refugis climàtics, on hi ha temperatures agradables i també la possibilitat de beure aigua. Però a banda dels edificis públics, el consistori també ha definit una vintena d'espais naturals que podeu fer servir per refugiar-vos de la calor. Perquè us feu una idea, estem parlant de la Rambla del Ferrocarril, a la zona de la Pèrgola, al parc de Font de la Via, l'Arborètum del Castell o al parc de la Pau i la Natura al barri del 25 de setembre. N'hi ha molts més. Podeu consultar la llista completa a www.rubi.cat.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I segurament aquests dies heu vist un vídeo a les xarxes socials en el que es veia un grup de motoristes passant per davant de la comissaria dels Mossos d'Esquadra i de la policia local. Doncs bé, ara hem descobert que el vídeo no es va gravar diumenge 16 d'agost, sinó el mes de gener. La Mariona Jerez ens explica com ha anat tot plegat.
2: En l'enregistrament es veu un grup de motoristes amb matrícula tapada i sense llum conduint per davant de la comissaria de Mossos d'Esquadra i de la policia local de Rubí, amb la intenció de provocar els agents. El vídeo, que va compartir l'usuari Circuli per la Dreta a Instagram i Facebook, ha rebut més de 2.000 m'agrades i 148 comentaris. En el text que acompanya la imatge, es deia que els fets havien passat la nit de diumenge i que l'Ajuntament ja estaria iniciant una investigació per obtenir les imatges de les càmeres de seguretat del municipi i intentar identificar alguna de les motocicletes implicades. Tot i així, quan Ràdio Rubí ha contactat amb l'Ajuntament de Rubí, el consistori ha afirmat que les imatges eren antigues. Més concretament, eren imatges que els motociclistes Montana Riders van penjar al seu compte de TikTok el passat 11 de gener. Segons explica l'administrador de Circuli per la Dreta a Ràdio Rubí, el compte on es va publicar de nou el vídeo el dilluns passat, desconeixien que fos un vídeo antic i quan els hi va arribar a través dels seus seguidors no van saber contrastar-ho. És a dir, és una fake news.
1: Mariona, qui són aquests Montana Riders?
2: Doncs és una comunitat de conductors temeraris que convoca trobades a través de xarxes socials a tot el Vallès. El seu compte d'Instagram acumula més de 6.000 seguidors i més de 21.000 m'agrades a TikTok. En els seus comptes hi ha diversos vídeos fets dins del municipi de Rubí, com per exemple un vídeo musical sencer, Amor al Dinero, de 2001 DZ, amb més de 300.000 visites a YouTube. Ja al juny de 2025, el grup Montana Riders va causar estralls quan van tallar l'autovia A2 entre Pallejà i Sant Andreu de la Barca per convertir-la en un circuit privat on fer acrobàcies temeràries. Segons va informar el caso.com, entre els convocats a les seves quedades hi sol haver menors d'edat i van amb la matrícula tapada i molts cops sense casc. El diari digital també assenyala que han arribat a contractar fotògrafs professionals per retratar les seves trobades clandestines.
1: I aquest vídeo, que ja hem dit que no és del cap de setmana, sinó del mes de gener, es va gravar també com una mena de provocació.
2: Sí, exacte. Segons fonts de l'Ajuntament de Rubí, les imatges virals mostren una reacció dels motoristes a dispositius policials de la ciutat que van acabar amb la denúncia d'algun dels conductors. Per aquesta raó, els Montana Riders van voler ensenyar que no tenien por, tot i les actuacions, i van fer la mostra de temeritat davant de les seus policials. Els motoristes, que convoquen per xarxes socials, ja han organitzat una nova cita aquest dissabte a les 11 de la nit. No han donat cap indicació del lloc on faran la trobada i demanen als interessats que contactin per privat per rebre més informació.
0: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
1: I el mercat municipal segueix obert durant l'agost. Per premiar la fidelitat dels clients, l'equipament està sortejant vals de 20 euros en compres. Fins al 31 d'agost, els tíquets de compra de cadascuna de les parades entren en un sorteig que es farà al setembre i que repartirà 20 vals de 20 euros en compres. La paradista Susana Navarrete ha explicat que la idea és alleugerir la despesa del setembre.
5: Per premiar la gent que ve durant el mes d'agost aquí al mercat, pues bueno, amb el seu tiquet de compra, l'omple amb el nom i cognom, i d'aquí sortejarem a final de mes, bueno, principis del mes de setembre, uns vals de compra. 5 vals de compra per un valor de 20 euros cadascun. I així el mes de setembre és una mica més, més assequible per tots els gastos que venen després de les vacances.
1: La majoria de parades continuen obertes durant l'agost o, com a mínim, una parada de cada tipus de producte. I és que, com expliquen els paradistes, la clientela del mercat és molt fidel i segueixen comprant l'equipament també durant les seves pròpies vacances.
5: Durant el mes d'agost, el mercat sempre té una mica de tot, perquè ja ho combinen de tal manera de que no falti cap producte. Sí que és veritat que alguna parada de producte únic que té que tancar per vacances, perquè necessitem vacances, sí que pot ser que no ho trobeu, però en principi hi ha de tot com tot l'any.
1: Aquesta setmana, per exemple, trobem ja oberta la pollastreria Belli i una de les pollastreries Lombarte, la carnisseria Nati, la carnisseria Juanma i l'anomenada carnisseria només. També estan obertes les cansaladeries Alba, Blázquez, Barragán, Casas, Paez i Caljuan. Pel que fa a les fruiteries, estan obertes la fruiteria Colino i la de les germanes Rengel. Les dues peixateries Guirao i Ortiz també estan obertes. I finalment també donant servei al colmado Blázquez Barragán, la parada de llegums, el rei del bacallà, lo salat o l'arboristeria major. Parlem ara de cultura. El rovinenc Bernat Ribas, guitarrista i músic, actua aquesta nit a la Festa de Gràcia. Ribas acompanyarà Arnau Folk al concert que farà als Jardins de Manuel Torrente a 11:45 de la nit. Ribas va iniciar la seva carrera a l'Escola de Música Municipal Pere Borés i ha acabat els seus estudis superiors al prestigiós taller de músics. Ha participat amb grups i músics com Mabel Flores, Autotune Band o Fran Torella i també en espectacles infantils teatralitzats com L'Hora del Pati de We Color Music o Aquí al Rock de Caixa Fòrum. El músic acompanyarà, com dèiem, el cantant Arnau Folk, un músic emergent de la Vila de Gràcia.
6: Ha estat un directe que ens ha costat molta feina perquè aquest any hem volgut incorporar escenografia, moviments, llums, i això ha comportat d'un equip humà també que estigui molt pendent de totes les coses i que estiguin estudiant-se el directe constantment. Així que tota aquesta feina ha donat els seus fruits i la veritat és que tenim un directe en el que estem molt contents de com funciona.
1: Així ho explicava el propi Bernat. Si el voleu anar a veure aquesta nit o anar a les Festes de Gràcia, recordeu que la línia de ferrocarrils està tallada i en obres. Podeu anar en ferrocarril fins a Sarrià i agafar allà un autobús.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I acabem, com sempre, amb el repàs de les notícies comarcals. Comencem a Terrassa. Un incendi ha destapat una plantació de marihuana i ha acabat amb una persona detinguda, Mariona Jerez.
2: Doncs els Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb la policia municipal, han detingut el propietari d'un pis de les Fonts on els agents van localitzar una gran plantació de marihuana. L'home tenia una ordre de cerca i captura. El cultiu s'ha descobert arran d'un incendi d'un transformador elèctric que aquest dilluns va mobilitzar 7 dotacions dels bombers. El foc es va declarar quan faltaven 2 minuts per les 3 de la tarda en un transformador situat a la façana exterior d'un edifici de l'Avinguda del Vallès. Els veïns havien intentat apagar les flames sense èxit. El foc es va donar per extingit a 4:45 de la tarda. Després, els bombers van fer tasques de ventilació als habitatges superiors. En un dels pisos, però, sortia fum per la porta i el propietari inicialment es va negar a deixar-hi entrar els agents. Quan finalment van accedir, van trobar la plantació de marihuana. Ara, la unitat d'investigació dels Mossos de la comissaria de Terrassa es farà càrrec del cas.
1: Seguim parlant de successos perquè els Mossos investiguen un possible tiroteig a Badia del Vallès. Investigant aquest tiroteig que s'hauria produït a l'Avinguda Mediterrània després que diversos veïns alertessin la policia. Els agents es van desplaçar fins a la zona i no van trobar cap persona relacionada amb l'incident. La investigació també continua oberta per esclarir què és el que va passar.
7: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
8: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
9: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
10: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
11: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
12: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.

0: Belén Tierno.
1: Molt bona tarda. Avui seguim amb temperatures altes. Sembla que a partir de demà podria ploure i que els termòmetres baixarien una mica, però avui encara caldrà refugiar-se de la calor. Avui parlarem àmpliament de refugis climàtics a Rubí. Aquest dimarts 18 d'agost ens deixa d'altres titulars. L'edifici de la biblioteca, l'Ajuntament i el casal del carrer Magallanes estan oberts aquests dies com a refugis climàtics. Mariona Jerez.
2: L'Ajuntament de Rubí també recomana espais naturals i parcs amb zones d'ombra i fonts d'aigua per passar de calor si estem passejant per la ciutat. La pèrgola de la Rambla del Ferrocarril, el Parc de la Pau i la Natura o el mateix Arboretum del Castell són alguns exemples d'espais a l'aire lliure que poden ajudar a passar la calor.
1: El vídeo que s'ha viralitzat a xarxes, on es veia un grup de motoristes passant per davant de les comissaries de Mossos i de la policia local de Rubí, és en realitat una fake news.
2: Sí, el vídeo no es va gravar el passat diumenge, com deia la publicació d'Instagram del compte Circuli per la Dreta. Els dos cossos policials diuen que això va passar el mes de gener i va ser la resposta del grup Montana Riders per les denúncies que s'havien fet prèviament.
1: I el mercat municipal, que està obert tot l'agost, premia els clients que segueixin comprant l'equipament durant les vacances.
2: Sortejaran 20 vals de compra de 20 euros entre tots els clients d'aquest mes. Per participar-hi només cal fer una compra i registrar el tiquet.
1: I pel que fa al temps, ho dèiem en començar, molta calor, poques novetats. Ens dona detalls el Mar Jaurequizar de la xarxa.
3: Hola, com estem? Continuem aquest dimarts amb tranquil·litat a tota Catalunya. Unes temperatures màximes que arribaran als 39-40 graus, sobretot per al sector de Lleida, i molta humitat a la costa, molta xafogor. De fet, a la costa central catalana i també a la costa daurada, el vent del sud farà entrar molta humitat i la sensació tèrmica augmentarà bastants graus. El sol serà el protagonista al llarg de tota la jornada a tota Catalunya, únicament alguns núvols baixos que poden aparèixer a les comarques gironines. Per demà continuarem amb la mateixa dinàmica anticiclònica i els canvis no vindran fins al dijous.
1: Ho sentíem. Ara la previsió meteorològica. Tenim uns dies de molta calor, de termòmetres per sobre dels 30 graus. L'Ajuntament ha previst una xarxa de refugis climàtics precisament per aquests dies, així com una vintena d'espais naturals on trobarem ombra. L'edifici de l'Ajuntament està obert durant tot el mes d'agost, del 8 del matí a 2 de la tarda. La biblioteca també és refugi climàtic. Obren per la tarda com a biblioteca, però trobareu l'edifici obert en el matí com a la tarda, de 10 del matí a 2 de la tarda i de 3:45 a 9:15 del vespre. No sempre hi haurà servei de biblioteca, però sí podrem apaivagar la calor entrant en aquest equipament. El casal cívic i comunitari de Rubí, al carrer Magallanes número 60, també està obert de dilluns a divendres, d'11 del matí a 7 del vespre. I el mercat municipal, que obre tots els matins, de dilluns a divendres, i divendres a més també a la tarda. Les parades, lògicament, doncs faran vacances algunes, però l'equipament també el trobareu obert. Al darrer ple, abans de les vacances, el regidor de Medi Natural, l'Andrés Medrano, reconeixia que la xarxa de refugis climàtics és insuficient i que calia ampliar-la i millorar-la. De fet, a la sessió plenària es va aprovar inicialment el pla de refugis climàtics.
4: Ara mateix la xarxa que tenim és insuficient, insuficient quantitativa i qualitativament. Per tant, és imprescindible marcar-nos un propòsit per ordenar i accelerar les actuacions que ens permetin tenir una xarxa realment funcional i suficient per les necessitats de la població.
1: El pla de refugis climàtics ha estat en exposició pública fins fa unes setmanes. Contempla el període 2026-2030 i 53 espais interiors i exteriors, 14 línies de treball i 24 actuacions. El nou full de ruta vol preparar Rubí davant les temperatures extremes i assegurar que els veïns del nucli urbà tenen algun lloc on protegir-se de la calor a menys de 10 minuts caminant. La major part de l'oposició es va abstenir en la votació d'aquest pla, assenyalant la poca concreció en els horaris d'obertura dels equipaments climatitzats i lamentant que la piscina municipal de Can Rosés, per qüestions d'aforament i de seguretat, no es pugui obrir de forma gratuïta durant les onades de calor, com s'hi fan a d'altres ciutats. Mentre no arriba el pla, l'Ajuntament, com explicava Medrano, ja està fent actuacions.
4: Garantir punts d'hidratació, una actuació senzilla i que ho portarem a terme de manera immediata. Revisar horaris d'obertura en períodes crítics. Això és més que necessari. Molts equipaments no tenen un horari prou ampli per servir pròpiament com a refugi climàtic. Dir que alguns horaris s'estan revisant.
1: La biblioteca o el casal ja formen part d'aquests refugis climàtics, on hi ha temperatures agradables i també la possibilitat de beure aigua. Però a banda dels edificis públics, el consistori també ha definit una vintena d'espais naturals que podeu fer servir per refugiar-vos de la calor. Perquè us feu una idea, estem parlant de la Rambla del Ferrocarril, a la zona de la Pèrgola, al parc de Font de la Via, l'Arborètum del Castell o al parc de la Pau i la Natura al barri del 25 de setembre. N'hi ha molts més. Podeu consultar la llista completa a www.rubi.cat.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I segurament aquests dies heu vist un vídeo a les xarxes socials en el que es veia un grup de motoristes passant per davant de la comissaria dels Mossos d'Esquadra i de la policia local. Doncs bé, ara hem descobert que el vídeo no es va gravar diumenge 16 d'agost, sinó el mes de gener. La Mariona Jerez ens explica com ha anat tot plegat.
2: En l'enregistrament es veu un grup de motoristes amb matrícula tapada i sense llum conduint per davant de la comissaria de Mossos d'Esquadra i de la policia local de Rubí, amb la intenció de provocar els agents. El vídeo, que va compartir l'usuari Circuli per la Dreta a Instagram i Facebook, ha rebut més de 2.000 m'agrades i 148 comentaris. En el text que acompanya la imatge, es deia que els fets havien passat la nit de diumenge i que l'Ajuntament ja estaria iniciant una investigació per obtenir les imatges de les càmeres de seguretat del municipi i intentar identificar alguna de les motocicletes implicades. Tot i així, quan Ràdio Rubí ha contactat amb l'Ajuntament de Rubí, el consistori ha afirmat que les imatges eren antigues. Més concretament, eren imatges que els motociclistes Montana Riders van penjar al seu compte de TikTok el passat 11 de gener. Segons explica l'administrador de Circuli per la Dreta a Ràdio Rubí, el compte on es va publicar de nou el vídeo el dilluns passat, desconeixien que fos un vídeo antic i quan els hi va arribar a través dels seus seguidors no van saber contrastar. És a dir, és una fake news.
1: Mariona, qui són aquests Montana Riders?
2: Doncs és una comunitat de conductors temeraris que convoca trobades a través de xarxes socials a tot el Vallès. El seu compte d'Instagram acumula més de 6.000 seguidors i més de 21.000 m'agrades a TikTok. En els seus comptes hi ha diversos vídeos fets dins del municipi de Rubí, com per exemple un vídeo musical sencer, Amor al Dinero, de 2001DZ, amb més de 300.000 visites a YouTube. Ja al juny de 2025, el grup Montana Riders va causar estralls quan van tallar l'autovia A2 entre Pallejà i Sant Andreu de la Barca per convertir-la en un circuit privat on fer acrobàcies temeràries. Segons va informar el caso.com, entre els convocats a les seves quedades hi sol haver menors d'edat i van amb la matrícula tapada i molts cops sense casc. El diari digital també assenyala que han arribat a contractar fotògrafs professionals per retratar les seves trobades clandestines.
1: I aquest vídeo, que ja hem dit que no és del cap de setmana, sinó del mes de gener, es va gravar també com una mena de provocació.
2: Sí, exacte. Segons fonts de l'Ajuntament de Rubí, les imatges virals mostren una reacció dels motoristes a dispositius policials de la ciutat que van acabar amb la denúncia d'algun dels conductors. Per aquesta raó, els Montana Riders van voler ensenyar que no tenien por, tot i les actuacions, i van fer la mostra de temeritat davant de les seus policials. Els motoristes, que convoquen per xarxes socials, ja han organitzat una nova cita aquest dissabte a les 11 de la nit. No han donat cap indicació del lloc on faran la trobada i demanen als interessats que contactin per privat per rebre més informació.
0: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
1: I el mercat municipal segueix obert durant l'agost. Per premiar la fidelitat dels clients, l'equipament està sortejant vals de 20 euros en compres. Fins al 31 d'agost, els tíquets de compra de cadascuna de les parades entren en un sorteig que es farà al setembre i que repartirà 20 vals de 20 euros en compres. La paradista Susana Navarrete ha explicat que la idea és alleugerir la despesa del setembre.
5: Per premiar la gent que ve durant el mes d'agost aquí al mercat, pues bueno, amb el seu tiquet de compra, l'omple amb el nom i cognom, i d'aquí sortejarem a final de mes, bueno, principis del mes de setembre, uns vals de compra. 5 vals de compra per un valor de 20 euros cadascun. I així el mes de setembre és una mica més, més assequible per tots els gastos que venen després de les vacances.
1: La majoria de parades continuen obertes durant l'agost o com a mínim una parada de cada tipus de producte. I és que, com expliquen els paradistes, la clientela del mercat és molt fidel i segueixen comprant l'equipament també durant les seves pròpies vacances.
5: Durant el mes d'agost el mercat sempre té una mica de tot, perquè hi ha un convenient de tal manera de que no falti cap producte. Sí que és veritat que alguna parada de producte únic que té que tancar per vacances perquè necessitem vacances, sí que pot ser que no ho trobeu, però en principi hi ha de tot com tot l'any.
1: Aquesta setmana, per exemple, trobem ja oberta la pollastreria Belli i una de les pollastreries Lombarte, la carnisseria Nati, la carnisseria Juama i l'anomenada carnisseria només. També estan obertes les cansaladeries Alba, Blázquez, Barragán, Casas, Paez i Caljuan. Pel que fa a les fruiteries, estan obertes la fruiteria Colino i la de les germanes Rengel. Les dues peixateries Guirau i Ortiz també estan obertes. I finalment també donant servei al colmado Blázquez Barragán, la parada de llegums, el rei del bacallà, lo salat o l'arboristeria major. Parlem ara de cultura. El rovinenc Bernat Ribas, guitarrista i músic, actua aquesta nit a la Festa de Gràcia. Ribas acompanyarà Arnau Folk al concert que farà als Jardins de Manuel Torrente a 11:45 de la nit. Ribas va iniciar la seva carrera a l'Escola de Música Municipal Pere Borés i ha acabat els seus estudis superiors al prestigiós taller de músics. Ha participat amb grups i músics com Mabel Flores, Autotune Band o Fran Torella i també en espectacles infantils teatralitzats com L'Hora del Pati, de We Color Music o aquí al Rock de Caixa Fòrum. El músic acompanyarà, com dèiem, el cantant Arnau Folk, un músic emergent de la Vila de Gràcia.
6: Ha estat un directe que ens ha costat molta feina perquè aquest any hem volgut incorporar escenografia, moviments, llums, i això ha comportat d'un equip humà també que estigui molt pendent de totes les coses i que estiguin estudiant-se el directe constantment. Així que tota aquesta feina ha donat els seus fruits i la veritat és que tenim un directe en el que estem molt contents de com funciona.
1: Així ho explicava el propi Bernat. Si el voleu anar a veure aquesta nit o anar a les Festes de Gràcia, recordeu que la línia de ferrocarrils està tallada i en obres. Podeu anar en ferrocarril fins a Sarrià i agafar allà un autobús.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I acabem, com sempre, amb el repàs de les notícies comarcals. Comencem a Terrassa. Un incendi ha destapat una plantació de marihuana i ha acabat amb una persona detinguda, Mariona Jerez.
2: Doncs els Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb la policia municipal, han detingut el propietari d'un pis de les Fonts on els agents van localitzar una gran plantació de marihuana. L'home tenia una ordre de cerca i captura. El cultiu s'ha descobert arran d'un incendi d'un transformador elèctric que aquest dilluns va mobilitzar 7 dotacions dels bombers. El foc es va declarar quan faltaven 2 minuts per les 3 de la tarda en un transformador situat a la façana exterior d'un edifici de l'Avinguda del Vallès. Els veïns havien intentat apagar les flames sense èxit. El foc es va donar per extingit a 4:45 de la tarda. Després, els bombers van fer tasques de ventilació als habitatges superiors. En un dels pisos, però, sortia fum per la porta i el propietari inicialment es va negar a deixar-hi entrar els agents. Quan finalment van accedir, van trobar la plantació de marihuana. Ara, la unitat d'investigació dels Mossos de la comissaria de Terrassa es farà càrrec del cas.
1: Seguim parlant de successos perquè els Mossos investiguen un possible tiroteig a Badia del Vallès, investigant aquest tiroteig que s'hauria produït a l'Avinguda Mediterrània després que diversos veïns alertessin la policia. Els agents es van desplaçar fins a la zona i no van trobar cap persona relacionada amb l'incident. La investigació també continua oberta per esclarir què és el que va passar. Aquestes són les notícies de Rubí del dimarts 18 d'agost. Podeu continuar informats a www.radiorubí.cat.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.

0: a Valàcia han estat reallotjats. És 18 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Cambrils recorda les víctimes dels atemptats jihadistes 9 anys després, Cristina Álvarez.
1: Ha estat en un acte sobri davant del Club Nàutic, punt on els terroristes van atropellar vianants i van ferir 5 persones. En l'acte hi han participat representants polítics i policials.
0: I Barcelona amplia la convocatòria d'ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics.
1: El consistori augmenta el pressupost dels 56.000 euros inicials als 256.000 i amplia el termini per presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre.
0: Dades positives de l'oficina virtual i les oficines d'atenció ciutadana mòbils de la Generalitat.
1: El govern assegura que han facilitat prop de 5.000 tràmits ciutadans en menys d'un any i emmarca aquesta fita en la voluntat de facilitar a la població l'accés a l'administració.
0: Activat en fase de prealerta, l'Infocat pel risc d'incendi elevat a Tarragona i les Terres de l'Ebre.
1: Especialment a les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre, Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions al medi natural.
0: I tornen a pujar les temperatures, així que fem un cop d'ull a la previsió del temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Hola, com estem? Continuem aquest dimarts amb tranquil·litat a tota Catalunya. Unes temperatures màximes que arribaran als 39-40 graus, sobretot per al sector de Lleida, i molta humitat a la costa, molta xafogor. De fet, a la costa central catalana i també a la costa daurada, el vent del sud farà entrar molta humitat i la sensació tèrmica augmentarà bastants graus. El sol serà el protagonista al llarg de tota la jornada a tota Catalunya. Únicament alguns núvols baixos que poden aparèixer a les comarques gironines. Per demà continuarem amb la mateixa dinàmica anticiclònica i els canvis no vindran fins al dijous.
0: Gràcies, Marc. I en cultura, el Cirque du Soleil busca nova seu a Catalunya després de 8 anys a l'Hospitalet de Llobregat.
1: Abans de marxar de la ciutat, la companyia estrenarà al setembre el seu últim espectacle, Curios. El circ ara està estudiant nous emplaçaments per poder mantenir el vincle amb Barcelona.
0: En esports, Rodri signarà i serà presentat com a nou jugador del Barça a les properes hores, Joan Barberà.
3: El migcampista madrileny ja és a les oficines del Club Blaugrana per segellar el seu nou contracte, mentre l'Atlètic de Madrid referma que no ven el davanter Julián Álvarez.
0: El control de sol, Lluís Sánchez, a la coordinació, José Gallardo, Artau Bellavista i Montse Huguet. Us parla Marc Pijuan, passant gairebé 4 minuts de 2:15.
4: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: I és la nostra portada d'avui. 7 detinguts a Lleida aquesta nit al Parc Sobre les Vies, punt crític de la ciutat aquests darrers dies, i on els comandaments policials s'han desplegat per evitar més aldarulls.
1: Els agents apunten que els detinguts d'aquesta matinada, armats amb ganivets i pals, volien buscar els agressors de les darreres nits.
0: I aquests fets d'una banda i de l'altra, encara a Lleida, els afectats per l'incendi del taller incendiat a Valàfia han estat reallotjats. Ens ho explica tot en aquesta crònica d'UAU Lleida Ràdio, la Judit Castellà.
5: Les detencions es van fer després d'una manifestació on van participar unes 150 persones de la comunitat pakistanesa que en les darreres nits havia estat objecte per part d'un altre grup de joves de diferents comunitats, molts d'ells menors d'edat. Segons la policia, quan la manifestació es va dissoldre, les persones armades amb pals i armes blanques es van negar a marxar i llavors els Mossos van fer les detencions per desobediència i desordres públics. Amb tot, els Mossos han fet un balanç positiu de l'operatiu, el qual va començar a prop de les 7 del vespre i es va desenvolupar amb normalitat fins a les 11 de la nit, quan va acabar la manifestació. En aquest sentit, els agents reforçaran durant els pròxims dies les gestions de treball amb la comunitat pakistanesa a través de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat del COS per mirar de trobar solucions al conflicte que s'ha generat en aquest punt de la ciutat. Així mateix, la policia continuarà muntant dispositius preventius durant aquestes nits a la mateixa zona per evitar nous aldarulls. Paral·lelament, però, els serveis socials de la Paeria ja han reallotjat una trentena de veïns, entre els quals 9 menors per l'incendi diumenge a la nit a Valàfia. Recordem que el foc es va originar en un taller situat als baixos del número 3 del carrer Vallès, que ha estat declarat en ruïna i haurà de ser enderrocat.
0: Gràcies, Judit. I aquest matí, Cambrils ha recordat les víctimes dels atemptats jihadistes 9 anys després. Ha estat en un acte sobri i davant del Club Nàutic, punt on els terroristes van atropellar vianants i van ferir 5 persones.
1: En l'acte hi han participat representants polítics i policials. En l'atemptat a Cambrils hi va morir una persona apunyalada per un dels terroristes.
0: Canal Reus, Alba Corxero.
6: El municipi del Baix Camp ha volgut recordar els 360 ferits i les 16 víctimes mortals, una d'elles a la mateixa Vila Marinera, en un acte davant del Memorial de la Pau. A l'acte han participat

0: participat tant representants polítics com policials, una víctima dels fets i diversos testimonis.
1: En segon lloc, l'agraïment als cossos de seguretat. En aquell dia hem de recordar que la nostra policia local va actuar de seguida, ràpidament. Els fets de Barcelona havien estat, hi havia un estat d'alerta que va fer que tota la col·laboració interpolicial amb tots els cossos aquí presents funcionés de primera i que acometessin la seva funció.
0: Durant l'acte s'han recordat totes les víctimes i especialment Ana Maria Suárez, la dona de 67 anys que va perdre la vida aquella matinada del 18 d'agost aquí a Cambrils. L'acte ha culminat amb una ofrena floral, seguida d'un minut de silenci en record a totes les víctimes. Un record que, any rere any, es vol mantenir viu i transmetre a les noves generacions, i tot plegat amb un missatge que avui pren una força especial, la pau com a manera de relacionar-nos.
2: Notícies en xarxa.
3: Passen 6 minuts a 2:15. A Barcelona, l'Ajuntament ha ampliat la convocatòria d'ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics. El consistori augmenta el pressupost dels 56.000 euros inicials als 256.000 i amplia el termini per presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre.
4: Aquesta convocatòria subvenciona les despeses derivades de la modificació dels estatuts per limitar els usos turístics a la finca. Les comunitats poden demanar el 50% de les despeses, fins a un màxim de 1.500 euros si modifiquen els estatuts vigents o 2.500 si els creen de nou. La convocatòria s'amplia davant l'èxit assolit, ja que des que es va publicar al febrer s'han presentat més de 80 sol·licituds. El tinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme, Jordi Valls, destaca que l'objectiu és contribuir a eliminar els pisos turístics a la ciutat.
5: Avui el que fem, doncs, és ampliar aquesta capacitat pressupostària. Hem passat de 56.000 a 256.000. Facilitar que les diferents comunitats de veïns prenguin les decisions democràticament que vulguin prendre elles, però que una de les que està preocupant més a la ciutat és l'existència de pisos turístics en comunitats on viu gent.
4: A tot això, el consistori recorda que no es prorrogaran les llicències dels més de 10.000 pisos turístics que hi ha a la ciutat més enllà de 2028, un fet que s'espera que provoqui una reducció del preu dels lloguers i de compra-venda.
3: I l'oficina virtual i les oficines d'atenció ciutadana mòbils de la Generalitat han permès a la ciutadania fer prop de 5.000 tràmits en menys d'un any de vida. El govern ha celebrat les dades i ha marcat aquesta fita en la seva voluntat de facilitar a la població l'accés a l'administració. Ens en dona més detalls l'Arnau Vidal.
6: Amb l'obertura de noves oficines físiques, el servei de videoatenció i les unitats mòbils, el govern ha estès l'atenció ciutadana arreu del territori. Des de l'octubre passat, l'oficina virtual ha fet unes 3.500 videoatencions. Aquesta obre 180 cites setmanals per gestionar tràmits on sobresurten els vinculats al registre de parelles estables o al reconeixement de grau de discapacitat o de situació de dependència. En paral·lel, les 5 oficines mòbils han prestat 1.180 atencions des de l'abril, la majoria vinculades a la identificació digital i a les prestacions socials. Organitzades en 5 rutes, cada mes aquestes visiten més de 200 municipis on fins ara no hi havia la possibilitat de fer gestions directes amb la Generalitat. Una reforma que vol que tothom accedeixi fàcilment a l'administració en el conjunt del país. Ho detalla el conseller de la Presidència, Albert Dalmau.
7: Un dels reptes principals que té Catalunya també té a veure amb la seva cohesió territorial i no ens podem permetre que la ciutadania, quan hagi de fer un tràmit acompanyat per part de la Generalitat, ho hagi de fer només venint a Barcelona.
6: L'executiu valorarà ampliar el nombre de furgonetes en funció de la demanda per arribar al conjunt de municipis.
3: I us ho explicàvem en titulars, activat en fase de prealerta l'Infocat pel risc d'incendi elevat a Tarragona i les Terres de l'Ebre.
4: Especialment a les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre. Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions al medi natural. En paral·lel, el Servei Meteorològic de Catalunya manté avisos per calor intensa aquest dimarts i dimecres, especialment a Ponent, la Catalunya Central, zones del sud i la Conca del Llobregat.
3: I sense deixar de mirar el cel, també us expliquem que el Parc Natural del Delta de l'Ebre fa una valoració molt positiva del dispositiu especial desplegat amb motiu de l'eclipsi solar del 12 d'agost. Des de 21 Ràdio, Albert Pasqual.
8: La responsable d'ús públic del Parc Natural del Delta de l'Ebre afirma que les incidències van ser mínimes. Escoltem Imma Juan.
9: Des del punt de vista dels espais naturals no tenim que destacar cap incidència important, a banda de gent que pujava, algunes persones van pujar a les dunes, no? Les dunes que estan protegides i que això no es pot fer, o algunes persones que després van intentar pernoctar per la nit a espais naturals. Bueno, a banda que, però ja et dic, una incidència mínima, i en conjunt la valoració és molt positiva.
8: En esta línia, Juan afirma que l'experiència evidencia que aquest espai natural té capacitat per rebre turistes de manera ordenada.
9: Aquesta experiència ens diu que el Delta té capacitat per rebre turistes d'una manera ordenada i d'una manera compatible amb l'espai, i per tant continuem, encara que no hi hagi eclipses, continuem dient a la gent que l'espai natural del Delta de l'Ebre és un espai per gaudir-lo.
8: El Parc Natural del Delta de l'Ebre encara no disposa de les xifres concretes de visitants, però asseguren que es van complir totes les expectatives.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: 3 minuts i arribarem a 3 quarts de 3. Altres informacions destacades del dia. El govern espanyol ha demanat fons a la Unió Europea per finançar l'acollida temporal dels migrants de Ceuta.
4: La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, no ha concretat, però sí han sol·licitat finançament o també recursos materials d'assistència humanitària. Des del primer dia de la crisi a Ceuta, la Comissió Europea va oferir suport a Espanya, però sense una petició formal de l'Estat membre no pot fer cap enviament d'ajuda.
3: I un nou terratrèmol de magnitud 4,7 ha sacsejat Granada.
4: El sisme amb epicentre a la localitat de Gojar ha causat 3 ferits. Aquest nou moviment sísmic és un dels més forts registrats fins ara dins la sèrie que afecta la província des del passat 14 d'agost i que va tenir com a principal esdeveniment el terratrèmol de magnitud 4,8 registrat el dia 15.
3: I un apunt econòmic, perquè les exportacions van pujar a prop d'un 3% a Catalunya al juny, mentre que les importacions van batre rècords.
4: Segons dades del Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa, les exportacions a Catalunya van assolir 9.300 milions d'euros al juny, un 2,9 més que el mateix mes de l'any passat. Aquesta xifra marca el segon nivell més alt per un mes de juny en la sèrie històrica. Les importacions també augmenten, en aquest cas un 10% interanual, sobretot per compres a l'exterior relacionades amb productes energètics.
3: I a Badalona, l'Ajuntament ha aprovat inicialment el projecte de la nova biblioteca de Lloreda, la que serà la 7a biblioteca municipal de la ciutat. Amb un pressupost de prop de 3 milions d'euros, l'equipament tindrà 2 plantes i es podria començar a construir a principis de l'any vinent. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
10: Ara s'ha obert un termini de 30 dies hàbils per presentar al·legacions i reclamacions. Si no hi ha cap modificació substancial, el projecte quedarà aprovat i es procedirà a la licitació, les obres. Això sí, no començarien fins a principis de 2027. La construcció de la nova biblioteca comptarà amb un pressupost de 2,8 milions d'euros i ocuparà les 2 plantes inferiors d'un edifici d'habitatges construït entre la Rambla de Sant Joan i l'Avinguda de Lloreda de Badalona. L'entrada de la biblioteca permetrà reurbanitzar l'entorn i d'aquesta manera el barri guanyarà una nova plaça. La de Lloreda serà la 7a biblioteca municipal que tindrà Badalona.
3: I el Portbalís de Sant Andreu de Llavaneres es prepara per a una remodelació. Una de les principals novetats serà un accés apte per a vehicles i emergències que estarà connectat amb la pacificació de l'N2. Mataró Ràdio, Gemma Ponce.
11: La Comissió de Territori de Catalunya ha aprovat el planejament adaptat a la Llei de Ports de Catalunya que determina els usos, l'optimització dels espais i l'adaptació al canvi climàtic, entre d'altres. Àlex Neira, alcalde de Sant Andreu de Llavaneres, en detalla les actuacions.
12: La part de restauració va la part més propera a tocar d'aigua, diguéssim, a tocar de mar, i a partir d'aquí doncs, venen els vials i venen la part de passeig continu per vianants, que al final és una de les coses que teníem una mica interrompuda doncs, per la invasió de vehicles, i ara crec que doncs, aquest projecte això ho inclou.
11: El nou pla abasta la zona de servei portuària amb una superfície de prop de 22 hectàrees. La proposta contempla integrar millor el port amb l'entorn. També es potencia la mobilitat interior i es dona continuïtat al passeig litoral. D'aquesta manera es millora tant la mobilitat rodada com la dels vianants, separant el recorregut per vehicles de itinerari de vianants per aconseguir una mobilitat més segura i sostenible.
3: I Sant Vicenç dels Horts posarà en marxa la tercera escola bressol municipal el curs vinent. L'Ajuntament ha habilitat una part de l'escola d'infantil i primària La Vinyala, que en anys enrere havia tingut 2 línies i tenia aules infrautilitzades. Ràdio Sant Vicenç, Eva García.
13: La preinscripció es farà de l'1 al 14 de setembre, amb la previsió de rebre l'alumnat a l'octubre. Haurà passat poc més d'un any i mig des que Ajuntament i Departament d'Educació van acordar adaptar una part de l'escola de primària per destinar-la a escola bressol, una opció habitual a les zones rurals, però no a l'àrea metropolitana de Barcelona. Patrícia Higueras és la regidora d'Educació de Sant Vicenç dels Horts.
14: El fet de poder fer una escola bressol dintre d'una escola d'infantil i primària doncs fa que el cost econòmic sigui molt més inferior i que els temps de realització d'aquestes obres doncs també siguin molt inferiors i ens ha permès doncs posar en un temps rècord doncs posar en marxa aquesta nova escola bressol.
13: La tercera escola bressol municipal crearà 53 places, 13 per infants d'I1, amb una llista d'espera d'una seixantena, i 40 places més d'I2, que en aquest cas permetran eixugar gairebé tota la llista d'espera de l'etapa gratuïta d'I2.
3: Passa un minut de 3:15. És moment ara de repassar altres notícies d'avui en format breu. Nou tiroteig a Catalunya, en aquest cas a Badia del Vallès.
4: Aquest dilluns al vespre els Mossos d'Esquadra han trobat beines a terra a l'avinguda de la Mediterrània de la ciutat vallesana. No consten ferits ni detinguts, tot i que la policia catalana ha obert una investigació per esclarir els fets. És el nou tiroteig a Catalunya en menys d'un mes.
3: Quatre persones han resultat intoxicades per la possible mala combustió d'un generador a l'interior d'una nau de Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès.
4: Així ho han informat els bombers de la Generalitat. Una de les víctimes ha estat traslladada en estat crític a l'Hospital Moisès Broggi. Juntament amb dues víctimes han estat menys greu. Una quarta, també menys greu, ha estat traslladada a l'Hospital del Vendrell. Quan els bombers han arribat, dues de les persones afectades ja es trobaven a l'exterior, mentre que els efectius han hagut de fer un rescat d'urgència de les dues persones que encara eren dins de la nau.
3: I a Torreferrera, al Segrià, els Mossos han localitzat un cos a la Séquia del Cap.
4: Els bombers havien activat un dispositiu de recerca després de trobar una bicicleta abandonada en un camí paral·lel al canal, a la zona de la Font de Mustany. Els Mossos s'encarregaran de la identificació i les causes de la mort.
3: I abans de la cultura us expliquem que aquest 2026 el casal de Puiggròs compleix 60 anys. Per pobles com aquest, que no arriben als 300 habitants, aquesta fita és un punt molt important. El casal és el centre social del poble i un lloc de trobada. La seva construcció va marcar un abans i un després, i perquè no se'n perdi la memòria, ara n'han fet un documental. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
15: Ara fa 60 anys que el poble de Puiggròs va passar de dos bars a no tenir-ne cap. Els veïns es van quedar sense un lloc per trobar-se. Construir un casal nou costava moltes pessetes, així que van decidir fer-ho ells mateixos. L'Albert Capdevila és un d'ells, amb 16 anys, estava al peu del canó.
16: Parlar de 2 milions de pessetes o 3 que valien fer un casal era impossible. L'Ajuntament no els tenia, fèiem la jove, ja ho teníem assimilat, això. I després van dir, si féssim... Bueno, van començar a fer, van tenir un mossèn que era molt bo, mossèn Jaume Teuler, de Belllloc, que també va ser un impulsor molt bo, perquè també venia a treballar, i això és una joia per tothom.
15: Va néixer fruit d'una necessitat i del treball col·lectiu de tot un poble. Cadascú aportava el seu granet de sorra, va més enllà d'un bar. Són records, anècdotes, història del poble de Puiggròs. Per no perdre-la, s'ha fet un documental i una revista on s'han entrevistat a una vintena de persones. Ara és el torn de les noves generacions perquè gaudeixin d'un espai que té molta vida.
3: I ara sí, moment per la cultura. El Circ du Soleil busca on establir-se després que l'Ajuntament de l'Hospitalet rescindís el contracte el passat mes de febrer. El seu proper espectacle, això sí, en aquesta ciutat, s'estrenarà al setembre. Des de mitjans de l'Hospitalet ens ho explica la Maria Samblàs.
17: Després de 8 anys a l'Hospitalet, el Circ du Soleil busca nova seu on establir-se a Catalunya. I és que, com ja es va donar a conèixer al ple municipal del passat mes de febrer, l'Ajuntament de la ciutat té la intenció de recuperar els 19.000 metres quadrats del solar on se sol ubicar el circ per destinar-lo a futurs equipaments públics i zones verdes. Per tant, l'espectacle Curius, que s'estrenarà el pròxim 3 de setembre, serà l'últim que es faci a la ciutat. David Quirós és l'alcalde de l'Hospitalet.
18: El 2016 es va signar un contracte amb el Circ du Soleil durant 10 anys, on ells cada 2 anys venien a la nostra ciutat i feien una funció. L'última vegada que van venir va ser el març del 2024 i l'última vegada per finalitzar aquest contracte que s'havia prorrogat, com bé ha dit el regidor, el 2021, havia de ser aquest any 2026 i vindran, em sembla que al setembre, que és el que teníem aprovat i el que teníem en un contracte.
17: El circ ara està estudiant nous emplaçaments per poder continuar amb el seu vincle amb Barcelona, ja que tenen la intenció de mantenir-se a prop de la capital catalana.
3: I de l'Hospitalet de Llobregat a Tarragona, perquè l'aigua de Sant Magí de la Brufaganya arriba avui, després del tradicional recorregut de més de 60 quilòmetres i dos dies que han fet carros i cavalls. El líquid, que diuen que és miraculós, es repartirà aquesta tarda entre els tarragonins i tarragonines que ja tenen els càntirs preparats. Ens ho explica des de Tarragona Ràdio la Tere Ortega.
19: La calor i la música han acompanyat els carros i carruatges en la baixada de l'aigua miraculosa de Sant Magí. Diu la llegenda que Sant Magí va ser una eremita que va viure durant 30 anys dins una cova de la Brufaganya. Quan els soldats romans van anar a matar-lo, va donar un cop a terra amb el seu gaiato i va fer brollar aigua. Els portants hi van pujar diumenge i avui entraran a la ciutat. Tania Rovira, coordinadora dels portants, explica que s'ha avançat aquest matí la sortida per evitar les altes temperatures. Els cavalls també ho han agraït.
20: Pensant en tots, també en els cavalls, doncs fem un esforç i ens llevem una horeta abans.
19: El camí barreja joventut i veterania.
21: I no hi havia carretera per anar a Sant Magí. I amb el carro els anàvem amb el pare, per descansar, els anàvem a buscar l'aigua a Sant Magí. Pujàvem els balcois, carregàvem el camió i cap a Tarragona.
22: Al final és part de tothom, dels qui organitzen tota la baixada, els qui caminen.
19: Han estat dos dies i 62 quilòmetres de recorregut.

0: I abans dels esports, una mica de música, perquè avui Miguel Ríos tanca el Festival de Cap Roig.
1: Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia.
2: Ho fa amb l'últim Vals, un concert que repassa els grans èxits de la seva trajectòria. Una nit que servirà per tancar aquesta edició del festival.
1: Ya sé todo de tu vida y sin embargo...
0: Ara sí, arriben els esports. Porta el Joan Barberà. Rodri signarà i serà presentat com a nou jugador del Barça a les properes hores. Bon dia, Joan.
3: Bon dia, Marc. El migcampista madrileny és a hores d'ara a les oficines del Club Blaugrana per segellar el seu nou contracte. Després de passar la revisió mèdica, ja es troba al Camp Nou i s'espera que signi i que s'anunciï quan serà presentat oficialment. Ahir a la tarda, en la seva arribada a la capital catalana, ja va deixar clar què suposa fitxar pel Barça.
4: Jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
3: Rodri ja és realitat, el que resisteix el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, perquè el conjunt madrileny torna a insistir que no ven el futbolista. Escoltem el seu entrenador, Cholo Simeone.
5: Es el dueño del club, tajantemente habla de la manera en cual habló, creo que no hay más, esto como cuando vas en los juicios, no al lugar, así que creo que está más que claro lo que expresó, y desde ese lugar nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio. Así que entendemos que este partido no lo vemos en esas condiciones para poder jugar.
3: El Barça té previst fer una última i definitiva oferta aquesta mateixa setmana. Baixem una categoria, la categoria de plata, a segona divisió. El Girona ha obert expedient disciplinari a Víctor Sigankov, que no va voler jugar en la primera jornada de Lliga. I el centre d'esport Sabadell es va estrenar amb nota, empat sense gols, al camp de l'Sporting de Gijón. Ràdio Sabadell, Adriana Arroyo.
6: El Sabadell ha tornat a la segona divisió amb un meritori empat al camp de l'Sporting de Gijón, tot i no tenia bona part de la futura plantilla encara disponible, entre tocats, jugadors fora de forma, alguns que han de sortir i uns 3 o 4 que encara han d'arribar en el que queda de mercat. L'equip arlequinat es va mostrar amb moltíssima personalitat. Ahir al vespre, al Molinón, i només la manca d'encert explica el 0-0 final. Sobretot a la primera meitat, i especialment amb el penal fallat per Yanis Rahmani abans del quart d'hora de joc. Per això el tècnic Ferran Costa, tot i el punt, fins i tot admetia que havia tingut regust a poc.
7: Valoro positivament la feina de tot l'equip, la col·lectivitat, la fidelitat a un estil que representa i que ens ha portat fins aquí, aquest punt de personalitat. Alhora, doncs, sento que hem fet un partit com per marxar amb els 3 punts i ens queda aquest punt de frustració, però penso que el més important és ser estable i que les coses que fem ens apropi a mig termini a ser un equip competitiu, i sento que fem partits com els d'avui estem més a prop de guanyar que de perdre, això és important.
6: Arrenca la Lliga al Sabadell amb aquest 0-0 a Gijón, a l'estadi de Gà del futbol espanyol. L'expedició arlequinada ha tornat aquest matí a primera hora en avió des d'Astúries. La segona jornada portarà el centre d'esports a Castelló diumenge a les 7 del vespre, mentre s'enllesteixen les obres d'adequació a la categoria de l'estadi de la Nova Creu Alta.
3: I en bàsquet, el fitxatge estrella del FIAC Girona ja és a Catalunya. Marc McClung, base nord-americà, escoltem el protagonista.
8: I'm gonna give it everything I have and,
9: Ho donaré tot i em prepararé tan bé com pugui. I passi el que passi, ha de passar. Però ja saps que vull venir aquí, marcar la diferència i el que vull és guanyar. Què podeu esperar de mi? Crec que només un noi que ho donarà tot a cada partit. Amb sort podrem oferir un bon espectacle. Estic molt emocionat, tinc moltes ganes d'integrar-me a la comunitat, de conèixer tothom i de veure totes les cares. Sí, estic molt emocionat.
8: Yeah, I'm excited.
3: I en hoquei herba destaquem que avui al Mundial juga tant la selecció espanyola masculina com la femenina.
0: Gràcies, Joan. Una mica més de 3 minuts. Arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobem demà. Bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local. Són les 3 de la tarda.
1: Fórmula Rubí Clàssics.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Un vídeo de motoristes conduint de forma temerària per Rubí va circular per les xarxes socials ahir i ha estat desmentit per les fonts oficials de la policia local. En el vídeo curt es veien un grup de motoristes amb matrícula tapada i sense llum conduint per davant de la comissaria de Mossos i de policia local. El vídeo, que va compartir l'usuari Circuli per la dreta a Instagram i Facebook, va rebre més de 2.000 m'agrades i 148 comentaris. En el text declarava que els fets havien passat la nit de diumenge i que l'Ajuntament ja estaria iniciant una investigació per obtenir les imatges de les càmeres de seguretat del municipi i intentar identificar alguna de les motocicletes implicades. Tot això, quan Ràdio Rubí va contactar amb l'Ajuntament de Rubí, el consistori va afirmar que les imatges eren antigues. Per ser més concretes, eren del passat gener, d'una reacció a un dispositiu local contra la conducció temerària que van fer el grup Montana Riders. Segons explica Circuli per la dreta, el compte original d'Instagram, no coneixia que el vídeo fos antic i quan els va fer arribar a través de xarxes socials un seguidor el va publicar sense saber-ho.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I el rubinenc Bernat Ribas, el guitarrista i músic, actua aquesta nit a les Festes de Gràcia. Ribas acompanyarà Arnau Folk al concert que farà als Jardins Manuel Torrente a 11:45 de la nit. Ribas va iniciar la seva carrera a l'Escola de Música Municipal de Rubí, Pere Borés, i ha acabat els seus estudis al prestigiós taller de músics. Ha participat amb grups i músics com Mabel Flores, Autotuna Band o Fran Torrella, i també en espectacles infantils teatralitzats com L'Hora del Pati de We Color Music o Aquí al Rock de Caixa Fòrum. El músic acompanyarà en aquesta ocasió el cantant Arnau Folk, un músic emergent de la Vila de Gràcia que tocarà temes del seu primer i segon disc.
2: Ha estat un directe que ens ha costat molta feina perquè aquest any hem volgut incorporar escenografia, moviments, llums, i això ha comportat d'un equip humà també que estigui molt pendent de totes les coses i que estiguin estudiant-se el directe constantment. Així que tota aquesta feina ha donat els seus fruits i la veritat és que tenim un directe en el que estem molt contents de com funciona.
1: Si voleu veure el Bernat o anar a les Festes de Gràcia, recordeu que la línia de ferrocarrils ha estat tallada i en obres entre les estacions de Sarrià i Gràcia. Hi passarà un autobús que substitueix totes les parades i passa per la Via Augusta. I fins aquí les notícies, més informació dintre d'una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Clàssics, hits, dance, urban,
1: fórmula Rubí.

0: Ràdio Rubí, notícies. Bona tarda. Després d'una primera victòria contra Irlanda, la rubinenca Chantal Giné es prepara per a un nou partit aquesta nit contra Bèlgica. L'equip, que havia completat una preparació intensa pel Mundial d'Hockey Herba, va guanyar 3-2 a les irlandeses amb un gol final de Giné a l'últim quart del partit. Ja enmig de la primera fase de grups, Giné valora les rivals que els queden per davant, Bèlgica i Nova Zelanda, com un gran repte.
1: Crec que per mi és el grup més difícil perquè, bé, al final tenim a Bèlgica, que és tercera del món. Competir et dona aquest plus també de saber contra qui t'enfrontes. I després Nova Zelanda és una selecció que fa moltíssim que no juguem contra elles. No tenim gaire expectatives d'aviam com anirà. Per sort juguem el tercer partit i ja les haurem vist jugar contra Bèlgica i Irlanda abans. I estem una mica, doncs, això, les expectatives d'aviam què ens trobarem.
0: Els següents partits de la fase de grup seran el d'avui, a 8:45 de la nit, contra Bèlgica, i el de dijous 20 d'agost a 14:00 contra Nova Zelanda. Acabada la primera fase de grups del Mundial, el dia 21 d'agost començaran amb la segona fase de grups, fins a arribar a la recta final de la competició el dijous 27 d'agost amb les semifinals femenines. La final femenina i el partit pel tercer lloc es celebraran el dissabte 29 d'agost per la selecció femenina i el diumenge 30 per la masculina.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: I el mercat municipal segueix obert durant l'agost. Per premiar la fidelitat dels clients, l'equipament està sortejant vals de 20 euros en compres. Fins al 31 d'agost, els tiquets de compra de cadascuna de les parades entren en un sorteig que es farà al setembre i que repartirà 20 vals de 20 euros en compres. La paradista Susana Navarrete ha explicat que la idea és alleugerir la despesa de setembre.
3: Per premiar la gent que ve durant el mes d'agost aquí al mercat, pues bueno, amb el seu tiquet de compra, l'omple amb el nom i cognom, i d'aquí sortejarem a final de mes, bueno, principis del mes de setembre, uns vals de compra. 5 vals de compra per un valor de 20 euros cadascun. I així el mes de setembre és una mica més assequible per tots els gastos que venen després de les vacances.
0: La majoria de parades continuen obertes durant l'agost o, com a mínim, una parada de cada tipus de producte. I és que els paradistes asseguren que la clientela del mercat és molt fidel i segueixen comprant fins i tot durant les vacances. Aquesta setmana trobem oberta ja la pollastreria Belli i una de les pollastreries Lombarte, la carnisseria Nati, la carnisseria Juanma i la carnisseria. També estan obertes la cancel·laderia Alba, Blasquez Barran, Casas, Paez i Cal Joan. Fins aquí la informació més dintre d'una hora.
2: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.

0: Hola, benvinguts a un podcast que el que pretén és posar una mica d'ordre allò que es cou durant les estones de pati de secundària. I si una cosa s'hi cou són hormones que alteren testosterona, que ens posa bastant a to, i canvis físics que no sempre són com ens agradarien. Ai, l'adolescència, aquella etapa que ho capgira tot i que potser ens fa ser una mica Dorian Gray, ja m'enteneu. Aspirar a ser sempre una altra versió de nosaltres mateixos. Allò que no tenim, més alts, més forts, més prims, més rossos. Bé, el so d'aquest timbre indica que comença l'hora del pati, el moment que tots estàvem esperant, així que tothom fora de classe, que avui toca reflexionar sobre la pressió estètica.
1: Hi ha matins que dic posar el vestit més bonic i és que no m'agrado.
2: A primària eres feliç, no t'importava res i només volia jugar i passar-ho bé.
3: Jo soc partidària que no hi ha un cos ideal.
0: Sou gordòfobs?
2: Com canviar tant la moda és com que a vegades no trobo el meu lloc.
4: No hi ha que jutjar-se ni jutjar.
0: Què tal? Soc el Cristian Oliver, soc professor de secundària i si hi ha una cosa que tinc clara és que entendre els adolescents és més complicat que trobar-li sentit als Sony Angels. Que sí? No sé què en penseu. Bé, en fi, ja veig que teniu aquí ganes de parlar, us veig amb ganes, aquelles cares, i no m'estranya amb el tema que tractarem avui a l'hora del pati, la maleïda, ferotge i esgotadora pressió estètica. I és que aquesta mala amiga, que és capaç d'envair-ho tot a través de les xarxes socials, del cinema, dels llibres, afecta cada cop més a edats joves, no? I quines en són les seves conseqüències? Doncs ja ho sabeu, dietes, trastorns alimentaris, complexos, necessitat d'utilitzar milers de filtres allà quan pengem una fotografia, gordofòbia i una infinitat de maldecaps que només ens aporten malestars i preocupacions innecessàries. Per parlar-ne, al pati d'avui hem convidat 4 estudiants de secundària que sou els millors, la veritat, ja us ho dic ara. Com esteu?
5: Molt bé, molt bé.
0: Bé, sí? Va, vaig a presentar-vos. Per un cantó tenim la Noelia, de 14 anys. Hola, Noelia, com estàs?
6: Bé, molt bé.
0: Cursa tercer d'ESO i troba guapíssim el Martín Urrutia i la Kiara Oliver. No seràs tu fan d'OT?
6: No.
0: Va seguir l'última edició, entenc, no?
6: Sí.
0: Estàs esperant ja que se n'estreni una nova o...?
6: Crec que no va ser igual.
0: Has seguit les seves carreres després o...
6: Sí.
0: Sí? Tens sí. El Martín i a la Kiara controladíssims, oi?
6: Sí.
0: Al seu costat, aquí al meu davant, tenim la Júlia, que també té 14 anys, cursa tercer d'ESO, i està convençuda que la persona més guapa del món és el Michael B. Jordan. Qui és?
2: És un actor que és molt guapo i, a més, quan fa pel·lícules ho fa molt bé. Bueno, i deixa marcat.
0: El buscaré, eh? I de tercer d'ESO també és la Bianca. Hola, Bianca, com estàs?
7: Hola, molt bé.
0: Ella en té 15 i troba una absoluta bellesa. Atenció, eh? El Noah Centineo, no sé si ho he pronunciat bé.
7: Sí.
0: I la Bella Hadid.
7: Sí.
0: Que són actors i una model, no? Un actor
7: exacte.
0: I una model.
7: Sí.
0: A quines pel·lícules has vist el Noah?
7: Doncs mira, el Noah és de tots els nois que em vaig enamorar. Està al Netflix. És,
0: bueno, vale, ja sé.
7: De l'època de la pandèmia, diguem-ne. I després la Bella Hadid és una model que, bueno, la seva germana és encara més coneguda, que és la Bella.
0: Ah, sí.
7: I ella és la Gigi.
0: Bueno. Molt bé. Sí. I per últim, el Jordi. Hola, Jordi, com estàs?
8: Molt bé.
0: El Jordi té 14 anys, va a segon d'ESO, i la persona que troba més guapa és l'actor Jan Buixaderas. I qui
8: sí.
0: No? El segueixes? El tens allà controlat?
8: El tinc controlat. L'únic que ara no sé què està fent perquè ha deixat el musical que està fent i a veure si es ve cap a Barcelona.
0: Molt bé. Fetes les presentacions, us diré una cosa així d'entrada, i és que m'encanteu, m'encanta que estigueu aquí. Tinc moltes ganes d'escoltar-vos i més amb aquestes mirades de seductors i de seductores que feu. Jo no sé si podré estar concentrat. Dit això, ara us demano, ara baixo una miqueta les revolucions, i us demano que feu un exercici mental. Vull que tanqueu els ulls i que us imagineu que de sobte sou això que molta gent ara mateix està escoltant, una veu, només una veu, i que us oblideu dels braços, dels cabells, de les cames, dels pits, de la panxa, tot fora, eh? Creieu que seríeu una mica més feliços i us sentiríeu més alliberats perquè hi hauria menys complicacions? Ara ja podeu obrir els ulls. Què? Què me'n dieu? Seríeu una mica més feliços? Estaríeu més tranquils?
2: Sí.
0: Sí?
7: Sí.
0: Com ens enreden a vegades amb els cossos, no? I amb els malestars. I ara una altra pregunta d'aquelles que són una mica difícils de respondre i jo m'incloc, i és: a vosaltres us agrada el vostre cos? Qui vol començar? A veure. Júlia.
2: Va, comença jo. Jo penso que potser que sí, potser que no. Perquè de vegades em provo un vestit, un pantaló, i penso, bueno, m'agrada, però d'altres, és que depèn, si acabo de menjar, pues no. Mm-hmm. Perquè em veig més inflada.
0: O sigui, tu notes un canvi automàtic, sí, des del moment que acabes de menjar.
2: Sí.
0: Ostres.
2: Prefereixo però... no vestir-me, no provar-me res.
0: Uau. Tu, Bianca, t'agrades?
7: Jo depèn del dia. O sigui...
0: depèn del dia.
7: Per exemple, si vaig de compres i això, i em poso en el mood, no? I llavors ja, doncs, em veig guapa i tal. Però si hi ha matins que dic, és que em puc, jo què sé, posar el vestit més bonic i és que no m'agrado, saps?
0: Anar provant mil coses i no hi ha res.
7: Sí, sí, em desespero a vegades.
0: I anar de compres també pot ser molt positiu i molt negatiu, perquè ja, aquell dia típic, no?, que et proves la roba i no et va re bé i entres en bucle, no? I tu, Jordi, què? Tu t'agrades? T'agrada el teu cos?
8: Coincideixo amb ella, que sí, dia no, et poso això sí i em poso això no. Depèn.
0: És curiós, perquè no acabem de trobar una resposta claríssima, eh? És un dubte, eh? Un dia sí, un dia no. Noelia, tu què?
6: També depèn del dia i també de l'època de l'any. Mm-hmm. Perquè, per exemple, en estiu sí que si has de posar-te un banyador o tal... jo, per exemple, a mi no m'agrada... Jo soc qui em poso pantalons a l'hora de banyar-me perquè no m'agrada com em queda en bikini. Mm-hmm. I perquè tampoc és sent còmoda. Llavors... també depèn molt de l'època de l'any.
0: I aquestes preocupacions que m'esteu ara barbaritzant, les teníeu quan éreu més petits? És a dir, quan tens 10 anys, 8 anys, 5 anys, Bianca, tu dius que no.
7: No. O sigui, jo ho penso, em miro en fotos i dic, és que jo si estigués així no m'agradaria, però és que en aquell moment
0: no
7: que em donava igual, o ja. Sigui...
0: I per què creus que ara sí que li donem tant de valor? És perquè estem en aquest període... que el cos canvia i que a vegades no canvia com volem, o que estem més pendents del que diran. No sé, Júlia, tu què vols?
2: Jo penso que sí, que també a l'institut veus molts tipus de cossos, molt diferents, i que també això és com una pressió que et compares i al col·le, a primària. Era com que eres feliç, no t'importava res i només volia jugar i passar-ho bé.
0: Mm-hmm. Jordi, tu també penses igual, no?
8: No.
0: No?
8: No, jo és que sempre he sigut molt presumit.
0: Ostres.
8: Llavors... pues sempre ha sigut...
0: Quanta estona t'estàs tu per pentinar-te? A veure, jo vull saber-ho, eh?
8: Bueno, depèn del...
0: És que jo admiro aquests pentinats, o sigui, jo no sé com els feu, aquestes coses.
8: Ha costat trobar el pentinat que més m'agrada, i més amb el meu cabell complicat, però m'aixeco al matí i el primer que faig és vestir-me i després dutxar-me, i llavors em mullo el cabell, em poso la cera, després la laca, me'l deixo secador, pum-pam, i estem, però... tarda.
0: Bueno, per desgràcia, del que estàveu comentant ara, no?, que quan a mesura que ens estem fent més grans ens costa acceptar-nos, és una cosa que pensa la majoria de la societat, no acabem d'estar mai satisfets, sempre ens falta o ens sobra alguna cosa, vaja, que al final mai no acabem d'estar feliços, no? Si us sembla, el que podem fer ara és anar a tafanejar patis de veritat, a veure què n'opinen sobre això.
9: No sóc feliç o del tot feliç amb el meu cos. Per comentaris que escolto o referents que segueixo, sento que no entro en el canal de bellesa.
10: Sí, jo la veritat és que sóc molt feliç amb el meu cos.
11: Estic molt bé amb el meu cos, tinc una molt bona relació amb ell i no el canviaria per res.
12: Estic content, doncs, perquè al final és el meu cos i sí que va canviant, però és el cos que m'ha tocat tenir.
9: Des de que em vaig tallar el cabell i tal, sí que he rebut més comentaris. M'han afectat bastant. Li dono tanta importància a cada mínim comentari que em diuen que això acaba amb mi.
10: Jo estic prim. Llavors, no es poden ficar... amb un cos prim és difícil que es fiquin.
13: Sí que s'han posat en el meu cos. Poso que com molts alumnes per estar una miqueta passadet. Perquè no estava gros de no ser saludable, sinó estava una miqueta passadet.
9: Va haver una temporada de la meva vida en la que em vaig restringir bastant menjar. Durant els dies podia arribar a passar-me un dia sense menjar, però una dieta estricta amb les calories que puc menjar o no, això mai ho he fet.
10: Jo no li trobo cap sentit, a no ser que sigui necessari, en fer dieta. Per què treure't els bollicaus del berenar, no?
13: Sí que ha fet dieta per estètica. De fet, una dieta bastant estricta.
10: No, mai he fet dieta per estètica, tot i que sé que hi ha actualment molta gent que ho fa.
9: És impossible que tots siguem iguals, cada cos és bonic a la seva manera. No hauria d'existir un cos ideal. Tots són perfectes i tot és subjectiu, així que potser a mi un cos sembla preciós i a una altra persona li sembla horrible.
10: Sí, sí que hi ha un cos ideal. Per exemple, per l'home és un cos alt, és un cos fort, prim... Això és el que penso jo, però és molt raro
14: perquè jo estic en contra del que penso jo. Jo no trobo que tindria que haver un cos ideal. Com a les nostres ments, que aquest cos és l'ideal, doncs clar, al final se't queda.
13: No crec que existeixi un cos ideal. A cada persona li agrada un cos.
15: No haurien de ser objecte de burla, per tant, el cos ideal és el que cadascú consideri ideal.
0: Déu-n'hi-do, no? Sí, què en penseu sí. del que heu sentit? Hi ha algun dels comentaris que us ha impactat més, Jordi?
8: Un on han dit que sí que hi havia un cos ideal, m'ha semblat, no sé, jo soc partidària que no hi ha un cos ideal, primer de tot.
0: Perquè tu has entès que estaven dient que sí que hi ha un cos ideal i, a més, que té una forma concreta, que seria?
8: Alt, fort...
0: Uh-huh. El típic cos sí. que veiem, potser...
8: Els anuncis de colònia.
0: Ahà. Uh-huh. Clar, i s'ha parlat en aquestes veus que sentíem de patis, s'ha parlat també de menjar i de no menjar, no? També. Mm. No sé, parlàvem de l'ideal. On trobem aquests ideals? Quin és el veritable ideal de bellesa? Què en penseu? Perquè sé que hi ha un que ens imposen, però quin és el veritable ideal?
8: Per mi el veritable ideal és el que a tu t'agradi per tu mateix, el que tu creguis que és més còmode per tu i amb el que tu siguis feliç.
2: Coincideixo.
0: Noelia, tu vols afegir alguna cosa sobre això?
2: Que hi ha hagut, crec que era una veu d'una noia, o no sé, però que deia que durant una època va estar dies sense menjar i és una cosa que jo ho he vist en gent i durant una petita època jo també ho vaig fer i és que la ment et pot passar una molt mala jugada en aquest sentit de els estereotips i tot el relacionat amb el teu cos o el teu cos.
0: I com vas trobar solució a aquest problema? Perquè ara ho comentes com ho vaig detectar i
2: no, o sea, tampoc va ser molt temps, perquè o sea, crec que va ser un mesos. Uh-huh. Però és, no sé, també amb la companyia de la gent i amb distreu-te amb altres coses.
0: Us ressona a la resta dels que esteu aquí? A sí. Bianca, Júlia... Bianca, digues.
7: Bueno, a veure, o sigui, jo era també molt partidària de pensar que no hi havia un cos ideal i jo de petita deia, ui, és que la gent que, per exemple, pateix anorèxia, és que jo no podria perquè m'encanta menjar. Llavors vaig arribar a la secundària i és que em vaig... No sé, vaig veure que tothom estava superpreocupat i doncs com aquests pensaments negatius... Mm-hmm. A mi també em van començar, o sigui, a resonar pel cap.
0: Un canvi també de primària i secundària, no?, en
7: sí.
0: aquest sentit.
7: I, bueno, sí que hi havia vegades que, per exemple, no menjava o algun dia no menjava, i clar, jo crec que el més difícil d'això és demanar ajuda, perquè uh-huh. és una cosa que no és tan normalitzada cada cop més, però uh-huh. no sé, penso que molta gent pensa que t'hauries d'avergonyar.
0: Sí, sí, jo moltes vegades, com que la persona que ho pateix li fa vergonya o té por del que diran, al final també hem de posar el pes també sobre l'entorn, no? Heu vist alguna vegada algun company que llenci el menjar a la paperera a l'hora del pati, que no mengi l'entrepà sencer, que... Júlia, tu sí.
2: Sí, a veure, jo també he sigut aquest
0: I
2: company.
0: Sí. Tu has sigut aquest company.
2: És com que penso... Millor no menjo i així m'ahorro després tenir que fer esport i baixar aquestes calories... I és com que és un pensament constant que al final és com que costa molt de controlar. Uh-huh. I has de saber controlar-ho o demanes ajuda, com ha dit ella, que és, també és molt difícil. I has de trobar com la teva manera de solucionar-ho i pensar molt.
0: Us dono una dada. Entre un 11 i un 27% dels adolescents estan en risc de desenvolupar un trastorn de la conducta alimentària. I ara jo us vull fer una pregunta i vull que sigueu molt sincers. Sou gordòfobs?
2: No.
0: No, Jordi?
8: No.
0: Hi ha una resposta contundent aquí, unànime, Bianca?
7: Bueno, sí que quan jo vaig passar aquest període de primer d'ESO, amb aquests pensaments negatius va haver-hi una època que jo, per exemple, veia una noia amb pantalons curts i si tenia les cames més gruixudes deia, i aquesta com va? I clar, era un segon i jo pensava, a veure, Bianca, el que has pensat, perquè, o sigui, tu estaves en contra de tots aquests comentaris i totes aquestes coses.
0: I vas caure també tu, no? Una mica.
7: Sí, però jo no ho deia, o sigui, eren pensaments i...
0: Clar, el fet de pensar-ho ja és... I com et vas sentir tu mateixa?
7: Fatal. Ja. És que deia, Bianca, o sigui, tu eres aquestes persones que deies que això estava fatal.
0: Clar. I creieu que, per exemple, aquests comentaris negatius que podem fer, perquè això era un pensament, però moltes vegades es fan aquests comentaris, acaben afectant a l'autoestima de la persona o creieu que la gent té força i diu, va, no, és igual?
8: No, o sigui, no hi ha força, en plan, afecten. Per un cas personal, jo me'n recordo que abans portava el cabell mohicano i, bueno, pues jo estava superfeliç, tal qual, arriba, m'ho vaig fer l'estiu i arribem al col·le i clar, tot el món, ui, ui, ui, i me'n recordo que m'ho veien comentaris negatius de, ui, que no et queda fatal, és molt lleig, no sé què, i em van començar a dir els xulos de la classe.
0: I ara, en canvi, és el pentinat de moda que el veus a tot arreu, eh?
8: Sí, actualment sí, clar, ens estem ficant que anava a cinquè de primària.
0: Clar, com canvien les modes i com això també ens fa veure una cosa més atractiva que una altra quan, no, en un moment concret.
8: Sí, sí, i això ja em deien pelo caballo, pelo velociraptor, wow. I era com...
0: I com ho vivies, tu, això? T'afectava o t'era una mica igual?
8: Home, a mi m'afectava. Em mirava al mirall i a vegades deia, per què? Per què? Però a vegades intentava com seguir amb mi i dir, vale, fes-t'ho, fes-t'ho, fins que hi havia un moment on també jo mateix em vaig cansar, però també els comentaris van fer molt.
0: I la gent que feia aquests comentaris, amb quina intenció creus que els feia?
8: Doncs no ho sé, perquè ho vaig arribar a parlar amb ells i em deien, no, és que és broma, és que jo tal li dic no sé què, és que jo tal li dic no sé quantos, però...
0: Sí, podia ser que comencés com una broma i al final aquella broma acabés sent una cosa recurrent i que t'acabés afectant, no?
8: I que també crec que s'ha de veure amb qui tens una confiança per fer aquesta broma i amb qui no.
0: I a les xarxes socials, el model de cossos que veiem, Noelia, és el que veiem en el nostre dia a dia? És a dir, quan sortim al carrer, els cossos que veiem són els que veiem que trobem a les xarxes socials, a Instagram. Creieu que el fet de mostrar-nos uns cossos tan perfectes, tan ideals, fins i tot unes vides, no? Però centrant-nos en els cossos, això ens afecta... com una mica la nostra autoestima o no?
6: Cada cop sí que es veuen més diferents cossos a les xarxes socials, però, per exemple, fa dos anys sí que hi havia uns cossos ideals i...
0: I ara no els veus?
6: Ja, però no tants com abans. I ara sí que hi ha més creadors de contingut que sí que
0: sí,
6: es mostren tal com
0: són. Diversitat.
6: Sí.
0: Això esteu d'acord, que hi ha una certa diversitat ara?
8: Sí. Crec que cada cop és més potent el missatge body positive, que és com aquest pensament, i cada cop més gent l'està donant a veure, i crec que és important, també.
0: Jo veig una mica perillós a vegades a les xarxes socials quan surten vídeos de gent molt esportista que et recomana fer una rutina i tal, i dius, si vols aconseguir això, has de fer aquests exercicis. Tu després a casa te poses a fer-ho i no tens aquell cos. Al final, s'està donant una imatge una miqueta falsa, no?
7: Sí, i jo crec que el problema és que la gent no sap diferenciar quin és el contingut real i quin no ho és, saps?
0: Clar, exacte, això
7: quin
0: és...
7: Quin porta 20 capes de filtre i quina és la persona que no, que s'ha fet un selfie, mira, l'ha pujat i ja està.
0: Doncs just això ho parlem en Patis de Veritat, el sentim i a veure què n'opinen.
16: Penso que les xarxes socials tant poden ajudar a estimar o a odiar els nostres cossos. Més aviat a odiar. No tot el que veiem en les xarxes socials és veritat. Hi ha molta gent que fa servir filtres per sentir-se més bé i no tenir tanta inseguretat.
17: Si els que triomfen tenen un cos que s'assembla molt poc al meu, com m'han d'ajudar a que m'agradi si no hi ha ningú o no segueixo cap referent que sigui com jo?
18: Allò te va influenciant inconscientment, allò entre el teu cervell i tu et sents malament amb el teu cos.
19: I tu potser estàs bé amb les teves cames, veus una influencer que les té perfectíssimes perquè se les ha operat, llavors dius, vaya merda de cames.
17: Filtres que em facin estar més prima o no, això no ho he utilitzat mai, perquè al final la gent que ho veu és la gent que em coneix i no trobo la necessitat de mentir. Si tinc aquest cos, el tinc i punt.
18: Avui en dia hi ha molta més diversitat i no només en les pel·lícules i sèries, sinó també en, per exemple, passarel·les de models.
20: És que des de petites ens han inculcat que la princesa és una noia prima, i en canvi la dolenta és una noia més grassa, lletja...
21: També surt així, com un nen més gordito, més baixet, però després et poses a veure i és sempre el pringat, el que tot li va malament...
22: Re, un 3% de personatges de les pel·lis eren grassos i racialitzats també molt poc percentatge. Jo penso que hi ha molt poca diversitat realment.
11: També és veritat que crec que ara ja actualment s'està començant a canviar i s'està començant a representar amb més diversitat corporal. Jo crec que és el millor que es pot fer.
0: Bueno, ja veieu com està el pati, així que tornem al nostre pati, que estem aquí més tranquils. Vosaltres creieu que sou víctimes de referents que hem vist a sèries, a pel·lis, en relació al seu cos, o no? A vosaltres no us afecta?
7: Jo sí. O sigui, jo era molt de princeses Disney, com ha dit la nena aquesta.
0: Ostres, clar. I aquí hi ha moltes coses que ens poden afectar, no només del cos, no?
7: Exacte. Però és que jo em fixava en tot. O sigui, a mi m'agrada molt la moda i jo em fixava en les models, en les influencers i encara. Llavors, bueno.
0: I quines coses, per exemple, veies en aquestes princeses Disney que després tu volies replicar i no podies?
7: Home, els vestits aquests, així que queden amb la...
0: La cintureta així de petita, no?
7: Exacte. I jo deia... Bueno, sí que fins que no vaig créixer, no em vaig adonar, o sigui... Mm-hmm. Vaig veure una influencer que ho comentava, que era aquesta influència de la indústria de Disney i que era molt perillosa. Mm-hmm.
0: Abans he de reconèixer que heu dit que hi havia més diversitat a les xarxes socials, però si vosaltres entréssiu al vostre telèfon i miréssiu la lupa, quins cossos trobaríeu? Serien cossos perfectes els que us sortirien com a recomanacions? Serien cossos habituals?
8: Sí, crec que sigui...
0: A la vostra lupa, és a dir, al vostre algoritme.
8: Crec que es parla més, però és veritat que si jo l'entrés la meva lupa, veuria coses molt ideals, i és el que ha dit un noi de que superen i tal, de que parlen de cadascú ha d'estar supercontent amb el seu cos i tal, i porten 20 quilos de plàstic, 20 hores de gimnàs... Mm-hmm.
0: Aquí jo vull fer una pregunta també que val la pena que... Tu, evidentment, Jordi, també, però aquí les noies que reivindiquin la seva opinió. Creieu que les noies teniu més pressió estètica que els nois? I aquí val tota l'opinió, eh? Noelia.
2: A veure, depèn molt, perquè, clar, els nois també tenen una pressió de que has de ser fort, no pots plorar, no, no res d'això.
0: Que llavors, també tenen una pressió afegida,
2: claro,
0: no?
2: Claro. Llavors,
0: jo
2: tinc un amic que és una mica més femení de l'habitual i no l'insulten perquè no... Vamos, com l'insulten.
0: Clar. I tu, Júlia, observes que hi ha una pressió més forta cap a vosaltres? O no? El físic, eh?
2: Jo penso que en tant el físic una mica potser sí. Perquè els nois sí que és veritat que és això el que ha dit, que és a l'hora de... que no poden plorar, han de ser forts, que no... És com que es veu malament si ploren. Però sí que és veritat que a les noies és com que la pressió de... si sóc així, potser li agrada tal noi, si em fico això li agrada a les persones... És com que trobo que potser hi ha més pressió en tant al físic. Mm-hmm.
0: Clar, vosaltres sou esportistes? Practiqueu esport?
2: Sí.
0: Us agrada?
2: Sí. Sí?
0: Sí. I ara us pregunto, practiqueu esport per salut o per estètica?
2: Les dues.
0: O...
2: Per ninguna.
8: Les dues.
0: Per cap, eh?
7: Per cap, sí.
0: Passió. O sigui,
7: perquè m'agrada.
0: Perquè t'agrada. Ostres, aquesta és la gran resposta, eh?
2: Passió.
0: Tu, Jordi, no estàs dient res.
8: Les dues.
0: Sí?
8: Vaig passar una època on vaig fer més esport pel tema físic, fins que poc a poc...
0: O sigui, vas arribar a obsessionar, tu creus?
8: Sí, vaig arribar a obsessionar.
0: I que t'afectava, eh?
8: Sí, m'afectava, perquè veia molts companys, clar, som una època de canvis, i jo he tingut sempre un retras del creixement, per això sempre he sigut més baixet i tal. Clar, veia que la majoria dels meus companys començaven a desenvolupar-se, a doncs, estar més forts, tenir més múscul, i clar, a mi no passava perquè anava més retrasat el creixement. I això em va afectar molt i em vaig obsessionar molt amb el bàsquet i tal, que feia en aquell moment.
0: Ara entenc que estàs en un altre punt, no?
8: Has dit un altre punt o...
0: Gaudeixes de l'esport, ara?
8: No, perquè no m'agrada.
0: Va. Però practiques, m'has
8: Practico
0: dit, eh?
8: Practico per salut. Faig trail i, bueno, i a casa també vaig fent coses.
0: Molt bé, això està perfecte. I, clar, per no allunyar-nos del tema aquest dels cossos, al final, abans ho dèiem, no?, que anàvem a comprar i ens costa trobar roba de la nostra talla o que ens encaixi les modes, no?, que ara, per exemple, que es porta tota la roba ampla... Bueno, jo he hagut de fer un esforç d'acceptar com em queda una roba ampla quan jo em veig més ampla, més amb més volum, no? Vosaltres heu viscut això de que les modes a vegades, en comptes d'ajudar-vos a sentir-vos més còmodes i més guapos, us sentiu pitjor, us ha passat? Sí, sí, Júlia.
2: A veure, jo trobo que com canviar tant la moda és com que a vegades no trobo el meu lloc, el meu tipus de roba, de pantaló, de samarreta...
0: I les talles són realistes o no?
2: Ja, això és el que m'agobia a mi, que si me'n vaig a comprar i em provo, per exemple, la talla M, a vegades és més gran o més petita, i clar, si em provo la talla S... És més petita i és com que ja començo a pensar molt i com a maltractar-me mentalment.
0: Clar, o sigui, allò que s'ha de convertir en gaudir, en a comprar,
2: sí,
0: s'acaba
2: no
0: convertint en una tortura, no? Als altres també us passa una cosa així, no?
7: Sí.
0: Abans ho comentàveu. Bueno. Deixem un moment aquí al debat perquè ara és l'hora de l'entrepà, que com sempre diem aquí és la cosa sagrada de l'hora del pati. N'hi ha tants com cossos de nois i de noies a l'escola i el que tenim aquí no és comestible, almenys us recomano que no us el mengeu, però ens farà donar-li voltes al cap. A veure, Júlia, et trigo a tu com a voluntària per fer els honors. Obre l'entrepà, a veure què trobem a l'interior. A veure què hi ha aquí en aquest entrepà. també n'ha embolicat.
2: Un pa.
0: Hi ha un pa, a veure, però volem saber de què és aquest entrepà, perquè potser de fuet, potser de formatge...
2: Ostres.
0: Opa, no és d'embotit, eh?
2: Ui, això és?
0: Sí, hi ha un missatge que has de llegir, a veure què diu.
2: Descobriu que la vostra companya, Xènia, vomita el que menja per esmorzar i s'està aprimant molt. Què feu?
0: Descobriu que la vostra companya, Xènia, vomita el que menja per esmorzar i s'està aprimant molt. Què faríeu? Ja veieu que aquest entrepà ens planteja una situació, un conflicte, i hem de trobar una possible solució. Qui vol començar? Noelia.
2: Vale. Jo el que faria seria primer preguntar-li si ho està fent i si... Bueno, primer preguntar-li si està bé.
0: Uh-huh,
2: ja de primeres.
0: T'aproparies, per tant.
2: Sí, i si... I de normal, si està fent això... jo tenia una companya que es va posar a plorar quan ho vaig preguntar. Llavors, el que necessiten és una abraçada.
0: Molt bé,
2: o sea,
0: ostres.
2: No, ni dir-li... no facis això, sinó
0: clar, no
2: una abraçada.
0: No fer-la sentir malament, no? No fer-la sentir culpable per una cosa que potser segurament ella sap que no està bé, sinó donar-li el suport.
2: Ja.
0: I la resta què faríeu? Perquè aquí hem de trobar una solució entre tots, a veure.
8: Jo coincideixo amb la Noelia de que pues, una abraçada està amb ell, o ella, bueno, uh-huh. Ella en aquest cas, però també crec que, per una part, crec que s'ha d'estar també una mica present en el punt de dir-li, has de menjar.
0: Per tant, tu et plantaries com a amic i
8: sí.
0: Diries, sé que estàs fent això i t'ajudo.
8: I t'ajudo, exacte.
0: I si no
8: donaria
0: vol...
8: una aquí ja...
0: Perquè tu no volies una abraçada com ahir la Noelia, però després potser de l'abraçada ella et diu, és que no vull. És que Jordi, no vull menjar. És que després de menjar em veig gorda, no? Com deies abans. Què faries?
8: Clar, aquí no sé què faria. Crec que pues, estaria una mica més constant amb ella, parlant,
0: ajudant-li.
8: Fent-li, per exemple, l'hora de l'entrepà, perquè molta gent així que li passa pues, que té aquests problemes com anorexia uh-huh. i tal, que els costa menjar, pues, fer-li aquest moment de l'entrepà, que pues, per ella és difícil, pues, ajudar-la, fer-li que sigui més amè, que sigui més uh-huh. un moment que no sigui tan dur.
0: Que no sigui com una cosa negativa, no?, el
8: exacte.
0: Moment de menjar. Bianca, tu què faries?
7: Jo primer li preguntaria
0: uh-huh.
7: i després, depenent de si vol la meva ajuda o no, si la vol... doncs em quedaria present a l'hora del pati amb, aquest, amb la Xènia en aquest cas.
0: Acompanyant-la mentre menja el seu entrepà.
7: Exacte, mm-hmm. però no parla...
0: Que no llenci la paperera.
7: Exacte, no parla de menjars ni del seu problema, sinó
0: vale.
7: de la vida. I si no la vol, mm-hmm. doncs jo crec que avisaria, o sigui, a la meva tutora i a la, o a la seva.
0: Jo ho estava pensant, no?, que potser una de les coses que es pot fer és demanar ajuda a un adult, no? Evidentment, donar-li el suport... Ui, la duda que diu que no, però jo crec que a vegades els adults ens poden ajudar en molts sentits. Digues, vale. Júlia...
2: A veure, jo, si la veig que està vomitant o plorant en aquella situació, no li trauria el tema, no li diria per què ho fas o intentaria parlar amb ella perquè no ho faci, sinó que em sentaria al seu costat i, evidentment, intentaria evitar d'alguna forma el fet que estigui vomitant o que en aquell moment estigui passant una mala estona, que ho passarà igual, però que sigui més a més, com ha dit abans,
0: mm-hmm.
2: i que... entengui d'una certa forma no recordar-li el seu problema, sinó parlar d'altres coses que sé que li agraden.
0: Com el que comentava la Bianca,
2: sí.
0: no? Que aquella estona sigui... Bueno, estic aquí amb tu i no estem parlant del problema, no?
2: Sí.
0: Però jo trobo que val la pena destacar que sí que cal demanar

0: és altíssim. Tindreu una estoneta per posar-vos d'acord, perquè només una d'aquestes tres persones, encara que segurament es mereixerien els tres quedar-se sense pati, només un podrà no anar a l'estoneta de descans. I ho haurem de decidir entre tots. Us sembla bé? La primera és la Daniela, que ha dit: la gorda de classe m'ha mirat malament. Ha dit això. Veig aquí cares, veig reaccions. El Roger, la seva frase estrella és: és normal que els guapos de l'institut trobin parella abans que la resta. Caram amb el Roger. I el Biel diu: faré cada dia 30 flexions i així agradaré més a la Carla. Bueno, ja veieu que totes aquestes tres frases estan al voltant, giren al voltant del cos, de la bellesa, del físic. A veure, la Daniela: la gorda de la classe m'ha mirat malament. El Roger: és normal que els guapos de l'institut trobin parella abans que la resta. El Biel: faré cada dia 30 flexions i així agradaré més a la Carla. S'obren les apostes. Qui mereix quedar-se sense pati?
1: Jo crec que l'últim, com és ella?
0: L'últim és el Biel, el que diu de les flexions.
1: Jo crec que ha caigut una...
0: En una trampa.
1: Sí, ha caigut en una trampa de... que és, vol agradar-li a una persona i està amb el seu cos incòmode. Llavors... Clar. Aquesta persona no hi hauria que castigar-la, sinó per la meva.
0: Ai, ostres, que bonic això, molt bé, molt bé. O sigui, que més que recomanar-lo sense pati, li recomanaries una estoneta, potser sí, llegint alguna cosa o algun assessor, no?
1: I
0: que...
1: ja, sense pati, un dels dos.
0: Molt bé, per tu l'abraçaries, no?, també, al Biel, sí, segurament. Jordi, tu què? Amb qui deixes sense pati, la Daniela, el Roger o el Biel?
2: Ho tinc molt clar, la Daniela.
0: La Daniela, eh? La Daniela, perquè... que ha dit allò de la gorda de classe, sí, m'ha mirat malament.
2: Perquè els... És veritat, és que és la que més ha sobrepassat el límit.
0: S'ha passat. Clar, i què li diries a la Daniela? Si fossis la cap d'estudis, o el cap d'estudis, què li diries?
2: No sé què li diria, però...
0: Perquè evidentment es queda sense pati, això ja està clar, això ja està decidit, no?
2: Per part teva està clar. És que no sé què li diria. Li diria, doncs, que està malament, que freixi paraules... No sé què li diria, ho hauria de pensar.
0: Veiem aquest tic-tac, eh? Vull dir, hem d'anar ràpid perquè el temps passa. Bianca.
3: Jo deixaria fora la Daniela.
0: Ai.
3: I li diria que, bueno, primer de tot, que en un futur ella pot ser aquesta persona perquè no sap si la...
0: Perquè el món gira, no deixa de girar i mai no sabem com serem en el futur, no?
3: Exacte, si la gorda de classe, entre cometes, està passant, doncs, per alguna malaltia o alguna cosa.
0: I a més que veure la gorda com una cosa negativa és...
3: És més coses que gorda.
0: Molt bé. Júlia. Arribem al final del tic-tac, a veure.
1: Jo li diria que pensi abans de parlar i que pensi, en plan, que es fiqui en la situació de l'altra persona. Perquè a vegades una sola paraula pot fer tant de mal.
0: Per tant, jo crec que escoltant-vos hi ha una unanimitat, direm el nom de la persona, la Daniela, el Roger o el Biel, perquè jo crec que hi ha una unanimitat de qui es queda sense pati. I és la... Daniela. Molt bé, jo crec que estava clar, estava molt clar i, a veure, jo crec que val la pena reflexionar sobre, bueno, com cal respectar els companys i tot això. No sé si voleu afegir alguna cosa de tot el que s'ha comentat, perquè a mi, escoltant-vos, Bianca, amb això que has dit, no?, de ostres, com canvia el món, com... No sé, m'ha semblat molt interessant. Hi hauria alguna cosa que li diria amb el Roger, per exemple, això de que els guapos de l'institut troben parella abans? No sé, diríem alguna cosa, perquè al Biel ja li hem dit clarament que ha de veure alguna cosa, però al Roger...
2: Pues li diria el mateix que li diria a la Bianca a la Daniela, que ara els guapos són aquests, però qualsevol dia és el que tu trobes lleig. Que el món gira.
0: Clar, jo vull fer-vos una pregunta perquè ja estem a punt d'arribar al final i teniu en el vostre entorn algú que hagi patit un trastorn, que per tant li hagi afectat. Com ho heu afrontat, això? Vosaltres com a amics, com ho heu fet?
2: Bueno, jo no ho he patit de prop. Sé de gent que ha estat al meu costat, bueno, que ara està present, però en aquell moment no ha estat present, llavors... Mm-hmm. No sé què li diria. Estaria amb ell. És sobretot, crec que el que necessita la gent que pues, té algun trastorn és companyerisme i que l'entenguin, sobretot. Que l'entenguin i que li facin passar un bon rato, una bona estona.
0: I com podem fer per desintoxicar-nos d'aquestes males influències que veiem a les xarxes, aquesta cosa que ens atrapa? Què podem fer, Bianca, Júlia?
3: Jo ho veig pràcticament impossible. O sigui,
0: sí, igual. Hem d'acceptar-ho ja.
3: No cal acceptar-ho, però crec que cal donar una educació. I, o sigui, per exemple, a mi a primer d'ESO em van fer xerrades de trastorns i era, bueno, és que...
0: I et serveixen aquestes xerrades?
3: En aquell punt ja no, perquè ja estàvem totes les nenes ja amb coses ficades al cap, llavors hauria de ser en un cinquè de primària, per exemple. Ara mateix.
0: Abans, i com haurien de ser aquestes xerrades perquè realment us facin un impacte en la vostra manera?

0: d'actuar. Júlia, Noelia, voleu dir alguna cosa?
1: Bé, jo crec que quan fan les xerrades normalment parlen, parlen com que només parlen en general, no parlen un tema específic. Jo penso que tindrien que pensar més una mica amb nosaltres. O sigui, ho fan, però em refereixo a l'hora de que nosaltres ho patim. Vull dir que a vegades parlen molt del per què. Si no, ja, jo crec que tindrien que parlar de com passar-ho, com viure-ho, com
0: acompanyar,
1: sí,
0: també.
1: Exacte.
0: Clar, o sigui, més des de la part pràctica, no, sí, passes a la part teòrica, no? Que el risc sabem que hi és. I, clar, les xarxes socials, què podem fer? Com podem evitar tots els problemes que hi ha allà? Noelia?
2: És que el poder evitar no es pot evitar perquè hi ha gent que
0: deia també
2: encara que s'ho diguis, ho seguirà fent. Llavors, com que això, que facin xarxes de com passar-ho o com ajudar, no... què és, perquè jo crec que és més fàcil saber-ho que com passar-ho o com demanar ajuda.
0: Clar, jo abans, quan us deia que si entreu a la vostra lupa, segurament el vostre algoritme us farà una bona traïció, i és que potser hauríem de deixar de seguir determinats perfils, determinats comptes que donen una imatge massa idílica del cos, massa irrealista. No sé, què en penseu d'això? Caldria fer també un punt d'autocrítica o no?
3: Sí.
0: Sí.
3: Jo ho vaig deixar de fer, va haver-hi un moment que vaig dir mira, i vaig tancar l'Instagram i vaig començar a seguir gent que doncs oferia una visió realista del seu cos. I
0: que bo això, no?
3: Sí.
2: Jo també.
3: Sí.
0: Sí, sí. Sí, va ser un punt, va ser una decisió teva de, a partir d'aquest moment vull,
3: sí,
0: que el meu algoritme sigui en positiu, no?
3: Exacte, perquè és que tu anaves passant i és que era tot, per exemple, et sortia una dona que acabava de tenir un fill i és que es mostrava, o sigui, com abans, i és a dir, a veure, s'ha de mostrar també la cara negativa de les coses.
0: I tant.
3: I no sé.
0: Que no és la dura realitat, sinó la realitat a seques,
3: sí,
0: no?
3: Vull dir,
0: al final ens falta moltes vegades aquesta part del que trobem en el carrer. I a casa, els pares, les famílies, què poden fer per ajudar-vos? Perquè hem parlat de classe, hem parlat també de l'amic, però les famílies. Jordi, com poden donar suport a una persona que està en aquesta situació?
4: Les famílies... apoyant-te, entenent-te i estant atent una mica al teu dia a dia, estant atent què consumeixes. Crec que sobretot la família és qui més ha d'estar i qui més, sobretot, perquè una mica ha d'estar, si és amics de veritat. Però la família ha d'estar atent i fer-te veure la realitat, fer-te veure quina és la realitat i fer-te les coses... En plan, òbviament, estar amb tu i que no t'ho facin passar malament, però sigui un moment on ho has de passar malament, perquè... toca menjar, i has de menjar perquè has de menjar,
0: clar.
4: Crec que han de ser ells que han d'insistir en això.
0: I potser haurien d'evitar, també val la pena que fem una mica de crítica, no? Haurien d'evitar alguns comentaris que poden fer del vostre físic, de no sé què, no?
3: Sí.
0: Potser, no dic que ho facin malament, pobre, segur que ho intenten fer de la millor manera, però quan trobes una...
2: Però la brometa.
0: La brometa, yeah, o la típica trobada familiar, ai, que has crescut molt, no? Ai, sí, que t'has fet molt... T'has posat molt alta, no sé què, i potser tu no acabes de sentir-te del tot a gust, no?, amb el teu cos. Què penseu d'això? Us heu trobat en casos així?
3: Sí, penso que cal també educar els pares, perquè veure, per exemple...
0: Cal un podcast per les famílies, eh?
3: Exacte, que... Ells, per exemple, quan eren adolescents, la majoria no tenien xarxes socials.
0: Yeah.
3: Llavors, no és que això ara sigui... A la meva època havies de menjar i ja està. Bueno, és que a la teva època no hi havia aquesta pressió, potser,
0: clar,
3: saps?
0: Pot ser. Sí, sí. La resta, què en penseu d'això?
1: Jo penso que sí, que a vegades, com he dit abans, has de pensar, però ja és com que no estan tan a l'actualitat. Potser ja pensen que el que va passar a la seva època segueix passant. És com que no som conscients del que poden dir.
0: Jo, escoltant-vos, la veritat és que em quedo tranquil. Sempre ho dic aquí al podcast, perquè realment veig que enteneu aquest tema, veieu l'arrel del problema i voleu trobar-li solució. No? A mi m'agradaria, abans d'acabar l'episodi d'avui, que cadascú de vosaltres es quedés amb una idea, amb un titular de tot allò que s'hagi comentat i que us emporteu a casa, i segurament ens farà pensar a tots, no?, amb aquest últim resumet del capítol. Noelia, amb què et quedes del que hem comentat?
2: Jo crec que en aquesta taula com que tots tenim una idea molt clara de que no hi ha que jutjar-se ni jutjar. Que hi ha que no passar de tot, però sí que centrar-se en un mateix i en les teves amistats o el teu entorn per saber si... per adonar-te si algú està passant realment malament, fixar-te.
0: Molt bé. Jordi.
4: Jo crec que amb el que em quedo és que tu no pots controlar el que els altres fan, per molt que et molesti, per molt que et molesti, però pots controlar el que tu penses, el que tu fas i el que dius.
0: Mm-hmm. Bianca, tu amb què et quedes?
3: Jo, primer de tot, o sigui, que si t'estàs veient en un moment dur, doncs que no dubtis en demanar ajuda i que no tinguis vergonya ni por i que si, per exemple, tu no pots comptar amb l'ajuda dels teus pares, doncs parla amb la teva tutora, amb l'amic de... O sigui, amb el pare del teu amic, el que sigui, però busca ajuda.
0: Que tu quedis per tu, no?
3: Exacte, perquè és que després això surt. I si no surt ara, sortirà doncs, en 3 anys i serà pitjor.
0: Que bé que diguis això. Júlia.
1: Jo em quedo amb el recolzament de les amistats i de les famílies, perquè sí que és veritat que, com has dit tu abans, és molt important el recolzament d'una família, però jo penso que quan ho he passat he necessitat més una amistat, perquè sí que és veritat que potser em veuen al col·le, quan quedem, i és com que ho veuen des d'un altre punt de vista.
0: Mm-hmm. I ara sí que la mala notícia d'avui és que hem acabat ja l'episodi, hem arribat al final de l'Hora del Pati amb aquests 4 tertulians de luxe que heu estat sincers, autèntics i realment molt inspiradors. Moltes gràcies, Noelia, Jordi, Bianca, Júlia, pel vostre entusiasme i per haver-nos fet sentir part de la vostra estoneta de pati. I als que ens esteu escoltant, gràcies també per ser-hi un cop més. L'Hora del Pati s'acaba, tothom a classe i fins al proper episodi.

0: Ets a punt d'escoltar un podcast amb so immersiu binaural. Aquesta tecnologia et permetrà escoltar els diferents sons com si l'acció passés al teu voltant. Per gaudir d'una millor experiència auditiva, et recomanem utilitzar auriculars durant la seva reproducció.
1: Doncs no me la coles, senyora podcaster, que potser tu en saps més de jugar amb les paraules, però jo sé quan em volen manipular i quan no.
2: Estic lligada, no em puc moure. Com vols que aprofiti res? Sense el portàtil no avançarem, és game over per la teva filla, per tots dos.
1: Per tots tres, no t'oblidis d'en Pol. Però tens raó, necessitem l'ordinador.
2: I t'arriscaràs a sortir del cau?
1: No pateixis, no serà cap risc. Sé com moure'm sense que em vegin.
2: I em deixaràs aquí sola? Pensa que podria...
1: No podria res, Iris. No mouràs ni un dit. Encara que no ho vegis, Iris. Estàs monitoritzada. Clar que no ho pots veure. Així que o l'ordinador ens obre camí o s'acabaran les 48 hores. I ja saps què significa això, oi?

0: Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu, onze, dotze, tretze, catorze, quinze, set, disset, divuit, dinou, vint, 21, 22, 23, 24.
1: Iris, com havíem quedat? M'ho estàs fent realment difícil, això, eh?
0: No.
1: Tu creus que jo vull fer-li mal al teu fill?
2: Mare, estic bé. Mentre tu et portis bé, jo estaré bé. Mare, m'escoltes?
0: Com puc saber que ets tu i no una gravació d'abans? 37, 38, 39.
1: Me l'he endut amb mi. Si ell no és aquí per salvar-lo, tu tampoc faràs res per marxar.
0: Ets fora de veritat? Què veus, fill?
2: 45. L'elefant de llums.
1: Ja està. Fins aquí les preguntes. Deixa de fer-te mal. Et necessitem per continuar parlant amb la inspectora. La vida dels nostres fills és en joc. No trigarem.
0: No sabia quan trigaria, així que vaig decidir comptar-ho, segon per segon, que van fer un total de 3.794 segons, 1.897 si ho dividia entre dos, meitat d'anada i meitat de tornada. No eren només números, marcaven un patró. La casa o refugi d'aquest desgraciat era a 31 minuts i 37 segons d'aquest fosc i humit soterrani. Em vaig tatuar la xifra al cervell. 1.897 segons. Era un marge curt, però potser era l'únic que mai més tindria.

0: Ai, Iris, ja s'ha fos el misteri que hi havia entre nosaltres? Semblem una parella caduca, que ni s'alegra de l'arribada de l'altra.
1: No sé qui podria alegrar-se de tenir-te a prop.
0: Ui, aquesta llengua de podcastera és verinosa.
1: Tens ordinador?
0: Vols que entri a Instagram, sí?
1: Busca un accés directe.
0: Accés directe. Sí, perfecte. Ja som dins.
1: Si vols que t'ajudi, m'hauràs de destapar els ulls.
0: Ni parlar-ne. No, jo t'ho vaig llegint tot i tu em guies.
1: Com vulguis. No perdem més temps. Entra a l'inbox.
0: Link què?
1: Busca una mena d'avió de paper. Una icona. Diria que és damunt del cor.
0: Sí, sí, ja l'he trobat. Fet. 300 missatges.
1: I n'hi ha algun sense llegir?
0: 6. Però són posteriors a que desaparegués.
1: Aleshores, vés als últims que va obrir. Mirarem de desfer què va fer.
0: Un tal Ferri 08, que no sé qui és, li proposa de quedar. Just el dia que va desaparèixer. Ha de significar alguna cosa.
1: No ens avancem. Pitja el seu nom i descriu-me les fotografies que té penjades al seu compte aquest Ferris.
0: Hi ha motos, moltes motos. No sembla que siguin seves, però... té pinta de fanàtic. També té algunes fotos de classe. Sí, són nois i noies asseguts en pupitres, fent cares rares, com seductores.
1: I quin comentari fa d'aquestes fotos?
0: En una d'elles també hi surt la Mònica. Aquest Ferri 08 és company de classe de la meva filla.
1: És un bon fil del que estirar. Li preguntarem a l'inspectora que li pregunti què van fer quan van quedar.
0: Sí, ho puc descobrir on viu i anar-hi jo directament i trencar-li la cara.
1: Aquí tots tenim ganes de justícia, però no ens podem precipitar. Digue'm què ha escrit aquest nano a les fotos.
0: A totes les de grup hi diu el mateix, els chats i les Stacys. Però ara que m'hi fixo, ell no hi és en cap de classe. Ell només les fa. Després n'hi ha algunes d'ell sol. És un tap de bassa. Mira, aquí surt amb dos col·legues amb ulleres, però quins friquis. Mira, aquí diu, som la resistència.
1: Serà una espècie de joc de rol?
0: No trigaria pas gaire a carregar-me jo aquesta resistència blandengue. Una bona hòstia, iau.
1: Potser va desaparèixer abans de quedar amb ell. Hi ha altres missatges d'aquell dia?
0: Ho busco. Mira, sí. Una amiga li envia cors a una story. Anava tan guapa. I aquí... aquí hi ha un altre missatge estrany. Del mateix dia, d'un usuari que no sé si podré llegir. 42.D3CIB3L.
1: No sembla una persona, no.
0: No té foto de perfil. A veure què diu. No.
1: No, no què? Què hi diu?
0: És la convocatòria a una festa secreta.
1: Clar. Els tres són S. 42 decibel.
0: I per aquí envien la ubicació.
1: Joder, i on és?
0: El descampat del Pla de l'Alba. On han trobat el propietari del mòbil des d'on em va escriure. Mort.
2: 48 Hores és un podcast interactiu de Ràdio Televisió de Cardedeu amb el suport de l'Institut Català d'Empreses Culturals i la Generalitat de Catalunya. Un guió d'Emma Mussoll protagonitzat per Júlia Genís i Xavier Ripoll.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Un vídeo de motoristes conduint de forma temerària per Rubí va circular per les xarxes socials ahir i ha estat desmentit per les fonts oficials de la policia local. En el vídeo curt es veien un grup de motoristes amb matrícula tapada i sense llum conduint per davant de la comissaria de Mossos i de policia local. El vídeo, que va compartir l'usuari Circuli per la dreta a Instagram i Facebook, va rebre més de 2.000 m'agrades i 148 comentaris. En el text declarava que els fets havien passat la nit de diumenge i que l'Ajuntament ja estaria iniciant una investigació per obtenir les imatges de les càmeres de seguretat del municipi i intentar identificar alguna de les motocicletes implicades. Tot això, quan Ràdio Rubí va contactar amb l'Ajuntament de Rubí, el consistori va afirmar que les imatges eren antigues. Per ser més concretes, eren del passat gener, d'una reacció a un dispositiu local contra la conducció temerària que van fer el grup Montana Riders. Segons explica Circuli per la dreta, el compte original d'Instagram, no coneixia que el vídeo fos antic i quan els va fer arribar a través de xarxes socials un seguidor el va publicar sense saber-ho.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I el rubinenc Bernat Ribas, el guitarrista i músic, actua aquesta nit a les Festes de Gràcia. Ribas acompanyarà Arnau Folk al concert que farà als Jardins Manuel Torrente a 11:45 de la nit. Ribas va iniciar la seva carrera a l'Escola de Música Municipal de Rubí, Pere Borés, i ha acabat els seus estudis al prestigiós taller de músics. Ha participat amb grups i músics com Mabel Flores, Autotuna Band o Fran Torrella, i també en espectacles infantils teatralitzats com L'Hora del Pati de We Color Music o Aquí al Rock de Caixa Fòrum. El músic acompanyarà en aquesta ocasió el cantant Arnau Folk, un músic emergent de la Vila de Gràcia que tocarà temes del seu primer i segon disc.
2: Ha estat un directe que ens ha costat molta feina perquè aquest any hem volgut incorporar escenografia, moviments, llums, i això ha comportat d'un equip humà també que estigui molt pendent de totes les coses i que estiguin estudiant-se el directe constantment. Així que tota aquesta feina ha donat els seus fruits i la veritat és que tenim un directe en el que estem molt contents de com funciona.
1: Si voleu veure el Bernat o anar a les Festes de Gràcia, recordeu que la línia de ferrocarrils ha estat tallada i en obres entre les estacions de Sarrià i Gràcia. Hi passarà un autobús que substitueix totes les parades i passa per la Via Augusta. I fins aquí les notícies, més informació dintre d'una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Benvinguts i benvingudes a la 99.7 de la FM. Els micros, la Carmen Moreno i la Cuca Fernández. Això és Inspira't, aquest racó on per uns minuts el món afluixa i nosaltres també. Hi ha dies en què el cos ens parla abans que nosaltres tinguem paraules. Dies en què no és un gran drama, però sí un petit avís. Ei, para un moment. Mira't. Escolta't. I sovint no ho fem, perquè la vida empeny, perquè anem tard, perquè sempre hi ha alguna cosa més urgent que nosaltres, oi?
1: I avui volem fer just això, aturar-nos un moment, parlar d'aquests instants tan humans que en alguna cosa a dins nostre diu frena, encara que no sapiguem ben bé per què, ni com, ni a on. Moments breus, subtils, que sovint passen de llarg, fins que apareixen històries, persones o mirades que ens recorden que escoltar-nos també forma part de viure. Així que anem a relaxar-nos i a inspirar-nos.

0: Avui volem parlar d'un projecte que ha nascut escoltant molt de prop el que viu la gent quan conviu amb dolor. A Cannavity ofereixen productes derivats del cannabis terapèutic i ho fan amb una mirada molt, molt humana. I per explicar-nos com funciona tot plegat, avui ens acompanya un dels seus impulsors, en David Fallos, que està aquí amb nosaltres. Benvingut al programa.
1: Moltes gràcies, molt content de ser amb vosaltres.
0: Benvingut a Ràdio Rubí. Què és el que la gent encara no sap sobre l'ús terapèutic del cannabis? De fet, nosaltres estem sorpreses.
1: Bé, us sorprèn, igual que a mi em va sorprendre l'any 2016, quan vaig descobrir els beneficis d'aquests principis actius. I el primer que et ve a la ment, en quan et comenten això és una crema de cannabis, dius, ei, para un moment, espera't, dius, ara no em posaré aquí una crema i començaré a veure dragons i coses rares, no? I és tan fàcil, al final, la definició que jo he pogut treure en aquests anys i fer una comparativa, per fer-nos una idea gràfica de la diferència entre la marihuana, com la coneixem a nivell recreatiu o lúdic o d'ús adult, com se li vulgui dir, i aquests altres productes o principis actius, no? El THC és el que té aquest efecte psicotròpic i el que la gent fa servir per aquestes qüestions lúdiques, recreatives o d'ús adult. Però després tenim molts altres principis actius de la planta i que no només no són psicotròpics ni tenen cap mena d'efecte secundari, sinó que al contrari, tenen molts beneficis terapèutics pel nostre organisme. Jo sempre dic que el món del cannabis és com el món dels bolets. Sabem que dintre de la família dels bolets tenim els bolets al·lucinògens, els bolets verinosos, inclús els bolets mortals. I dintre de la mateixa família d'aquests bolets tenim els comestibles. I ningú es planteja que un xampinyó, un rovelló o un camagroc ens pugui donar un efecte secundari no desitjat. En el món del cannabis passa exactament el mateix. Hi ha milers de plantes, que passa que no es coneixen, o ara es comencen a conèixer. I la gent del carrer, com jo fa molts anys, doncs ens pensàvem que la marihuana era una sola, no? En canvi, ja et dic, hi ha milers de plantes del cannabis, unes que ens donen un principi actiu que es diu THC, com us comentava abans, que és el psicotròpic, però després hi ha milers de plantes de la mateixa família del cannabis que no tenen aquest principi actiu del THC o tenen un residual que és innocu per la salut, però en canvi tenen potencialment molts d'altres principis actius, com és el famós CBD, dic famós perquè és el que està més de moda o el que se sent més, el cannabidiol, però n'hi ha molts d'altres, el CBG, el CBC, el CBN, i tots aquests principis actius s'han anat estudiant al llarg d'aquests anys, dels últims 50 anys, vull dir, és una cosa que es porta estudiant des de fa molts anys i hi ha molta evidència científica al respecte, el que passa que no li costa sortir la llum, no?
0: Sí, que encara no se li ha tret aquesta part despectiva, no?, de la paraula quan diem cannabis.
1: Totalment.
0: És com que no sortim d'aquesta idea preconcebuda que realment, jo quan he començat a informar-me, he descobert bueno, m'he flipat,
1: un
0: he al·lucinat.
1: Un nou món, t'has sí, flipat sí. En el bon sentit.
0: Sí, evidentment,
2: en el bon sentit. I jo també voldria conèixer en profunditat quins productes oferiu i quins beneficis tenen en la nostra salut.
1: Jo, si us sembla bé, us parlaré dels principis actius. No us parlaré dels meus productes de la nostra marca directament, perquè, bueno, el món està fet com està fet, les lleis estan com estan fetes, i aleshores nosaltres, igual que totes les botigues o inclús farmàcies que puguin vendre el CBD derivat natural, hi ha sintètics, però els derivats del natural no es poden classificar com a un remei medicinal. Per tant, als nostres productes no els hi podem atribuir un benefici medicinal. No podem dir que són antiinflamatoris, no podem dir que van bé per l'insomni, per l'ansietat, d'acord? Perquè estan classificats, o estem obligats a tenir-los classificats com a cosmètic. Val? Tot i que és una incongruència, però no tenim cap altra finestra per poder comercialitzar aquests productes. Fixeu-vos si és una mica incongruent que fins l'any 2018 el CBD era un complement alimentari a tota Europa. I es menjava, es bevia i es prenien olis sense cap mena de problema. A partir del 2018, sense donar masses explicacions, es va prohibir literalment. I el CBD ja no es va poder vendre com a complement alimentari, tot i que altres països com Estats Units, Sud-amèrica, Canadà, inclús Israel en alguns llocs, són productes 100% ingeribles. d'acord? Hi ha begudes isotòniques i esportives amb CBD, hi ha menjar amb CBD, hi ha de tot amb aquests principis actius. Però nosaltres, a Europa, ara estem limitats a que aquests productes estiguin registrats com a cosmètics i, per tant, a un cosmètic no se li pot atribuir un benefici medicinal, d'acord? Per tant, si us sembla, jo us parlaré dels principis actius del cannabis de forma genèrica, tot i que els nostres productes, òbviament, porten aquests principis actius i per algú són. Dit això, comencem pel principi, si us sembla bé. És a dir,
0: sí, perquè no sabem res.
1: Clar, a l'any 96, és a dir, fa tot just ara 30 anys, es va descobrir que de la mateixa manera que el nostre organisme té el sistema digestiu, té el sistema nerviós, el sistema immune, es va descobrir que el nostre organisme té el que es diu el sistema endocannabinoid. Què vol dir? Que el nostre cos fabrica unes molècules de forma endògena, des de dintre, que ens ajuden a regular una cosa que es diu la homeostasis de l'organisme. No em vull posar molt tècnic, però aquesta paraula és important. La homeostasis del cos què fa? Jo li dic que és la policia del cos. És la que s'encarrega de que tot vagi a l'hora i no falli res. Què vol dir això? Que quan has de tenir, arriba la nit, hem de tenir son, tinguem son. Quan arriben les hores de menjar, tinguem gana. Ens regula l'estat d'ànim. Quan ens expliquen un acudit, riem. Quan ens expliquen alguna notícia trista, sentim pena. Ens regula el dolor. Tota aquesta homeostasis és la que fa que el nostre cos hagi de funcionar correctament, d'acord? Què passa? Que quan tenim un trastorn, sigui de la son, sigui de l'ansietat, sigui del dolor... Jo explico una cosa molt gràfica també, que dius... I això per què passa? No m'ho havia preguntat mai fins que vaig entendre per què. Aquestes molècules que fabriquen dintre del sistema endocannabinoid no estan treballant tot el dia. Només es posen en marxa quan hi ha un trastorn. D'acord? Aleshores, imagineu-vos que us doneu un cop molt fort i de cop i volta comenceu a tenir un dolor molt intens. Però al cap d'uns segons, d'uns minuts, aquell dolor comença a baixar, comença a disminuir. Aquella trompada ja no ens fa tan mal com fa uns minuts abans. Això és el sistema endocannabinoid que s'ha posat en marxa i s'han posat en marxa les molècules que regulen el dolor perquè ens baixi aquell dolor. I quan ens ha baixat el dolor, aquelles molècules deixen d'estar actives. Què passa moltes vegades? Que un dolor crònic, com deies tu abans, una ansietat, un insomni... Aquests trastorns, moltes vegades, perquè el que deies al principi d'aquesta introducció del programa m'ha fet molta gràcia, perquè anem accelerats, d'acord? Tota la societat està accelerada, en molts sentits. Aleshores, hi ha molt trastorn de l'insomni, de l'ansietat, a part, ja no parlem dels dolors crònics, no? Quan hi ha aquests trastorns, el nostre sistema endocannabinoid es posa en marxa per agafar i baixar-lo, regular-lo a un estat normal. Què passa? Que moltes vegades el trastorn és superior al que les nostres molècules de forma endògena, de forma interior, poden fabricar per baixar i regular de nou aquella ansietat o aquell insomni, no? Què fem aleshores? Recorrim a l'exterior, recorrim a una valeriana, una melatonina, uns fàrmacs que també ens ajuden, però es van donar compte, al descobrir el sistema endocannabinoid, a l'any 96, com us deia, que les molècules que nosaltres fabriquem de forma endògena resulta que són mimètiques. Això vol dir que són idèntiques a les molècules que fabrica la planta del cannabis. Per tant, és com... Jo sempre dic el mateix. Tu quan et prens CBD o inclús el THC en dosis molt petites i ben regulades, és un principi actiu meravellós. El que passa és que dels inicis de l'era s'ha fet servir d'una forma descontrolada. No? I clar, la gent que fa servir el THC en forma de cigarro o el que sigui està prenent-se unes quantitats ingents de THC que el seu cos no necessita. Per tant, et fa una reacció, tu li dones la mateixa marihuana a 5 persones diferents i aquestes 5 persones diferents tindran 5 reaccions diferents pel seu sistema endocannabinoid, segons com el tingui en aquell moment.
0: I també pel problema de la manipulació, no?, que es fa d'aquest tipus de cannabis, perquè, clar, està al carrer amb mans...
1: Evidentment...
0: Ja no passa un control sanitari...
1: Evidentment, una cosa és l'adulteració del producte, però si tu et plantessis una planta a casa teva i agafessis aquella flor, i aquella flor li donessis a 5 persones diferents, 5 persones diferents tindrien reaccions diferents pel sistema endocannabinoid. Aleshores, lo interessant és que aquestes molècules mimètiques van veure que la planta del cannabis ens anaven bé per regular aquestes qüestions, aquesta homeostasis que dèiem al principi. També poso l'exemple sempre de que això és tan banal, si em permeteu l'expressió, com si estiguessin baixos de ferro o estiguéssim baixos d'alguna substància, de vitamina C inclús, no? Estem baixos de ferro, vitamina C, anem a l'herbolari i comprem ferro, comprem aquell complement que ens fa falta per ajudar a posar la situació normal. Doncs això és el mateix. Quan tu tens una alteració de la son, un trastorn de l'ansietat, del dolor inclús, pots anar a buscar aquests principis actius que són 100% segurs, que no tenen cap mena d'efecte secundari perquè el THC no hi és, i t'ajudaran a regular. ¿Vale? És, al final, aquests principis actius, aquest sistema endocannabinoid és un regulador d'aquests trastorns que comentàvem.
0: I per què tenim tanta por o tenim tants mites en contra d'això? Perquè, clar, això ja porta un temps al mercat.
1: Per una banda, hi ha un desconeixement. Jo sempre parlo des de la base, no? Quina és la base? La base és que partim que si això es va descobrir l'any 96, i està relacionat amb la salut, evidentment, com és possible que avui, a l'any 2026, aquesta temàtica, aquest tema, no estigui a les assignatures de medicina, de les carreres de medicina? Com és possible? Per què? Si és tan important com el sistema immun, és tan important com el sistema digestiu, com el sistema nerviós. És un sistema inclús més important que altres assignatures que es puguin donar a la carrera de medicina, i en canvi aquest no s'està donant i sembla que avui per avui no interessa. Als Estats Units sí que és veritat que s'estan començant a fer ja estudis, no? S'estan començant a donar, a impartir màsters, carreres, s'està començant a incorporar, però estem parlant d'algú que fa 30 anys que se sap. Llavors jo aquí ho deixo, perquè em sembla bastant irresponsable el fet de que sàpigues que això existeix, que hi ha més evidència científica amb aquests principis actius que amb molts fàrmacs que hi ha a la farmàcia, antidepressius i demés, hi ha molta més evidència científica i no s'està educant. Aleshores, si no s'educa l'especialista, aleshores, bé, és difícil que això arribi a la societat i se li pugui explicar i fer entendre que hi ha una alternativa. Per què em vaig ficar jo amb això? Perquè quan jo vaig descobrir el 2016 que em van donar una crema de cannabis, que us comentava abans, i m'ho van explicar i vaig dir, ah, vale, vols dir que aquest CBD no em col·locarà? No, no, no, perquè no és el THC. Ah, bueno, vale, doncs et crec, faig un vot de confiança, perquè, clar, no tens més informació. Provo la crema, jo tinc dues protusions discals a l'esquena i m'encantava anar a córrer. Jo visc a Sant Cugat, m'encantava anar a córrer al Tibidabo, baixar, això són 22 quilòmetres, i al final l'esquena em va dir que fins aquí. I jo havia d'aprendre, però m'encantava córrer, era la meva vàlvula d'escapament, no? I havia d'aprendre un ibuprofè abans d'anar a córrer, i el dia següent un altre ibuprofè. I vaig pensar, que trist, que t'agradi fer salut, t'agradi fer esport, i hagis d'estar amb fàrmacs sintètics, que estan molt bé i que em funcionen i que m'encanten, perquè quan realment em fan falta me'ls prenc. Vull dir, no és que estigui en contra, ni molt menys, per favor.
0: Ja ho has dit tu, quan fan falta.
1: Que quedi dit, però quan fan falta. Aleshores, el que passa és que jo desconeixia que hi havia una alternativa. I com jo, tota la societat. Aleshores, el 2016 comences a investigar, a mirar per internet, als Estats Units, que van molt més avançats que nosaltres, inclús el recreatiu està legalitzat a molts estats dels Estats Units, el medicinal ja ni t'explico. A Canadà, el 2020 o 2021, es va legalitzar també el recreatiu. A Uruguai va ser també el recreatiu, també fa uns quants anys, però és que el medicinal estava superimplementat. I la societat coneix que hi ha aquesta alternativa. Aquí no. Aleshores, quan jo vaig agafar... Bueno, em vaig indignar una miqueta, també us ho he de dir, perquè dic, com pot ser...
2: Ho notem, però nosaltres també estem compartint aquesta indignació, eh?
1: Perquè dius, clar, com pot ser que no ho sàpigues?
2: Clar, clar.
1: O sigui, jo ja no dic que, ala, tothom ha consumit CBD, no, primera, si no fa falta no cal, segona. Ho has de conèixer. Jo crec que és important conèixer com està fet el teu cos i a què respon. Si respon a la vitamina C i respon al ferro, també pots respondre a aquests principis actius. Però si no ho saps, et queda sempre aquesta idea de que quan et diuen la paraula cannabis, ja dius, ojo, marihuana. Doncs no, estem molt lluny d'això.
2: Clar, molts mites, no?, al voltant.
0: Sí, ja ho diu, que ha obert un meló, ho deixem aquí en l'aire, perquè tampoc serem nosaltres les que tirarem la pedra sobre de segons quines coses, però el món està fet manant els diners, i don dinero potser és, a vegades és el que no li interessa, no?
2: Que li interessa que estiguem malalts. A vegades sona molt, molt fort dit així, no? Però a vegades jo m'ho plantejo, no?
1: Bueno, clar, hi ha una frase que es diu que en el món occidental la medicina està feta per cronificar, no per curar, no? Aleshores, hi ha moltes coses que no hi ha cures avui en dia, i segur que és un tema molt complex i que no en tenim ni idea, o jo no en tinc ni idea, i és molt complicat. Però sí que no demanes, no estàs demanant al cel, estàs demanant que la gent s'informi, que s'eduqui a les classes, que això se sàpiga des dels metges, que són els que realment podem fer vot de confiança, i que se sàpiga, simplement això.
2: Sí, parlem d'una imatge, diguem-ne, que us dona suport d'una figura esportiva, podem parlar d'aquesta persona que us aporta...
1: I a més és un encant.
2: Si heu notat un canvi...
1: És de l'Espanyol, però és un encant.
0: Parlem de la Gemma Mengual. Forma part del projecte, no?
1: Sí, sí, sí. Saps què va passar? Que... el que es deia abans, per anar ràpid i no fer-ho. El 2016 descobreixo aquests principis actius, em començo a informar, ho deixo tot, ho deixo absolutament tot, i el 2019 ja muntem la companyia a nivell online, no?, per començar a vendre productes online. Doncs va ser el 2020 quan l'Agència Mundial Antidopatge, o sigui, fíjate qui ho està dient, l'Agència Mundial Antidopatge per primera vegada admet que els atletes de Tòquio puguin fer servir el CBD en les pròpies Olimpíades. Aleshores dius, uau, o sigui, això és un, com se suele decir, un puntazo, no? Dius, ostres, si l'Agència Mundial Antidopatge, que s'encarrega d'analitzar totes les substàncies on manté encara el THC com a substància dopant, desclassifica el CBD i els seus atletes el poden fer servir, el que vaig pensar és dir, hosti, vaig a parlar amb alguna persona que ens ajudi a fer d'altaveu, que ens ajudi a difondre tota aquesta pedagogia que estem fent avui aquí i que ens obri portes, sincerament. La sorpresa va ser que quan li vam proposar a la Gemma, no només s'hi va ficar, és sòcia de la companyia, la vam fer sòcia de l'empresa, no només ambaixadora, etc., sinó sòcia de l'empresa, i ens va ajudar inclús a tastar i a provar diferents productes dedicats al món esportiu. O sigui que realment ha sigut un fitxatge molt, molt interessant.
0: I molt visionària.
1: Molt?
0: Molt visionària, ella, molt... també. O sigui, sí, que va veure negoci aquí.
1: Sí, el que és, això, és el que et dic.
0: És una autèntica emprenedora, eh?
1: L'Organització Mundial de la Salut també diu que el CBD és un producte segur, que s'està fent servir a molts països fora d'Espanya i d'Europa, que té més beneficis que perjudicis. Per tant, al final, si és algo, inclús hi ha alguna entrevista que li havien fet a algun diari o alguna ràdio, ella diu, ojalà ho hagués descobert jo abans. Quan estava en actiu, perquè clar, havia de recórrer a lo de sempre pels problemes que tenen molts esportistes.
0: Clar, i una figura com ella també fa que la gent cregui una mica més en el producte, perquè al final és una persona que és esportista d'elit, no és una persona qualsevol del carrer que t'està anunciant un producte. Vull dir que això també us dona una fiabilitat, no?
1: Sí, que és una persona molt, molt seriosa allà on posa un peu i que, com bé deies tu abans, no fa res perquè sí, pues, simplement perquè és una marca més i ja està, no? No, en aquest sentit, ja et dic, és una persona fantàstica i va fer el que vaig fer jo en el seu moment. Diu, vale, espera, tu em planteges això, vaig a mirar al voltant. I va començar a mirar al voltant i va veure que això era algo molt amb un potencial molt important.
0: Sí, sí, que necessitem saber-ho, eh? Necessitem conèixer-ho, perquè jo, de veritat, quan he començat a conèixer-vos, he al·lucinat. Sí. I, de fet, ho parlàvem abans, he començat a veure gent del meu voltant que utilitza els productes i jo no ho sabia. O sigui que, realment... Sí, sí. La gent comença a conèixer el que és el cannabis. Aquest, com es diu, com es diria tècnicament?
1: Un dels principis actius, o el més conegut, és el CBD, el cannabidiol.
0: CBD.
1: Cannabidiol, sí. Tindré
0: que fer un estudi, això, molt, molt tècnic.
1: I ara,
2: sí, per veure
0: per
2: també,
0: no dir-ho malament.
1: Clar.
2: Si tu ho necessites o no ho necessites, no? Primer, això, ens hem d'analitzar nosaltres d'alguna manera, no? Com ho fem?
1: Totalment.
2: Perquè els metges no ho poden
1: Totalment.
2: Fer encara, no?
1: No, el com que passa que...
2: Per saber si ens anirà bé o no.
1: O sigui, aquí hi ha diverses coses. Una, que tu tinguis la voluntat de dir, bueno, vull provar-ho perquè hi crec. Crec que em pot funcionar i em pot ajudar a lo millor, doncs, amb una dolència que pugui tenir actualment i que estic fent servir altres productes, no?
2: Que no m'han funcionat, no? Ja com...
1: Efectivament.
2: Sí.
1: I l'altra és parlar amb el metge. Jo sempre ho dic. Escolta, parla amb el teu metge, comenta-li, escolta, estic pensant en començar a fer servir aquests productes, què penses tu? I ens passarà el que ens passa sempre. Hi ha metges super a favor, perquè han fet una labor autodidacta, perquè ningú els ha ensenyat res. Hi ha els que estan super en contra, perquè els que no surten, fan un jurament hipocràtic, no es poden sortir de la farmacopeia actual i, per tant, ells complint amb aquest jurament hipocràtic, doncs es regeixen per lo que poden i no poden afirmar, confirmar o difondre. I després hi ha el que no sabe, no contesta. Llavors et trobes amb... A mi em recomanen metges, em recomanen psiquiatres, em recomanen psicòlegs, em recomanen nutricionistes... O sigui, cada vegada hi ha aquest estigma, però cada vegada a la que la gent comença a rascar una mica veu més el benefici que el perjudici.
2: Molt ràpidament, perquè se'ns acaba el temps, on podem trobar els vostres productes?
1: Ah, bueno, ara, o sigui, Cannabity està present en botigues físiques a Sant Cugat mateix, Sant Cugat del Vallès, a Cerdanyola, a Sabadell i al barri de la Sagrada Família. I si algun vasco nos está escuchando, egunon, i obrim el primera setmana de juny, obrim a Bilbao, una franquícia nova.
0: Sí, a sobre és un negoci amb expansió.
2: Sí,
1: 100%.
2: Sí.
1: I avui només estem parlant del terapèutic. El potencial de la planta, com a tal, els experts li diuen el cerdo de les plantes. S'aprofita tot.
2: Sí, sí.
1: A nivell industrial, teixit, construcció, biodiesel... Després hi ha les llavors, o sigui, hem estat parlant ara dels principis actius de la planta. D'on surten aquests principis actius? Surten de la flor, o lo que conocem com el cogollo, d'acord? Això és una cosa que ens dona la planta. Una altra cosa que ens dona la planta és la llavor. I la llavor és un nutrient espectacular. A Alemanya hi ha un boom de la llavor del cànam perquè té moltíssimes propietats. Des de l'arginina, que és el símil animal de la creatina, però amb vegà, no? Amb vegetarià, que ajuda a desenvolupar el múscul, resistència física, recuperació esportiva, gent gran que necessita mantenir el múscul, porta més omega 3 i 6 que el peix, porta omega 3, ja ho he dit, porta ferro, magnesi, zinc, o sigui, és una proteïna vegetal espectacular.
0: O sigui, ens queda convidar-te un altre dia que ens continuïs explicant totes aquestes coses, perquè a mi m'han quedat moltes coses per preguntar i crec que això ho anirem descobrint també, perquè aviam jo vaig a mirar aviam com funciona tot això, eh?
2: Sí, acabem d'obrir ara mateix doncs aquest camí per descobrir-ho, però jo crec que les dues ens hem quedat molt encuriosides.
0: Bocabadades.
1: Jo sempre dic que és un dels pocs, per no dir l'únic sector que jo conec, que hagi tocat, que està tot per fer. Està tot per fer.
0: Doncs,
1: i això és bestial.
0: Amb aquesta frase ens quedem. Està tot per fer, David. Gràcies.
1: Sí, molt,
0: bueno, us desitjo molts èxits, que segur que els tindreu. I acabem avui aquesta entrevista amb un tema musical, Unstoppable, de Sia.
2: Ideal.

0: I seguim aquí a l'Inspira't de Ràdio Rubí. Ahir va ser el dia per, a veure si ho dic bé, LGTBIQ més, sí? Un dia per recordar...
1: O plus.
0: Vale? Un dia per recordar que la diversitat no és només una etiqueta. Commemora la lluita i la visibilitat de les persones lesbianes, gais, trans, bisexuals, intersexuals, queer, asexuals i totes les identitats dissidents. Una jornada per celebrar totes les maneres d'estimar, de ser i també

0: quotidianitat. Amb els anys, la Brigitta ha estat present a televisió, ràdio, escenaris de tot el país. Ha passat per BTV, TV3, 8TV, RAC1, Catalunya Ràdio, nombrosos teatres, sempre amb un estil que combina teatre musical, cabaret, improvisació i humor de proximitat.
1: El que fa única la Brigitta és la seva capacitat de barrejar, sobretot, humor i emoció. Darrere del maquillatge i les plomes hi ha un personatge que parla de la vida real, de les mares que ho han vist tot, dels amors que no tornen, dels records que ens sostenen i de les ganes de viure amb una mica més de brillantor. A més de la seva trajectòria artística i del seu espectacle, Brigitta Lamour desenvolupa una feina molt important fora dels escenaris. Imparteix tallers i xerrades sobre diversitat, identitat i cultura LGTBIQ+.
0: Són espais pedagògics, oberts i molt humans. En combina, doncs, com hem dit, l'humor, experiència personal i una mirada crítica per trencar estigmes, explicar realitats i acostar la diversitat a escoles, entitats i col·lectius. La Brigitta utilitza el seu personatge com a eina, una eina educativa. Fa servir el glamour, la ironia i la tendresa per parlar de temes que sovint costen i ho fa amb una proximitat que connecta tant amb joves com amb adults.
1: Al cap i a la fi, és una presència que deixa petjada, com les que ens agraden a l'Inspira't. No només pel que fa, sinó per com ho fa, amb memòria, amb humor, com hem dit, i amb una manera d'estar al món que contagia llibertat. La seva trajectòria, doncs, és un recordatori que la cultura també pot ser refugi, altaveu i, sobretot, un espai segur. I seguim.
0: Continuem.
1: Quin perfil, eh? Aquest l'has portat tu, eh?
0: Bueno, l'he portat. M'encantarà convidar-la un dia i que vingui, perquè realment és una dona que he tingut l'he pogut conèixer de prop i realment és molt interessant. I com dèiem, el perfil, reivindicar aquesta part tan reivindicativa, valgui la redundància, però també ella vol anar més enllà de la seva part artística, vol transmetre. També és una dona, pensem que ella és trans, però de les trans d'una època on la gent no entenia el que és ser un transsexual. Mm. O sigui que jo crec que és una persona que l'hem de convidar, sí o sí. No sé si anirem ja a temps.
1: Jo t'anava a dir, em sembla que la cinquena temporada l'Inspira't. Ah, sí, potser sí. La podem inaugurar amb ella.
0: Mira.
1: M'agafes la paraula,
0: aquí ho deixem.
1: Eh? Vinga.
0: Ho intentem.
1: I ara seguim a l'estudi, perquè el temps passa volant aquí a l'Inspira't. I avui tenim un estudi realment ple de talent, de solidaritat i, per què no dir-ho, també d'una miqueta de màgia. Rebem alguns dels membres del Club de Teatre de l'Escola Canals de Móra, que està format per pares i mares que ja s'han constituït com a entitat i que aquest curs ens faran viatjar fins a un lloc molt especial amb una versió d'un conte molt, molt mític. Jo no us desvetllo quin és.
0: Una funció que forma part del projecte de contes de l'escola, però que va molt més enllà dels escenaris, perquè té un rerefons 100% solidari. Tot el que es recapti anirà destinat a una entitat que fa una tasca imprescindible al nostre municipi i que avui també ens acompanya aquí, a Ràdio Rubí, on colliga Rubí.
1: Anem per parts, perquè som aquí, doncs hem anat a buscar
0: una
1: cadira
0: extra.
1: Avui
0: tenim una festa,
1: extra,
0: no? Aquí, el
1: primer cop que som tantes a l'estudi, tants. I comencem per el Canals de Móra, per el grup de teatre Canals de Móra, perquè ens acompanyen
0: ja els
1: Cera
0: coneixem,
1: Hernanda,
0: perquè
1: és que són habituals per aquestes dates ja aquí a l'estudi de l'Inspira't. Ja no sou només un grup de l'escola, ara ja sou tota una entitat, Esther. Com neix aquest club de teatre, si anem als orígens, i com s'aconsegueix implicar les famílies per poder passar de reunions de l'AFA a l'escenari?
2: Doncs és que això fa molts anys ja que va néixer, quan es va inaugurar l'escola, quasi bé. Jo vaig venir molt més després, eh? Però va iniciar-se com un taller de teatre amb tot allò de Rubí per promocionar el català, etcètera, etcètera.
3: Un extraescolar de pares i
2: mares. Un extraescolar i ha anat creixent. Jo quan vaig arribar i vaig llegir extraescolar de pares i mares de teatre, jo vaig anar el primer dia allí sense saber què era, la primera. I allí estic encara, els meus nens ja estan a l'institut. Sí, I allí estem encara. I clar, ja portava molt de temps perseguint a veure si ens fèiem entitat, perquè al final tots els pares ja som expares, tots no, i encara en queda algun.
1: No?
2: Però quasi tots ja som expares i volíem tirar sols endavant perquè hem fet un projecte que al final penso que s'ha anat fent gran, gran, gran, potent, potent, i que té entitat pròpia, no?
0: I que us aporta moltíssim, perquè jo us veig amb una energia cada cop que veniu, que ompliu aquí d'una bona vibra a l'estudi, que realment, de veritat, i cada cop us veig com més engrescats.
2: Ah, pensa que anaves a dir més joves.
0: això també.
1: Tot va lligat, eh?
2: Sí, clar.
1: Estar engrescat vol dir esperit jove, vull dir. No sé
2: molt
1: si
2: engrescat,
1: veieu, eh?
2: Sí.

0: Sí, sempre estem engrescats, però el fet de fer-nos entitat i que ara tot depengui només de nosaltres, de no haver de demanar tants favors, perquè això és un desgast molt bèstia, i no haver de demanar favors ara per demanar el teatre, per tal, poder-nos gestionar sols, per nosaltres és un descans.
1: O sigui, que celebrem que sou lliures.
0: Sí, jo crec que sí. Donem les gràcies a l'AFA per tot el que ens han estat.
2: Encara tenim vincle.
0: Sí, però serà que
2: sempre, bueno, la primera actuació sempre és que pels nens del col·legi.
0: Sí, però això depèn del col·le, vull dir, amb el col·le sempre estarem vinculats a l'escola.
3: Sí, perquè d'allà va sorgir. De fet, normalment les obres de teatre les vinculeu també amb el projecte de centre que hi ha aquest any. Aquest any és sobre els contes. De fet, va venir un dia la Mariví a explicar-nos el dia aquell de la diversitat. Quina és l'obra que vau escollir per aquest any?
0: Fem un híbrid de dues obres.
2: Sí. Ah, pensava que anaven a fer lo de la prota.
3: Ah. No. Espera, que no l'hem vist nosaltres.
2: No.
3: Espera que ho seguim.
2: Bueno, sí,
1: és una mica d'espoiler.
2: És un híbrid de dues obres que existeixen. Una molt antiga, que és la del Mago de Oz, i l'altra, que és més recent, és la de Wicked. I bé, doncs el Santi, dintre d'aquest cap que té de barrejar coses
1: i
2: treure conclusions de històries que al millor diu, ostres, si això no tenia res a veure.
1: Perquè sempre aneu acompanyats del Santi Granizal.
2: Sí. El Santi Granizal sempre és el director, aquest és el Mago de Oz. És el que està aquí amagat i és el que fa la màgia, perquè nosaltres som los monos voladores.
0: No, volem ser independents, però no tant. Sense ell, no sé si seria...
1: M'ha vingut un conte, igual ell és el flautista de Melín i vosaltres aneu darrere, no?
3: Sí. Però darrere, a mi m'agradaria anar a algun d'aquests estatges, sobretot quan s'acosta el dia de l'estrena, per veure aquests papes i mames en acció. No sé si alguna vegada podríeu gravar-ho.
0: Estem en moment tens ara. Ara és moment de...
4: Sí, ja en un mes, menys d'un mes, que ens queda per la primera. Ara estem ja ultimant. Aquest any jo noto que hem fet una evolució tant els personatges, amb els vestuaris, els decorats. Ja l'any passat ja vam fer coses molt xules, aquest any també, i bueno, es nota molt l'evolució. Jo, que sempre estic entre bambalines i seguint les directrius que ens dona el Santi, la imaginació que té, com vol construir, no només els dirigeix amb ells, els actors i actrius, sinó també com s'imagina, no?, a l'escenari. Llavors, tu, quan t'ho explica, no ho veus.
1: Clar, que quan parlem d'una obra de teatre només parlem de el que puja a l'escenari.
4: Sí.
1: Hi ha tot un backstage que això també és molt, molt, molt important.
4: Sí, sí, sí.
1: No ens hem d'oblidar.
3: És el que passeix l'obra.
2: De fet, aquest any és una marató. Els que han d'estar darrere donant un cop de mà perquè a l'escenari es vegi tot bé, ho tenen aquest any molt complicat, perquè hi ha molts canvis d'escenari, hi ha molta màgia, perquè hi ha molta d'això, i la veritat és que tots, tot i que aquest any som un grup molt nutrit, és molt gran aquest any, tots estem molt involucrats dintre de què és l'escena, i no hi ha ningú que estigui...
4: Ociós,
2: que pugui fer una altra cosa.
1: Aquí tothom treballa, tothom fa alguna cosa.
2: Sí.
1: I com us arriba aquesta iniciativa des d'on collega? Com m'arriba la iniciativa?
0: No, nosaltres cada any triem.
1: Jo veig algun aquí que no parla gaire. Sí. L'animem, aviam.
0: Està espantadet. És que som bastant nosaltres...
2: Sí. Acaparadores.
0: Exacte.
1: No, és la meva primera vegada a la ràdio. Dic, home, pues, que no sigui l'última.
5: Jo, la veritat, nosaltres estem encantats amb ells, amb aquesta energia i aquesta il·lusió que aporten. A nosaltres, quan ens van convidar a ser l'objectiu de la donació i d'aquesta obra, nosaltres, evidentment, vam estar encantadíssims. És una mesa a la ciutat de Rubí que és sempre un exemple de solidaritat. I el Col·legi Cana Zamora, ara com a entitat del grup de teatre, és un exemple més, perquè... no només fan una obra que és meravellosa, sinó que són generosos amb la gent que està patint malalties i les famílies i donar aquests diners o part d'aquests diners a l'entitat.
1: Home, i transmetre valors als nens també, perquè sí, això és una altra manera d'explicar que la vida no sempre és perfecta i meravellosa, no? Llavors es transmet aquests valors tan necessaris.
5: Correcte. Sí.
3: La cultura, a mi em ve al cap, no? que sempre és reivindicativa d'alguna manera, no? I que lligar aquesta cultura amb la solidaritat, vull dir, crec que és un match, no? Allò, un encaix perfecte que heu fet. Des d'aquí us estimem molt a Oncolliga, perquè
5: gràcies.
3: Realment hi sou en els pitjors moments i s'ha de dir que feu una feina, bueno, increïble, Vull dir, jo m'emociono i tot al dir-ho.
1: No, és que això, ho estaves dient tu molt, sí. Ho has dit d'una manera molt maca, jo ho diré més casolà, és unir les forces perquè les coses passin. I realment hi ha molta gent amb una malaltia que és odiosa, el càncer, que realment quan més diners se'ls recaptin per la investigació, sobretot perquè hi hagin avanços doncs això ho hem de fer des de la societat, doncs ho farem des de la societat, però la societat, la gent del carrer mai falla.
3: Tots els fons recaptats amb el teatre aniran destinats a Oncolliga, amb aquesta obra, El Mago de Oz, però la solidaritat no s'atura aquí. Parlem d'aquest sopar solidari que tindreu al celler, que ho heu comentat ja a Ràdio Rubí, ho sabem, però volem, la Cuca i jo, que l'Inspira't també ens avancem.
5: Bueno, la veritat és que serà un sopar ple d'alegries i de sorpreses també, que està organitzat perquè, a més, aquest any celebrem el 10è aniversari, encara que avui estem per gaudir de la presentació de l'obra de teatre i tal, és un moment que per nosaltres serà molt important. Esperem, convidem a tothom que vulgui participar del sopar. És una entrada de 50 euros, que tots els diners, evidentment, aniran a l'ajuda per la malaltia del càncer. I hi haurà sorpresa, hi haurà actuació musical, el sopar està organitzat per Pau de l'Artesana, que el Pau Barceló, que és un cuiner meravellós, i la veritat és que esperem passar una vetllada espectacular.
1: Sí. Esther, presenteu l'obra aquí, avui?
0: Com? Ah, bé, a veure...
1: Home, ens agrada les exclusives.
3: Sempre buscant l'exclusiva.
0: Hem de dir que estrenem l'obra el dia 9 de juny, sí, perquè l'estrenem al matí per tota l'escola, per tots els nens de l'escola, i a la tarda pels nostres amics i famílies. I el primer dia que vam dir anem a agafar entrades cadascú de qui li demani, vam omplir tot.
4: Sí.
0: Tota la sala.
1: Sold out.
4: Nosaltres encara no hem fet
0: promoció. El 9 de juny està tot venut i gent que s'ha quedat fora.
4: Sí.
0: Així que estem promocionant la dona.
3: Com nosaltres, Cuca. Ens hem quedat fora, ja.
2: Però és l'11 de juliol que podeu anar-hi.
4: Clar. Llavors, per això vam...
2: 11 de juliol, dissabte.
0: Que és
2: una horeta d'aquelles tontes per la tarda que no tens res a fer.
1: 11 de juliol, dissabte.
0: Sí.
3: Heu aconseguit la sala un dissabte.
0: No,
3: perquè sou entitat.
0: El dia 9 de juny és un dimarts. El dia que estrenem és un dimarts.
2: És un dimarts. Però aquest, el de
0: divendres hem passat a dimarts, però
2: dedicat a Oncolliga és un dissabte.
3: Fantàstic.
0: Sí.
5: Un dia meravellós per anar al teatre. Sí. Un dissabte és dia perfecte.
0: Per estar fresquet.
3: És perfecte, no hi ha excusa. I a part per estar fresquet.
0: És a les 8 de la tarda, per tant, és per estar abans de sopar una estoneta.
1: Sí. Això ja és que s'estan fent famosos. Sí. Jo crec que ja d'aquí poc no voldran venir.
3: Tu l'any passat no vas poder venir.
1: No
3: sé quina història vas tenir, no me'n recordo.
1: Una
3: de tantes que et passen, jo sí. Ja el segon any que hi anava i, bueno, espectacular. Jo, l'etiqueta de teatre amateur fora, vull dir, entitat i no és teatre, això, vull dir, allò no és teatre amateur, és una altra cosa. I la sala vibra amb l'obra, bueno, el final és increïble, gent aixecada, vull dir, és fantàstic. O sigui, tota aquesta direcció i tot aquest esforç i totes aquestes picabaralles que segur que teniu amb els assajos, que segur que hi són... Jo crec que al final va anar a bon port. Jo no sé si... Sí, tenim temps.
1: Espera, que jo vull comentar una cosa, perquè jo no vaig anar a l'obra. No, encara no els he vist. Però jo els segueixo a Instagram. Mm. I tenen una vibra, una marxa, que jo hi ha moltes vegades que dic, m'agradaria estar allà.
0: Ai, sí, vull recordar que ha dit la Eva que diguem que si algú vol preservar entrada... Ara diem l'Oncolliga quan pot vendre, que se m'ha oblidat. Però la Eva diu que seguim al grup de teatre a Insta, que es diu teatre.canalsamora, no?
4: Sí.
0: I que ja es poden reservar entrades.
1: Ah, mira, doncs això no ho he enterat, veus? Jo us veig allà ballant i fent... Sobretot els divendres a la tarda veig que hi ha molta marxa.
0: És que aquest any tenim la Laura, que és la joveneta del grup, que està molt posada en els TikToks i aquestes coses, i ens té a tots liats allà cada divendres fent la xerrada. A mi m'aturen per l'institut. Estel, t'he vist a un TikTok i jo dic, perdona, si jo no me'n recordo ni d'haver-ho gravat.
1: Per sort, o sigui, no.
0: Està donant la visibilitat.
4: Entre la Eva i la
0: Laura,
4: totes dues porten molt les xarxes socials, sí, i cada puja en contingut cada setmana.
1: Però aquí es veu que hi ha una sinergia, una unió de forces que cada una portarà des del seu perfil, i això és molt important. Sí. Anar de la mà s'arriba més lluny.
4: Sí, o sigui que...
0: Jo molta gent molt potent.
3: Jo vull anar també una mica, ara que ja està pronunciant l'estrena, el repartiment de papers que hi ha hagut. Qui és la Dorothy? Qui és?
2: Oh, Dorothy.
0: Podem dir aquestes coses?
3: Es pot dir, sí. Jo intento, faig la cuca ara.
2: La Dorothy porta pigues, però ella se les ha d'accentuar perquè les porta de veritat. O sigui,
3: és m'encanta, de està les, bé.
2: Jo crec que
1: això és una pista.
2: Deixa-la. Grup és l'única que porta pigues a la cara.
0: I aquest any hem fet un concurs per endevinar els personatges.
3: Sí. Vull dir, no, de veritat que quan puja... Jo l'any passat, i me'n recordo la Mariví quan va venir a dos anys, el primer... Jo he fet aquest personatge, jo deia, doncs envia'm una foto que et miri i ho compari, perquè és que és, vull dir, una caracterització brutal, brutal, que la feu des de l'AFA, no ho fan persones professionals, no?
2: No, ho fem.
4: Entre nosaltres.
2: Entre nosaltres. Ara, aquest any tenim, com es diu, el perfil de la Núria?
4: Que és una maquilladora professional.
0: És la seva professió.
4: Però sempre hem comptat amb el Santi.
2: Anava a dir que aquest any teníem, i era per dir la seva, perquè no me'n recordo qual és el perfil, no me'n recordo. El fet és que tenim també el suport d'una maquilladora professional, tot i que després de tants anys, gairebé, si no són molt complexos, que si ho són, ja se'n recarrega el Santi, el que menys, ja s'ho fa ell mateix.
1: Sí. I quan sou a sobre dalt de l'escenari?
2: Aquest any 21?
0: Són 21 aquest any.
1: Clar, ojo, eh?
0: Sí. No sé com ens ho farem.
1: Ojo, Santi. S'ha de posar allà amb el silbato, eh? Plan entrenador.
2: Això em recorda l'any que vam fer el Rei Lleó.
0: Jo no estava encara.
2: No estaves tu, no? Aquell any la gent flipava perquè deia, però quan sou? Perquè aquí sou almenys, jo què sé, 20 o 20. Diu, no, som 12. Diu, com que sou 12? Però si han sortit micos, han sortit hienes, han sortit tot allà. Jo estava sempre... És que hem fet 4 papers cadascú.
0: No, però és que som 21 i fem 4 papers cadascú. Perquè jo aquest any que tinc un paper una mica més d'allò, més... surto amb 4 vestuaris diferents. Exacte. Per fer les coreografies, per estar aquí la tia d'Esmeralda i tot això, vull dir, que serem 21 multiplicat per
2: 4, perquè sí.
1: De bo, quina bona energia ens porteu sempre, ens encanta, jo estic encantada, tinc ganes d'anar a veure'ls.
3: I jo em pregunto, com compagineu la família, la feina, amb això, en aprendre-us un paper i en sortir allà el dia de l'estrena i vinga, anem a dir-ho tot sense nervis o portant els nervis, no sé com.
0: Els nervis no es poden perdre si no es perd l'emoció del teatre.
1: Les papallones han d'estar.
0: És el respecte. Assagem un dia a la setmana, assagem els divendres fins que arriba maig i fem, que diem nosaltres, les noches de mayo, perquè llavors, clar, hem d'ampliar els assajos per mil. Però bueno, aquest any és que tenim com 3 protagonistes dones, així que tenen bastanta càrrega de tota l'obra, perquè tenim a la Glinda, a la Elfaba, però tenim també la Dorothy, que porten, tenen molta responsabilitat aquest any, perquè elles sí que han hagut de prendre uns papers importants, però que ho faran genial, i que confiem en elles al 100%.
1: Doncs Ciutat de Rubí, ja sabeu, el dia 9, però el dia 11 de juliol, un dissabte a la tarda, allò que...
3: Teatre a la sala, pal,
1: no?
3: Calor...
1: Vull sortir de casa, no. Deixa el Netflix, apagues el Netflix i vas a veure una mica de teatre.
3: Fantàstic.
1: Del bo.
4: Sí. A més, per un gran motiu, que és l'oncollida.
0: Exacte.
3: Anava a recordar sobretot això, que al final hi ha aquest rerefons solidari. Pots recordar el dia del sopar del celler?
5: El divendres 12 de...
4: De juny.
5: A les 8:30 serà el sopar. També volia dir que, a banda de les xarxes socials de Teatre Gran de Zamora, poden comprar les entrades, poden venir a Oncolliga. Nosaltres estem a l'Ateneu els dilluns a la tarda de 5 a 2 quarts de 8 i els dimecres al matí de 10:30 a 1. Vale? I aquí, allà poden anar físicament, si tenen al·lèrgia a les xarxes socials i a internet, poden anar físicament i comprar les entrades.
3: Existeix el tema de comprar alguna cosa presencialment.
5: Correcte.
1: I així ens desvirtualitzem.
3: Totalment.
1: Sí. Doncs moltes gràcies per haver vingut avui a Ràdio Rubí.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Ha sigut realment, bueno, sempre és un plaer, o sigui que ja sabeu que això és casa vostra.
2: Merci.
4: Molt bé.
1: Carmen, he triat un tema, perquè el dijous vaig anar als Premis Crit, premis de creadors de contingut en català.
3: Ja m'han parlat.
1: Bueno, ja t'explicaré, perquè va ser una gala meravellosa, segona edició, brutal, o sigui, ja és instaurat, aquests premis ja són una realitat. Vaig trobar en falta molts sèniors. Sèniors que siguin creadors de contingut. Jo en tinc alguns, però a la gala vaig trobar molta gent jove. Jo crec que jo era la mare de tots. O sigui que, però em va encantar, perquè ja saps que a mi això d'estar amb gent jove sempre és un plaer. Doncs ens anem a Mamaduixa.
3: A Mamaduixa, eh? I donant tot el nostre suport a la comunitat educativa, que està en lluita.
0: Exacte.
3: Per una millor educació. Perfecte. De qualitat per tothom, per a tothom.
0: Sí.
3: La setmana que ve.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Després d'una primera victòria contra Irlanda, la rubinenca Chantal Giné es prepara per a un nou partit aquesta nit contra Bèlgica. L'equip, que havia completat una preparació intensa pel Mundial d'hoquei herba, va guanyar 3-2 a les irlandeses amb un gol final de Giné a l'últim quart del partit. Ja enmig de la primera fase de grups, Giné valora les rivals que els queden per davant, Bèlgica i Nova Zelanda, com un gran repte.
2: Crec que per mi és el grup més difícil perquè, bé, al final tenim a Bèlgica, que és tercera del món. Competir et dona aquest plus també de saber ja contra qui t'enfrontes. I després Nova Zelanda és una selecció que fa moltíssim que no juguem contra elles, no tenim gaire expectatives d'aviam com anirà. Per sort juguem el tercer partit i ja les haurem vist jugar contra Bèlgica i Irlanda abans, i estem una mica, doncs, això, les expectatives d'aviam què ens trobarem.
1: Els següents partits de la fase de grup seran el d'avui, a 8:45 de la nit, contra Bèlgica, i el de dijous 20 d'agost a 14:00 contra Nova Zelanda. Acabada la primera fase de grups del Mundial, el dia 21 d'agost començaran amb la segona fase de grups, fins a arribar a la recta final de la competició el dijous 27 d'agost amb les semifinals femenines. La final femenina i el partit pel tercer lloc es celebraran el dissabte 29 d'agost per la selecció femenina i el diumenge 30 per la masculina.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I el mercat municipal segueix obert durant l'agost. Per premiar la fidelitat dels clients, l'equipament està sortejant vals de 20 euros en compres. Fins al 31 d'agost, els tiquets de compra de cadascuna de les parades entren en un sorteig que es farà al setembre i que repartirà 20 vals de 20 euros en compres. La paradista Susana Navarrete ha explicat que la idea és alleugerir la despesa de setembre.
3: Per premiar la gent que ve durant el mes d'agost aquí al mercat, pues bueno, amb el seu tiquet de compra, l'omple amb el nom i cognom, i d'aquí sortejarem a final de mes, bueno, principis del mes de setembre, uns vals de compra. 5 vals de compra per un valor de 20 euros cadascun. I així el mes de setembre és una mica més assequible per tots els gastos que venen després de les vacances.
1: La majoria de parades continuen obertes durant l'agost o, com a mínim, una parada de cada tipus de producte. I és que els paradistes asseguren que la clientela del mercat és molt fidel i segueixen comprant fins i tot durant les vacances. Aquesta setmana trobem oberta ja la pollastreria Belli i una de les pollastreries Lombarte. La carnisseria Nati, la carnisseria Juanma i la carnisseria. També estan obertes la cansaladeria Alba, Blázquez Barran, Casas, Paez i Cal Joan. Fins aquí la informació més dintre d'una hora.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí. Ràdio Rubí!
4: Primer, segon i postres. El programa foodie de Ràdio Rubí.

0: Què tal, família? Com esteu? Benvinguts, benvingudes del primer, segon i postres al programa Foodie de Ràdio Rubí. Quan va ser l'última vegada que vau tastar una cosa completament desconeguda? Us va costar atrevir-vos-hi? Recordeu aquell dubte previ, aquella emoció, i si tot acaba bé, aquell somriure quan un cop a la boca el gust fins ara desconegut es converteix en imprescindible? Ser foodie no és només alimentar-se, també és gaudir amb el fet de menjar. I això de vegades també vol dir atrevir-se, perquè els nous gustos amaguen històries que encara no coneixes i que et poden canviar per sempre. I cal molta valentia per demanar un plat sense saber ben bé què és. Des d'aquest humil programa sempre lloem la fidelitat als locals de tota la vida, allà on ja ens coneixen i saben què volem i com ho volem. Però avui us animem també a ser fidels a la curiositat, a les ganes d'aprendre, aquella part de vosaltres que vol descobrir el món a través de la taula. Perquè sí, els nous gustos obren la ment i també la gana. Acompanyeu-nos, que el primer, segon i postres us ha preparat la segona entrega del joc de tapes.
1: Primer, segon i postres, el programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Abans de posar-nos en marxa, com sempre, saludem el xef del programa, el Blai Ferran. Blai Ferran, què tal, com estem?
1: Estem molt bé, i tant.
0: Quan va ser l'última vegada que vas tastar una cosa que no sabies què punyeta era?
1: Doncs potser aquests dies que hem anat de tapes. Hi ha hagut algun dia que m'estan agradant totes, però no sé si va ser l'últim dia vaig tastar una cosa, no sé el que estic menjant, però és bo.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Al final
1: sí.
0: És això, no?
1: I tant.
0: I la cosa més estranya que has tastat?
1: Cosa més estranya que he tastat.
0: Categoria de... estrany.
1: He procurat no tastar coses estranyes.
0: Val, sí. D'acord. Haurem d'afinar una mica aquesta resposta, vale, però tenim una mica de temps. Mentre saludem la Marta Castany, la nostra col·laboradora en etapa de formació. Marta, què tal?
2: Hola, bon dia, Mariona.
0: Com estàs?
2: Molt bé.
0: La cosa més estranya que has tastat?
2: Cosa més estranya.
0: Clar, és que estic parlant amb dos individus que tenen el cargol com una cosa normalitzada, no? Que potser per molts mortals ja el cargol tiraria enrere.
1: Oi tant.
0: No? Però a veure, allò de cuixetes de granota,
1: vale,
0: per exemple.
1: Les he provat.
0: Sí?
1: Sí.
0: I entraria en categoria d'estrany?
1: Potser sí, no ho sé. Segons per aquí.
0: Quin gust tenien?
1: Bueno, és una carn molt blanca, molt fina. Jo ho recordo com bé, però ho vaig tastar potser dos anquetes d'aquestes.
0: A mi allò em va semblar pollastre.
1: I s'ha acabat, sí.
0: És que té
1: una carn molt blanca, sí, molt suau, molt agradable. Però bueno, vaig tastar i prova. Així com els caragols, ves portant.
0: Ja. No,
1: amb la granota, deixem-la que vagi nedant per l'aigua.
0: Granotes hem tastat?
2: No.
0: No, però... ni ganes tampoc?
2: No, sí, no em faria cosa, tampoc. Però no he tingut mai l'ocasió.
0: Tampoc,
2: No, és que potser així com estrany que et diria el fetge, potser. No sé si
0: es
2: considera
0: estrany. Categoria vísceres, molt interessant,
2: sí, sí.
0: També.
2: Sí. O sigui, de fet, m'agrada. No és allò que ho hagi provat i no m'hagi agradat, vull dir.
0: Era bo?
2: Sí.
0: Jo fa poc vaig estar llengua i tendons. Sí, jo també vaig obrir els ulls així, Marta, molt. Quan vam anar al Mineral, sí, que és el nou restaurant que ha obert, ja sabeu, el que va ser chef del Teatro Kitchen Bar, el rubinenc Oliver Peña, que va aconseguir una estrella Michelin per la seva proposta al Kitchen Bar, i que ara, amb la Cris Locha, que és la seva parella personal i professional, han obert un local propi, per primera vegada, que és allà al carrer Mallorca 166, es diu Mineral, i dins la carta hi tenen tendons de vedella.
1: Vale.
0: Jo us haig de dir que no us tiri mai enrere un nom. Tio, no, que no us tiri mai enrere un nom, perquè els tendons, així jo...
1: Jo vaig
0: llegir-ho a la carta i vaig pensar, mare de Déu, senyor. I vam fer un salt de fe. Vam dir, va, hemos venido a jugar, no? Provarem els tendons. Quina cosa més bona.
1: Ho crec. Però hi ha coses, el que tu dius, que el nom ja et tira enrere. Mm.
0: I empresarialment és un 10, perquè els tendons no els vol ningú, Marta. Sí?
2: Sí.
0: Doncs la matèria primera és econòmica, és barata. És assequible. Sí?
1: Sí.
0: I l'Oliver el que fa és, primer els bull, després els fa a la brasa i te'ls presenta amb una reducció...
1: d'algun vi o alguna salsa o quants
0: vols. Sí, és com una espanyola, és una salsa, una reducció de brou de carn molt negra, molt espessa. I tu et menges allò i és com si estiguessis menjant capipota amb una altra textura.
1: Vale.
0: I, esclar, t'explota una mica el cap.
2: Així. La textura bé o...?
0: Molt bé, molt bé. Aviam, gelatinosa. Vale. Hi ha gent que el tema aquest de gelatina li molesta. No és el cas. Però
2: com els peus de porc.
1: Això anava a dir jo, com els peus.
0: Correcte, semblant al peu de porc. Sí. I molt bé. I no m'ho esperava, el tema de tendons.
1: De fet, de l'Oliver tu pots esperar tot bé.
0: Sí, seguríssim. Sí, però em va semblar molt crac.
1: I tant.
0: Un dia d'aquests ensenyarem les fotos, que ara m'ha vingut això dels tendons, encara hi no teníem les fotos preparades. però si un dia d'aquests ensenyarem les fotos que vam fer. Aquest volum 2 del joc de tapes que hem fet, estranyes no eren les coses.
1: No, era tot molt comestible, per dir-ho d'alguna manera.
0: No, molt comestible ho era tot, vam acabar amb les 10 tapes.
1: Sí, però és el que diem, allò de les manies a vegades, no?
0: Sí.
1: Coses que el nom et tira enrere. No.
0: No.
1: La veritat és que no.
0: Al contrari, jo ets a dir que en aquesta etapa, justament, més aviat al contrari, o sigui, fotos que potser... mirant la foto amb què es promocionaven a la web, sí, i això, he pensat... Ai, això vols dir?
1: Això potser no tindrà gràcia.
0: Això potser no serà tant.
1: Hem tingut unes quantes sorpreses aquesta vegada.
0: I llavors, quan t'hi trobes, dius... Sí. Ah,
1: sí, sí.
0: Noi, si està millor de la pinta que tenia...
1: Sí, senyor. Sí, no? Senyor.
0: I algun local que des de fora pensaves... Ai, vols dir, Mariona, que aquí entraries de nit? Mariona, entra! Sí! De nit,
1: sí,
0: de dia,
1: sí,
0: i de
1: que
0: tot!
1: Sí, que sí.
0: Entra! Perquè a dins hi ha gent meravellosa, sí, sí, i hem tastat coses que ens han sorprès, la,
1: sí,
0: veritat.
1: Sí, sí, sí. Estem tenint sorpreses, la veritat és que sí. Allò, la publicitat que tenim a Rubí, de que, ostres, a Rubí no saps on anar o no tens cap lloc per anar. Com
0: mira,
1: no tenim cap lloc?
0: Això és mentida.
1: Mentida total.
0: És mentida.
1: Mentida total, perquè
0: mentida.
1: Tenim llocs i molts i bons. I aquests dies ho podem justificar tranquil·lament.
0: En dues setmanes hem anat a 20 locals.
1: A 20 només.
0: En dues setmanes hem visitat 20 locals.
1: Sí, sí.
0: Que ho dic així em marejo. Però en dues setmanes hem anat a 20 locals.
1: Que sí, que sí.
0: I sortir de dir, ui, això no, m'ho menjaria...
1: No.
0: No ha passat, això.
1: No ha passat. No
0: ha agradat
1: passat.
0: Més, ha agradat menys.
1: No? No, no, i és més, allò que pots dir, ostres, aquell local que no hi hauria entrat mai, doncs mira, gràcies a l'etapa, anem-hi. Anem-hi.
0: I, de fet, hem captat alguns futurs entrevistats i entrevistades.
1: Home, de pas fem feina.
0: Correcte. Ho veiem?
1: Ho veiem?
0: Sí, ho veiem, va, Marta, després ho comentaràs.
2: Amb ganes de veure-ho, sí.
0: Té amb ganes de veure-ho, eh?
1: Vinga,
0: ja, jo no sé jo molt, però bueno. Doncs això, volum 2 del joc d'etapes. Fot-li, va, Robert. Dijous d'etapes a Rubí, per tant, el jurat especialitzat d'aquesta primavera d'etapes es torna a posar en marxa. Hem après coses de la primera edició. La primera, portem motxilla. La motxilla és per aguantar l'aigua, que si no després ens pesa moltíssim. La segona, això s'havia de planificar, per tant, la Xili ens ha facilitat molt la feina, ens ha portat ja un programa d'actes meravellós i estupendo, que seguirem. Els objectius d'avui són Gastrobar Distinto, el Tinglado Ice Salting, Bar Don Quijote, Brasaranda, la Calle Burger, Cheito, Tacón Madre, l'11, el Masat i el Bar 88. I així haurem fet les 10 valoracions d'aquestes 10 tapes que avui toca tastar. Tenim privilegi també, hem vingut amb taxi, amb un taxi que conduïa ni més ni menys que el president del gremi. L'Alfred Martí ha tingut a bé de conduir-nos, mai millor dit, fins aquí. Comencem els tastos, aquí darrere, al Gastrobar Distinto. Aquí al Distinto anem. Vinga, som-hi, Xili. ¿Cómo te llamas tú?
3: Cheu.
0: Cheu. Cheu?
3: Sí.
0: Ah, escúchame una cosa. ¿Tú aquí en el Distinto qué haces?
3: Nada.
0: ¿Cómo que nada?
3: Ayudar a mi hija.
0: ¿Cómo que nada?
3: Ayudar a mi hija.
0: Ayudar a tu hija.
4: Ah, bien,
0: vale.
4: Ya es mucho eso.
0: Tú cuando viste que Mari la tocaba en los fogones, esta chica va a estar cocinándome bien. ¿Cuándo te diste cuenta?
3: El primer bar que cogimos. Pues le dije yo, barra tu cocina.
0: Segundo día de tapas. ¿Os ha pedido mucha gente la tapa?
3: Han venido 11. Al mediodía todavía, por la tarde no ha venido ninguno.
0: Hoy solo. ¿Y el primer día, el jueves?
3: Una locura.
0: ¿Una locura?
3: Vinieron un montón.
4: Muy bien.
3: No lo esperábamos, no.
0: Vale, doncs ja està, ja tenim a taula el canaló malós de cua de toro i beixamel de Porto amb un top primaveral. Canaló, canaló, eh? Ben gros.
5: Molt bo.
6: És molt bo.
5: Molt bo.
0: Bueno, que som nosaltres. Va, doncs el que dèiem, que tenim el privilegi, a més, que el president del gremi ens estigui portant en cotxe porta a porta, de tapa en tapa. Es pot fer a peu, però és cert que aquesta primavera de tapes ha previst diverses zones, diversos recorreguts, de manera que si voleu fer el centre trobareu oferta de tapes, però si veniu també aquí per la carretera de Terrassa també trobareu una miniruta o una oferta a mida de les vostres necessitats. Ara l'Alfred ens està portant cap al Salting. El Salting és un d'aquests locals on la gent gran i petita ve a saltar, ve a fer exercici, ve a passar-ho bé. També hi ha moltes festes d'aniversari. I si sou pares o mares, ja sabeu que és un d'aquells llocs on els nens salten i tu, si pots, tens 5 minuts per fer una cervesa. És la part gastronòmica d'aquests locals, que també són un oasi de pau per pares i mares. Què és exactament?
7: És una base de patates braves, una carxofa, pernil del país i a sobre un ou fregit.
0: Molt bé, té molt bona pinta, gràcies.
7: Sí, sí. Profiti.
4: Gràcies. Hem desafiat el Google Maps, hem desafiat els llocs per aparcar, tenim el nostre xofer, l'Alfred, que va ja a buscar aparcament, i som a un carrer amb nom d'escriptor, Lope de Vega, i venim a un bar amb nom també de novel·la, El Quijote. Són ara 7:45 de la tarda i ens trobem gent ja fent l'etapa del Don Quijote. Què tal? Com et dius?
5: Yolanda.
4: Yolanda, has venit a fer l'etapa?
5: Sí, he venit a fer l'etapa.
4: Sí, has vingut expressament a fer això?
5: Sí, perquè a més és que m'encanta la carn amb tomàquet d'aquí del Quijote, o sigui que venia expressament a fer-la.
4: Sí, mira, nosaltres som el jurat, diuen que especialitzat, pobra gent, no saben on s'han fotut. Llavors, hem de puntuar aquestes etapes, ara la tastarem, però per tu aquesta etapa del Quijote, de l'1 al 10...
5: Aquesta, no he provat la resta, eh?
4: No, aquesta.
5: Aquesta jo li donc un 9.5.
4: Un 9.5, la nota més alta que ens ha dit aquí la ciutadania que m'ha entrevistat.
6: Me parece estupenda, està muy rica.
4: Sí?
6: Sí.
4: ¿Habéis hecho alguna etapa más?
6: No, todavía no, es la primera.
4: És la primera. ¿Tenéis objetivos? ¿Us heu plantejat cap on anireu sortint d'aquí?
6: Anirem cap al centre del poble.
4: Cap al centre, eh?
6: Sí.
4: Tenen, però venen preparats... Puc?
6: No,
4: Germán, ensenya lo que llevas la... Veus? Porten el fulletó amb la ruta de primavera d'etapes. Venen preparadíssims.
6: Sí.
4: Eh? Tu com et dius?
8: Juan.
4: Juan, què tal l'etapa?
8: Molt bé, molt bona.
4: Sí? Ets client habitual del Quijote?
8: Sí, de vegades vinc.
4: La ració, bien, no?
8: Sí, està bé, molt bé. Molt bona, sí, és típica d'aquí.
4: Molt bé, doncs l'anem a tastar a l'Aixi? Va, som-hi.
1: Bueno, i ara estem al Don Quijote, tal com ha dit la Marione, ho ha presentat des de l'exterior. Ja tenim aquí la tapa. Aquí tenim una carn, com has dit, xili, com has dit? Carn què?
9: Amb salsa Don Quijote.
1: Molt bé, carn amb salsa Don Quijote, que té molt bona pinta també. Amb dos llesquetes de pa perquè suquem. Home, després al final. Em podríem demanar una altra perquè són tres. Vale? Vinga, anem per feina? Anem per feina.
4: Així de fort, s'ha d'estar per venir a un steakhouse com el Brasaranda, que és el local que ara de seguida ens ensenyarà la seva etapa. Som molt a propet de l'avinguda de l'Estatut, sí? I després anirem al Xeito, que està aquí baix. Va. Com es diu això, Xili? Pinxo? Aviam.
9: Aquest.
4: Aviam, què és, Xili?
9: Boqueta moruna, no porto les ulleres, però... amb ceba caramelitzada i... chimichurri.
4: Broqueta moruna, no porto les ulleres, però amb ceba caramelitzada i chimichurri. Que és que estem de ruta de tapes i ens hem trobat una institució de les tapes d'aquesta ciutat, que és la Vicky del Gómez, que a més va fer aquelles meravelloses declaracions com a venir el primer, segon i postres, que ens vam enamorar tots d'ella. Així és així, fantàstic. Vicky, què tal?
10: Bueno, esto de Vicky no, Katy, mejor.
4: Ah,
10: ¿no?
4: Katy! I això que hem anat d'aigua, Katy.
10: Bueno.
9: Ara començarem amb l'alcohol.
10: Amb l'alcohol?
4: Sí, ara sí.
9: Ara cervesa,
4: Cati, va, no, serio. Sí. Has tomado tapas o no?
10: Bueno, no, encara no. He començat ara amb unes amigues.
4: Què sí?
10: Sembla, tu?
4: I qual és el plan? Què locals teniu pensat?
10: Bueno, no, jo he vingut ara per aquí per fer una cerveseta, però no...
9: Mira, tens
10: no
9: el
10: pensava
9: teïto, tens
10: jo...
4: El... No pensava!
10: No.
4: La Cati, que no es diu Vicky, diu que no s'ho pensava.
10: No m'ho pensava.
9: L'han raptat,
10: oi? Sí. M'han raptat avui i m'han dit, va, anem a prendre una cerveseta i aquí estem.
11: Soc la Cristina.
4: Ella és la Cristina... I estàs fent cua aquí, a la calle?
11: Sí.
4: Sí?
11: Veniu del Xeito.
4: Veniu del Xeito i feriu a la calle. Esteu fent ruta d'etapes.
11: Sí.
4: Què tal?
11: El dijous passat, també.
4: També?
11: Home, tots.
4: És que nosaltres som el jurat especialitzat.
11: Ah, sí.
4: El dijous passat vam fer 10, aquesta setmana també n'hem de fer 10.
11: 10? No, nosaltres vam fer 4.
4: Sí?
11: I avui 3.
4: 3. Hem dit. Molt bé. Les 3 d'avui són...
11: L'Aranda, el Xeito i la Calle.
4: Molt bé. Què tal el Xeito?
11: Bé, molt bona.
4: Quina nota li posaries?
11: Mira, més bona perquè tenen dues opcions.
4: Ah.
11: La de tonyina, però més bona la de xoriço. Sí.
4: La de xoriço, eh?
11: Molt bona.
4: Sí?
11: Molt bona.
4: Va, doncs ja hem entrat a la Calle Burger i ens hem trobat els 3 clients més petits d'aquesta ruta de tapes. Diem que les tapes són per tothom, que no tenen edat i, de fet, ells ho demostren. A veure, com us dieu?
12: Pol.
4: Pol.
12: Biel.
4: Biel.
12: Pablo.
4: Pablo, del 25, del Barça i del Chelsea. Els agrada els esports. Tan claríssim que els agrada. Heu begut tapa? Heu pres tapa?
12: Encara no.
4: Encara no?
12: No.
4: Vale. I quina demanareu?
12: Jo una hamburguesa.
4: Una hamburguesa, no? Perquè estem a la calle Burger. Llavors aquí em sembla que el nom ja ens ho va dir en tot, no? A ver, Pablo, que yo veo que tú tienes ahí alegría. ¿Mamá cocina bien?
12: Muy bien.
4: Vale, ¿cuál es el plato estrella de mamá?
12: Me parece canelones o paella.
4: Canelones o paella, muy bien. ¿Es la madre ella? La madre está ahí orgullosísima, porque en diu, patat, ¿eh? Vale, Pol, ¿y els teus? El teu plat preferit quin és?
13: La pizza.
4: La pizza, fantàstic, estupendo. I tu, Biel?
14: El meu plat preferit, els llibrets.
4: Els llibrets, oh, que bonic. Macarrons i llibrets, que hi havia més bonic que això, macarrons i llibret. Passeu molt bé, això ho veureu dimarts a www.radioruí.cat, tot sencer. Sí? Apa, va, amb la família. Vinga, aquesta hamburgueseta que tenia els tres nens enamorats, anem a tastar-la també, perquè ells no hi... De bocado no, de dos, pim-pam. Ens està costant molt arribar fins al Xeito, però finalment hi hem arribat, eh? Venim gairebé tan empanats com l'empanada gallega, però venim a fer la tapa. Som-hi! Ara ho ha pillat.
15: Què de bon fotre, eh?
4: Chichi! Doncs ens anem cap a Mèxic, ara, concretament. Aquí es presenten com Tacon Madre, Nachos, Tequila i Tacos i un poco de relajo. No pot fallar res. I ens ofereixen també una tapa. Ens diu, no los mires, mejor entra, i això fem. Entra. Es comença a notar, hem passat l'equador d'aquesta segona nit de la primavera de tapes, d'aquest joc de tapes volum 2. Som al Tacon Madre. Ens anem a prendre aquest taco que ens han preparat, que la Diana ens ha preparat amb molt de carinyo, que de fet quan hem entrat ja el tenien a punt, i això sempre ajuda, perquè anem de fer 10 i anem justets de temps. Ja està. Dove mangiare è un piacere, així es presenta la cadena de restaurants La Tagliatella. Tenim un establiment aquí a la plaça Pearson, que també forma part d'aquesta primavera de tapes amb el seu, ja ho direm, panzerote fregit farcit de bolognesa coreana amb oli d'alfàbrega i alfàbrega i confitura de tomàquet. I el tastem ara mateix. Mira que allà hi ha la Marta i l'Anna, em sembla. Les patrocinadores de la tapa d'aquesta edició. Han provat la tapa, senyores?
16: Sí, sí. L'hem provada, molt bona.
4: Del 0 al 10?
16: Un 8.
4: Un 8. És de bon conformar, ella. A ella li agrada tot.
16: Vale. No, que jo suggereixo que per l'any que ve seria bé de posar el que és la tapa i després també el tipus servei. Perquè a tot arreu et donen el típic got de plàstic, amb el vi que sigui, però que no té aquest sabor. Vull dir, no és el mateix amb una copa que amb un got.
4: El ritual marca molt, les estovalles blanques marquen molt, sí o no?
16: Jo crec que seria bé poder puntuar les dues coses.
4: Fem un brindis pel programa?
16: Vinga.
4: Va, vostès mateixos.
16: Us vaig escoltar, eh?
4: Tapa de primavera, vinga.
16: Això, vinga, xin-xin.
17: Mireu, és bo.
1: Vinga, recta final, va. Anem pel postres. Estem aquí a la plaça 11 de setembre, l'11 precisament, i que fa un plat, una tapa dolça. Fa una, en diríem, torradeta Santa Teresa, bueno, una torrija, vale? I després d'aquí anirem al Sant Patrick's a fer una mica de còctel, i així, recta final, i acabem per avui perquè ja ho tenim bé.
4: Les 10 i 5 minuts de la nit, aquest segon volum del joc de tapes arriba al seu final. Aquesta hora ja ve de gust seure una estona a una terrassa a prendre un còctel i unes crispetes, per què no? Per això acabem avui aquest volum 2 del joc de tapes al Sant Patrick's. Chili, com ha anat avui això?
18: Ha anat molt bé, però és cansino, eh? No, s'ha de dir amb aquestes paraules, és cansino. 10 és molt, molt. I avui sort que hem tingut un xòfer, perquè si no, fer-te una punta a l'altra és bastant complicat.
4: I hem d'agrair molt a l'Alfred, el president del gremi. Dir gràcies a l'Alfred quan surts del cotxe com si tinguessis xofer particular. Ha estat una experiència meravellosa de fer, pobre. I sí, ha estat dur, però també ha estat molt divertit. Ara ho comentem a l'estudi, va.
0: Doncs això, que a vegades quan surts de tapes varies una mica la ruta. Hem començat dient que faríem una cosa i hem acabat fent una altra, no?
1: Bueno, al final, per circumstàncies...
0: Ni Maset, ni Mar 88, ni Bar 88, i els hem canviat per Tagliatella i Sant Patrick's. La idea era fer-ne només 9, perquè va arribar un moment que aquest jurat ja no podia més amb la seva ànima. I hem dit, mira, fem la torradeta de l'11, i com que la veritat és la veritat, jo visc a Terrassa i vindré al tren, he pensat, doncs acabem al Sant Patrick's, saps? Que està allà a l'estació. Ens va semblar que feia... Però quan vam passar per la Tagliatella i vam veure la Marta i l'Anna, i que vam pensar, això és un document...
1: És històric, és històric.
0: S'ha de fer.
2: Home, jo no m'esperava que us les trobéssiu.
0: Oi?
2: Home,
0: doncs clar, nosaltres tampoc. El senyor flipava, anàvem acompanyat d'un...
1: Del marit d'una
0: d'elles. Del marit d'una d'elles. Sí. I el senyor deia, no, què està passant aquí? És aquesta tia, què vol de nosaltres? No, però va ser molt divertit veure-les allà, i llavors vam fer el Tagliatella al mig, i així vam completar 10,
1: sí.
0: I ens va quedar pendent de la planificació de la Maria Auxiliadora, el Bar 88 i el Maset.
1: Bueno, tot ho farem.
0: Què t'ha semblat tot plegat, Marta?
2: Bé, molt bé. Home, crec que hi ha hagut de santa barreja també, que si la tapa dolça, salat, amb el Sant Patrick's... Sí, una mica una barreja bé, no?
0: Sí, estava bé. La idea de l'11 de fer una tapa dolça,
1: sí.
0: Jo reconec que a priori deia, però vols dir, no?
1: No, però està molt bé i a més era molt bona.
0: Però sí que han buscat, no? Han mirat al seu voltant i han pensat, home, tothom fa el mateix, doncs jo faig unes postres.
1: Clar, molt bé.
0: I em postulo com al final de la ruta,
1: sí.
0: No? Perquè tu fas dues o tres tapes, acabes fent les postres... I escolta'm, fantàstic.
1: I nosaltres ho vam utilitzar com a final de ruta, fantàstic.
0: Tal qual.
1: Vam fer el postre i després vam rematar amb el còctel.
0: Tal qual.
1: Sí.
0: El Taco en Madre em va sorprendre molt, era un local que jo no coneixia, i de fet ens va sorprendre molt. Així per vista deies, això, doncs estava molt bo.
1: Molt bé.
0: Estava molt bo. I clar, la Marta ens convidava a puntuar el servei el puntuem. Puntuem si són ràpids, si són amables, si que la majoria de gent ho és. Es tracta de puntuar entre bé, molt bé, superbé, sí? Però es tracta de puntuar.
1: Que sé que sí.
0: Sí, el servei és molt... Però clar, copa de vidre i estovalla blanca en una ruta de tapes, que els restauradors el que els interessa és fer-ho el més ràpid possible.
1: El més ràpid possible.
0: I no
1: tots poden estar preparats per ficar una copa de vidre quan al final de les 4 setmanes fan 1.400 tapes. Dius, home, cuidado, és una mica de feina, això.
0: I que molts ho alternen o ho barregen amb el seu servei habitual. Amb la seva clientela habitual. Mm-hmm. La Tagliatella tenia gent sopant tapa. El Gall de la setmana passada tenia gent sopant i tenia gent fent tapa. Llavors, la idea de la tapa és que puguis demanar, pagar i marxar el més ràpid possible.
1: I tant.
0: Perquè em puguis perdre un altre. Llavors, jo no sé si copa de vidre. Però molt d'acord que un brindis amb copa és un brindis amb copa i un brindis amb gots de plàstic, doncs és un botó.
1: No és el mateix.
0: Això és així.
2: Jo us volia preguntar per això, a veure què n'opinàveu quan la Marta ho ha comentat. Volia saber una mica. Sí.
0: Alguna pregunta més per nosaltres i de les deliberacions del jurat, Marta?
2: Veure molta aigua al final o no?
0: Vam veure molta aigua.
1: Molta.
0: Moltíssima.
2: Més que l'altre dijous.
1: Sí. Ens van portar molt bé, la veritat és que sí.
0: Sí, i els mojitos eren sense alcohol.
1: Sí.
0: Bueno, tots no. El meu era sense alcohol. Els seus...
1: Tu tenies que anar amb tren, clar.
0: De fet, em vas portar en cotxe al final, però... Però passen coses. O sigui, acabes al Sant Patrick's per agafar el tren i al final dius, va, que ja et porto, i acabes anant... Bueno, és igual. O sigui, fi, tot plegat és així. El mojito era sense alcohol i era molt bo. I la presentació estava molt
1: feta,
0: i estava ben buscada. No? Al final...
1: Molt colorido.
0: Sí que noto que els restauradors s'ho estan currant molt.
1: Jo ho hem dit abans de passar el vídeo, que estem tenint sorpreses, i realment sorpreses gairebé amb tots, eh? Sorpreses positives, totalment.
0: Alguna curiositat de les deliberacions?
2: No, o sigui, jo sí que he vist que la del salting, que porta carxofa, m'ha cridat molt l'atenció aquesta, perquè a mi m'agrada molt la carxofa, i he pensat que potser és com una de les que més us va agradar, però no ho sé.
0: Mira, el que és segur és que és de les que més ens va sorprendre. A les fotografies no veiem exactament la carxofa, no la reconeixíem prou, i un cop vam ser allà, el tipus de local que és, tampoc t'esperes una experiència gastronòmica especial, I, en canvi, vam trobar que la tapa estava molt ben elaborada, que les patates no eren gens olioses, que la garxofa es desfeia, que el pernil era de bona qualitat, l'ou era de guatlla, no era un ou de gallina, però no es pot tenir tot. Però, bueno, és com tota la vida, Marta, al final vam segons expectatives, no?
2: Sí, totalment. I us volia dir també, el pa farcit de la taila tela, bueno, la pasta que us van posar, era similar com a la pasta que fan normalment, o creieu que era més com un detall o alguna cosa que fos més fora carta?
0: Jo crec que era més fora carta.
1: Jo penso que sí, I era, venia a ser com un ravioli una mica més gran de lo normal, i era molt cruixent, a més. Era cruixent, no estava bullit. Estava, per mi que estava fet al forn, allò.
0: Bueno, és una idea bastant semblant a l'acompanyament de la guitarra d'aquelles mandonguilles.
1: Sí,
0: que ens van posar uns raviolis també
1: fregits.
0: Uns raviolis
1: fregits, exacte.
0: És una idea semblant.
1: Va per aquí, va per aquí.
0: La tagliatella havia elaborat una miqueta més, perquè són experts en pasta i en cuina italiana, llavors... Però era una idea semblant que ja havíem vist. Sí, exacte. Molt bé, doncs haureu de veure el volum número 3 la setmana que ve, si teniu santa paciència. Ara ens avançarem una miqueta en el temps i anirem fins a Can Ramoneda. Anirem fins a Can Ramoneda, que hi fan blues aquest diumenge, a 1:45 del migdia. Sabeu que és un espai meravellós. Les temperatures estan que volen aquest cap de setmana. L'estiu arriba pràcticament dissabte i diumenge, per tant és un bon moment per anar a Can Ramoneda i escoltar en Víctor Fuertes, que és... En Víctor Puertas, que serà tocant en directe, això, Víctor Puertas and the Melotons, aquests, tocant a Can Ramoneda. I la cançó d'en Víctor, aquest Take Me With You, ens servirà per anar fins a Can Ramoneda a través de l'espai i el temps a fer una croqueta. Escoltem en Víctor i després us expliquem.

0: Benvinguts al primer segon i postres. Avui, des de la masia de Can Ramoneda i amb la Consol Carceller. Anem a conèixer la Consol, a veure què ens explica. Ella és la propietària de l'establiment Umami. Tal com dèiem, estem amb la Consol Carceller. Consol, estem a la masia de Can Ramoneda. Tu, com si estessis a casa avui, oi?
1: Sí, bé, francament sí, és com si estigués a casa, realment. Sí, sí, és cert, perquè és del Dani i l'Aleix, vull dir que sí, estic a casa.
0: És jugar a casa, jugar a casa.
1: És jugar
0: bon
1: a casa.
0: Bon terreny, diguis que sí. Escolta, què toca avui? Què ens faràs?
1: Avui, com és cuina de reaprofitament, aprofitant que és el final de la temporada del calçot, farem uns bunyols de calçot. Mm-hmm. Val? Amb aquells calçots petits que ens hi sobren, o quan fem una calçotada, que et sobren uns quants que no te'ls has menjat, com poder reaprofitar-los d'una manera diferent, també. No amb una crema o amb una truita, sinó, bueno, anem a fer uns bunyols.
0: Vale.
1: Sí.
0: Els podríem fer amb croquetes, també.
1: Sí, sí, sí. De fet, jo a la croqueteria jo tinc una croqueta de calçot. Tinc la croqueta de calçot convencional, que va amb llet de vaca, i tinc la croqueta de calçot que és vegana, que no porta res que provingui de l'animal.
0: Per això t'ho deia, perquè tu ets especialista en croquetes. Escolta, quantes especialitats tens més o menys a croquetes?
1: Jo tinc unes 30 referències diferents de croquetes.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí,
0: són
1: sí,
0: referències, eh?
1: Són.
0: Sí, sí, fa temps que t'hi dediques ja per això, no?
1: Doncs pues fa 7 anys que estic ja a Umami. 7 anys, sí, sí, sembla que no, i fa temps, sí.
0: Que sí, que sí, que passi. Escolta, Consol, anem per feina?
1: Anem per feina.
0: Anem a la cuina?
1: Anem a la cuina.
0: Anem a fer els bunyols?
1: Vinga,
0: va, anem. Vinga, va, anem-hi.
1: Mira, ho farem, com l'Alba bé ha dit, farem bunyols de calçot. Penseu que és un bunyol que avui el farem de calçot, però el podeu fer de lo que vosaltres vulgueu, val?

inclús barrejar verdures, i jo inclús provaria hasta fer-lo hasta com una mica de lluç, una mica de peix blanc o de peix blau, segur que també quedaria bé. Mira, per fer esta recepta necessitem ous, farina de cigró, o sigui, si hi ha gent que és celíaca la podrà menjar perfectament. Necessitem pebre vermell dolç, carn de nyora, sal, evidentment, i oli i llet. Ja està. Seria com fer una xus. El que passa que seria com fer-la una mica més espessa de lo que faríem si féssim un dolç o una altra cosa. Per fer, veieu, aquí hi ha els calçots que, per exemple, jo reaprofito. Que segurament vosaltres, dius, nosaltres no tenim tant accés a aquests calçots, perquè quan compreu calçots ja compreu calçots grans per fer calçotada. Però bueno, aquí a la Masia, com sí que sobren molt, jo el que faig és simplement els tallo i crus els congelo. Que els podria congelar també cuits, però els congelo crus. Així, en una bossa zip, pam, i ja està. Val, per aquesta recepta jo he fet servir el calçot cuit en una sartén al forn o... ja està, al forn o sofregit amb... O també l'he fet servir cru i una vegada descongelat, perquè queda molt tovet. Queda molt tovet i aleshores per mi potencia molt el gust. Aquí a la recepta que teniu vosaltres posa de fer-ho tot a mà, d'acord? Moriréis en el intento, d'acord? Amb la qual cosa, jo l'he fet alguna vegada a mà, però vaig pensar, jo no vuelvo a fer buñuelos d'estos, però simplement perquè acabes com supercansada, perquè té molt poc líquid. Amb la qual cosa, al final, acabo fent-lo amb la batedora americana i l'acabo amb la turbinadora, amb el Turmix. Val? I ho farem així, perquè si no, me vais a odiar. Vale, pues ficarem ara 500, mig litre de llet. Això seria un plat supercomplet ja. És un plat molt complet per mi, perquè a part de ser un vegetal, és baix en calories per fer dietes equilibrades. És ric en fibra, vale, que afavoreix la digestió. Sempre bevent aigua o bevent algun líquid, perquè si no la fibra també us farà un tap de mucho cuidado. És una font de vitamines, ¿vale? Perquè té vitamina C i àcid fòlic. És una font de minerals, també, pel bon funcionament de la musculatura, ¿vale? Perquè aporta magnesi, ¿vale? I és un antioxidant, també. I el que hem de deixar ara és que s'atemperi una mica, d'acord? Deixem que s'atemperi una mica. Val? I aleshores sí que el posarem aquí i amb tots els ingredients i anirem ficant els ous d'un en un. Una xus és una pasta, mira, les lioneses és una pasta xus, per exemple, s'utilitza per reposteria més que res. Vale, és simplement agafem, tallem per la meitat, aquest que és més gruixudet podem tallar per la meitat i una altra vegada, i es tracta d'anar tallant. I anem afegint-lo a la cassola. La cuina de reaprofitament, hem parlat moltes vegades, i em sembla que més d'un ja estàveu aquí quan hem parlat. Val? Es tracta de treure-li partit a tot el que tens a la nevera. Però es tracta de llançar el mínim possible de menjar. Clar, que si vosaltres això ho feu amb uns calçots que us hagin sobrat d'una calçotada, el bunyol tindrà aquell gust de fumat, que segurament serà molt, molt més bo. Però ja veréis, és superresultona aquesta recepta. Bueno, això està temperat. Aleshores, jo el que faig és

¿vale? Entonces, aquí ya hay 500 gramos de farina de cigró. También la tiremos toda de cop. Ficaremos a l'oli, 100 gramos de oli. Y ya tiraremos un ou. A ver qué tal. Aquí tengo el 7 ous. Y ahora ficaremos la tapa y le damos. Sí, un euro. Ahora tiraré dos seguits, que podríem, jo crec que podríem tirar el 7 de cop i no passaria absolutament res. Molt bé. Pues ja ho tenim, això. Ara ja afegim el calçot. Ho ficarem tot en aquest bol, primer. Veieu, ha quedat una... Ahir em va quedar més espès. Amb la qual cosa, si quan anem a fregir veiem que queda, que el bunyol no s'unfla, li ficarem una mica més de farina de cigró. Ara ja seria fregir-ho. Posem oli d'oliva. És important el bunyol que tingui temperatura a l'oli, però que no estigui molt calent, perquè si no, se'ls cremarà de fora i quedarà cru per dintre. I això és farina, sigui de cigró o sigui de blat. Doncs pues vinga, al lío. Si estigués una mica més espès, no aniria malament, però ja no ho farem més espès. Si aquí hi hagués una mica més de farina, és molt probable que tots quedessin més o menys rodonets i més... Però la veritat és que cadascú tingui una forma diferent és molt maco, també. Queda molt xulo. Heu vist que és una recepta molt senzilla. Es podria combinar amb una salsa romesco perfectament, ¿vale? O amb una salvitxada, que seria bueno, lo mateix. La salsa romesco només porta ametlla i la salvitxada porta ametlla i avellana.

0: ens ha posat tema també de calçotades amb el cigaflaua i aquesta salsa i aquest sucar i menjar que ens convidaven també de fons mentre escoltàvem aquesta recepta meravellosa que ens ha fet la Consol Carceller de l'Umami. Això és una gravació que va fer el Blai el 21 d'abril.
1: No recordo quin dia, però
0: no, jo sí.
1: Sí,
0: 21 d'abril.
1: Sí.
0: Mira, que ho miro. 21 d'abril.
1: Sí, 21 d'abril.
0: 21 d'abril.
1: Vale, perfecte.
0: Dins dels actes o de la programació del Dia de la Terra, sí, que fa Rubí, hi havia diverses restauradors, cooperatives, establiments que feien activitats al voltant, doncs, o bé de la cuina sostenible, o bé contra el malbaratament alimentari, o bé contra, bueno, per promoure una alimentació també sostenible i saludable i que sigui coherent, no, amb els objectius de mantenir, mm-hmm, de mantenir viu el planeta, seria, no? Una mica així, que, de que tinguem món.
1: Sí.
0: De, no, no té gaire cosa més. Llavors, la proposta, dos restauradors van fer alguna recepta amb la gent que es va acostar fins a Can Ramoneda, una és aquesta...
1: Una és l'Umami, i l'altra va ser el Pau Barceló.
0: Exactament, sí, el xef de l'artesana.
1: Exacte.
0: Que jo diria que ens va fer, o que us va fer... aquest famosíssim ja gazpacho de remolatxa amb chutney de mango i tàrtar de llagostins.
1: Que és l'etapa que presenta ell en aquesta ruta.
0: El primavera d'etapes,
1: sí, sí,
0: exacte.
1: Sí, sí.
0: Llavors ens guardarem aquesta recepta pel juny.
1: Sí, pel mes. Pel mes.
0: No,
1: ara no toca.
0: Donar...
1: no donar massa pistes.
0: Per no donar més,
1: no?
0: temps, molt més temps, a un restaurador i no a un altre.
1: Sembla molt
0: i
1: bé.
0: I perquè és exactament la mateixa etapa que presenta,
1: sí, sí, sí,
0: a la ruta
1: mateixa,
0: de
1: la
0: etapa.
1: Mateixa.
0: Llavors,
1: sí,
0: la voleu tastar, la voleu veure, voleu saber com ho fa el Pau Barceló, doncs us busco la vida.
1: Exacte. Aneu a l'artesana.
0: Exacte. Nosaltres, de moment, aquesta recepta ens la guardem i si passat la ruta de tapes, un cop
1: la
0: ja coneguem...
1: La passarem un dia. La passarem
0: quan
1: un dia
0: ja coneguem quins són els guanyadors i guanyadores, tant de l'etapa com de la ciutadania, que les, ja sabeu que l'entrega de premis és el 4 de juny al Mercat Municipal, doncs després, per acabar temporada, mira tal, 4 de juny, si no ens veieu, ens hauríeu de veure, avui més que mai, perquè ens heu vist fer el Cancino abans amb, amb el jurat i la Chili, hereu vist la Consol, perquè si només ens escoltàveu des de la 99.7 de la FM, haureu notat que hi havia una mica d'eco.
1: Sí.
0: És perquè la Consol anava amb micròfon d'aquest de diadema,
1: i un altaveu
0: petit Madonna
1: penjat,
0: de tota la vida,
1: sí,
0: que s'ha dit,
1: sí, sí,
0: amb micròfon de diadema, amb aquestes, sí, que anaven aquí, i llavors és so... S'ho agafa ambient,
1: sí, sí,
0: de Can Ramoneda.
1: Sí que portava, el micro també, que portava jo, que va directe a la càmera, però és que estava molt a prop d'un petit altaveu que portava penjat a la cintura. És clar, vulguis que no s'acopla una mica.
0: Tenia una miqueta, però
1: una
0: vaja,
1: de ressonància,
0: però
1: no,
0: a vegades m'agrada més aquestes intros que fa el Blai Ferran.
1: Sí,
0: Ferran.
1: Pobre Blai.
0: Sí, que... el veus allà dient, jo faig una intro. Jo és que li dic, Marta, jo li dic, no cal que facis intros. I nosaltres després a l'estudi...
1: Ja ho arreglem.
0: Ja ens espelluguem.
1: Ja ho arreglem, clar.
0: No? Que jo faig intros sense que les faci bé. Que no. Que jo em posaré allà davant.
1: Cap a sud.
0: I me poso el micro de corbata i Juan Palomo, jo me lo guiso, jo me lo como. I ja està.
1: Déu-n'hi-do.
0: I fantàsticament, estupendament.
1: Ai, Déu meu.
0: Escolta'm, saps on ha estat la Consola aquest cap de setmana?
1: Sí, la Consola ha estat a la Fira de la Cervesa i el Formatge.
0: Correctíssim.
1: Que sí?
0: Un gallifante pel Blai, efectivament. Onzena edició, això ha passat aquest cap de setmana, meridiana cervesa artesana, formatge de proximitat, música en directe, un èxit que no falla mai, ja sabeu que és una de les pues propostes sí gastronòmiques que a Rubí més li agrada, que aquest any tenia la novetat de multiplicar per dos el nombre de productors locals de cervesa. Mm-hmm. Fins ara només hi havia un i ara n'hi ha dos.
1: Ara n'hi ha dos.
0: Teníem el Bertus, que és un clàssic de la, sí, Fira de la Cervesa, sí, sí, i aquest, sí, any hi han anat també els amics
1: de
0: del Fox and Hops, presentant també la seva tercera birra artesana, que sabeu que podeu tastar aquí, i també hi havia, evidentment, la Consol, que no es diu pas Dolors, i que jo m'haig d'apuntar que es diu Consol cada vegada, perquè si no m'equivoco, la Consol també hi era amb la croqueteria Umami.
1: Sí.
0: Com ho vas veure tu? Tu hi vas ser?
1: Jo hi vaig estar el dissabte al matí, cap al migdia, l'hora que obrien, a les 12, en plan d'anar... M'agrada molt el concert que van fer, no sé el grup com es diu, però bueno, són tots coneguts, gent de Rubí.
0: Boomerits Band.
1: Els Boomerits, això. Van fer un concert molt xulo, molt xulo. I, bueno, doncs, escoltar un concert d'aquests, acompanyat d'amics, amigues, amistats, i amb una cervesa artesana, doncs, la veritat que va ser una estona molt agradable.
0: Quina cervesa vas tastar?
1: Jo vaig tastar la més suau que li vaig demanar a la Madriguera. Però, esclar, és que la més suau tenia 6 graus i mig. I, bueno, vaig fer migdiada, cosa que no faig habitualment.
0: Que mai a la vida.
1: No. I aixecar... Amb un antic prou.
0: I et vas aixecar fatal. I et vas aixecar fatal.
1: Fatal és poc. Fatal és poc.
0: Oferta gastronòmica.
1: Ara, era boníssima, era boníssima.
0: De la Fira de la Cervesa. Bona. Hi havia, cada any hi ha coques artesanes, cada any hi ha embotits, cada any hi ha olives, cada any hi ha garrapinyades. Hi havia el Tequirón Huevo, que són una food truck, no sé si us sona, que fan ous i patates fregides.
1: Ah, vale.
0: Que em sembla meravellós. Sí. I per què ets a oferir res més? Patates fregides
1: i això funciona, perquè hem de fer una altra cosa, no?
2: Exacte.
0: Ketchup O'King, amb ketchupos variats, La Prenda, que són hamburgueses gourmet, i ha anat també Mr. Frank, que és un Frankfurt també gourmet, El Quinchito, que és carn a la brasa, Pork Fiction... Pork Fiction? En sèrio? Bueno, Pork Fiction, entrepans i sandvitxos de pulled pork, hi havia menjar mexicà, hi havia sushi, hi havia l'Adri Food d'hamburgueses, la creperia bretona i els artesans del foc que també feien pizzas i la, així 100% rubinenca, la Umami, amb la Consol.
1: La Consol.
0: Que no se'n perd ni una. Fira del vi, croquetes.
1: Sí,
0: Fira de cervesa, croquetes. Sí. Can Ramoneda, setmana alimentària amb el baratament Dia de la Terra, croquetes. O bunyol, és igual, però allà que estem, enrotllant.
1: Sí, és lo seu, és lo seu. Ja realment, home, tindre 30 i pico d'especialitats de croquetes, té mèrit. Té mèrit, eh? I a sobre, bones. Jo n'he tastat algunes. Esclar, tastar-les totes és complicat, és difícil. I t'asseguro que les endevina de veritat, eh?
0: Diu jugar a casa. Clar, perquè clar. El de la Masia Can Ramoneda és el seu marit. A veure si juga a casa.
1: Clar, que
0: juga
1: a casa.
0: Juga a casa de bastona. És que així rai. Però vaja, en tot cas, que res, que un petó per la Consol, que ja me'n recordaré sempre més, del seu nom. Marxem, Robert Fernández. Si tinc 2 minuts, però ja està. I ja poseu prop, poseu promos o coses, allò que feu, eh? Que nosaltres ja marxem. Desparem taula, tornem dimarts que ve a les 12. Avui ho direm amb molta calma, aquí a la taula. La Marta Castany, el Blai Ferran, qui us ha parlat, la Mariona Álvarez, i els fogons, com sempre, l'inefable Robert Fernández. Gràcies a tots, cuineu molt, mengeu bé, i fins la setmana que ve.
1: Molt bé.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Un vídeo de motoristes conduint de forma temerària per Rubí va circular per les xarxes socials ahir i ha estat desmentit per les fonts oficials de la policia local. En el vídeo curt es veien un grup de motoristes amb matrícula tapada i sense llum conduint per davant de la comissaria de Mossos i de policia local. El vídeo, que va compartir l'usuari Circuli per la dreta a Instagram i Facebook, va rebre més de 2.000 m'agrades i 148 comentaris. En el text declarava que els fets havien passat la nit de diumenge i que l'Ajuntament ja estaria iniciant una investigació per obtenir les imatges de les càmeres de seguretat del municipi i intentar identificar alguna de les motocicletes implicades. Tot això, quan Ràdio Rubí va contactar amb l'Ajuntament de Rubí, el consistori va afirmar que les imatges eren antigues. Per ser més concretes, eren del passat gener, d'una reacció a un dispositiu local contra la conducció temerària que van fer el grup Montana Riders. Segons explica Circuli per la dreta, el compte original d'Instagram, no coneixia que el vídeo fos antic i quan els va fer arribar a través de xarxes socials un seguidor el va publicar sense saber-ho.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I el rubinenc Bernat Ribas, el guitarrista i músic, actua aquesta nit a les Festes de Gràcia. Ribas acompanyarà Arnau Folk al concert que farà als Jardins Manuel Torrente a 11:45 de la nit. Ribas va iniciar la seva carrera a l'Escola de Música Municipal de Rubí, Pere Burés, i ha acabat els seus estudis al prestigiós Taller de Músics. Ha participat amb grups i músics com Mabel Flores, Autotuna Band o Fran Torrella, i també en espectacles infantils teatralitzats com L'Hora del Pati de We Color Music o Aquí el Rock de Caixa Fòrum. El músic acompanyarà en aquesta ocasió el cantant Arnau Folk, un músic emergent de la Vila de Gràcia que tocarà temes del seu primer i segon disc.
2: Ha estat un directe que ens ha costat molta feina perquè aquest any hem volgut incorporar escenografia, moviments, llums, i això ha comportat d'un equip humà també que estigui molt pendent de totes les coses i que estiguin estudiant-se el directe constantment. Així que tota aquesta feina ha donat els seus fruits i la veritat és que tenim un directe en el que estem molt contents de com funciona.
1: Si voleu veure el Bernat o anar a les Festes de Gràcia, recordeu que la línia de ferrocarrils ha estat tallada i en obres entre les estacions de Sarrià i Gràcia. Hi passarà un autobús que substitueix totes les parades i passa per la Via Augusta. I fins aquí les notícies, més informació dintre d'una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
1: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
2: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
3: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
4: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
5: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
6: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
7: Així que aquesta és la situació. Una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
8: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
9: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
10: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
11: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.

altres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

0: mia.
1: Saps què he trobat per internet que vol dir locura mia?
2: Museu particular. Capítol 11. El ventall.
3: Ei, Anna.
4: Hola, Àlex.
3: Què? Parlem del ventall, del vano?
4: Em sembla bé.
2: Museu particular.
3: Doncs parlem del vano o el ventall, que al final és aquest objecte que serveix per fer aire, alleugerir la calor, o si més no, la sensació d'aquesta, no sé si realment funciona tan fiablement, però que alhora també ens serveix per espantar els insectes, per exemple, com ara les mosques, o per altres usos que a vegades no tenen res a veure amb el cos, com per exemple atiar el foc, no?, amb una llar de foc, doncs també ens serveix un vano, doncs, per fer aquestes flames que agafin més oxigen i siguin més grans, o per exemple en les tasques del camp per fer volar les pallofes d'alguns cereals, doncs també ens podrien servir alguns estris com aquest. Per tant, és lògic pensar que aquests instruments existeixen com a mínim des de que fa calor, i jo diria que el de la calor hauria d'existir gairebé sempre. És veritat, però, que com que en la majoria dels casos haurien estar fets com ara de materials orgànics, la tela, les fibres vegetals, la fusta i de més, costa moltíssim que es conservi i que ens arribin a nosaltres després de tots aquests segles. En tot cas, com en altres objectes dels que hem anat parlant, les referències més antigues es remunten als nostres amics, els egipcis. I és que ja, per exemple, en la tomba de Tutankamon se'n van trobar alguns d'aquests vanos o d'aquests ventalls. Evidentment, com que pertanyien a un faraó, doncs estaven fets amb el mànec de metalls preciosos, i doncs segurament no es van arribar a conservar les plomes, no? O diguéssim, la barca era amb el que es feia el vent, però que doncs també no serien pas de plomes de gallina qualsevol, sinó que com a mínim tindria una certa prestància, no? Perquè cal dir que en aquest primer moment els vanos també esdevenen un símbol d'estatus. I no només això, sinó són més semblants, aquest estil que potser nosaltres tenim com conegut com a pai-pai, no? Mm-hmm. És a dir, no és aquesta cosa semicircular, que més del flamenc i de més, que és com l'arquetip del vano. I com deien, moltes vegades s'utilitzaven per això, per alleugerir aquesta sensació de calor, però també per espantar les mosques o els mosquits i de més. I era una cosa que es feia d'un cap a l'altre, no? És a dir, tots hem vist aquelles escenes.
4: Fa estona que hi penso, sí.
3: Els esclaus ventant, no?, els amos amb aquests vanos grossos amb plomalls i de més, que a vegades inclús encara avui, a les cavalcades de reis i de més, no?, hi ha tots aquests patges que precedeixen la imatge aquesta del patge, no?, d'aquest servent. I de fet encara, jo recordo, encara dins de la cultura popular, no?, com a mínim en castellà, no?, quan hi ha alguna cosa, algú diu alguna cosa que és irrealitzable o que demana massa o de més, no?, allò de i què més, un vi negre amb potes roses, en el cas castellà sí, claro, i un negro que te haga aire, i un negro que te abanique, no?, que és,
4: ai, Jesús, ara això no passarem la censura políticament correcta.
3: No, és que és senzillament horrorós.
4: Adeu,
3: no? però encara estem en aquest punt, no?, fins a quin punt també aquest racisme sistèmic el tenim integrat en la nostra cultura, no?, perquè al final hi havia aquesta tríada en l'antiguitat, del creixent fèrtil d'aquest Egipte i de més, que denotava la noblesa i la distinció social, i que era que algun subordinat, esclau, bàsicament, et tapessin el sol, perquè el sol molesta, t'espantessin les mosques i et fes menys feixuga la calor ventant-te. Tota aquesta tríada era el que acabava determinant que eres un paio que havies triomfat a la vida i que estaves a dalt de tot de la piràmide, mai millor dit, no? De fet, els egipcis en deien flavell, d'aquesta mena, doncs, de vanos, que després inclús va acabar adoptant també el cristianisme. I com a mínim fins al segle XIV aproximadament, amb moltes misses, a banda i banda de l'altar, hi havia uns diaques amb uns vanos d'aquests enorme, ventant, no tant per fer calor al capellà i demés, sinó sobretot per espantar insectes, mosques i demés que no es poguessin posar damunt doncs, del vi i del pa, no? d'aquesta eucaristia, que és el símbol més sagrat del cristianisme i dels ritus aquest concret. No? I, de fet, encara avui hi ha uns d'aquests vanos enormes, meravellosos, fets de pedra, de metalls preciosos, amb pedres precioses, amb unes plomes d'estrus i demés, que estan lligats exclusivament al papa. No? I és veritat que abans de que existís el papa mòbil, hi havia una cosa, els papes feien servir, que de fet fins al 1978 es va fer servir, que era una cosa que se'n diu, i encara se'n diu perquè encara la conserven, la cadira gestatòria. Que és meravellós que tingui aquest nom de gestatòria per un senyor, no tal qual, no? I per un càrrec que en principi doncs, no està permès per persones que poden gestar realment. No? Doncs, que és, simplement és això, és aquesta cadira en la qual et passeja en un tron i darrere sempre hi anaven aquests dos vanos, per tal doncs, d'això...
4: Subjectats per alguna persona, entenc.
3: Sí, no? clar, per alguna persona i per alguna persona que segurament per ell era un honor enorme, però que no era, saps?
4: El becari.
3: Segurament. Vale. No? Avui ja et dic, no s'utilitzen, però segueixen existint aquests vanos meravellosos. Però si parlem dels vanos, tenen també una importància justament en el continent asiàtic, eh? No tot, clar, evidentment, eurocentristes, però no cal que ho siguem sempre d'eurocentristes. Podem viatjar fins al continent asiàtic i més concretament cap a les cultures de la Xina i del Japó, com a mínim de l'actual Xina i de l'actual Japó, i trobem allà doncs, que al voltant del 2600 abans de Crist ja trobem aquests vanos a la Xina. En el cas del Japó el que fan és inventar aquest vano plegable, aquest arquetip que et deia, d'aquesta cultura que actualment com a flamenco i de més, que tenim molt reconeixible, doncs el trobem inventat en aquest cas al Japó, que a partir d'aquí passarà cap al segle X a la Xina i després acabarà doncs, passant cap a Europa, de fet. No? I no només això, sinó que al final tots aquests objectes s'acaben convertint també en un suport artístic, que evidentment és el teu domini, jo aquí ja no hi entraré més perquè no vull xafar res d'això, però acaben sent també, no? Com a mínim, aquesta part on que de fet es diu país, la part del vano on hi ha la tela, diguéssim, no? A més que és aquest on podries acabar fent-hi aquestes obres d'art, no? Aquesta pintura i de més, se'n diu país, doncs allà també acabes doncs, esdevenint. I no només això, sinó que també acaba convertit en arma de guerra. I els samurais, japonesos en aquest cas, utilitzaven vanos com a armes de guerra fins al punt de que existeix el tegensutsu, no sé, no tinc molt clar si ho estic dient bé o no, que és un art marcial que es basa precisament en l'ús del tessen, que és el vano de guerra, efectivament. No?
4: Però és que ara no ho visualitzo, això. O sigui, es foten cleques amb el vano?
3: Sí, és a dir, a través del vano pots acabar fent cleques, no seria un vano de fusta, a més són més aviat metàl·lics, però no només això, sinó que a més també pots bloquejar determinats cops que et fa l'adversari. Jo em vaig estar mirant vídeos de YouTube, perquè encara existeix això, hi ha qui ho ensenya, qui ho practica.
4: El referent que ho tringui, però hi ha una escena concretament, ara això no estava al guió, però perquè potser ajuda els persones que ens escolten. Hi ha una escena a Mulan que els soldats dels guerrers es disfressen de dona.
3: Exacte.
4: I entren al palau de l'emperador i llavors es troben amb
3: els uns.
4: Exacte. Sí. I lluiten amb els vanos.
3: Efectivament, doncs era això.
4: Ja ho he entès.
3: Doncs, sí. Suposo que deuria fer una miqueta com l'homenatge. És veritat que en aquell cas estem parlant de la Xina, aquí parlaríem del Japó, però bé, s'entén una miqueta la referència. Com et deia, a partir ja de l'època moderna, segle XV, XVI, passen aquests vanos plegables a Europa. Sobretot, els popularitzen determinades persones de l'elit, com per exemple Caterina de Medici, que després ella era italiana, però després se'n va a França perquè es casa amb el duc d'Orleans. Aleshores, tant Itàlia com França esdevindran els grans centres productors d'aquest instrument en aquesta època moderna, tot i que en el cas d'Espanya, a partir del segle XVII, ja trobem els primers mestres artesans que es dediquen a fabricar vanos. Sobretot serà a partir del XVIII quan es popularitza aquesta indústria a Espanya, fins al punt de que a València es funda la Real Fàbrica de Vanicos de València. I no només això, al final és un d'aquests exemples meravellosos que ens parla, no, de com una cosa estrictament de l'elit acaba també esdevenint un producte totalment popular, no? Perquè en l'actualitat en tenim moltíssims, no? De fet, ja en aquest mateix segle XVIII passa, es veu com un material de suport i publicitari, és a dir, aquest país que deia que es podia imprimir, que es podia pintar i demés, doncs també acaba sent un espai on poder-hi posar-hi publicitat. A partir d'aquí les classes mitjanes poden començar també a accedir-hi en aquests bànols, sobretot amb la caiguda de l'antic règim i de la il·lustració, cau una miqueta en desús, això és veritat, perquè està associat a aquesta noblesa i demés, aleshores amb aquesta part de la il·lustració, doncs això queda una miqueta relegat. En el cas espanyol, com que suposo que la il·lustració ens la van mirar una miqueta de lluny, això de l'antic règim, en part, jo no sé fins a quin punt encara el tenim avui, segurament aquí va perviure molt més, no?, fins al punt d'esdevenir una icona del país, o com a mínim d'una part del país, que després és el que s'ha projectat en bona part al món, no? Però dèiem això, no?, que al final acaba esdevenint aquest producte o aquest objecte més popular que ve d'aquelles classes, i avui és una d'aquelles coses, doncs, més bàsiques que podem tenir en les nostres mans, no? I simplement com a última curiositat, existeix a Espanya, dins del programa formatiu, és a dir, no?, del Ministeri d'Ensenyament, un cicle de formatiu de grau mig d'ebeniqueria, que només t'ensenyen a fer banus, és veritat, però que en l'actualitat no s'està oferint en cap dels centres d'ensenyament de tot el país, però existeix, té el seu pla d'ocell aprovat i demés, i es podria arribar, doncs, a implementar.
4: A veure si amb el podcast el revivim.

0: Es veia com de 2 hores lluny que començaria amb algú...
1: No es podia saber, no es podia saber que apareixeria per aquí lo comia.
0: A més, a mi que m'agrada aquesta cosa així com... que hortareja. Jo sempre ho he dit, jo hortarejo i estic molt orgullosa d'hortarejar. Bueno, evidentment, si tens certa edat, i tampoc tanta, perquè tu i jo anàvem a enganxar l'època de Locomia, però evidentment coneixem tot el símbol del grup musical Locomia, que en els anys 80 i 90, doncs a Espanya, però també a Brasil, a Llatinoamèrica, va tenir moltíssima presència. Es van fer famosos amb aquesta cançó que es diu Locomia, que vaig descobrir, no sé si és veritat o no, vaig llegir una versió però em va agradar i l'he agafat. D'on diries que ve lo de Locomia?
1: Doncs no m'ho havia plantejat mai tampoc, no en tinc ni idea.
0: Ja, és que també consigo una mica friqui de les paraules, de locura mia. Locomia, locomia.
1: No? Si t'ho expliquen té sentit, però
0: té
1: vaja...
0: sentit. És que realment és com una locura tot el projecte, no? Diguéssim que es van fer molt famosos l'any que tu i jo vam néixer, l'any 92, al Festival Ibiza, en el qual s'estava celebrant l'elecció d'Espanya com a seu dels Jocs Olímpics, i bueno, van fer com un videoclip que es va gravar, es va emetre, que ho va petar molt fort, i avui, evidentment, avui he portat els Locomia, i aquesta cançó concretament, perquè diguéssim que la stylish, que se'n diria avui, no, el vestuari d'aquest grup, era sumament particular. I portaven uns ventalls o vanus, que ja vull dir ara, que segurament hi ha mig país que ens està escoltant i que està dient, mira, l'Àlex no para de dir castellanismes, no, es pot dir vanu en català i no passa absolutament res.
1: En principi ho he buscat i...
0: Sí, es pot dir vanu.
1: Soc ningú... català, no m'ho corregut,
0: Es pot dir vanus sense cap problema. Doncs els nostres amics de Locomia anaven amb aquests vanus enormes i feien unes danses superespecífiques que no sé d'on carai es van treure, però que ho van petar molt fort durant un temps. I també com a curiositat vaig trobar una cosa meravellosa, que és que també, no sé si te les recordes, Àlex, portaven com uns sabatots molt grans, els de Locomia, que eren com una mena de sabata Alibaba, i vaja, era una cosa també molt específica al seu vestuari. I és que la gent que fa flipades després és la que més mola. Perquè no t'ho perdis, al Freddie Mercury li van flipar les sabates dels Locomia.
1: Sí.
0: Els Locomia n'hi van regalar un parell i les van treure en un... O sigui, Freddie Mercury se'ls va posar per un videoclip seu.
1: Sí,
0: això m'ha semblat meravellós.
1: Una fantasia, no?
0: Sí, això ho colo perquè jo sóc fan de Freddie Mercury, com tothom sap, però que no té res a veure. Era més aviat el tema del ventall. Si us agrada el ventall, els ventalls que utilitzaven els de Locomia, us podeu comprar un abanico que actualment es diu Abanico Loco Ibiza, que diguéssim que s'ha patentat després de l'èxit dels Locomia, que és molt gran, la veritat, fa quasi 1 metre, però vaja, que diguéssim, ha resultat, no sé si com una mena d'objecte kitsch que alguns fans encara es compren, però que com a tal existeix l'abanico Loco Ibiza. Suposo que li van posar Loco Ibiza per no pagar el Locomia.
1: Bueno, perquè devia ser un nom ja registrat.
0: Exacte. Va. Llavors, una altra cosa que a mi... pensava que en parlaries, no n'has parlat, llavors aprofito per fer-ho. O sigui, has començat una miqueta tu a parlar-ne i ara continuaré jo. És una mica com del llenguatge dels ventalls.
1: És que sabia que això tu no ho deixaries passar per alt.
0: Ja, sí, no? Com em coneixes? Realment tot em va sorgir a través dels Locomia, perquè ells fan uns moviments molt concrets que jo al meu cap ja pensava si volien dir alguna cosa o no, realment no ho he trobat, però pensava, no, que potser estaven intentant dir alguna cosa amb els moviments del ventall. I és bastant sabut que depèn dels moviments que fas amb els vanus, hi ha uns missatges a uns altres. Evidentment, això ho feien servir les xiques antanyo, fa anys, per comunicar-se amb els nois sense que es notés massa. És a dir, no deixava de ser com un acte social. Tu vols parlar amb algú, jo què sé, en un casament que no es pot fer perquè, pues, no ho sé, no queda decorós, doncs fa servir el ventall. Per començar, et diré que he trobat que hi ha una disciplina que estudia el llenguatge i el significat dels moviments dels vanus que es diu... campiologia. No t'ho perdis. I en la campiologia has de saber que si algú, Àlex, et mira els ulls i es fa vent molt ràpid, vol dir que t'estima amb intensitat, però si es fa vent molt a poquet, vol dir que sóc una senyora casada, que no cal que ho intentis.
1: Però si... una cosa no treu l'altra, no?
0: També és cert. Ara veus, aquí estaries fent un Locomia, ara mateix.
1: No entrem en aquest jardí, d'acord.
0: Te'n dic més perquè en tinc tantes, però només per tu selecció, tancar i obrir el vano ràpid? No. Vol dir no. O sigui, la proposta és no. si es toca el... Això a vegades jo ho faig perquè l'estiu jo vaig amb vano aquí on em veus. Jo porto vanos. Si te toques els cabells amb el vano, vol dir que penso en tu. Jo crec que he emès...
1: Això ho has de fer sempre mirant, no? Perquè...
0: Clar, és que jo crec que he emès aquests missatges sense tenir-ne
1: ni
0: meva vida. Sí, sí. Un altre també molt d'estiu. Si et cobreixes la cara amb el vano perquè et molesta el sol, vol dir que ets lleig. És a dir, en plan, no cal que ho intentis amb mi perquè et considero lleig.
1: Ah, val, no que ets lleig tu i per això et cobreixes amb el vano. No, és que lleig l'altre. Ah, meravellós.
0: Sí, i acabem amb un de únic, que és que si està el vano així mig obrir i te'l recolzes sobre els llavis, vol dir que em pots fer un petó. Llavors, clar, això és un...
1: Però amb el vano pel mig.
0: No, m'estàs destruint la secció de veritat.
1: Perdó, ja no dic res.
0: Tornarem a punxar la comia i s'acabarà aquí, això. No, realment, com deia, hi ha... un llenguatge brutal darrere que en altres se'ns escapa, perquè evidentment avui en dia envies un WhatsApp i ja dius el que hagis de dir, però em va semblar curiosíssim, no?, que hi hagués tantes maneres de comunicar-nos en si és un món fascinant. Llavors, si anem a l'objecte vano com a tal. Si esteu per aquí tombant per Catalunya i us interessa tot com el tema vanos, doncs el Museu Frederic Marès té més de 300 vanos, i aquí ve una mica el que deies tu abans, que al final s'han convertit també en petits objectes artístics i en aquest aquesta part, que, com deies tu, es diu país, s'hi representa de tot, doncs, de des de mitologia, alegories, festes populars, commemoracions, homenatges... Concretament, ells tenen un vano com molt graciós on hi ha diferents exposicions universals representades. Clar, això ara ha derivat al vano, que vas a qualsevol museu i en fan 300 amb les obres d'art que tenen. És a dir, ha acabat, no, ara mateix sent una mena de, sí, de deriva del que es pot representar en un vano. Evidentment, els que tenim ara, els materials són els que són, però si aneu a un museu més o menys interessant, com el Frederic Marès, veureu objectes que no són, doncs, ni aquest típic fustet llistonet, plàstic, etc. Després, seguim amb museus. M'agrada molt la paraula. Museu del Palmito. Oh. Perquè els valencians diuen Palmito. Això és cuqui, eh? El Museu del Palmito es considera el primer museu temàtic de vanos d'Espanya, on està el Daia, a València. I llavors el que intenten fer és com una mena de recorregut, que, com el que has fet tu, per la història a través dels vanos. Què intenta reivindicar el Museu del Palmito, a banda, no, d'aquesta part artística, més la part artesanal? Llavors m'encaixa i me va molt bé el que has explicat tu abans d'aquests estudis, com era? Abaniqueria?
1: Abaniqueria, sí.
0: Perquè una mica també el que intenten...
1: De formació professional.
0: El que intenten reclamar des del Museu del Palmito és que és una artesania, una mena de fer, un ofici que em fa l'efecte a mi que està en molt males hores, perquè si us fixeu, la majoria de ventalls que compreu als xiringuitos d'estiu ja sabeu d'on venen, i segurament també ens creiem molt divinos per comprar al Museu Nacional un vano amb una obra de Fortuny, però és que segur que també ve del país que ve. Doncs el que s'intenta reclamar una mica en el Museu del Palmito d'Aldaia és tota l'artesania que hi ha darrere dels ventalls. Un dubte que a mi m'ha aparegut és si deuen tenir algun vano dels Locomia, perquè, clar, també vaig sortint d'allí, o sigui, m'encantaria saber-ho, perquè, clar, no hi he anat al Daia, potser és una excursió que hem de fer plegats, la del Museu del Palmito. I després, ja per acabar, una altra cosa que jo no sé si és com caure en l'estereotip o no, però, clar, aquí, potser això és més una conversa que avui teníem tu, no? A països com Espanya s'ha popularitzat molt el vano. I a mi això m'ha fet pensar el per què s'ha popularitzat tant. Llavors, no sé si és una qüestió, et pregunto tu també, com purament climatològica, que aquí fa molta calor i anem molt en vano perquè fa molt sol, però penso, no sé si té sentit, perquè al Marroc fa molta més calor que aquí. Jo quan hi vaig anar no vaig veure vanos, Itàlia també fa calor i aquí fem un vano per cada festival en el qual anem. No sé si tens cap teoria sobre això.
1: Jo crec que en part és també el que s'ha promocionat, és el que et deia. Aquí sí que va quedar lligat també a una certa estètica. De fet, hem de pensar que els vanos en un inici no tenen gènere, vull dir, són tant per homes com per dones. De fet, encara existeix un vano que en diuen vano per home, que és una miqueta més petit de mides que no pas el de les dones. I el fet aquest, però en un moment de terminat, això, segle XVIII, segle XIX, queda com relegat a aquesta feminitat, no? Que és com aquesta cosa, la senyora que té el que s'està aventant i que, a més, després, sobretot als anys 20 del segle XX, hi fuma, no? I té d'això, és com aquell estereotip també de dona elegant i de més, i no només això, sinó que després, i sobretot a partir del franquisme, la conversió de l'estètica o de la cultura flamenca, andalusa i de més, com l'arquetip del que és a Espanya, i el que veiem quan es feien cartells de publicitat turística i de més, no, l'Espain is different i aquestes coses, jo crec que això ha acabat lligant, i ha acabat lligant alhora sent el souvenir per antonomàcia, d'acord? I entenc que això al final ha sigut com una retroalimentació, no? I d'aquí doncs ha anat sorgint el fet que nosaltres també n'utilitzem perquè en tenim a tot arreu, perquè és el que venem, perquè doncs a més forma part d'aquesta identitat suposadament espanyola, no? Com si els, no? Com si Astúries ballessin fandangos, no? Sí. I sevillanes, exactament, no? Com si fos una unitat, perquè no s'ha plantejat mai o no s'ha concebut mai una Espanya diversa.
0: Totalment d'acord, com que ja sabia que em diries aquesta resposta perquè ens comencem a conèixer ja perillosament, realment el que volia era acabar amb una mica de flamenc, així que si et sembla bé, per tancar la secció d'avui, posarem una cançó d'una de les persones que més ha sabut en aquest país fer moure un vano, que és Lola Flores, i per parlar d'aquesta Espanya diversa que dius que no acabes de veure, doncs t'he portat Abanico de Toros.

0: Doncs, tio, amb aquesta calor anirien bé els vanos de Loco Mio.
1: Museu particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
2: S'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Hola, què tal? Com esteu? De ben segur que esteu pensant ja en com treure el màxim profit dels dissabtes, dels diumenges o de qualsevol dia festiu. Si us acaben les idees, no patiu, perquè en aquest programa us en proposem un munt. Som els Sendes, programa de Ràdio Martorell per la xarxa que fem des de l'any 2008, que va pel capítol 563 i que s'escolta a 35 emissores municipals de tot Catalunya. Benvingudes i benvinguts al programa d'avui, que conté aquests temes. Cosint el sol és el títol d'una ruta senyalitzada al poble de Tarroja de Segarra, just a mig camí entre Cervera i Guissona. La Maria Josep Jové és, junt amb la Camí Carreres, qui van dissenyar aquesta ruta que posa en comú tot un seguit d'espais patrimonials del poble amb el rol que hi duien a terme les dones. Avui ens fa la ruta a través de les ones. El Xavi Tió parla de senderisme i ens proposa rutes. Avui estrena un minicicle de dos capítols dedicats a la comarca de l'Alta Ribagorça. Per començar, ens farà caminar al voltant del barranc de Viu de Llevata. I seguim somiant amb el viatge de la natura a les Antípodes, a Nova Zelanda. Segon episodi que transcorre pel Parc Nacional de Tongariro i que, després de recórrer llocs paradisíacs, finalitza fent el salt en ferri cap a l'illa sud. Què? Fan patxoc els continguts d'avui, oi? Doncs cordeu-vos bé les botes, que marxem. Tarroja de Segarra, poble d'uns 180 habitants, eminentment rural, enmig de la plana segarrenca. Perfectament equidistant els dos grans nuclis comarcals, la capital Cervera al sud i Guissona al nord, i travessat pel riu Sió, que la connecta, també fluvialment, amb Agramunt. Des de l'any 2016, Tarroja disposa d'una ruta senyalitzada amb plafons i codis QR que recula en la seva història. Passa per diversos espais patrimonials del poble i explica el paper que hi van tenir les dones, un rol molt directe en alguns casos i molt encobert i menys tingut en altres. La proposta s'anomena Cosint el sol, el traç de les dones a Tarroja. La van impulsar el Consell Comarcal de la Segarra i l'Ajuntament de Tarroja i va anar a cura de la Camí Carreras Giralt, que és tècnica del Servei d'Informació i Atenció a les Dones del Consell Comarcal de la Segarra, i de la Maria Josep Jové Tarruell, tècnica de Turisme i Cultura del mateix organisme. Amb la Maria Josep hem contactat per parlar de Cosint el sol, que passa per punts com ara un safareig públic, l'església parroquial, una font i els horts adjacents i dues cases senyorials. El primer punt que es visita és l'antic safareig. Primer, la Maria Josep ens descriu aquest espai que compta amb dues piques, una per rentar i una altra per esbaldir la roba.
2: És aquesta estructura rectangular que ha l'aigua a la part central i aquestes pedres que són una mica inclinades per posar la roba i rentar-la. Hem de pensar que en aquests anys els carrers s'han anat asfaltant i han anat pujant una mica doncs, al nivell, però hem de pensar que està pensat perquè estiguin aginollades de terra i, si no, aginollades molt caragolades sobre elles mateixes, és a dir, era una postura molt incòmoda perquè s'havien d'estar o aginollades o molt caragolades per poder arribar a l'aigua i a la pedra de rentar amb un sabó que també se'l feien elles, evidentment.
1: La Maria Josep explica que fins l'any 1955 a Tarroja no hi va haver aigua corrent a les cases i quan aquesta va arribar s'hi van posar safarejos i no pas rentadores. Per tant, fins a mitjans del segle XX, el safareig comú va ser un espai femení per excel·lència.
2: El safareig, només hi anaven les dones. Posem de manifest doncs, la distància que havien de recórrer des de casa, carregades amb la roba, primer bruta, després neta, amb tots els estris. I, a més, moltes vegades anaven a rentar amb els seus fills. Hi havia una tasca que feien les criatures, com eren a omplir galledes, vigilar doncs, que el vent no s'emportés la roba, portar cistells petits, ajudar a plegar la roba. Era un espai que ara en diríem de cura, de solidaritat, de repartiment de tasques, de font d'informació, fer safareig, xafarderia, per explicar-se, no?
1: Segon punt de la visita, que entra a l'antiga vila closa de Tarroja de Segarra i que s'apropa fins a l'església parroquial, amb diversos atractius.
2: Conserva una porta i un llenç de paret romànic, però l'església que hi ha ara és del segle XVIII. És una església força gran, dedicada a Sant Salvador, i el que crida l'atenció és que té una capella força gran, per lo que és tot el conjunt, que recorda molt el paranimf de la Universitat de Cervera. Per tant, entenc que ho la devien fer doncs, admirallant-se en aquell moment amb la Universitat de Cervera, que era l'obra més gran, més faraònica, per dir d'alguna manera, si se'n permet l'expressió, que es feia la Segarra, no?
1: L'església marcava molt el ritme de vida i les dones en quedaven excloses. Tot i ser més devotes i més transmissores de la fe i dels bons costums, l'església sempre les va relegar a un paper secundari, un menysteniment que s'evidenciava en tres moments importants de la vida: bateig, casament i mort. Comencem pel primer.
2: Quan es batejava una criatura fins l'any 1962, al Concili Vaticà II, la mare no podia anar al bateig del seu fill perquè ja saps que els batejos es feien de seguida, les criatures tenien una setmana, 15 dies, per tant, les mares no havien passat la quarantena i com que no havien passat la quarantena no estaven netes de l'esca del pecat, que significava doncs, bé concebut i bé parit, no?
1: El casament es convertia gairebé en una obligació per les dones de Tarroja i de qualsevol poble petit. La finalitat vital era convertir-se en esposa, mare i mestressa de casa, i ni tan sols es contemplava una vida independent més enllà del matrimoni. I pel que fa al rol de la mort entre església i dona, aquest era el vincle.
2: Qui es cuidava de vestir el difunt, de tot el protocol a l'hora de la vetlla, dels àpats, dels resos, de les misses, tot això ho feien les dones. I, en canvi, després de la mort hi havia una obertura de testament que moltes vegades les dones en quedaven excloses. I si hi havia un home més gran que elles, en una casa de pagès, per exemple, com és el cas de Tarroja, la Segarra, en quedaven excloses. Per molt que ja n'hi haguessin tres noies a davant, si després naixia un noi, aquest noi era l'hereu.
1: Una possible sortida cap a la solteria per a aquestes dones del segle passat era treballar de minyones. A Tarroja ho feien a cases senyorials del poble, dues cases en concret, que podem veure durant aquesta ruta Cosint el Sol, situades a la part sud de la caseria de Tarroja. Són Cal Capell, dit també Cala Sileta, i Cal Tella, dos grans casalicis connectats pel portal de baix.
2: I les que es podien quedar a Tarroja, servim aquesta casa o amb una altra, Cal Tella, eren afortunades perquè les altres se n'havien d'anar o a Cervera o a Barcelona. Un canvi brutal, no? Vivien amb una família que no els hi era pròpia. Estaven en un entorn que era urbà i elles eren dones rurals. I després, molt majoritàriament, les que treballaven i agafaven eren solteres perquè si n'hi havia alguna de casada que tenia necessitat d'anar-se'n a servir, era molt més precari perquè no tenien la disponibilitat que tenien les solteres.

0: artesania.
1: El corral i els horts normalment eren feu de men. I no s'acabava aquí, perquè, clar, de tot el que es treia dels horts, se n'havia de fer conserva, s'havia de conservar d'alguna manera, no hi havia nevera, ni congeladors. I aleshores elles eren unes mestres artesanes, amb les verdures, les fruites, les hortalisses, fent les conserves amb sal, amb vinagre, amb oli, de la manera que fos. I, a més, tenir a vegades el seu bancalet amb herbes remeieres o per cuinar. I unes herbes que les coneixien i per un constipat, per un mal de coll, per un mal de cap o per cuinar. Allò era un espai de sabidoria, el definiria jo, no?
0: I fins aquí els espais pròpiament de la ruta. Però si aneu a Tarroja, la Maria Josep Jové ens recomana fer un tomb pels carrers de la seva antiga vila closa, amurallada, i sobretot fixar també la mirada en un espai situat a la plaça de l'Església, perquè Tarroja té una gran singularitat.
1: Conserva la carnisseria comunal del poble, que és una monada. És petiteta. Hi havia la carnisseria comunal que, bueno, l'arrendava l'Ajuntament amb les pastures, i que era una font d'ingressos importants, i la conserve. I és una de les coses, doncs, que pocs llocs, almenys la Segarra, que jo sàpiga, no hi ha cap altre poble que la conservi, i el Tarroja la conserve.
0: La ruta senyalitzada Cosint el Sol, el traç de les dones a Tarroja, basa el seu nom en un llibre de contes anomenat Cosint el Sol, obra de l'autor local Josep Coma, on divulga la Tarroja de la primera meitat del segle XX. Si voleu tenir més informació tant d'aquesta ruta senyalitzada com del poble mateix, entreu al web www.lasegarra.org o bé al web de l'Ajuntament, tarroja.ddl.net.

0: Tornem avui a la secció de senderisme, una comarca que feia temps que la teníem una miqueta oblidada. Xavi Tió, què tal, com estem?
1: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
0: Estic pensant, feia temps que no parlàvem de l'Alta Ribagorça,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, fa un parell d'anys vam fer una proposta de tres rutes des del Pont de Suert en un cap de setmana llarg. Vam pujar al Tossal de Miravet, una excursió, vam fer una passejada fins a les runes del monestir de la Baix, la segona, i ens vam enfilar a la collada de Santes Creus i baixar després a visitar l'ermita del Remei. Doncs bé, us proposo un altre cap de setmana a l'Alta Ribagorça, dormint a Pont de Suert, per fer dues excursions senzilles. Avui anirem a descobrir el barranc de Viu de Llevata, i el programa següent farem una matinal per anar a dos petits pobles abandonats seguint la ruta de la fauna de Montiverri. Anem per parts, però. Avui ens n'anirem des del poble de Viu de Llevata a donar la volta al barranc de Viu seguint els camins vells que ens duran a passar primer per les runes del Molí de Viu i les de la Casa de la Mola, i després anirem a veure algunes baumes, un parell de salts d'aigua i encara una petita cova abans d'acabar aquesta petita circular altra vegada a Viu de Llevata.
0: I, com sempre, el punt de sortida, que és aquest petitet poble allargassat que forma Viu de Llevata.
1: Ah, això mateix, anem a començar a caminar. El poblet de Viu de Llevata és a la carretera que uneix la Pobla de Segur amb el Pont de Suert, i el que fem és, des del pàrquing que hi ha a l'entrada del poble, anem per la part baixa de les cases per anar a veure l'església de Santa Maria de Viu. És una església romànica del segle XII, d'aquí pugem al carrer Major, per anar a sortir del poble per la banda nord i enfilar-nos al petit turó del castell, penjat ben bé sobre les cases, i on encara hi ha algunes petites restes del castell medieval que vigilava el poble i el port de Viu. Sortim del turó per la banda de llevant i baixem pel camí d'accés al castell a una petita barriada de Viu per sortir del poble pel camí del Molí, que ens va baixant suau per entre antigues feixes abandonades per la zona anomenada de les Guardioles, seguint un camí medieval empedrat. Baixem a creuar la capçalera del barranc de Viu, o riuet de Viu, per un petit puntet de fusta, i just a l'altre cantó veiem les runes de l'antic Molí de Viu. Anem a traspassar un altre torrentet i de seguida trobem les runes també de la Casa de la Mola. El que fem aquí és anem seguint un corriolet que gira cap a ponent i ens mena per entre camps abandonats a creuar encara un altre torrent sec abans de fer una petita anada i tornada que per l'esquerra ens acosta a l'entrada d'un petit engorjat calcari molt estret per on s'escola el barranc de Viu entre gorgs que ens impedeixen el pas si no volem fer descens d'engorjats. Doncs bé, reprenem el caminet per on veníem i comencem a enfilar pel Solell en una zona erma i pedregosa, seguint un senderó fitat,

0: que ens mena a anar a creuar un tros amunt al barranc de Sallent, és un afluent del barranc de Viu, i creuar també una antiga zona de conreus que ens enfilen a un ample llom obert on trobem rastres d'una pista. Fem un petit tros d'aquesta pista i la deixem de seguida per baixar a creuar el barranc de les Llongues, també afluent del barranc de Viu, en un punt que l'aigua ha format tot un seguit de petits gorgs a la roca. I per l'altra marge d'aquest torrent, el camí ens du a anar a baixar un petit grau empedrat per superar una petita cinglera i al cap de res fem una altra petita anada i tornada que ens porta a la cova d'en Badia. És una balma amb una boca de grans dimensions i una quinzena de metres de profunditat, situada en un colze de la cinglera, obrada a l'exterior per fer un tancat, i a l'interior de la qual hi ha un parell de punts per on surt aigua, que forma un petit rierol, i al de fora la vegetació selvàtica ha anat guanyant l'espai i s'enfila per diversos freixes ufanosos. Retornem al camí i un tros enllà, a la base de la cinglera, anem a una altra balma on hi trobem unes vies d'escalada i al costat una bonica zona de caus de roca despreses que conformen tot de raconets agradables, també paradís per als escaladors. Bé, desfem llavors el trosset de la cinglera i anem a baixar per camps, erms, per anar a traspassar altra vegada el barranc de les Llongues i ja de pla anar fins a un trencall on per l'esquerra podem fer una altra anada i tornada per pujar a veure el salt d'Escoves, el punt per on el barranc de les Llongues es despenja per un voladís de la cinglera en una raconada molt bonica. Altra vegada el camí principal, el que fem és anem a creuar per segona vegada el barranc de Sallent i fem també una altra anada i tornada per anar a veure el Salt de Noè. És un amfiteatre vertical desplomat per on s'escola el torrent fent una cortina d'aigua que al de sota forma un gorg preciós d'aigües cristal·lines. D'aquí anem a passar per un bonic pont de pedra sobre el barranc de Viu, amb vistes aigües amunt sobre els gorgs que hi ha a la sortida d'aquell petit engorjat on havíem anat a treure el cap al començament de l'excursió. I just a l'altre cap del pont tenim un caminet que, aigües avall, entre boixos i pins, ens porta a una cova petitoneta on acabem de baixar per un trosset de corda sense més dificultat. D'aquesta petita coveta retornem al pont i ja només ens queda remuntar per terreny obert, per un llom pedregós, un antic camí empedrat que ens retorna a la part alta del poble i d'allà acabem de baixar fins al pàrquing de la punta de baix del poble.
1: Molt bé, doncs descrita la ruta, anem amb la corresponent fitxa tècnica, que comencem, com sempre, amb la distància recorreguda.
0: Estem parlant de 7,3 quilòmetres.
1: Desnivell.
0: 385 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Quant de temps hi invertirem?
0: Posem-hi unes 5 horetes xinoixano per poder contemplar el munt de llocs interessants per on passarem.
1: Grau de dificultat?
0: Posem-hi un 1,5 sobre 5, però uns petits passos una miqueta sense més dificultat.
1: Internet.
0: Trobarem la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Barranc de Viu de Llevata, salts d'aigua i coves pels camins vells, d'un usuari amb propostes força interessants que ja hem seguit alguna altra vegada, que es diu Aventura't.
1: Doncs gràcies, Xavi, fins al proper programa.
0: Salut i República.
2: Hola, em dic Anna Tura i segueixo parlant del meu recent viatge a Nova Zelanda.
1: Doncs seguim voltant per Aotearoa, o Nova Zelanda, segon capítol de la ruta que hi va fer l'Anna. Reprenem el fil de la narració a l'illa nord i acabarem saltant cap a la sud, però abans encara ens resta per conèixer el llac més gran del continent oceànic, un volcà de forma acadèmica perfecta, un conegut restaurant de fast food dins d'un avió i un poble que es declara república independent. Com us ho podeu perdre, tot això? Doncs vinga, ara mateix ens ho explica la natura, els quaderns del viatger.
2: El llac Taupo és el llac més gran de Nova Zelanda, és el més gran d'Oceania i és un llac d'aigua dolça. El llac Taupo es pot visitar amb vaixell, pots anar a veure una pedra que hi ha dels maoris, com un gravat. I després una de les coses famoses del lloc Taupo és anar a menjar al McDonald's, que pots menjar dintre d'un avió, que és l'únic McDonald's que pots menjar dintre d'un avió de veritat. És un avió petit que l'han posat allà i que dintre hi ha taules per menjar i després hi ha un altre edifici amb més taules, no? Però la gràcia és anar allà i fer-te la foto a l'avió. Del Lake Taupo fins a Waimarino, la zona del Tongarino, vas per la carretera, hi ha diverses parades, que veus miradors, llacs, i arribes a Waimarino. Aquí, a la zona de Rotorua, és una mica paisatge volcànic. Pel camí veus algun volcà, però Nova Zelanda en general és tot molt verd. T'hi plou molt. Aquí, a Tongariro, teníem previst fer una de les rutes de trekking més famoses de Nova Zelanda, que és el Tongariro Alpine Crossing, que és una travessa de 20 quilòmetres i 800 de desnivell, que has de reservar un autobús i has de demanar un permís al govern de Nova Zelanda. I aquí ens ho van cancel·lar per mal temps. Llavors vam fer plan B. Vam anar al centre de visitants del Parc Nacional i ens van recomanar anar a unes cascades, les Taranaki Falls. Després vam anar a Punaruku Falls i després vam anar a les Mangawera Falls. O sigui, vam anar visitant cascades. Després de Tongariro, ja ens en vam anar per una de les carreteres més boniques de Nova Zelanda, que es diu la Forgotten World Highway, que és una carretera secundària per uns paisatges superverds i té diversos punts on parar. Per exemple, passes per Gurjat del riu Tangaranakawi, hi ha el Hobbit's Hole, que és un forat, un túnel. Hi ha la tomba d'en Joshua, que era un dels topògrafs que feia aquesta carretera. Hi ha diversos miradors i després passes per un poble que es va declarar república independent, Wangamomona, que fa gràcia parar perquè si vols te sellen un passaport dient que has estat a la república independent de Wangamomona. D'aquí arribes a la zona del Mont Taranaki. És un volcà perfecte, tipus Mont Fuji, i a la zona del voltant hi ha moltes excursions per fer. Nosaltres aquí el temps també ens va fallar i només vam anar fins a un pont penjant que en principi havia de tenir vistes al volcà, però no el vam veure. I al final vam anar a dormir a Hawera. Després de Hawera ja vam anar cap a Wellington a agafar el ferri. Pel camí vam parar algunes platges que hi ha, que perquè vas baixant per tota la costa oest, i vam arribar a Wellington. No vam tenir temps de visitar Wellington i vam anar ja a agafar el ferri per travessar a l'illa sud a través de l'estret de Cook. Hi ha dues companyies que te fan la travessa en barco, depenent de l'horari, agafes una o l'altra. El trajecte són unes 3 hores i mitja amb el barco fins a arribar a Picton. L'arribada a l'illa sud es fa a través dels fiords de Marlborough Sounds. Aquests fiords són com molt suaus. Per exemple, la zona de Fiordland sí que recordo una mica els fiords noruecs, però aquí poder no. És un paisatge també molt i molt bonic, tot verd i tot d'illetes. A Picton, com que vam arribar al vespre, perquè el trajecte de Hawera a Wellington eren unes 4 hores, travessar 3 hores, una cosa i l'altra, vam arribar al vespre, vam dormir a Picton i després ja vam agafar una altra carretera panoràmica, que aquí a Nova Zelanda hi ha moltes carreteres panoràmiques, que era la Queen Charlotte Drive, que va de Picton a Havelock. I és una carretera de moltes i moltes curves. Un estil carretera de Lloret a Tossa, diríem. Hi ha moltes curves perquè és una zona molt, una costa molt agresta. És com una costa brava, diríem, no? Quan vam arribar a la platja de Warakiri Beach, no pots arribar en cotxe, has de deixar el cotxe i després has de caminar uns 20 o 30 minuts fins a arribar a aquesta platja. Feia molt de vent, però el lloc és com molt especial i molt bonic. A mi me va agradar molt veure aquella platja. Aquella hora que vam arribar ja quasi no hi havia gent. Vam passejar-nos per la platja, vam fer fotos i realment era un lloc molt bonic. A Havelock no vam parar. Després d'aquí vam anar cap a la platja de Warakiri Beach, que aquí era una cosa personal meva que volia anar a veure aquesta platja, que és la que surt a la foto del fons de pantalla del Windows, que no sé si us heu fixat mai, que és també com una cova i surten dos pedres al mig del mar. Jo cada dia, quan arribo a la feina, veig aquella foto. I quan vaig saber que allò era Nova Zelanda, jo vaig voler anar allà. Això ens va costar com unes 2 hores ben bones de carretera arribar a aquesta platja. I el bo que va tenir va ser que per anar a aquesta platja vam passar per Waikorapupu Springs, que és una surgència d'aigua també molt, molt clara i transparent. És el manantial més gros de tot l'hemisferi sud d'aigua freda. És una aigua sagrada, és un tresor per als maoris i està prohibit banyar-se i fins i tot tocar-la. La Queen Charlotte Drive, la Warakiri Beach, tot està dins el Parc Nacional Abel Tasman, que és un, em sembla que és el primer parc nacional que hi va haver a Nova Zelanda.

i fins aquí hem arribat. Moltíssimes gràcies, com sempre, per escoltar el programa que hem fet amb molta estima l'Andreu Ortega al control de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres, Jaume Monés, des de l'edició i presentació. Recupereu els programes al web martorelldigital.cat a l'apartat de Ràdio Martorell. Nosaltres tornem la setmana vinent parlant de moltes més coses aquí, sempre de territori. Salut i que tingueu una molt bona ruta.

0: Hola, hola, benvinguts a un podcast que el que pretén és posar una mica d'ordre allò que es cou durant les estones de pati de secundària. I si una cosa s'hi cou són hormones que alteren testosterona, que ens posa bastant a to, i canvis físics que no sempre són com ens agradarien. Ai, l'adolescència, aquella etapa que ho capgira tot i que potser ens fa ser una mica Dorian Gray, ja m'enteneu. Aspirar a ser sempre una altra versió de nosaltres mateixos. Allò que no tenim, més alts, més forts, més prims, més rossos. Ei, el so d'aquest timbre indica que comença l'hora del pati, el moment que tots estàvem esperant, així que tothom fora de classe, que avui toca reflexionar sobre la pressió estètica.
1: Hi ha matins que dic posar el vestit més bonic i és que no m'agrada.
2: A primària eres feliç, no t'importava res i només volia jugar i passar-ho bé.
3: Jo soc partidària que no hi ha un cos ideal.
0: Sou gordòfobs?
2: Com canviar tant la moda és com que a vegades no trobo el meu lloc.
4: No hi ha que jutjar-se ni jutjar.
0: Què tal? Soc el Cristian Oliver, soc professor de secundària i si hi ha una cosa que tinc clara és que entendre els adolescents és més complicat que trobar-li sentit als Sony Angels. Oi que sí? No sé què en penseu. Bé, en fi, ja veig que teniu aquí ganes de parlar, us veig amb ganes, aquelles cares, i no m'estranya amb el tema que tractarem avui a l'hora del pati, la maleïda, ferotge i esgotadora pressió estètica. I és que aquesta mala amiga, que és capaç d'envair-ho tot a través de les xarxes socials, del cinema, dels llibres, afecta cada cop més a edats joves, no? I quines en són les seves conseqüències? Doncs ja ho sabeu, dietes, trastorns alimentaris, complexos, necessitat d'utilitzar milers de filtres allà quan pengem una fotografia, gordofòbia i una infinitat de maldecaps que només ens aporten malestars i preocupacions innecessàries. Per parlar-ne, al pati d'avui hem convidat 4 estudiants de secundària que sou els millors, la veritat, ja us ho dic ara. Com esteu?
5: Molt bé, molt
0: bé. Bé, sí? Sí. Va, vaig a presentar-vos. Per un cantó tenim la Noelia, de 14 anys. Hola, Noelia, com estàs?
6: Bé, molt bé.
0: Cursa tercer d'ESO i troba guapíssim el Martín Urrutia i la Kiara Oliver. No seràs tu fan d'OT?
6: No.
0: Va seguir l'última edició, entenc, no?
6: Sí.
0: Estàs esperant ja que se n'estreni una nova o...?
6: Crec que no va ser igual.
0: Has seguit les seves carreres després o...?
6: Sí.
0: Sí? Tens sí. El Martín i la Kiara controladíssims, oi?
6: Sí.
0: Al seu costat, aquí al meu davant, tenim la Júlia, que també té 14 anys, cursa tercer d'ESO, i està convençuda que la persona més guapa del món és el Michael B. Jordan. Qui és?
2: És un actor que és molt guapo i, a més, quan fa pel·lícules ho fa molt bé. Bueno, i deixa marcat.
0: El buscaré, eh? I de tercer d'ESO també és la Bianca. Hola, Bianca, com estàs?
7: Hola, molt bé.
0: Ella en té 15 i troba una absoluta bellesa. Atenció, eh? El Noah Centineo, no sé si ho he pronunciat bé.
7: Sí.
0: I la Bella Hadid.
7: Sí.
0: Que són actors i una model, no? Un actor
7: exacte.
0: I una model.
7: Qui, sí.
0: A quines pel·lícules has vist el Noah?
7: Doncs mira, el Noah és de tots els nois que em vaig enamorar. Està al Netflix. És,
0: bueno, vale, ja sé, ja sé.
7: De l'època de la pandèmia, diguem-ne. I després la Bella Hadid és una model que, bueno... Bueno, la seva germana és encara més coneguda, que és la Bella.
0: Ah, sí.
7: I ella és la Gigi.
0: Bueno. Molt bé. Sí. Don, i per últim amb el Jordi. Hola, Jordi, com estàs?
8: Molt bé.
0: El Jordi té 14 anys, va a segon d'ESO, i la persona que troba més guapa és l'actor Jan Buixaderas. I qui
8: sí.
0: No? El segueixes? El tens allà controlat?
8: El tinc controlat. L'únic que ara no sé què està fent perquè ha deixat el musical que està fent, i a veure si es ve cap a Barcelona.
0: Molt bé. Fetes les presentacions, us diré una cosa així d'entrada, i és que m'encanteu, m'encanta que estigueu aquí. Tinc moltes ganes d'escoltar-vos, i més amb aquestes mirades de seductors i de seductores que feu. Jo no sé si podré estar concentrat. Dit això, ara us demano... Ara baixo una miqueta les revolucions i us demano que feu un exercici mental. Vull que tanqueu els ulls i que us imagineu que de sobte sou això que molta gent ara mateix està escoltant. Una veu, només una veu. I que us oblideu dels braços, dels cabells, de les cames, dels pits, de la panxa... Tot fora, eh? Creieu que seríeu una mica més feliços i us sentiríeu més alliberats perquè hi hauria menys complicacions? Ara ja podeu obrir els ulls. Què? Què me'n dieu? Seríeu una mica més feliços? Estaríeu més tranquils?
2: Sí.
0: Sí?
7: Sí.
0: Com ens enreden a vegades amb els cossos, no? I amb els malestars. I ara una altra pregunta d'aquelles que són una mica difícils de respondre i jo m'incloc, i és: a vosaltres us agrada el vostre cos? Qui vol començar? A veure. Júlia.
2: Va, comença jo. Jo penso que pot ser que sí, pot ser que no. Perquè de vegades em provo un vestit, un pantaló i penso, bueno, m'agrada, però d'altres, és que depèn. Si acabo de menjar, pues no. Mm-hmm. Perquè em veig més inflada.
0: O sigui, tu notes un canvi automàtic, sí, des del moment que acabes de menjar.
2: Sí.
0: Ostres.
2: Prefereixo però... no vestir-me, no provar-me res.
0: Uau. Tu, Bianca,
7: jo
0: t'agrades?
7: Depèn del dia. O sigui...
0: Depèn del dia.
7: Per exemple, si vaig de compres i això, i em poso en el mood, no? I llavors ja, doncs, em veig guapa i tal. Però si hi ha matins que dic, és que em puc, jo què sé, posar el vestit més bonic i és que no m'agrado, saps?
0: Anar provant-te mil coses i no hi ha res.
7: Sí, sí, em desespero a vegades.
0: I anar de compres també pot ser molt positiu i molt negatiu, perquè clar, aquell dia típic, no?, que et proves la roba i no et va re bé i entres en bucle, no? I tu, Jordi, què? Tu t'agrades? T'agrada el teu cos?
8: Coincideixo amb ella, que sí, dia no, et poso això sí, em poso això no. Depèn.
0: És curiós, perquè no acabem de trobar una resposta claríssima, És un dubte, un dia sí, un dia no. Noelia, tu què?
4: També depèn del dia i també de l'època de l'any. Mm-hmm. Perquè, per exemple, en estiu sí que si has de posar-te un banyador o tal... jo, per exemple, a mi no m'agrada... Jo soc que em poso pantalons a l'hora de banyar-me perquè no m'agrada com em queda en bikini. Mm-hmm. I perquè tampoc és incòmoda. Llavors, també depèn molt de l'època de l'any.
0: I aquestes preocupacions que m'esteu ara barbaritzant, les teníeu quan éreu més petits? És a dir... Quan tens 10 anys, 8 anys, 5 anys, Bianca, tu dius que no.
7: O sigui, jo ho penso, em miro en fotos i dic, és que jo si estigués així no m'agradaria, però és que en aquell moment
0: no
7: que em donava igual, o ja. Sigui...
0: I per què creus que ara sí que li donem tant de valor? És perquè estem en aquest període que el cos canvia i que a vegades no canvia com volem, o que estem més pendents del que diran? No sé, Júlia, tu què vols?
2: Jo penso que sí, que també a l'institut veus molts tipus de coses, molt diferents, i que també això és com una pressió que et compares i al col·le, a primària, era com que eres feliç, no t'importava res i només volies jugar i passar-ho bé.
0: Mm-hmm. Jordi, tu també penses igual, no?
8: No.
0: No?
8: No, jo és que sempre he sigut molt presumit.
0: Ostres.
8: Llavors, pues sempre... Ha sigut
0: quanta estona t'estàs tu per pentinar-te? A veure, jo vull saber-ho,
8: Bueno, depèn del...
0: És que jo admiro aquests pentinats, o sigui, jo no sé com els feu, aquestes coses.
8: Ha costat trobar el pentinat que més m'agrada, i més amb el meu cabell complicat, però m'aixeco al matí i el primer que faig és vestir-me i després dutxar-me, i llavors em mullo el cabell, em poso la cera, després la laca, me'l deixo secador, pum pam, i estem, però es tarda.
0: Bueno, per desgràcia, del que estàveu comentant ara, no?, que quan a mesura que ens estem fent més grans ens costa acceptar-nos, és una cosa que pensa la majoria de la societat, no acabem d'estar mai satisfets, sempre ens falta o ens sobra alguna cosa... Vaja, que al final mai no acabem d'estar feliços, no? Si us sembla, el que podem fer ara és anar a tafanejar patis de veritat, a veure què n'opinen sobre això.
9: No sóc feliç o del tot feliç amb el meu cos. Per comentaris que escolto o referents que segueixo, sento que no entro en el canal de bellesa.
10: Sí, jo la veritat és que sóc molt feliç amb el meu cos.
11: Estic molt bé amb el meu cos, tinc una molt bona relació amb ell i no el canviaria per res.
12: Estic content, doncs, perquè al final és el meu cos i sí que va canviant, però és el cos que m'ha tocat tenir.
9: Des que em vaig tallar el cabell i tal, sí que he rebut més comentaris, m'han afectat bastant. Li dono tanta importància a cada mínim comentari que em diuen que això acaba amb mi.
10: Jo estic prim, llavors no es poden ficar... Amb un cos prim és difícil que es fiquin.
13: Sí que s'han posat en el meu cos. Poso que molts alumnes per estar una miqueta passadet. Perquè no estava gros de no ser saludable, sinó estava una miqueta passadet.
9: Va haver una temporada de la meva vida en la que em vaig restringir bastant menjar. Durant els dies podia arribar a passar-me un dia sense menjar. Però una dieta estricta amb les calories que puc menjar o no... Això mai ho he fet.
10: Jo no li trobo cap sentit, a no ser que sigui necessari, en fer dieta. Per què treure't els bollicaus del berenar, no?
13: Sí que he fet dieta per estètica, he fet una dieta bastant estricta.
10: No, mai he fet dieta per estètica, tot i que sé que hi ha actualment molta gent que ho fa.
9: És impossible que tots siguem iguals, cada cosa és bonic a la seva manera. No hauria d'existir un cos ideal. Tots són perfectes i... Tot és subjectiu, així que potser a mi un cos sembla preciós i a una altra persona li sembla horrible.
10: Sí, sí que hi ha un cos ideal. Per exemple, per l'home, és un cos alt, és un cos fort, prim... Això és el que penso jo, però és molt raro
12: perquè jo estic en contra del que penso jo. Jo no trobo que tindria que haver un cos ideal. Com a les nostres ments, que aquest cos és l'ideal, doncs clar, al final se't queda.
13: No crec que existeixi un cos ideal. A cada persona li agrada un cos.
12: No haurien de ser objecte de burla, per tant, el cos ideal és el que cadascú consideri ideal.
0: Déu-n'hi-do, no? Sí, què en penseu del que heu sentit? Hi ha algun dels comentaris que us ha impactat més, Jordi?
8: Un on han dit que sí que hi havia un cos ideal, m'ha semblat, no sé. Jo soc partidària que no hi ha un cos ideal, primer de tot.
0: Perquè tu has entès que estaven dient que sí que hi ha un cos ideal i, a més, que té una forma concreta que seria...
8: alt, fort...
0: Uh-huh. El típic cos que veiem, potser...
8: els anuncis de colònia.
0: Ahà. Uh-huh. Clar, i s'ha parlat en aquestes veus que sentíem de patis, s'ha parlat també de menjar i de no menjar, no? També. No sé, parlàvem de l'ideal. On trobem aquests ideals? Quin és el veritable ideal de bellesa? Què en penseu? Perquè sé que hi ha un que ens imposen, però quin és el veritable ideal?
8: Per mi el veritable ideal és el que a tu t'agradi per tu mateix, el que tu creguis que és més còmode per tu i amb el que tu siguis feliç.
4: Coincideixo.
0: Noelia, tu vols afegir alguna cosa sobre això?
4: Que hi ha hagut, crec que era una veu d'una noia, o no sé, però que deia que durant una època va estar dies sense menjar i és una cosa que jo ho he vist en gent i durant una petita època jo també ho vaig fer i és que la ment et pot passar una molt mala jugada en aquest sentit de els estereotips i tot el relacionat amb el teu cos o el... sí, el teu cos.
0: I com vas trobar solució a aquest problema? Perquè ara ho comentes com ho vaig detectar i
4: no, o sea, tampoc va ser molt temps, perquè o sea, crec que va ser un mesos. Uh-huh. Però és, no sé, també amb la companyia de la gent i amb distreu-te amb altres coses.
0: Us ressona a la resta dels que esteu aquí, a sí. Bianca, Júlia... Bianca, digues.
7: Bueno, a veure, o sigui, jo era també molt partidària de pensar que no hi havia un cos ideal i jo de petita deia, ui, és que la gent que, per exemple, pateix anorèxia, és que jo no podria perquè m'encanta menjar. Llavors vaig arribar a la secundària i és que em vaig... no sé, vaig veure que tothom estava super preocupat i doncs com aquests pensaments negatius... Mm-hmm. A mi també em van començar, o sigui, a resonar pel cap.
0: Un canvi també de primària i secundària, no?, en aquest sentit.
7: I, bueno, sí que hi havia vegades que, per exemple, no menjava o algun dia no menjava, i clar, jo crec que el més difícil d'això és demanar ajuda, perquè és una cosa que no és tan normalitzada cada cop més, però no sé, penso que molta gent pensa que t'hauries d'avergonyar.
0: Sí, sí, jo moltes vegades, com que la persona que ho pateix li fa vergonya o té por del que diran, al final també hem de posar el pes també sobre l'entorn, no? Heu vist alguna vegada algun company que llenci el menjar a la paperera a l'hora del pati, que no mengi l'entrepà sencer, que... Júlia, tu sí.
4: A veure, jo també he sigut aquest
0: company. Tu has sigut aquest company.
4: És com que penso... millor no menjo i així m'ahorro després tenir que fer esport i baixar aquestes calories. I és com que és un pensament constant que al final és com que costa molt de controlar. Mm-hmm. I has de saber controlar-ho o demanes ajuda, com ha dit ella, que és, també és molt difícil. I has de trobar com la teva manera de solucionar-ho i pensar molt.
0: Us dono una dada. Entre un 11 i un 27% dels adolescents estan en risc de desenvolupar un trastorn de la conducta alimentària. I ara jo us vull fer una pregunta i vull que sigueu molt sincers. Sou gordòfobs?
4: No,
0: Jordi? No. Hi ha una resposta contundent aquí, unànime? Bianca?
7: Bueno, sí que quan jo vaig passar aquest període de primer d'ESO, amb aquests pensaments negatius va haver-hi una època que jo, per exemple, veia una noia amb pantalons curts i si tenia les cames més gruixudes deia, i aquesta com va? I clar, era un segon i jo pensava, a veure, Bianca, el que has pensat, perquè, o sigui, tu estaves en contra de tots aquests comentaris i totes aquestes coses.
0: I vas caure també tu, no? Una mica.
7: Sí, però jo no ho deia, o sigui, eren pensaments i...
0: Clar, el fet de pensar-ho ja és... I com et vas sentir tu mateixa?
7: Fatal. Ja. És que deia, Bianca, o sigui, tu eres d'aquestes persones que deies que això estava fatal.
0: Clar. I creieu que, per exemple, aquests comentaris negatius que podem fer, perquè això era un pensament, però moltes vegades es fan aquests comentaris, acaben afectant a l'autoestima de la persona o creieu que la gent té força i diu, va, no, és igual?
8: No, o sigui, no hi ha força, en plan, afecten. Per un cas personal, jo me'n recordo que abans portava el cabell mohicano i, bueno, pues jo estava superfeliç, tal qual, arriba, m'ho vaig a l'estiu i arribem al col·le i clar, tot el món, ui, ui, ui, i me'n recordo que m'ho veien comentaris negatius de, ui, que no et queda fatal, és molt lleig, no sé què, i em van començar a dir els xulos de la classe.
0: I ara, en canvi, és el pentinat de moda que el veus a tot arreu, eh?
8: Sí, actualment sí, clar, ens estem ficant que anava a cinquè de primària.
0: Clar, com canvien les modes i com això també ens fa veure una cosa més atractiva que una altra quan, no, en un moment concret.
8: Sí, sí, i això ja em deien pelo caballo, pelo velociraptor, wow. I era com...
0: I com ho vivies, tu, això? T'afectava o t'era una mica igual?
8: Home, a mi m'afectava. Em mirava al mirall i a vegades deia, per què? Per què? Però a vegades intentava com seguir amb mi i dir, vale, fes-t'ho, fes-t'ho, fins que hi havia un moment on també jo mateix em vaig cansar, però també els comentaris van fer molt.
0: I la gent
8: que
0: feia aquests comentaris, amb quina intenció creus que els feia?
8: Doncs no ho sé, perquè ho vaig arribar a parlar amb ells i em deien, no, és que és broma, és que jo tal li dic no sé què, és que jo tal li dic no sé quantos, però...
0: Sí, podia ser que comencés com una broma i al final aquella broma acabés sent una cosa recurrent i que t'acabés afectant, no?
8: I també crec que s'ha de veure amb qui tens una confiança per fer aquesta broma i amb qui no.
0: Uh-huh. I a les xarxes socials, el model de cossos que veiem, Noelia, és el que veiem en el nostre dia a dia? És a dir, quan sortim al carrer, els cossos que veiem són els que veiem que trobem a les xarxes socials, a Instagram. Creieu que el fet de mostrar-nos uns cossos tan perfectes, tan ideals, fins i tot unes vides, no? Però centrar-nos en els cossos, això ens afecta... com una mica la nostra autoestima o no?
6: Cada cop sí que es veuen més diferents cossos a les xarxes socials, però, per exemple, fa dos anys sí que hi havia uns cossos ideals i...
0: I ara no els veus?
6: Ja, però no tants com abans. I ara sí que hi ha més creadors de contingut que sí que
0: sí,
6: es mostren tal com
0: són. Diversitat.
6: Sí.
0: Això esteu d'acord, que hi ha una certa diversitat ara?
8: Sí. Crec que cada cop es... és més potent el missatge body positive, que és com aquest pensament, i cada cop més gent l'està donant a veure, i crec que és important, també.
0: Jo veig una mica perillós a vegades a les xarxes socials quan surten vídeos de gent molt esportista que et recomana fer una rutina i tal, i si vols aconseguir això, has de fer aquests exercicis. Tu després a casa te poses a fer-ho i no tens aquell cos. Al final, s'està donant una imatge una miqueta falsa, no?
7: Sí, i jo crec que el problema és que la gent no sap diferenciar quin és el contingut real i quin no ho és, saps?
0: Clar, exacte, això
7: quin
0: és...
7: Quin porta 20 capes de filtre i quina és la persona que no, que s'ha fet un selfie i mira, l'ha pujat i ja està.
0: Doncs just això ho parlem en Patis de Veritat, el sentim i a veure què n'opinen.
14: Penso que les xarxes socials tant poden ajudar a estimar o a odiar els nostres cossos. Més aviat a odiar. No tot el que veiem en les xarxes socials és veritat. Hi ha molta gent que fa servir filtres per sentir-se més bé i no tenir tanta inseguretat.
15: Si els que triomfen tenen un cos que s'assembla molt poc al meu, com m'han d'ajudar a que m'agradi si no hi ha ningú o no segueixo cap referent que sigui com jo?
16: Allò te va influenciant inconscientment allò entre el teu cervell i tu et sents malament amb el teu cos.
17: I tu potser estàs bé amb les teves cames, veus una influencer que les té perfectíssimes perquè se les ha operat, llavors dius, vaya merda de cames.
15: Filtres que em facin estar més prima o no, això no ho he utilitzat mai perquè al final la gent que ho veu és la gent que em coneix i no trobo la necessitat de mentir. Si tinc aquest cos, el tinc i punt.
16: Avui en dia hi ha molta més diversitat i no només en les pel·lícules i sèries, sinó també en, per exemple, passarel·les de models.
18: És que des de petites ens han inculcat que la princesa és una noia prima i, en canvi, la dolenta és una noia més grassa, lletja...
19: També surt així, com un nen més gordito, més baixet, però després et poses a veure i és sempre el pringat, el que tot li va malament...
20: Re, un 3% de personatges de les pel·lis eren grassos i racialitzats també molt poc percentatge. Jo penso que hi ha molt poca diversitat, realment.
11: També és veritat que crec que ara ja actualment s'està començant a canviar i s'està començant a representar amb més diversitat corporal. Jo crec que és el millor que es pot fer.
0: Bueno, ja veieu com està el pati, així que tornem al nostre pati, que estem aquí més tranquils. Vosaltres creieu que sou víctimes de referents que hem vist a sèries, a pel·lis, en relació al seu cos, o no? A vosaltres no us afecta?
7: Jo sí. O sigui, jo era molt de princeses Disney, com ha dit la nena aquesta.
0: Ostres, clar. I aquí hi ha moltes coses que ens poden afectar, no només del cos, no?
7: Exacte. Però és que jo em fixava en tot. O sigui, a mi m'agrada molt la moda i jo em fixava en les models, en les influencers i encara. Llavors, bueno.
0: I quines coses, per exemple, veies en aquestes princeses Disney que després tu volies replicar i no podies?
7: Home, els vestits aquests, així que queden amb la...
0: La cintureta així de petita, no?
7: Exacte. I jo deia... Bueno, sí que fins que no vaig créixer, no em vaig adonar, o sigui... Vaig veure una influencer que ho comentava, que era aquesta influència de la indústria de Disney i que era molt perillosa.
0: Abans he de reconèixer que heu dit que hi havia més diversitat a les xarxes socials, però si vosaltres entréssiu al vostre telèfon i miréssiu la lupa, quins cossos trobaríeu? Serien cossos perfectes els que us sortirien com a recomanacions? Serien cossos habituals?
8: Sí, crec que sigui...
0: A la vostra lupa, és a dir, al vostre algoritme.
8: Crec que es parla més, però és veritat que si jo l'entrés a la meva lupa veuria coses molt ideals, i és el que ha dit un noi de que superen i tal, de que parlen de que cadascú ha d'estar supercontent amb el seu cos i tal, i porten 20 quilos de plàstic, 20 hores de gimnàs...
0: Aquí jo vull fer una pregunta també que val la pena que... Tu, evidentment, Jordi, també, però aquí les noies que reivindiquin la seva opinió. Creieu que les noies teniu més pressió estètica que els nois? I aquí val tota l'opinió, Noelia.
6: A veure, depèn molt, perquè, clar, els nois també tenen una pressió de que has de ser fort, no pots plorar, no res d'això.
0: Que llavors, també tenen una pressió afegida,
6: claro,
0: no?
6: Llavors,
0: jo
6: tinc un amic que és una mica més femení de l'habitual i no l'insulten perquè no... Vamos, com l'insulten.
0: Clar. I tu, Júlia, observes que hi ha una pressió més forta cap a vosaltres? O no? Al físic,
2: Jo penso que, en tant al físic, una mica potser sí. Perquè els nois sí que és veritat que és això el que ha dit, que és a l'hora de... que no poden plorar, han de ser forts, que no... És com que es veu malament si ploren. Però sí que és veritat que a les noies... És com que la pressió de... si sóc així, potser li agrada tal noi, si em fico això, li agrada a les persones... És com que trobo que potser hi ha més pressió en tant al físic.
0: Clar, vosaltres sou esportistes? Practiqueu esport?
2: Sí.
0: Us agrada?
2: Sí. Sí?
0: Sí. Ja us pregunto, practiqueu esport per salut o per estètica?
2: Les dues.
0: O...
6: Per ninguna.
8: Les dues.
0: Per cap,
7: Per cap, sí.
0: Passió. O sigui,
7: perquè m'agrada.
0: Perquè t'agrada. Ostres, aquesta és la gran resposta,
6: Passió.
0: Tu, Jordi, no estàs dient res.
8: Les dues.
0: Sí?
8: Vaig passar una època on vaig fer més esport pel tema físic, fins que a poc...
0: O sigui, vas arribar a obsessionar, tu creus?
8: Sí, vaig arribar a obsessionar.
0: I que t'afectava,
8: Sí, m'afectava, perquè veia molts companys, clar, som una època de canvis, i jo he tingut sempre un retras del creixement, per això sempre he sigut més baixet i tal. Clar, veia que la majoria dels meus companys començaven a desenvolupar-se, a doncs, estar més forts, tenir més múscul, i clar, a mi no passava perquè anava més retrasat el creixement. I això em va afectar molt i em vaig obsessionar molt amb el bàsquet i tal, que feia en aquell moment.
0: Ara entenc que estàs en un altre punt, no?
8: Has dit un altre punt on...
0: Gaudeixes de l'esport, ara?
8: No, perquè no m'agrada.
0: Va. Però practiques, m'has dit,
8: Practico per salut.
0: Vale.
8: Faig trail i a casa també vaig fent coses.
0: Molt bé, això està perfecte. I, clar, per no allunyar-nos del tema aquest dels cossos, al final, abans ho dèiem, no?, que anàvem a comprar i ens costa trobar roba de la nostra talla o que ens encaixi les modes, no?, que ara, per exemple, que es porta tota la roba ampla... Bueno, jo he hagut de fer un esforç d'acceptar com em queda una roba ampla quan jo em veig més ampla, més amb més volum, no? Vosaltres heu viscut això de que les modes a vegades, en comptes d'ajudar-vos a sentir-vos més còmodes i més guapos, us sentiu pitjor, us ha passat? Sí, sí, Júlia.
2: A veure, jo trobo que com canviar tant la moda és com que a vegades no trobo el meu lloc, el meu tipus de roba, de pantaló, de samarreta...
0: I les talles són realistes o no?
2: Ja, això és el que m'agobia a mi, que... Si me'n vaig a compres i em provo, per exemple, la talla M, a vegades és més gran o més petita. I clar, si em provo la talla S, és més petita i és com que ja començo a pensar molt i com a maltractar-me mentalment.
0: Clar, o sigui, allò que s'ha de convertir en gaudir, en comprar, s'acaba convertint en una tortura, no? A vosaltres també us passa una cosa així, no?
7: Sí.
0: Abans ho comentàveu. Bueno. Deixem un moment aquí al debat, perquè ara és l'hora de l'entrepà. Que, com sempre diem aquí, és la cosa sagrada de l'hora del pati. N'hi ha tants com cossos de nois i de noies a l'escola i el que tenim aquí no és comestible, almenys us recomano que no us el mengeu, però ens farà donar-li voltes al cap. A veure, Júlia, et trio a tu com a voluntària per fer els honors. Obre l'entrepà, a veure què trobem a l'interior. A veure què hi ha aquí, en aquest entrepà. també n'ha embolicat.
2: Un pa.
0: Hi ha un pa, a veure, però volem saber de què és aquest entrepà, perquè potser, pot ser de fuet, pot ser de formatge...
2: Ostres.
0: Opa, no és d'embotit, eh?
2: Ho llegeixo?
0: Sí, hi ha un missatge que has de llegir, a veure què diu.
2: Descobriu que la vostra companya, Xènia, vomita el que menja per esmorzar i s'està aprimant molt. Què feu?
0: Descobriu que la vostra companya, Xènia, vomita el que menja per esmorzar i s'està aprimant molt. Què faríeu? Ja veieu que aquest entrepà ens planteja una situació, un conflicte, i hem de trobar una possible solució. Qui vol començar? Noelia.
6: Vale. Jo el que faria seria primer preguntar-li si ho està fent i si... Bueno, primer preguntar-li si està bé.
0: Uh-huh,
6: ja de primeres.
0: T'aproparies, per tant.
6: Sí, i si i de normal si està fent això... jo tenia una companya que es va posar a plorar quan ho vaig preguntar. Llavors, el que necessiten és una abraçada.
0: Molt bé,
6: o sea, ostres. No, ni dir-li no facis això, sinó
0: clar, no
6: una
0: abraçada. No fer-la sentir malament, no fer-la sentir culpable per una cosa que potser segurament ella sap que no està bé, sinó donar-li un suport.
6: Ja.
0: I la resta què faríeu? Perquè aquí hem de trobar una solució entre tots, a veure.
8: Jo coincideixo amb la Noelia de que pues, una abraçada està amb ell, o ella, bueno, uh-huh. ella en aquest cas, però també crec que, per una part, crec que s'ha d'estar també una mica present en el punt de dir-li, has de menjar.
0: Per tant, tu et plantaries com a amic i diries, sé que estàs fent això i t'ajudo.
8: I t'ajudo, exacte.
0: I si no, donaré una abraçada.
8: Aquí ja...
0: Perquè tu li volies fer una abraçada com a la Noelia, però després potser de l'abraçada ella et diu, és que no vull. És que Jordi, no vull menjar. És que després de menjar em veig gorda, no? Com deies abans. Què faries?
8: Clar, aquí no sé què faria. Crec que pues, estaria una mica més constant amb ella, parlant, ajudant-li, fent-li, per exemple, l'hora de l'entrepà, perquè molta gent així que li passa pues, que té aquests problemes com anorexia i tal, que els costa menjar, pues, fer-li aquest moment de l'entrepà, que pues, per ella és difícil, pues, ajudar-la, fer-li que sigui més amè, que sigui més un moment que no sigui tan dur.
0: Que no sigui com una cosa negativa, no?, el moment de menjar. Bianca, tu què faries?
7: Jo primer li preguntaria, i després, depenent de si vol la meva ajuda o no, si la vol, doncs em quedaria present a l'hora del pati amb la Xènia en aquest cas.
0: Acompanyant-la mentre menja el seu entrepà.
7: Exacte, però no parlar...
0: Que no li llenci la paperera.
7: Exacte, no parlar de menjars ni del seu problema, sinó de la vida. I si no la vol, doncs jo crec que avisaria, o sigui, a la meva tutora i a la seva.
0: Jo ho estava pensant, no?, que potser una de les coses que es pot fer és demanar ajuda a un adult, no? Evidentment, donar-li el suport... Ui, l'adult que diu que no, però jo crec que a vegades els adults ens poden ajudar en molts sentits. Digues, Júlia.
2: A veure, jo, si la veig que està vomitant o plorant en aquella situació, no li trauria el tema, no li diria per què ho fas o intentaria parlar amb ella perquè no ho faci, sinó que em sentaria al seu costat i, evidentment, intentaria evitar d'alguna forma el fet que estigui vomitant o que en aquell moment estigui passant una mala estona, que ho passarà igual, però que sí, més a més, com ha dit abans, i que... entengui d'una certa forma no recordar-li el seu problema, sinó parlar d'altres coses que sé que li agraden.
0: Com el que comentava la Bianca,
2: sí.
0: No? Que aquella estona sigui... Bueno, estic aquí amb tu i no estem parlant del problema, no?
2: Sí.
0: Però jo trobo que val la pena destacar que sí que cal demanar ajuda a vegades, no? I demanar ajuda a un adult no és una derrota. A vegades ens donarà respostes que potser nosaltres no sabem trobar. I ara us dic que ara estem encarant la recta final d'aquest episodi d'avui de l'Hora del Pati. I sabeu com? Sabeu com encarem aquesta recta final? Convertim-vos en caps d'estudis. Ara tindreu el poder suprem, perquè jo us diré tres frases que s'han escoltat en un pati de veritat i haureu de deixar una d'aquestes tres persones que han dit una d'aquestes porrades sense pati. D'acord? Per tant, tindreu aquesta oportunitat de castigar algú. Alerta perquè el percentatge de red flags és altíssim. Tindreu una estoneta per posar-vos d'acord perquè només una d'aquestes tres persones, encara que segurament es mereixerien els tres quedar-se sense pati, només un podrà no anar a l'estoneta de descans. I ho haurem de decidir entre tots. Us sembla bé? La primera és la Daniela, que ha dit: la gorda de classe m'ha mirat malament. Ha dit això. Veig aquí cares, veig reaccions... El Roger, la seva frase estrella és normal que els guapos de l'institut trobin parella abans que la resta. Caram amb el Roger. I el Biel diu: faré cada dia 30 flexions i així agradaré més a la Carla. Bueno, ja veieu que totes aquestes tres frases estan al voltant, giren al voltant del cos, de la bellesa, del físic. A veure, la Daniela: la gorda de la classe m'ha mirat malament. El Roger: És normal que els guapos de l'institut trobin parella abans que la resta. El Biel, faré cada dia 30 flexions i així agradaré més a la Carla. S'obren les apostes. Qui mereix quedar-se sense pati?
6: Jo crec que l'últim, com és ella?
0: L'últim és el Biel, el que diu de les flexions.
6: Jo crec que ha caigut una...
0: En una trampa.
6: Sí, ha caigut en una trampa de... que és, vol agradar-li a una persona i està amb el seu cos incòmode. Llavors, clar, aquesta persona no hi hauria que castigar-la, sinó parlar amb ella.
0: Ai, ostres, que bonic això, molt bé, molt bé. O sigui, que més que recomanar-lo sense pati, li recomanaries una estoneta potser llegint alguna cosa o algun assessor, no?
6: I ja sense pati un dels dos.
0: Molt bé, però tu l'abraçaries, no, també, al Biel, sí, segurament? Jordi, tu què? Amb qui deixes sense pati? La Daniela, el Roger o el Biel?
8: Ho tinc molt clar, la Daniela.
0: La Daniela, eh? La Daniela, perquè... que ha dit allò de la gorda de classe, sí, m'ha mirat malament.
8: Perquè els... És veritat, és que és la que més ha sobrepassat el límit.
0: S'ha passat. Clar, i què li diries a la Daniela? Si fossis la cap d'estudis, o el cap d'estudis, què li diries?
8: No sé què li diria, però...
0: Perquè, evidentment, es queda sense pati. Això ja està clar, això ja està decidit, no?
8: Per part teva està clar. És que no sé què li diria. Li diria, doncs, que està malament, que... Freixir paraules... No sé què li diria, ho hauria de pensar.
0: Veiem aquest tic-tac, eh? Vull dir, hem d'anar ràpid, perquè el temps passa. Bianca.
7: Jo deixaria fora la Daniela.
0: Ai.
7: I li diria que, bueno, primer de tot, que en un futur ella pot ser aquesta persona perquè no sap si la...
0: Perquè el món gira, no deixa de girar i mai no sabem com serem en el futur, no?
7: Exacte, si la gorda de classe, entre cometes, està passant, doncs, per alguna malaltia o alguna cosa.
0: I a més que veure la gorda com una cosa negativa és...
7: És més coses que gorda.
0: Molt bé. Júlia, arribem al final del tic-tac, eh? A veure.
2: Jo li diria que pensi abans de parlar i que pensi, en plan, que es fiqui en la situació de l'altra persona. Perquè a vegades una sola paraula pot fer tant de mal.
0: Per tant, jo crec que escoltant-vos hi ha una unanimitat, direm el nom de la persona, la Daniela, el Roger o el Biel, perquè jo crec que hi ha una unanimitat de qui es queda sense pati. I és la Daniela. Molt bé, jo crec que estava clar, estava molt clar. I, a veure, jo crec que val la pena reflexionar sobre... No? Com cal respectar els companys i tot això. No sé si voleu afegir alguna cosa de tot el que s'ha comentat, perquè a mi, escoltant-vos, Bianca, amb això que has dit, no? De ostres, com canvia el món, com... No sé, m'ha semblat molt interessant. Hi hauria alguna cosa que li diria amb el Roger, per exemple, això de que els guapos de l'institut troben parella abans? No sé, diríem alguna cosa, perquè al Biel ja li hem dit clarament que ha de veure alguna cosa, però al Roger...
8: Pues li diria el mateix que li diria la Bianca a la Daniela, que... Ara els guapos són aquests, però qualsevol dia és el que tu trobes lleig. Que el món gira.
0: Clar, jo vull fer-vos una pregunta perquè ja estem a punt d'arribar al final. I teniu en el vostre entorn algú que hagi patit un trastorn, que per tant li hagi afectat? Com ho heu afrontat, això, vosaltres com a amics? Com ho heu fet?
8: Bueno, jo no ho he patit de prop. Sé de gent que ha estat al meu costat. Bueno, que ara està present, però en aquell moment no ha estat present. Llavors, no sé què li diria... Estaria amb ell. És sobretot, crec que el que necessita la gent que té algun trastorn és companyerisme i que l'entenguin, sobretot. Que l'entenguin i que li facin passar un bon rato, una bona estona.
0: I com podem fer per desintoxicar-nos d'aquestes males influències que veiem a les xarxes, aquesta cosa que ens atrapa? Què podem fer, Bianca, Júlia?
7: Jo ho veig pràcticament impossible. O sigui,
0: sí, igual, hem d'acceptar-ho ja.
7: No cal acceptar-ho, però crec que cal donar una educació. I, o sigui, per exemple, a mi a primer d'ESO em van fer xerrades de trastorns i era, bueno, és que...
0: I et serveixen aquestes xerrades?
7: En aquell punt ja no, perquè ja estàvem totes les nenes ja amb coses ficades al cap, llavors hauria de ser en un cinquè de primària, per exemple.
0: Ara, o sigui, ara mateix. Abans, i com haurien de ser aquestes xerrades perquè realment us facin un impacte en la vostra manera d'actuar? Júlia, Noelia, voleu dir alguna cosa?
2: Bé, jo crec que quan fan les xerrades normalment parlant com que només parlen en general, no parlen un tema específic. Jo penso que tindrien que pensar més una mica en nosaltres. O sigui, ho fan, però em refereixo a l'hora de que nosaltres ho patim. Vull dir que a vegades parlen molt del per què. Si no, ja, jo crec que tindrien que parlar de com passar-ho, com viure-ho, com
0: acompanyar,
2: sí,
0: també.
2: Exacte.
0: Clar, o sigui, més des de la part pràctica, no passes a la part teòrica, no? Que el risc sabem que hi és. I, clar, les xarxes socials, què podem fer? Com podem evitar tots els problemes que hi ha allà? Noelia?
6: És que el poder evitar no es pot evitar perquè hi ha gent que
0: deia també
6: encara que s'ho diguis, ho seguirà fent. Llavors, el... com que això de que facin xarles de com passar-ho o com ajudar, no què és. Perquè jo crec que és més fàcil saber-ho que com passar-ho o com...

0: Sí, sí.
1: Sí, va ser un punt, va ser una decisió teva de, a partir d'aquest moment, vull sí, que el meu algoritme sigui en positiu. No?
2: Exacte, perquè és que tu anaves passant i és que era tot, per exemple, et sortia una dona que acabava de tenir un fill i és que es mostrava o sigui, com abans, i és a dir, a veure, s'ha de mostrar també la cara negativa de les coses.
1: I tant.
2: I no sé.
1: Que no és la dura realitat, sinó la realitat a seques, sí. No? Vull dir, al final ens falta moltes vegades aquesta part del que trobem en el carrer. I a casa, els pares, les famílies, què poden fer per ajudar-vos? Perquè hem parlat de classe, hem parlat també de l'amic, però les famílies, Jordi, com poden donar suport a una persona que està en aquesta situació?
3: Les famílies, apoyant-te, entenent-te i estan atent una mica al teu dia a dia, estan atent què consumeixes. Crec que sobretot la família és qui més ha d'estar i qui més, sobretot, perquè una mica ha d'estar, si és amics de veritat.
1: I tant.
3: Però la família ha d'estar atent i fer-te veure la realitat, fer-te veure quina és la realitat i fer-te les coses... En plan, òbviament, estar amb tu i que no t'ho facin passar malament, però sigui un moment on ho has de passar malament perquè toca menjar i has de menjar perquè has de menjar.
1: Clar.
3: Crec que han de ser ells que han d'insistir en això.
1: I potser haurien d'evitar, també val la pena que fem una mica de crítica, no? Haurien d'evitar alguns comentaris que poden fer del vostre físic, de no sé què, no?
2: Sí.
1: Potser... No dic que ho facin malament, pobres, segur que ho intenten fer de la millor manera, però quan trobes una
0: trobada familiar...
1: La brometa, yeah. O la típica trobada familiar, ai, que has crescut molt, no? Ai, sí. Que t'has fet... T'has posat molt alta, no sé què, i potser tu no acabes de sentir-te del tot a gust, no?, amb el teu cos. Què penseu d'això? Us heu trobat en casos així?
2: Sí, penso que cal també educar els pares, perquè veure, per exemple...
1: Cal un podcast per a les famílies, eh?
2: Exacte, que... Ells, per exemple, quan eren adolescents, la majoria no tenien xarxes socials.
1: Yeah.
2: Llavors, no és que això ara sigui... A la meva època havies de menjar i ja està. Bueno, és que a la teva època no hi havia aquesta pressió, potser, saps?
1: Pot ser. Sí, sí. La resta, què en penseu d'això?
0: Jo penso que sí, que a vegades, com he dit abans, has de pensar, però ja és com que no estan tan a l'actualitat, potser ja pensen que el que va passar a la seva època segueix passant. És com que no són conscients del que poden dir.
1: Jo, escoltant-vos, la veritat és que em quedo tranquil. Sempre ho dic aquí al podcast perquè realment veig que enteneu aquest tema, veieu l'arrel del problema i voleu trobar-li solució. No? A mi m'agradaria, abans d'acabar l'episodi d'avui, que cadascú de vosaltres es quedés amb una idea, amb un titular de tot allò que s'hagi comentat i que us emporteu a casa i segurament ens farà pensar a tots, no?, amb aquesta últim resumet del capítol. Noelia, amb què et quedes de tot el que hem comentat?
0: De que... O sea, jo crec que en aquesta taula com que tots tenim una idea molt clara de que no hi ha que jutjar-se ni jutjar. Que hi ha que no passar de tot, però sí que centrar-se en un mateix i en les teves amistats o el teu entorn per saber si... per adonar-te si algú està passant realment malament, fixar-te.
1: Molt bé. Jordi.
3: Jo crec que amb el que em quedo és que tu no pots controlar els que els altres fan, per molt que et molesti, per molt que et molesti, però pots controlar el que tu penses, el que tu fas i el que dius.
1: Bianca, tu amb què et quedes?
2: Jo, primer de tot, que si t'estàs veient en un moment dur, doncs que no dubtis en demanar ajuda i que no tinguis vergonya ni por. I que si, per exemple, tu no pots comptar amb l'ajuda dels teus pares, doncs parla amb la teva tutora, amb l'amic de... O sigui, amb el pare del teu amic, el que sigui, però
1: tu quedis per tu, no?
2: Exacte, perquè és que després això surt.
1: I
2: si no surt ara, sortirà doncs, en 3 anys i serà pitjor.
1: Que bé que diguis això. Júlia.
0: Jo em quedo amb el recolzament de les amistats i de les famílies, perquè sí que és veritat que, com has dit tu abans, és molt important el recolzament d'una família, però jo penso que quan ho he passat és... he necessitat més una amistat, perquè sí que és veritat que potser em veuen al col·le, quan quedem, i és com que ho veuen des d'un altre punt de vista.
1: I ara sí que la mala notícia d'avui és que hem acabat ja l'episodi, hem arribat al final de l'Hora del Pati amb aquests 4 tertulians de luxe que heu estat sincers, autèntics i realment molt inspiradors. Moltes gràcies, Noelia, Jordi, Bianca, Júlia, pel vostre entusiasme i per haver-nos fet sentir part de la vostra estoneta de pati. I els que ens esteu escoltant, gràcies també per ser-hi un cop més. L'Hora del Pati s'acaba, tothom a classe i fins al proper episodi.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Ets a punt d'escoltar un podcast amb so immersiu binaural. Aquesta tecnologia et permetrà escoltar els diferents sons com si l'acció passés al teu voltant. Per gaudir d'una millor experiència auditiva, et recomanem utilitzar auriculars durant la seva reproducció.
2: Doncs no me la coles, senyora podcaster, que potser tu en saps més de jugar amb les paraules, però jo sé quan em volen manipular i quan no.
3: Estic lligada, no em puc moure. Com vols que aprofiti res? Sense el portàtil no avançarem. És game over per la teva filla. Per tots dos.
2: Per tots tres. No t'oblidis d'en Pol. Però tens raó. Necessitem l'ordinador.
3: I t'arriscaràs a sortir del cau?
2: No pateixis. No serà cap risc. Sé com moure'm sense que em vegin.
3: I em deixaràs aquí sola? Pensa que podria...
2: No podria res, Iris. No mouràs ni un dit. Encara que no ho vegis, Iris. Estàs monitoritzada. Clar que no ho pots veure. Així que o l'ordinador ens obre camí o s'acabaran les 48 hores. I ja saps què significa això, oi?

0: Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu, onze, dotze, tretze, catorze, quinze, setze, disset, divuit, dinou, vint, vint-i-un, vint-i-dos. 23, 24, 25,
1: 26. Iris, com havíem quedat? M'ho estàs fent realment difícil, això, eh?
0: No.
1: Tu creus que jo vull fer-li mal al teu fill?
2: Mare, estic bé. Mentre tu et portis bé, jo estaré bé. Mare, m'escoltes?
0: Com puc saber que ets tu i no una gravació d'abans? 37, 38, 39.
1: Me l'he endut amb mi. Si ell no és aquí per salvar-lo, tu tampoc faràs res per marxar.
0: Ets fora de veritat? Què veus, fill?
2: 45. L'elefant de llums.
1: Ja està. Tens aquí les preguntes.
0: 45.
1: Deixa de fer-te mal. Et necessitem per continuar parlant amb la inspectora. La vida dels nostres fills és en joc. No trigarem.
0: No sabia quan trigaria, així que vaig decidir comptar-ho, segon per segon, que van fer un total de 3.794 segons, 1.897 si ho dividia entre dos, meitat d'anada i meitat de tornada. No eren només números, marcaven un patró. La casa o refugi d'aquest desgraciat era a 31 minuts i 37 segons d'aquest fosc i humit soterrani. Em vaig tatuar la xifra al cervell. 1.897 segons. Era un marge curt, però potser era l'únic que mai més tindria.

0: Ai, Iris, ja s'ha fos el misteri que hi havia entre nosaltres? Semblem una parella caduca, que li s'alegra de l'arribada de l'altra.
1: No sé qui podria alegrar-se de tenir-te a prop.
0: Ui, aquesta llengua de podcastera és verinosa.
1: Tens ordinador?
0: Vols que entri a Instagram, sí?
1: Busca un accés directe.
0: Accés directe, sí, perfecte. Ja som dins.
1: Si vols que t'ajudi, m'hauràs de destapar els ulls.
0: Ni parlar-ne. No, jo t'ho vaig llegint tot i tu em guies.
1: Com vulguis. No perdem més temps. Entra a l'inbox.
0: L'inquè?
1: Busca una mena d'avió de paper. Una icona. Diria que és damunt del cor.
0: Sí, sí, ja l'he trobat. Fet. 300 missatges.
1: I n'hi ha algun sense llegir?
0: 6. Però són posteriors a que desaparegués.
1: Aleshores, vés als últims que va obrir. Mirarem de desfer què va fer.
0: Un tal Ferri 08, que jo no sé qui és, li proposa de quedar. Just el dia que va desaparèixer. Ha de significar alguna cosa.
1: No ens avancem. Pitja el seu nom i descriu-me les fotografies que té penjades al seu compte aquest Ferris.
0: Hi ha motos, moltes motos. No sembla que siguin seves, però... té pinta de fanàtic. També té algunes fotos de classe. Sí, són nois i noies asseguts en pupitres, fent cares rares, com seductores.
1: I quin comentari fa d'aquestes fotos?
0: En una d'elles també hi surt la Mònica. Aquest Ferri 08 és company de classe de la meva filla.
1: És un bon fil del que estirar. Li preguntarem a l'inspectora que li pregunti què van fer quan van quedar.
0: Sí, puc descobrir on viu i anar-hi jo directament i trencar-li la cara.
1: Aquí tots tenim ganes de justícia, però no ens podem precipitar. Digue'm què ha escrit aquest nano a les fotos.
0: A totes les de grup hi diu el mateix, els chats i les Stacys. Però ara que m'hi fixo, ell no hi és en cap de classe. Ell només les fa. Després n'hi ha algunes d'ell sol. És un tap de bassa. Mira, aquí surt amb dos col·legues amb ulleres, però quins friquis. Mira, aquí diu, som la resistència.
1: Serà una espècie de joc de rol?
0: No trigaria pas gaire a carregar-me jo aquesta resistència blandengue. Una bona hòstia, iau.
1: Potser va desaparèixer abans de quedar amb ell. Hi ha altres missatges d'aquell dia?
0: Ho busco. Mira, sí. Una amiga li envia cors a una story. Anava tan guapa. I aquí... aquí hi ha un altre missatge estrany. Del mateix dia, d'un usuari que no sé si podré llegir... 42.D3CIB3L.
1: No sembla una persona, no.
0: No té foto de perfil. A veure què diu. No.
1: No, no què? Què hi diu?
0: És la convocatòria a una festa secreta.
1: Clar. Els tres són S. 42 decibel.
0: I per aquí envien la ubicació.
1: Joder, i on és?
0: El descampat del Pla de l'Alba, on han trobat el propietari del mòbil des d'on em va escriure. Mort.
2: 48 Hores és un podcast interactiu de Ràdio Televisió de Cardedeu, amb el suport de l'Institut Català d'Empreses Culturals i la Generalitat de Catalunya. Un guió d'Emma Mussoll, protagonitzat per Júlia Genís i Xavier Ripoll.

0: Ràdio Rubí comença Musical Express. El programa on hi trobaràs totes les cançons que han fet història i que tenen una història al darrere. Esteu preparats per 60 minuts dels millors èxits de tots els temps? Comença Musical Express amb Francesc Vila.
1: Hola, què tal? Molt bona nit. Un altre dilluns amb tots vosaltres. Sintonises Ràdio Rubí 99.7 FM. Sintonises Musical Express, aquest programa que t'ofereix la millor americana music i el millor country amb els millors hits dels 70s i 80s. Rep una salutació ben cordial del que estarà, com sempre, punxant la música Francesc Vila. Avui, programa íntegrament dedicat a l'americana music i al millor country. Aquest programa que fem aquí des de l'estudi número 2. 200. Fetes les presentacions, comencem ja amb Musical Express, amb música de Cody Jinks, una cançó dedicada a totes les mares i una cançó que va dedicar realment a sa mare. Amb un concert en directe des del Red Rocks, va fer pujar a sa mare per cantar tots dos junts, mare i fill, aquest Mama Song. Música de Cody Jinks, benvinguts a Musical Express.
2: I'm from Fort Worth, Texas. We are honored to be here with you. Mama, you want to sing one?

Estem escoltant la música de Warren Hayden, acompanyat per la seva banda, els The Ogliers. Banda que es van visitar l'any passat aquí a Barcelona i on nosaltres vam ser presents i tenim un gran record. El seu vinil, a més amb el seu firmat per ell mateix, pel Warren Hayden. Això es diu I Can, Way Up. Segueix la sintonia Musical Express. Segueix la sintonia de la millor country music, la millor música americana. Això és Young Wolf. Això es diu That Girl in Texas.

A Ràdio Rubí els dilluns toca country. I was all but 22. I think at the time. Country que el pots gaudir amb un bon whisky. Jack Daniels, Johnny Walker, George Tickle, Jim Beam. Whisky que el pots combinar amb una bona dosi de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.

Estem escoltant música de Hertel Miles, acompanyada pel gran Willie Nelson. Això es diu Don't Call Me. Ens recorda que tens un correu electrònic al qual pots dirigir-nos per si vols demanar-nos alguna cançó o fer-nos una suggerència. musicalexpressrubi@gmail.com musicalexpressrubi@gmail.com Ell és Rainy Foster. Això es diu Great Show on Earth.

0: memories of your...
1: Estem escoltant la música de Roseanne Cash. Això es diu Mississippi in You. Segueix a sintonitzar amb Musical Express. Això és Radio Rubí, 99.7 FM. Pots escoltar-nos a través d'aquí o de radiorubí.cat. Els dilluns toca Musical Express, la millor americana music i el millor country. Avui programa íntegrament dedicat a això. Música ara de Shine Profit, entrant molt fort dintre la Music Row Country Breakout Radio Chart, la llista oficial de country més gran. Això es diu Long Life Country.

0: des de Columbia, des de Tennessee. Shine Profit, això és Long Life Country.
1: T'agrada més el country de Melon i Cannon? O el que fa Cody Jinx? Potser els Mavericks? O la música de Charlie Crockett? Sigui com sigui, els trobaràs tots a Musical Express. Dilluns, de 9 a 10 de la nit, Musical Express, perquè ens encanta la música.
0: Banda legendària d'Oklahoma, Turnpike, en trobadors. Aquesta és la preciosa All Time Feeling.

musicalexpress@gmail.com és el correu electrònic al qual pots dirigir-te per si vols demanar-nos alguna cançó. Què és el que va fer la Sandra de Martorell? Que ens va demanar una cançó precisa que es diu Hand You Down i que a nosaltres també ens encanta, de Kylie Butch. No marxem de l'estat d'Oklahoma per sentir Hand You Down per la Sandra de Martorell amb Kylie Butch.

Tots els dilluns de 9 a 10 del vespre, escolta Musical Express. Tots els èxits dels 70 i 80. Mitja hora de pop i rock i mitja hora de country. Combinat amb la millor American music. The only thing wrong with the Saturday night is waking up on Sunday morning. Musical Express, amb Francesc Vila.

donant-li ritme a la nit. Amb Garrett Bradford, des de l'estat de Texas. No. Això es diu Keep On Divin'. Ens anem ara cap a l'estat de Virgínia. Els 49 Winchester, amb la seva peça anomenada Favor. Favor.

Abans estàvem escoltant música de John Pardy amb Hey California. I ara ens arriba Clark Hill, això es diu One Beer. Anem cap a Colorado. Els Rail Benders. As Grass or Grass.

Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop-rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.

I amb la música de Ryder Grimes ja em despedeixo a tots vosaltres. Això es diu Time Pass. Been one hot summer. Rep una salutació ben cordial de que ha estat, com sempre, punxant la música, Francesc Vila. Espero que hagis gaudit de la selecció musical d'avui. Ens tornem a retrobar, si Déu vol, el proper dilluns. Que passeu una bona setmana.

0: És mitjanit.
1: Tot seguit us oferim la reemissió del programa Obert per Vacances d'avui. Bon dia, obrim per vacances.

0: Compartim bicicleta en aquest cas, Carlos Vives i Shakira. Déu-n'hi-do, aquest tema tan xulo que ens porta, a mi em porta molta ressonança de l'estiu. No només pel videoclip, també, i per la frescor de la cançó, bé, sinó perquè pertany a una època, no? Allò que diem de que les cançons es relacionen amb una temporada. Temporada estiuenca, la bicicleta. D'això va avui la nostra pregunta de bicicletes, però molt, molt concretes, de mallots grocs, d'etapes de muntanya, del Tour de França. Llévame tu bicicleta, pa' que juguemos buena etapa y en chancleta, que se te quede un dedo. M'encanta, per cert, allò, mirant la lletra de la cançó, que ja sé que és molt fresqueta i bueno, i la podríem estar comentant i tal. Allò del despreocupado i despelucado, no, està molt bé. Jo crec que fa molt d'estiu, potser per això me recorda també a mi aquesta etapa més estival. Ai, vinga, va, que connectem amb Ràdio Televisió Cardedeny i en aquest cas saludem l'Estela Muñoz. Estela, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Hola, hola. Què tal?
1: Molt bé.
0: Sí? Com esteu per Cardedeu?
1: Moltes bicicletes.
0: Sí? Escolta, feu... Com teniu el temps, la climatologia? Perquè que si havia de ploure, que si no havia de ploure, que si havien de baixar temperatures, nosaltres estem aixafogosos igual aquí, a Tarragona?
1: Nosaltres seguim també igual. Vull dir, no sí. Ha canviat gaire.
0: No?
1: Ja està núvol, però fa calor, igual.
0: Val, s'ha quedat tot a l'escalfor, no? Els núvols han tapat tota la terra i s'ha quedat l'escalfor entre la terra i el cel. Déu-n'hi-do. I què preguntem avui concretament? Estela, quin és el tema del dia?
1: Doncs avui us proposem un dilema que segur que molts heu viscut, que, com deies, és saber si sou més de mirar el Tour de França o fer una bona migdiada mentre es passen aquestes bicicletes. Perquè reconeguem-ho, Núria, el Tour és molt maco, hi ha passatges espectaculars, pots de muntanya, però també té aquells moments de carretera llarga, ritme tranquil i una veu de fons que sovint es converteix en un gran moment per poder fer una becaina.
0: Sí, sí, sí, i al final un es cansa ja de veure imatges de penya estranya
1: també.
0: Disfressada, vull dir, al principi fa molta gràcia, mira com va disfressat, però després ja estan habituals, no? Que ja és rutina. Sí, sí.
1: Per això avui volem saber quin és el vostre cas, si heu començat a mirar la cursa i heu acabat dormint, o sou d'aquells que acabeu veient l'etapa final. Llavors volem saber experiències, anècdotes, migdiades memorables, discussions familiars per al comandament. Volem saber-ho tot.
0: Molt
1: llavors,
0: bé.
1: O sigui, com seria, sempre...
0: Ho ampliem a migdiada i tele, no? Una mica...
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Llavors tenim el nostre Instagram obert per vacances, on podeu fer arribar els vostres missatges o també on podeu enviar nota de veu al nostre número, que a veure, Núria, si avui em surt bé. És el 696-16-46-65. Allà podeu explicar-nos tot si sou més a mirar o de dormir el Tour de França.
0: A veure, torna-me a dir el número perquè el deixaré apuntat i així ja el tindrem.
1: 696-16-46-65.
0: 46-65. Vinga.
1: Sí.
0: Ja està, fet. I doncs gràcies, Estela. Així ho farem, deixarem missatges i a partir de les 10 del matí tornarem a connectar per saber, doncs, això, si preferiu, veure el Tour o dormir-lo. Moltes gràcies, guapi. Fins
1: ara. Ens veiem. Fins ara.
0: Dues hores de l'Obert per Vacances en què passaran tots aquests continguts.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Parlarem del Tour de França, de bicicletes, de fer migdiades, però entrarem en el programa amb una entrevista doncs, prou potent d'estiu, com és la campanya de la fruita Terres Lleidatanes. N'hem parlat al començament del programa, no? Començament de temporada, com qui diu, però segueix repetint allò que ja ens temíem, que és que s'avança la collita de les fruites a causa de les altes temperatures i altres ingredients meteorològics, que tampoc ajuden massa la campanya d'enguany. Ens centrarem concretament en la collita de la pera. Tot això a Lleida. Des de l'espai de recomanació de lectures que ens porten des d'Ona la Torre, avui lectures per enriquir el nostre vocabulari en català. I marxarem cap al Picat perquè allà tenim emparaulat cada any, cada estiu, una entrevista mítica i que ens fa molta il·lusió poder-vos fer arribar. I és que es prenen molt seriosament el tema del pubillatge, les pubilles, els hereus. Doncs cap al Picat anirem avui per saber com és aquest acte de pubillatge i què significa triar això, representants de la població a tot Catalunya i a tot el món, de fet. En temps de connexió amb Premià us ensenyarem com podeu fer allò que costa tant, que és desconnectar de la feina i connectar amb les vacances. Sabeu aquells primers 3-4 dies de vacances en què encara esteu pensant en la feina? Doncs no. Avui intentarem aprendre a fer un clic per fer la desconnexió ràpida i no perdre ni un sol moment de les vacances. Us donarem un apunt de jardineria, ara que tenim en la nostra terrassa, el nostre jardí, no? Muntat a casa, amb qualsevol raconet que tinguem a casa, doncs sabrem com podem posar-lo a raser de alguns visitants inoportuns que ens els podrien desfer, que ens els podrien malmetre. I per altra banda, a Tarragona estem de festes i en aquests moments estan fent la baixada de l'aigua des de Sant Magí, crec que avui sortíem de Bràfim, i aquesta tarda entren a la ciutat els portants de l'aigua miraculosa de Sant Magí. I connectarem també. Doncs vinga, fet el sumari de continguts del programa, entrem ara sí en la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.

0: La primera connexió l'establim amb Girona. Saludem com cada dia el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Vosaltres també esteu de memorial com nosaltres dels atemptats dels 17A, no? A Ripoll ret homenatge a les víctimes dels atemptats 9 anys després, el 17 d'agost.
1: Així és, el consistori va organitzar un acte senzill en presència de familiars i associacions de víctimes davant el monòlit que fa uns anys es va instal·lar a la plaça de l'Ajuntament en record a les persones que van ser assassinades a Barcelona i Cambrils. Elisabet Carich, víctima que va perdre la seva mare, va destacar que les víctimes volen saber la veritat i que s'han sentit soles.
2: Nosaltres érem, el que hem parlat fins ara, persones normals que van anar a passar un dia a Barcelona, a les Rambles, i vam marxar totes dues, a punt de venir la meva filla i tot, i vam tornar sola. No entenem de política, no tenim cap idea de res, i ens va tocar. Vull que siguem conscients que ens pot tocar a tots, i demanem saber la veritat, perquè ens hem sentit molt sols, molt desemparats, i per això agraïm l'assistència de cada any en aquest acte, per poder continuar lluitant i si es pot esbrinar més del que serem fins ara.
1: De la seva banda, l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, va dir que després de 9 anys hi ha moltes incerteses que impedeixen acabar de fer net.
0: I el jutjat conclou que l'investigat per matar un home a Sils, això va ser l'any 2019, va actuar en legítima defensa i, de per tant, arxiva el cas.
1: La resolució del Tribunal d'Instància de Santa Coloma de Farners arriba després que el fiscal sol·licités el sobreseïment després d'analitzar les declaracions del sospitós i dels testimonis i les gravacions de les càmeres de videovigilància. Els fets van tenir lloc el 28 d'abril del 2019, cap a les 4 de la tarda, al bar de l'estació, on després d'una primera batussa, la víctima va tornar armada amb una ampolla trencada. L'investigat, que era cambrer del bar, li va clavar una única ganivetada per defensar-se i sense intenció de matar la víctima.
0: I en clau cultural, us expliquem que arrenca la 44a edició, Déu-n'hi-do 44, del Festival És Dansa de les Preses. Se centra en els anys 50 del Cercle de Cultura Tradicional Marbollenc.
1: La programació inclou l'estrena de l'espectacle Allò que som, de l'Esbar Marboleny, La nit és dansa, amb marbolets, l'exposició 50 anys trenant comunitats i sessions de l'espai de reflexió. Parlem de sobre la trajectòria de l'entitat. Fins al 23 d'agost, més de 300 artistes desplegaran una programació que sempre gira al voltant de la dansa d'arrel tradicional. Enguany el territori convidat és el País Basc i en l'apartat internacional hi ha companyies de Cuba, Indonèsia, Perú, Sèrbia i Sud-àfrica.
0: Moltíssimes gràcies per portar-nos l'actualitat gironina. Pau Villafanya. Fins demà.
1: Fins demà.
0: Propera connexió que establim amb Cugat, en aquest cas amb la Tina Forest. Tina, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Mira, comencem explicant-vos que la videoatenció ciutadana i les oficines mòbils de la Generalitat fan prop de 5.000 tràmits en menys d'un any de vida.
3: Sí, així ho revela el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en declaracions als mitjans, en els quals celebra les dades i emmarca la fita en la voluntat del govern de no fer tan complicat poder-se dirigir a l'administració.
4: Un dels objectius que ens vàrem fixar a l'inici de la legislatura justament era apropar, no?, l'atenció ciutadana al conjunt de la ciutadania de Catalunya, no fer tan complicat poder-se dirigir a una oficina d'atenció ciutadana. Hi ha hagut sempre una voluntat d'evitar que tant la burocràcia com a vegades l'àmbit digital en si mateix contribueixin a generar una distància entre la ciutadania i les seves institucions.
3: Concretament, l'oficina virtual ha fet 3.588 videoatencions des de l'octubre del 2025 i ha aconseguit una valoració mitjana de 4,95 sobre 5. Les 5 rutes de les oficines d'atenció ciutadana mòbils que s'han mogut pel territori, al seu torn, han prestat 1.181 atencions des de l'abril, la majoria de les quals vinculades a la identificació digital i a les prestacions socials.
0: I amb la vista posada ja de cara al setembre, USTEC veu complicat que es desconvoqui la vaga del primer dia de curs. Denuncia que no hi ha negociació amb educació.
3: Exacte, ho ha dit la seva portaveu, Yolanda Segura, que explica que no es veuen amb la consellera des de principis de juliol. Segura ha enumerat una sèrie de qüestions que s'han de negociar, entre elles el desenvolupament de l'acord subscrit amb Comissions Obreres i UGT i el que es va tancar al final de curs, al qual USTEC finalment no es va adherir perquè en consulta als docents es va rebutjar. En cas de produir-se algun avenç, ha remarcat que la paraula la té el col·lectiu a través de les assemblees constituïdes, que són les que haurien de confirmar si volen tirar endavant amb la vaga del dia 8.
0: I per altra banda, seguim parlant encara dels atemptats del 17A, i és que el president de l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes demana a les víctimes del 17 d'agost que encara no han rebut indemnització que s'hi adrecin. Els assegura que l'endemà cobraran.
3: Són declaracions del president de l'entitat, José Vargas, en reacció a la informació que apuntava el periòdico, que deia que encara hi ha 136 perjudicats que no han rebut una compensació per danys personals o responsabilitat civil. Vargas ha assegurat que totes les víctimes que estan a la sentència de l'Audiència Nacional han cobrat la seva indemnització i ha avisat que si les persones que no han percebut la reparació no estan al veredicte judicial ni tenen la condició de víctima, difícilment podran cobrar. D'altra banda, Vargas ha reclamat a l'Ajuntament de Barcelona que es posi les piles per poder fer una commemoració conjunta dels 10 anys del 17A de cara a l'any vinent.
0: Moltes gràcies, Tina Forés, des de Cugat. Una abraçada.
3: Una abraçada, Núria.
0: Arnau Vilà ens porta la informació de Terres de Ponent. Emunt. Arnau, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Els bombers han localitzat un cos sense vida. Això ha estat a la séquia del Cap de Pinyana.
5: Doncs sí, a més, després d'un ampli dispositiu de recerca que es va iniciar arran de la troballa d'una bicicleta abandonada en un canal al terme municipal de Torreferrera a primera hora del matí. I ja als vols de les dues del migdia, els bombers van localitzar el cos sense vida a la séquia del Cap de Pinyana, a Lleida. En el dispositiu han participat efectius dels parcs de Balaguer, Lleida i Almena, així com del grup subaquàtic del GRAE, el grup Caní i equip de drons. I també es va interrompre temporalment el cabal de la séquia per facilitar la recerca. Els efectius van localitzar el cos dins d'un sifó a prop del Col·legi Mater Salvatoris, ja al terme municipal de Lleida. La identitat de la persona encara no ha transcendit.
0: I un home de 34 anys ha ingressat a presó provisional després que els Mossos trobessin un home mort dins del seu cotxe. Això era el canal d'Urgell, a Golmés.
5: Un home de 34 anys, veí de Mollerús, s'ha ingressat a presó provisional acusat d'homicidi dolós i omissió del deure de socors. Els Mossos l'investiguen per la mort d'un home de 42 anys, també veí de Mollerussa, que diumenge va ser localitzat dins d'un vehicle volcat al canal d'Urgell, a Golmés. La policia va rebre l'avís poc abans de les 8 del vespre i en retirar el vehicle de l'aigua. Els agents van trobar la víctima al seient del passatger. Més tard van localitzar el propietari del cotxe al seu domicili en estat d'embriaguesa i amb diversos talls. Va ser detingut i ahir va passar a disposició judicial. I ara el jutge va decretar l'ingrés a presó provisional.
0: I ampliem la informació que us donàvem ahir. Us explicàvem que hi havia un incendi que es va declarar en un edifici del carrer Vallès de Lleida. Doncs finalment sembla que l'immoble haurà de ser enderrocat pels importants danys que ha provocat el foc.
5: Es tracta de l'edifici número 3 del carrer Vallès de Lleida, que haurà de ser enderrocat després de l'incendi que s'hi va declarar diumenge al vespre. El foc ha destruït 4 dels 8 habitatges de l'immoble i els bombers avisen que durant els pròxims dies encara es poden produir fumeroles, ja que l'interior de l'edifici no és prou segur per treballar en l'extinció. Ara, els veïns podran entrar avui a les 11 del matí i a les 7 de la tarda per recollir algunes pertinences.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Arnau Vilà, des de Emunt, Terres Lleidatanes. Una abraçada, company.
5: Que vagi bé.
0: I des de Tarragona mateix us expliquem, pel que fa a la demarcació, no?, que, per exemple, a Reus començaran el dia 24 d'agost, d'aquí a no res, a funcionar unes pilones que s'aixecaran automàticament al carrer Doctor Robert. Què vol dir això? Doncs que impediran, a partir de les 11 del matí, l'entrada a carrers, doncs, del centre, i per tant el centre quedarà una mica més inaccessible, més tancat al tràfic rodat i més accessible per als vianants. Bé, hi ha rutes alternatives. Riera de Miró, carrer del Roser, tot plegat, eh? Accedir al centre de Reus serà una miqueta més difícil per als cotxes rodats, per als vehicles rodats, a partir del 24 d'agost. Per altra banda, també, parlant de la capital del Baix Camp, els pisos de protecció oficial que es farien al carrilet i que anunciàvem ahir que començarien la tardor, doncs sembla que se'n podrien endarrere una miqueta perquè el solar que havien, la nau abandonada que havien d'enderrocar per fer els pisos, conté unes plaques de fibrociment que, en fi, necessiten tot un protocol per ser retirades. Per altra banda, parlant també d'habitatges públics, habitatges socials, a Torredembarra se'n construiran 34, però la notícia està en què l'Ajuntament ha cedit el solar del pàrquing d'autocaravanes, un aparcament, un solar, doncs, bastant mític a Torredembarra i que ara deixarà de fer aquesta funció per convertir-se això en els ciments d'aquests 34 habitatges d'ús públic. Però la notícia a Tarragona Ciutat la tenim baixant, la tenim des de Bràfim, baixant amb carros, amb cavalls, amb cantis, amb aigua beneïda i amb música. Música que aquesta nit sonarà d'aquesta manera.

0: Tarracó Surfers, una formació mítica de Tarragona encapçalada per la Joan Reig i que no pot faltar en cap revetlla i menys amb la de Sant Magí, que arriba molt fresqueta a l'estiu. Són cançons versionades en plan surfero. I el que fem ara és connectar amb el nostre company Pep Sunyer, però molt ràpidament perquè ens expliqui, doncs això, aquesta aigua de Sant Magí que van anar a buscar a Sant Magí lluny, a la Brufaganya, i ara estan baixant i arriba aquesta tarda a Tarragona. Pep Sunyer, bon dia i on sou?
1: Bon dia, Núria. Doncs mira, l'Argilaga, municipi de l'Argilaga, de Pedania de la Secuita, aquí al Tarragonès. És la tercera parada del camí. Han sortit a les 6 del matí els centenar de persones i els 6 carruatges des de Bràfim, on han fet nit, segona nit d'aquesta anada a buscar l'aigua, que diuen que és miraculosa, doncs, de Sant Magí. I avui que faran l'entrada triomfal a la ciutat. Això serà la tarda, quan repartiran al portal del carro tota aquesta aigua miraculosa. Ara estan esmorzant aquí l'Argilaga, els han rebut amb un toc de campana manual, tot el poble s'hi aboca i estan, com veiem, aquest centenar de persones portats a l'aigua, esmorzant. Nosaltres també anirem ara a esmorzar i d'aquí no estem sortint per seguir el camí, Vull dir que això és un no parar.
0: Podrem connectar amb tu després cap a quarts d'11, et sembla?
1: Sí, jo crec que estarem en algun punt del camí. Sí, estarem o a la Secuita o als Pallaresos, que anem seguint el camí. Pensa que hem sortit a les 6 del matí, per tant ja portem unes quantes hores. Sí, connectarem després.
0: Doncs vinga, connectem després i sabem això, com va tot aquest viatge tan mític de cada any. Pep Sunyer, moltíssimes gràcies.
1: Fins ara.
0: Fins ara. Doncs tanquem així la ronda d'actualitat i entrem en altres qüestions. Bàsicament, entrem en la primera entrevista del dia.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Jordi ens porta cap a Lleida. De fet, ja hem parlat sobre la campanya de la collita de fruita a Terres de Ponent. Ho vam fer a començaments de programa, en plan general. I ja avançàvem una notícia que sembla que s'està confirmant, que és que s'avança la collita de fruita dolça per la climatologia, per el temps doncs, tant per la calor baixa que està fent. La fruita madura abans es pot collir abans, però la climatologia ha incidit d'altres maneres també, especialment en el que és la collita de la pera Conference, una varietat més que mítica a terres lleidatanes. Va, que per saber-ne més, connectem amb UAU Lleida, amb la nostra companya Judit Castellà. Judit, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Tots tenim en ment, la pera Conference. És aquella llargadeta, sí?
1: I tant, i tant.
0: Avui és la protagonista de l'entrevista. Amb qui estàs, Judit?
1: Doncs estic amb el Jaume Gardenes, ell és el responsable de Fruita Dolça d'Unió de Pagesos. Molt bon dia, Jaume.
2: Bon dia.
1: Amb ell avui volem parlar perquè, com deia la Núria, la pera Conference és una de les peres de més producció a les nostres terres, però malauradament, si la setmana passada havíem d'explicar que començàvem aquesta campanya, just fa uns dies també havíem d'explicar que vent i granís impedeixen la comercialització de la collita de pera Conference a comarques com la Noguera i el Segrià. A hores d'ara, Jaume, com està afectant el temps en la comercialització d'aquest tipus de pera?
2: Bueno, el temps, a veure, al final ens ha vingut un canvi climàtic molt sobtat, vull dir, nosaltres ja fa anys que se'n parla i cada vegada ho veiem més aquí, vull dir, de manera que aquesta campanya s'està duent, estem parlant que portem més de 40 dies per damunt dels 38 graus. Ja no parlem dels 40-41, que estaríem parlant uns 25 dies, però pensem que els arbres amb aquestes temperatures no acaben treballant. A part, les diferents ventades o les diferents calamarsades, que enguany han set poques, vull dir, l'any passat estàvem parlant en aquest temps que sobrepassàvem les 15 calamarsades, enguany estem al revoltant de 5 o 6 calamarsades. Ens passa això, que la climatologia cada any ens afecta més a tota la producció de fruita dolça.
1: A hores d'ara, entenc que és precipitat, però una estimació de xifres d'impacte en aquesta comercialització la tindríem?
2: Bueno, nosaltres parlarem números globals. Aquí nosaltres ens basem molt en els números d'Afrucat. Ells es basen que hauria un 6% menys de producció de pera a nivell de Catalunya. Nosaltres, aquesta baixada de producció, l'hem més severa o més gran. Vull dir, nosaltres, quan parlem de baixada de producció, sempre parlem del potencial productiu de les nostres finques. Uh-huh. Quan parlem del potencial productiu de les nostres finques, portem els últims anys amb unes baixades d'un 50-60% del potencial productiu. Parlaríem que el 2022 vam patir unes grans gelades, la baixada de producció va ser d'un 60-70% de la producció, el 2023 una sequera persistent que molta gent vam haver de llançar els nostres fruits a terra per salvar els arbres, el 2024 tota l'espècie de pera va patir una gran davallada per un mal quallat o una mala floració, el 2025 parlaríem que unes 19 pedregades a nivell de les terres de Lleida, i aquest 2026 han patit gelades, han patit unes fortes calors que no les havíem patit mai en els últims 50 anys, no s'havien vist mai aquestes calors. La pera Conference és una pera del nord d'Europa, no és autòctona aquí, que per molt que faci anys i és la més productiva a nivell de Catalunya, parlaríem que està acostumada a una climatologia més humida, vull dir, llavors nosaltres què ens ha passat aquest any? Aquesta calor, els arbres han patit un estrès de calor molt gran, a part d'això que ens ha declinat, amb una baixada de calibres de 5 a 8 mm de calibre. Llavors nosaltres ja fa temps que anem amb diferents converses amb el departament, que hem de donar una sortida a tots aquests pagesos que han invertit en plantar aquesta espècie de pera, llavors donar una sortida en el sentit que si es volen reconvertir cap a d'altres sectors, que ho puguin fer. Perquè ara mateix portem 5 anys que la producció de pera a nivell de les Terres de Lleida o a nivell de Catalunya ens ha baixat moltíssim.
1: Clar, quan dius que puguin reconvertir aquestes varietats, a hores d'ara, és a dir, quines preferències hi hauria per deixar de fer pera i passar a un altre cultiu? A quin cultiu es podria passar?
2: No ho sabem. A veure, avui en dia, a nivell de Catalunya, patim el que és un desgavell pel tema de globalització. Pensem que a nivell de Catalunya estan patint molt tot el sector de la vinya per la baixada de consum i pel gran estocatge que hi ha dels últims anys. A fruita seca ens estem trobant el mateix, que no sé, la globalització es marca molt els preus, el cereal estem patint el mateix, vull dir, estem per davall de costos. Avui en però va ser una cosa, que la pagesia avui en dia està patint amb tots els sectors. Llavors, reorientar gent i dir, comencem a plantar fruita seca, o comencem a... No ho sabem tampoc, eh? I ara mateix, tampoc la reconversió cap a altres sectors s'ha d'estudiar, vull dir, pensem que el clima avui en dia, el moment de reconvertir cap a qualsevol altra espècie, ens haurem de basar molt el clima. Pensem que ara mateix, els últims estudis se parla que potser el 2050 podríem arribar a temperatures de 45, 46 graus, 47. Si arribem a aquestes temperatures, costarà arribar a fer fruita dolça, ni que hi posem xarxes d'antipedra, que ens abaixen perdent 2 o 3 graus de temperatura, però pensem que cada any les temperatures estan en augment, llavors haurem de vigilar en què reconvertim, perquè cada reconversió és un cost molt alt pel pagès. Estem parlant que en finques de pera mateix o de poma amb intensiu que s'estan plantant últimament, el cost per hectàrea estem parlant de 50-60.000 euros. Aquest cost l'ha d'assumir un pagès i després cada reconversió en fruita dolça estem 5 o 6 anys sense produir i sense entrar ingressos. Llavors, els estudis s'han de fer ben acurats, s'han de fer en condicions, perquè no podem dir nosaltres invertim en fruita seca. Llavors, si d'aquí 2 anys la fruita seca no va bé, hem de buscar aquestes sortides i el departament ens ha d'ajudar a buscar aquestes sortides.
1: Clar, anava a preguntar-te, a nivell de reconversió, és una decisió que podeu prendre lliurement als pagesos o aquí les administracions i les institucions també guien una mica cap a quin tipus de cultiu sí que es permet fer més reconversions, cap a quin no s'optaria tant?
2: No, bé... les decisions finals les han de prendre els pagesos. Les decisions finals que en el moment de reconvertir qualsevol espècie o qualsevol varietat, la decisió és pròpia del pagès. El que passa és, si n'hi ha una ajuda des de l'administració, avui en dia ens trobarem que no tenim prou ingressos per poder arribar a fer aquestes reconversions. Ja sabem que sempre plorem i sempre volem viure, sembla que vulguem viure de subvencions, cosa que no és així. Pensem que l'administració, al final, si vol que algú mantingui el mosaic agrari, el territori, o no s'abandoni tot el territori, penseu que l'administració hi ha de posar recursos. Ara mateix ho podeu veure, l'administració necessita posar 3 o 4 milions d'euros pel manteniment de boscos. Qualsevol petit incendi que ens ha provocat aquest estiu, estem parlant de 40 o 50 milions d'euros d'una prevenció o allò poder apagar un foc. I llavors l'administració ha de jugar amb les cartes adelantades. Han de jugar amb la partida amb les cartes guanyadores. Llavors l'administració ha de jugar per davant a ajudar els diferents països a poder mantenir el territori net, endreçat i un mosaic que s'hi pugui treballar i en condicions. Ja sabem que des de fora de l'agricultura sembla que la inversió avui en dia al món agrari és molt gran, però penseu que el pressupost del Departament d'Agricultura estem parlant de 800 milions d'euros. Quan qualsevol petita estació de metro de Barcelona estem parlant de, no sé si són 9.000 milions d'euros o 90.000 milions d'euros per una petita estació de metro de Barcelona. Llavors, si nosaltres sí que parlem d'un 0,05% del pressupost de la Generalitat, llavors, no ho sé, la Generalitat ha de posar recursos, ha de posar l'esforç de poder que la gent se quedi al territori i es quedi al territori, perquè ho veu, la despoblació al món rural és molt gran. Estem parlant que potser no arribem ni al 3% de la població rural a nivell de Catalunya, i cada vegada menys. Les poblacions rurals cada vegada s'estan envellint més i cada vegada el jovent no s'acaba quedant. Llavors, l'administració ha de posar recursos per capgirar aquesta situació.
0: Pere, bon dia. Mira, una pregunta. Parlaves, ens estem centrant en la Pere Conference i ens deies, no?, que potser les esteu agafant de calibre més petit, perquè bé, per les altes temperatures, la granissada també ha influït. Anava a preguntar, com ho notarem al mercat? Això, aquests problemes que esteu tenint de producció concretament de la Pere Conference, com ho notarem nosaltres quan anem a botiga o al mercat?
2: Vosaltres al mercat no ho notareu. Vull dir, jo parlaré una mica amb general de fruita dolça ara. Sí. Portem una campanya molt col·lapsada de ventes. Avui en dia els lineals que parlem nosaltres, que són les grans superfícies o supermercats, no ens volen a pujar preus. Estarem parlant amb una campanya que les primeres liquidacions les trobem amb fruita d'os, unes liquidacions que justet seran per cobrir costos. Amb la Pere, ara mateix, varietats d'estiu que diem nosaltres, com pot ser llimoneres, arcoïns i així, estem parlant amb uns preus de venda a les grans superfícies per molt poc per damunt dels preus de costos. Llavors, al mercat no ho trobareu. Gustativament, si ja bona igual. Pere, nosaltres acollim amb els sucres pertinents i amb el grau de moderació òptim, llavors a preu no ho trobareu, no trobeu una diferència. Penseu que avui en dia grans superfícies estan oferint oferta de l'euro 50. Mm. Quan hem tret dos costos de producció, que estem parlant de 50 i 60 cèntims, estem parlant tot l'embalatge, que estem parlant de 50 i 60 cèntims més. Yeah. Llavors, a les grans superfícies, un tràfic d'euro 50 vol dir que el pagès no arriba a cobrir costos en aquest moment. I les grans ofertes que s'està fent de les grans superfícies són aquestes preus.
0: Recomaneu comprar en botiga petita?
2: Recomanem comprar en proximitat, sí. Comprar en botiga petita, però bueno, nosaltres penseu que aquí a Espanya mateix, a gran distribució, i només hi ha una cadena de gran distribució que avui en dia ven més del 30% de la producció en fresc. Vull dir, tots podem saber de quina cadena parlem, però avui en dia la botiga petita acabarà desapareixent, perquè va per aquest camí, cada vegada quedarà menys, hi ha gent com va comprar, vol omplir el carro i vol comprar tota la mateixa botiga. La venda de proximitat costa molt augmentar de quilos, vull dir, cada vegada ens costa més poder vendre botigues petites. Veu que les botigues de barri estan tancant, les botigues de poble estan tancant. No són rentables una botiga en pobles de menys de 1.000 habitants i una botiga de poble. Vull dir, la gent, les grans compres estem fent a les capitals de comarca. Vull dir, s'ha de canviar la mentalitat de la gent. Poder canviar aquesta mentalitat costarà molt. No sé, se va canviar amb el temps del Covid. Amb el temps del Covid vam girar aquesta venda, vull dir, al temps del Covid semblava que les botigues del poble ens haguessin de salvar, tothom sortíem a comprar al poble, però ara mateix ho compràvem amb productors de la zona, però tot això s'ha tornat a capgirar d'una tal manera que s'ha perdut la venda de proximitat. Potser parlem del Covid aquí, potser s'ha perdut més del 90% de venda directa.
1: Mm-hmm. Déu-n'hi-do. Jaume, abans d'acomiadar-te per quedar-nos, com a mínim, o per tenir un bri d'esperança, feies un repàs de tot el que ha passat en aquests últims anys en clau de fruita dolça, amb totes les afectacions que heu tingut. A nivell climatològic, què hauria de passar per poder tenir un any tranquil i amb bones previsions de collita. Què és el que més o menys cada dia hauria de passar? Quin temps hauríem de tenir?
2: Bueno, hauríem de tenir unes condicions de temps òptimes, vull dir, pensem que avui en dia amb el canvi climàtic que tenim, pues, estem entrant amb grans sequeres, estem entrant amb uns climes calorosos de molts dies de llarg, de llarg termini. No estem parlant allò de dir, no sé, jo els últims anys estàvem parlant de 3 o 4 onades de calor, però aquestes 3 o 4 onades de calor estàvem durant 3 o 4 dies. Aquest estiu jo veig que portem més de 50 dies amb unes temperatures altíssimes i això ens condiciona molt al moment de fer produccions de qualitat. Penseu que ara mateix, amb aquest temps, s'està definint el borró floral de la següent campanya, amb aquestes condicions tan altes de temperatura, el borró floral de la següent campanya, ja preveiem que no sigui el bo o l'òptim per tirar endavant la pròxima campanya. Pensem que moltes finques de conference s'han assecat, hi ha hagut una deshidratació de la fulla. Què vol dir això? Que l'arbre ens està tornant a florir ara mateix, perquè, bueno, ha d'haver un estrès que ha de traure el seu potencial d'una manera o altra i estan tornant a florir els arbres d'aquesta varietat. Llavors, el millor que ens podria passar que tornéssim amb uns estius d'unes temperatures mitjanes, no hi hauria tantes pedregades perquè els canvis bruscos de temperatura que ens passa, que passem d'un extrem de 40 graus amb una tempesta, i aquesta tempesta que ens acaba descarregant molta pedra, molta cala marçada, que ens acaba afectant a les finques. No sé si tornem endarrere des de fa 10 o 15 anys, però el que ens està passant últimament, el canvi climàtic ho tenim aquí i ha vingut per quedar-se. No crec que puguem canviar d'un any per un altre, i al final nosaltres el que volem és fer una producció adequada i al final unes ventes adequades. Vull dir, no volem fer-nos rics en una campanya, ni volem guanyar-nos la vida del que treballem.

Ara ja seguia avançant amb un podcast, amb una petita apunt, això d'informació de recomanació de lectures d'estiu. Ens ho porten, com és habitual, des d'on a la Torre, és el territori lectura, i avui ens proposen lectures justament per aprendre o per enriquir el nostre vocabulari en català. A veure, quins títols.

0: Mònica Socies.
1: Posem fil a l'agulla per no arribar a misses dites. I com que no tenim pèls a la llengua i volem posar els punts sobre les is, avui posarem les mans al foc pels llibres que us presentem. Territori Lectura. Acabeu d'escoltar 5 dites catalanes que trobareu al llibre 102 dites il·lustrades per a tothom, d'en Joan Antoja, Anna Maria Matas i Víctor Pàmies, publicat per Cossetània. Un llibre molt pràctic per portar a tot arreu, de petites dimensions, però fent honor a una altra dita, el pot petit i a la bona confitura. Hi trobarem locucions, frases fetes i refranys amb el seu significat, sinònims, exemples i orígens, amb les seves il·lustracions, com la que escoltareu a continuació.
2: Durar com la bota de Sant Ferriol significa que una cosa no s'acaba mai o dura molt més del que caldria. Sant Ferriol havia estat un lladre que tenia el costum d'anar-se a confessar després de cometre un delicte. Com que els confessors no el podien absoldre, enfurismat, els matava. Un dia va trobar un capellà que, sí, que el va absoldre, a condició de prometre-li que deixaria de ser un delinqüent. I així va ser. La seva banda, però, no va acceptar el seu nou tarannà i el van matar i enterrar a sota d'una bota del celler d'un hostal. L'hostaler, estranyat perquè aquella bota no es buidava mai, un dia la va alçar i va descobrir, sorprès, un braç que sortia de terra i que amb un dit tocava la bota. Cavaren i trobaren la resta del cos del lladre penedit, en perfecte estat, fet pel qual li van atorgar la condició de sant.
1: També ens ha enamorat Peti qui peti, de la Marta Pérez i Verge, publicat per Rosa dels Vents. En un altre format i posant l'èmfasi en l'actualització d'aquestes expressions, amb ella descobrirem coses com aquesta.
2: Salvar-se per la campana se sol utilitzar per expressar que algú s'ha deslliurat d'un problema a l'últim moment, moltes vegades gràcies a la sort. En el segle XVI es van donar casos en què se suposava que algú havia mort, però després, quan s'obria el taüt, es descobria que la persona havia estat enterrada viva. Aquesta por va provocar la invenció de mecanismes de seguretat que es podien incorporar a taüts que permetien a l'ocupant avisar si havia estat enterrat viu. La que més es feia servir era una corda, de la qual un dels extrems anava lligat al dit de la persona o canell i l'altre a una campana, de manera que la persona enterrada, en moure's, la podia fer sonar. Si sonava i a l'exterior sentien el so de la campana, la desenterraven.
1: La Marta ens ha explicat d'altres versions i ens ensenya altres expressions amb el mateix significat. En aquest cas, salvar-se pels pèls, que en català correctament s'hauria de dir salvar-se pels cabells. Però popularment encara s'utilitza la versió de la traducció directa de salvar-se por los pelos. Si voleu saber la història que s'amaga darrere de les dites, el que troba un bon padrí ja fet més de mig camí, una poma al dia, el metge estalvia i no deixar canya dreta, Peti qui peti, heu de llegir. Territori Lectura. Per als més audaços, us portem una última proposta. Proves per a corregir, del gran enigmista Stefano Bartesà.

0: Aquí, publicat per Edicions 62. L'escriptor Nicolò Errante, segons fonts oficials, s'ha suïcidat. Però el seu corrector, Pier Mauro Tamburini, se n'adona que cada capítol hi ha 10 errades. El més sorprenent és que aquestes errades amaguen un missatge que ens portarà a descobrir si realment ha estat un suïcidi o no. Estructurat en 100 capítols curts, és un llibre on haureu d'exercir de correctors, trobar les errades i desxifrar el missatge per resoldre aquest cas. La llengua ha estat la protagonista de la secció d'avui. Propostes divertides per recuperar expressions i compartir-les. I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió. Territori Lectura.
1: Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura, Ona la Torre, obert per vacances. Territori
2: Lectura. I tant, Mònica, i tant. Quines ganes d'aprendre català d'aquesta manera. Déu-n'hi-do, que xules les propostes que ens porten avui des d'Ona a la Torre, Territori Lectura. Vinga, i més propostes amb què tancarem la primera hora de l'obert per vacances. Anem cap al picat.

0: els companys del PECAT a ràdio i s'estrena la nostra companya Sabina Pedrós. La saludem, Sabina, bon dia.
1: Hola, què tal, Núria?
0: Bon dia. Bé, escolta, repassada, m'hi dic jo, em sembla que el PECAT sempre ens porta una entrevista que la tenen com a molt interioritzada, no? El tema del pubillatge, però què us passa a vosaltres amb el pubillatge?
1: Doncs ens encanta això de les pubilles i els hereus, i és més, cada any va agafant força aquest acte, i és l'acte que dona inici a la Festa Major, que ja la tenim aquí a les portes. De fet, ja estan començant els actes previs, demà comencen, però l'inici oficial serà dijous al vespre, justament amb aquest pregó i la proclamació del pubillatge al PECATI. I llavors, el que hem volgut avui és justament que m'acompanyin dos experts en el món del pubillatge, com són la segona dama i el segon cavaler del 2025, la Lídia Tomàs Hernández, que també ha estat escollida segona dama d'honor comarcal del Segrià 2026, i el Gerard Ferrat Ferró, i també volem alguns que s'estrenin aquest dijous. La Maria Canals Barriga, que serà la pròxima pubilla del PECAT 2026, i l'Oriol Escuerroure, hereu del PECAT 2026.
0: Vaja, que teniu... Saludo, ja. Tens l'estudi ple, ja no hi cap més gent.
1: Oh, i tant, encara tenim algun foradet més, però ja n'hi ha prou per avui. Com esteu, nois?
2: Hola, bon dia.
1: Jo crec que pregunta obligada, ara ens diré la Núria, que passa al PECAT amb el pubillatge, que passa al PECAT amb el pubillatge, perquè cada any són més hereus i pubilles d'arreu del territori que venen també a compartir la nostra festa aquí al municipi.
2: Bé, doncs al PECAT gaudim el pubillatge com ha estat una tradició des de fa molts anys, la tenim molt arrelada a la nostra cultura del poble, i bé, doncs ens movem arreu de tota Catalunya sempre que podem, i també a Andorra, no ens oblidem dels nostres veïns. I bé, al final el nostre acte ve tanta gent perquè hem fet amistat amb quasi tothom d'arreu del país, i és això, venen per l'amistat, per fer un altre acte i per continuar amb aquesta cultura que és nostra.
1: Què vol dir ser pubilla i hereu, si algú encara que no ho sap? I què vol dir ser hereu i pubilla al segle XXI, és a dir, avui dia?
2: Bé, doncs, sobretot jo crec que ser pubilla i hereu o dama i cavaler vol dir reivindicar i intentar continuar la nostra cultura, perquè avui en dia és una tradició que no molta gent en sap, perquè fins i tot a dia d'avui encara et miren una mica raro quan et veuen pel carrer amb el traje i tot i et pregunten. Però bé, per mi significa poder representar el meu poble arreu de lo que hem dit, de tota Catalunya, i que la gent sàpiga d'on ets i poder explicar el que fas.
1: Gerard, també et pregunto a tu, que ja heu viscut tota aquesta experiència de ser hereus i pubilles, què recordeu amb més emoció d'aquest any de pubillatge, o algun acte que us hagi sorprès, o alguna cosa que digues, hosti, això m'ha fet especial il·lusió participar-hi?
3: Pues hi ha diversos actes que a mi m'han sorprès moltíssim, bàsicament perquè hi ha pobles que tenen part de la cultura que la viuen diferent, o, per exemple, una cosa que jo he trobat molt són balls tradicionals que no es veuen arreu de Catalunya. Per exemple, quan vam anar al Nacional, aquest any es va fer a Monistrol i ens van sorprendre amb un ball de panderetes que jo no m'havia trobat mai. També s'ha de dir, jo no sóc algú que en sàpiga moltíssim de la cultura catalana, he après moltíssim aquest any, que és una de les coses que més he gaudit, aprendre de tot aquest tema. I sobretot en els balls, que és una cosa al final que es pot disfrutar fàcilment per a tothom, pues a mi m'ha sorprès moltíssim. M'ha agradat moltíssim també el com ho viu tot, perquè sempre també amb la polca passa molt, quan comencen les primeres notes de la polca tothom s'emociona, tothom vol ballar-la, tothom surt a ballar-la, i jo he vist polques pleníssimes de gent. Recordo una polca que no va ser, diria, Pont de Vilomara, que es va fer dins del propi edifici on feien l'acte, i literalment la gent no la podia ballar de tanta gent que hi era. I a mi, pues, com ho viuen tot aquest tema de la cultura i tal, em va encantar, em va emocionar molt, i és potser que més m'emporto d'aquest any viscut.
1: Clar, heu viscut noves tradicions, heu après també la cultura d'arreu del territori, geografia, perquè ara doncs ens parlàveu de diferents pobles, fins i tot amb pocs habitants, que també viuen el món del pubillatge. Què més s'aprèn sent pubilla i hereu?
2: Jo crec que també s'aprenen molt els valors, respecte, igualtat i unió entre tots, perquè al final tots estem defensant el mateix, que és la nostra cultura, i respecte cap a tothom, respecte cap als pobles, cap als ajuntaments, i això. I gaudir-ho entre tots, i que sempre hi hagi un molt bon ambient, perquè al fin i al cap t'estan acollint en pobles on perfectament no podies saber que existien, i t'estan acollint allí amb els braços oberts, i t'estan donant un lloc per dormir i per menjar, i és això.
1: I ara pregunto a l'Oriol i a la Maria, que sereu nous hereus i pubilles del 2026, us estrenareu dijous. Per què us heu presentat a ser hereu i pubilla? Qui vulgui.
4: Bueno, ens hem presentat perquè doncs, penso que ens fa il·lusió poder representar el nostre poble a Ràdio Catalunya i també per, doncs, per descobrir, com han dit els nostres companys, la cultura i les tradicions catalanes. I això.
1: Ja sabeu com funciona el tratge, ja us heu provat la faixa, la sabeu posar, la banda cap a quin costat va.
2: Sí.
1: Expliqueu. Maria.
2: Doncs vam anar l'altre dia a provar-ho i sí, ja ho tenim tot arreglat. Bueno, ens van haver d'agafar les mesures i arreglar algunes coses que encara estaven per fer, però ja ho tenim tot arreglat i perfecte a casa, preparat pel dijous.
1: Perquè és tot un món, això del pubillatge. Hi ha un protocol al darrere exhaustiu, no només amb el vestit, sinó també en tots els actes, com s'han de presentar els diferents herois i pubilles, com heu d'anar ordenats, de quina manera us de posar el tratge. Expliqueu-vos una mica què heu descobert aquí, Lídia o Gerard.
2: A veure, hem descobert que a part de ser un títol local, també tenim altres títols, com poden ser els comarcals, intercomarcals o nacionals. També hem descobert les persones de foment, els delegats, i tot això del Parlament de fer discursos i de qui els fa i de què has de dir i tot això. I sobretot jo diria que el tema de les entrades és el més com a complicat, no? Perquè és això el que diem, quan són actes que hi ha moltíssima gent, doncs costa molt arreglar tots els pobles des de més lluny a més a prop, de nivell alfabètic, i primer els petits i després els grans. Però és tot un món que al final ja t'acostumes i dius, vale, vaig aquí, vaig amb els meus, i ja està.
1: Ens queda poc temps, va, us pregunto per anècdotes així divertides que us hagi passat amb pubilles, veureus d'altres pobles, o allò de dir, m'hem acabat anant descalços perquè ja no podíem més amb les sabates, expliqueu-nos.
3: Jo recordo una anècdota molt bastant divertida amb un company de Maselles, que bàsicament es va presentar a un poble i a l'hora de començar-nos a canviar, el tio va començar a treure el traje, va anar trient peça per peça, i quan va veure que només tenia tres peces del traje en comptes de pues, tot el traje sencer, es va començar a preocupar. Perquè, clar, a l'hora de ficar-se tot el traje, pues, es va quedar sense mitjons, es va quedar sense sandàlies, es va quedar sense camisa, i es va haver va fer una sortida, òbviament una mica lamentable per aspecte, perquè al final anàvem una samarreta blanca amb tot el dibuix aquí i a sobre de l'armilla i seguir veient la camiseta blanca. A més també es va ficar la faixa per damunt de l'armilla, llavors va ser molt lamentable el vista A mi em va semblar molt divertit, me vaig estar rient d'ell tot l'acte, tinc diverses fotos, a més, d'ell.
1: Sí, que ara hi regodeu, encara, que ara haurà viure.
2: Sí,
1: encara.
2: Sí.
1: Per què aconsellaríeu ara, si ens estan escoltant alguns joves que es presentin a Sereus i Pubilles dels seus municipis, ja per acabar?
3: Jo diria per provar, per donar-li una oportunitat. Jo li vaig donar una oportunitat perquè jo no sabia el que era tot aquest món. Vaig sortir sense saber qui era, vaig sortir, a més, amb un grup que jo no coneixia. Li vaig donar una oportunitat i mira, jo he acabat sortint supercontent. És veritat que potser no allargaria un any, però és que almenys he estat un any que m'ho he gaudit moltíssim tot, qualsevol acte, qualsevol cosa, inclús les coses més avorrides, al final arribes al final de la teva vigència dient, és que dona igual que siguin avorrides, han sigut part de la pròpia experiència i el mateix que va ser avorrit per tu ha sigut pel del cantó i ho pots comentar i pots riure de tot això. Llavors, és això, és una cosa que si li dones una oportunitat, al final gaudeixes molt perquè no és tan dolenta com la gent t'ho sol pintar,
0: doncs...
3: perquè a mi m'ho han pintat bastant dur.
0: Doncs avui hem tingut aquesta visió del pubillatge, aquest gran fenomen que teniu al Picat. Sabina Pedrós, del Picat Ràdio, escolta, moltíssimes gràcies i a disfrutar-ho moltíssim. Una abraçada i bon estiu, companys.
1: Vinga, bon estiu.
0: Bon estiu. És que ho hem de deixar aquí. Haguéssim estat una estoneta més serrant amb ells, perquè són molta gent i a més tenien molts... Ara s'havien animat a fer, a explicar anècdotes, però gairebé són les 10 del matí. Després de les 10, més obert.
5: O les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a l'AP7 a Sant Gregori, deixa un carril tallat i una avaria a Aiguaviva deixa també vehicles. Recuperen progressivament les freqüències a causa d'una incidència ja solucionada, volíem dir, a la infraestructura a l'estació de Cunit. I en clau política, la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Selma Saiz, ha anunciat que el govern espanyol habilitarà de manera immediata 1.500 places temporals d'acollida per als migrants que continuen a Ceuta després de les entrades dels dies 30 i 31 de juliol. L'anunci arriba tot just després que el president ceutí, Juan Jesús Vives, advertís que acudiria als tribunals si en 30 dies no resolia la crisi humanitària de Ceuta. I l'incendi de les penyes de Riglos a Osca evoluciona favorablement i està cada vegada més a prop d'estabilitzar-se. El foc ha afectat ja unes 17.500 hectàrees i els veïns desallotjats podran començar a tornar a casa seva tot just avui. Tot i això, el vent es mantindrà també fins demà a la tarda i encara hi ha sectors en vies d'estabilització. L'incendi continua actiu 8 dies després del seu inici. I en aquest sentit, Barcelona ha desactivat el Pla d'Actuació Municipal per Incendis Forestals, activat el divendres arran del foc declarat a Collserola. El pla va passar de la fase d'emergència a la d'alerta, un cop l'incendi es va extingir. Durant aquests dies, els 7 parcs de bombers de Barcelona s'han mantingut en alerta davant l'elevat risc d'incendis forestals, especialment en aquesta zona. La campanya forestal dels bombers es manté, recordem, activa fins al setembre. I els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones aquesta passada nit durant el dispositiu conjunt amb la Guàrdia Urbana per evitar nous aldarulls al parc sobre les vies entre Balàfia i Pardinyes a Lleida. Les detencions es van produir després d'una manifestació d'unes 150 persones del col·lectiu pakistanès quan un grup d'unes 20 es va negar a abandonar la zona i algunes duien pals i armes blanques. Les 7 dotacions, detencions, volíem dir, són per desobediència i desordres públics i se sumen a les 5 arrestos ja efectuats des del divendres pels incidents. I la calor intensa i la falta de pluges han avançat la verema de la denominació d'origen Tarragona, una de les més primerenques que recorden. Alguns cellers van començar a collir la primera setmana d'agost, una o dues setmanes abans del que és habitual. La majoria ho faran aquesta mateixa setmana, tot i la menor mida del raïm, a la vinya es manté sana i els elaboradors esperen una collita de qualitat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: És la llum de l'esperança, la llum que fa... No? Que es contraposa a la foscor, aquesta llum de contrahivern. I són les bicicletes dels Blaumut, per cert, que escoltàvem ara mateix quan hem trepitjat la cançó. És xulíssima, eh? El teremín, aquest instrument tan especial també que ens transporta com a l'espai exterior. I és que ho tenen tots els Blaumut perquè ens agradin. El que no tenen, perquè no els hi hem preguntat, eh? Però també estaven convocats a fer l'enquesta, és opinió sobre el tour, si prefereixen veure'l o dormir-lo. Aquesta és la pregunta que us fem avui des de Cardedeu, és el tema del dia. Estela Muñoz, bon dia.
1: Hola de nou, Núria,
0: bon dia. Mira, et dic aquí a nivell tarragoní que jo crec que enguany hi ha hagut més tarragonins que mai que han mirat el tour, perquè vam tenir una etapa una etapa de sortida de quan va començar tot plegat, però vaja, el tour ja se'ns queda enrere, com qui diu, perquè va acabar el 26 de juliol, va guanyar Pogacar, que ja se sabia que guanyaria, en fi. I ja s'ha acabat, o sigui que ara hem de buscar altres maneres de fer la migdiada.
1: Què
0: diuen els oients?
1: Doncs mira, si vols comencem a llegir un parell de missatges d'Instagram. Són bastant curts i concisos. Per exemple, /La Garriga ens diu migdiada sempre. Antur 51, migdiada. Tal qual,
0: vull dir, sense més explicacions.
1: Ho tenen ben clar. I per exemple, Clàudia/51 ens diu soc més de migdiada al principi i després veure l'última etapa.
0: A l'arribada ja, o sigui, ella dorm i llavors... Mira, que bé. Ja,
1: veu l'important, al final.
0: Sí, igual ja té com el radar posat, no?, de que quan veu que estan arribant...
1: Correcte.
0: Això ja està professional, molt bé.
1: I també tenim un parell d'àudios. Sí. El primer d'ells és de la nostra oient d'Agmar Elias, que ens ha fet arribar un àudio complet i a més ens explica una feta històrica que va tenir també aquí a Granollers, que va passar al tour. Llavors l'escoltem.
2: Hola, doncs bueno, el Tour de França jo li tinc una mica un amor-odi, perquè per una banda a mi és un esport que penso que admiro molt, perquè ha de tenir molta disciplina i demés, i a més és un esport que jo practico doncs al gimnàs, en classes dirigides, però llavors per l'altra banda és un esport que si veig per la televisió m'avorreix molt, prefereixo fer mil vegades una migdiada i que a més aquest any ha coincidit doncs que vaig anar a Ullers i em vaig adonar doncs que passava justament tots els esportistes passant pel Tour de França allà, llavors vaig estar 3/4 d'hora per buscar aparcament.
0: Ai,
2: però bueno, el que he dit, que per una banda molt bé, però per l'altra doncs prefereixo doncs fer altres coses que veure per la televisió.
0: Clar, és allò que passa tot, no?, amb el futbol també, que dius, bueno, el veig o el jugo?
1: Sí, no, és una molt mica... diferent.
0: Sí,
1: a mi em passa amb el tenis, de dir,
0: molt bé. Mateix,
1: que veure'l m'és molt avorrit.
0: Però en canvi t'agrada jugar.
1: Correcte, m'encanta.
0: Genial, mira.
1: Llavors després tenim un altre àudio, que és la nostra oient Lia Moreres, que ella es considera amant de les migdiades, si hi hagi tour o no. Vale? L'escoltem.
3: Hola, doncs crec que sempre serem de l'equip fer la migdiada. És el millor moment del dia, tant a l'estiu, encara que facin el tour, com a l'hivern, sofà i manteta. Per mi és un regal aquest costum que tenim de fer la migdiada.
0: Que sí. Jo estic en aquest equip també, eh? I tant. I ja t'és igual que sigui tour o que sigui boxa, és que t'és igual.
1: Exacte. És un gran moment, sempre.
0: Sí que és veritat que hi ha, a vegades, posar-te la televisió de fons o la ràdio, no? Fins i tot, amb aquestes veus. Mira, ara mateix potser se'ns està dormint algú i no ho sabem, eh?
1: Poder, sí.
0: Que fort.
1: Que desperti ja.
0: Vinga.
1: Tenim una altra nota de veu de la nostra oient Laura Garriga, que ens proposa un altre plan que no és dormir.
4: Bon dia, Obert per vacances. Doncs jo, la veritat és que quan fan el Tour de França per la tele, el deixo de fons i aprofito per fer altres coses per casa.
1: Ah. Bueno, també, és una altra manera, no?
0: També, pobres ciclistes, no els hi fem ni cas, eh? És que no els hi fem ni cas, ells allà suant,
1: la veritat
0: pobres.
1: Que de moment no ens està arribant cap àudio que estigui mirant el Tour amb ganes, la veritat.
0: Sí, és veritat, però ni un, eh? O sigui...
1: No, de moment no.
0: Vinga, va, feu-los una mica de suport, home. Mira, potser després d'aquest reportatge que escoltarem ara, com que sabrem més coses del Tour, potser la gent s'arriba i se'l mira d'una altra manera.
1: Nosaltres seguim oberts per rebre àudios i missatges per Instagram i al nostre WhatsApp.
0: Genial, Estel. Tela. Doncs vinga, abans de tancar programa ens hi tornem a posar. Una abraçada, fins ara.
1: Fins ara, adeu.
0: I com dèiem, el que fem és donar pas a un reportatge que ens han fet des de Ràdio Tordera la companya Clàudia Icart, en què ens explica la història del Tour de França. Va, que així li agafem carinyo i potser ja no ens tornarem a dormir mentre el mirem.
5: Jo el segueixo.
6: Normalment m'adormo.
7: El segueixo.
6: Escoltant aquestes respostes, descobrirem si realment la gent mira el Tour de França o si se'l posen i aprofiten per fer una migdiada. Avui us explicarem una mica de la seva història, tant del Tour masculí com del femení, veurem com funciona aquesta competició i descobrirem algunes de les seves característiques més curioses. Us ho explico perquè si sou com jo i no en sabeu gaire d'aquest esport, avui el puguem descobrir junts i qui sap, potser fins i tot ens entrin ganes de mirar-lo. Perquè cada estiu, durant unes setmanes, milers d'espectadors i aficionats segueixen dia rere dia una de les curses ciclistes més importants i mediàtiques del món. Així que, comencem! El Tour de França masculí va sorgir l'any 1903 d'una manera força peculiar. En aquella època, els diaris es van adonar que les notícies sobre curses ciclistes feien augmentar les seves vendes. Un periodista del diari L'Auto va proposar al seu director crear una gran cursa que recorrés França. La idea era que aquesta nova cursa generés més notícies i fes que la gent comprés el diari. I així va néixer el Tour de França. El primer tour va constar de 6 etapes, on a cada una els ciclistes havien de recórrer 400 quilòmetres aproximadament. La prova va arrencar a les afores de París i va durar 19 dies. El primer guanyador va ser Maurice Garin. Una dada curiosa és que en aquesta primera edició els ciclistes no podien rebre ajut extern i havien de preparar les seves bicicletes ells mateixos. Durant les primeres edicions, el Tour va anar guanyant popularitat a passos de gegant. El 1910 es va introduir per primera vegada als Pirineus i un any després als Alps, cosa que va canviar per complet la naturalesa de la competició. La muntanya va esdevenir el gran escenari del patiment. A la darrera dècada, el Tour de França ha viscut una renovació tant a nivell esportiu com tecnològic. S'ha reforçat el control antidopatge i ha augmentat el protagonisme dels equips científics i la preparació milimètrica. Aquest any, el Tour de França masculí va sortir per primera vegada de Barcelona el 4 de juliol i va acabar a París el 26 de juliol, després de 21 etapes i de 3.333 quilòmetres recorreguts. La història del Tour de França femení és una mica diferent. Mentre que el Tour de França masculí es porta fent des del 1903, el femení no va començar fins al 1955, en què 44 dones es van posar al dorsal i van disputar el primer Tour de França femení, que després de 5 etapes el va guanyar Millie Robinson. El següent Tour no es va repetir fins al 1984, 29 anys després. Durant el 84 i el 89, Jean-Marie Leblanc va proposar un format en què s'aprofitava la infraestructura de la carrera masculina, però que elles només feien els últims quilòmetres de l'etapa. Leblanc va perdre l'interès per continuar organitzant la prova, perquè no tenia la repercussió mediàtica prevista i, per tant, els ingressos econòmics esperats. Abandonant aquest projecte, la carrera masculina i femenina es separaven i va ser ASO qui va aconseguir fer-se càrrec de la carrera. Aquí la cronologia es complica perquè al mateix temps que ASO seguia amb la carrera, Pierre Boé va començar a organitzar el seu propi Tour de França, que és el que s'ha mantingut durant més anys. També és conegut per ser el més dur, tant pel recorregut, la longitud i el nombre d'etapes, ja que eren dues setmanes d'acció amb una mitjana de 1.400 quilòmetres. No va ser fins al 2022 que ASO torna a recuperar oficialment el Tour de França femení. Aquell tour va començar a París i es va celebrar del 24 al 31 de juliol. Es van veure 8 jornades en què el ciclisme de la categoria femenina va tenir una importància que no s'havia pogut gaudir en moltes ocasions. En total van ser 1.033 quilòmetres i la guanyadora va ser Annemiek van Vleuten. Aquest any el tour va començar a Suïssa, a Lausana, l'1 d'agost i va acabar el 9 d'agost a Niça. va ser de 9 etapes i en total es van recórrer 1.174,5 quilòmetres. En tots dos casos guanya el o la ciclista que completa el recorregut en menys temps possible. No necessàriament guanya el ciclista que arriba primer en una etapa, sinó qui al final de totes les etapes ha acumulat menys temps que la resta de participants. Parlant d'etapes, n'hi ha de diferents tipus. Les etapes planes, que són ideals pels velocistes, etapes de muntanya i mitja muntanya, que són etapes amb pujades molt difícils i contínues, on els favorits treuen les majors avantatges de temps, i les etapes de contrarrellotge, que són proves individuals on cada ciclista roda només contra el cronòmetre. Ja ara que coneixem una mica la història i sabem com es guanya el Tour, parlarem d'una de les seves característiques més conegudes, els mallots. Tant en el Tour masculí com en el femení, hi ha diferents mallots que serveixen per distingir els ciclistes. El més conegut, i que ja hem parlat abans, és el mallot groc. El porta el corredor o la corredora que ocupa la primera posició de la classificació general. Després tenim el mallot verd, que identifica el líder de la classificació per punts. Els ciclistes aconsegueixen punts segons la seva posició en les arribades de les etapes. El tercer és el mallot blanc, amb punts vermells, que és el mallot de muntanya. El porta el ciclista o la ciclista que millor puja les muntanyes. I finalment tenim el mallot blanc, que identifica el millor ciclista jove. Aquesta classificació permet destacar els corredors i les corredores més joves que tenen un gran rendiment durant la cursa. És la manera de descobrir i donar protagonisme a les futures estrelles del ciclisme. I per acabar, una cosa curiosa és que, encara que el ciclisme sembla un esport individual, també és un esport d'equip. Cada ciclista forma part d'un equip i normalment hi ha un corredor principal que és el qui lluita per guanyar. Els seus companys l'ajuden durant la cursa, li poden portar aigua, menjar, protegir-lo del vent, marcar el ritme, etc. Després de tota aquesta informació sobre el Tour de França, he preguntat a diverses persones què en saben i què en pensen. I si heu estat escoltant fins ara, segurament vosaltres també podreu respondre alguna d'aquestes preguntes.
7: Hola, jo sí que segueixo el Tour, el que passa que haig de ser sincera i si m'agafa alguna hora de migdiada xula del cap de setmana pot ser que faci algun cop de cap, no ho puc negar. No, no, les etapes no les veig senceres. Al principi, com no tinc massa emoció, m'ho salto, veig al final, l'arribada és el més xulo.
8: Depèn de les etapes. Com que el miro per la tele, normalment es connecta quan ja ha començat i porta una estona, llavors si l'etapa acostuma a ser plana, em connecto els últims moments per mirar l'esprint, i si hi ha muntanya sí que me l'acostumo a mirar amb la salvetat de que algun dia m'adormi perquè és l'hora de la clapada.
6: Personalment jo no el miro perquè considero que és un esport una mica avorrit, però havent investigat i après sobre el tema, potser al següent Tour sí que miraré alguna de les etapes. També els he fet preguntes sobre el Tour de França.
7: El mallot groc és per marcar el líder del Tour, el mallot blanc amb punts vermells és per marcar el líder de muntanya, de les etapes de muntanya.
8: Doncs el mallot verd, si no m'equivoco, és el mallot de punts, que normalment és es donen una sèrie de punts segons l'ordre d'arribada a la meta i també els sprints intermitjos. I el mallot de punts vermells és el de el millor de la muntanya, que també és com una classificació en la qual es donen punts segons a cada port de muntanya se li atorguen unes categories d'especial o de primera categoria o el que sigui, i això comporta uns punts, i el que té més punts sumats perquè és el que ha passat més vegades primer o segon per allà, doncs se li dona aquest mallot.
6: A part del Tour, també els he preguntat si miren algun altre esport a l'estiu.
7: Sí, durant l'estiu miro altres esports. És un clàssic veure el tennis, el Wimbledon i el Roland Garros.
8: El futbol, bàsicament futbol i una mica de bàsquet, sobretot perquè segueixo el Barça.
6: I per últim els he preguntat si ells mateixos practiquen algun esport. Jo practico un esport molt diferent al ciclisme, que és el pàdel.
7: Jo vaig amb bici, però sí que és veritat que m'agrada qualsevol època de l'any, tant a l'estiu com a l'hivern.
8: Precisament vaig bastant amb bici i també caminar i visitar l'entorn, sí, però principalment bici.
6: I després de conèixer una mica millor la història del Tour de França, saber com funciona, què significa cada mallot i descobrir que, tot i semblar un esport individual, darrere de cada ciclista hi ha tot un equip treballant, arribem al final del nostre reportatge. I qui sap, potser després d'aquest reportatge us animeu a mirar-lo de veritat. Moltes gràcies.
0: Ai, Clàudia, Icard, des de Ràdio Tordera. Quasi que t'hauràs d'esperar tot un estiu, això sí, eh? Després d'explicar-nos tota la història del Tour, ens han vingut moltes ganes, això, de veure la consciència i no adormir-nos. L'estiu que ve, doncs, ho podrem fer. Moltíssimes gràcies per aquest reportatge que il·lustra el tema del dia. I nosaltres seguim endavant buscant el Manel Ferrer de Premià. Comencem vacances, però venim intoxicats de tot l'any de treballar i des que desconnectar de la feina, però també desconnectar del mòbil, de les xarxes socials, dels mails. No és tan fàcil com sempre. Com podem aprofitar realment les vacances per descansar des del dia 1? Existeix la famosa crisi postvacacional? El Manel Ferrer té les respostes. Manel, bon dia.
9: Bon dia, Núria. Doncs sí, precisament avui volem parlar d'aquesta dificultat que tenen moltes persones per desconnectar i començar les vacances, i també la inversa, per tornar a les vacances i tornar a la feina. Per això avui hem quedat amb el doctor en psicologia, l'Oriol Lugo. Bon dia, com estàs?
10: Bon dia, un plaer.
9: És un problema real, això, el fet d'aprendre a desconnectar de la rutina i després a la inversa, també, quan s'acaben les vacances i hem de tornar a la feina?
10: Totalment. Pensa que quan estem en el nostre dia a dia hi ha molt estrès, moltes rutines, molta pressió, i això el que fa és que quan comencem a agafar vacances és com una parada en sec, és com passem de 100 revolucions a zero. Llavors hi ha gent que això no li senta molt bé. Hi ha persones que quan comencen les vacances tenen dolors de cervicals, mal de panxes, llavors és com, ostres, què pot passar aquí? Si estic ja de vacances hauria d'estar tranquil, tranquil·la, i el resultat és que com que portes tant d'estrès acumulat, al final el cos es relaxa i aquí és com comença a venir també molts dels mals.
9: Per tant, hi ha problemes o derivats físics d'aquests canvis de rutines, no? De començar les vacances o de tornar a la feina, eh?
10: Jo soc partidari de que si les vacances, si es poguessin fer no de cop, sinó que fos algú més progressiu. Però clar, al final és complicat perquè les empreses gestionen els horaris com poden o com és possible, no? Llavors, quan la persona comença a fer vacances de cop, el que seria recomanable és que potser en lloc de marxar ja aquell mateix dia a la casa de la platja o a la muntanya o a l'hotel o agafar un avió, que fossin uns dies d'estar encara a casa, de fer-ho de forma progressiva, llavors a partir d'aquí després ja fer el canvi.
9: Val, per tant, fer activitats similars al que serà les nostres vacances, potser a les tardes o al vespre, no? Per anar fent aquest canvi. I per la tornada, quan hem de tornar a la feina, què hauríem de
10: fer?
9: I
10: per la tornada també seria ideal que fos algo progressiu. Hi ha gent, que conec persones, que tornen a gravar d'un vol o de viatge un diumenge i dius comencen la feina. Això és l'últim que haurien de fer. Haurien de plantejar també una reincorporació que fos progressiva, tornar uns dies abans, tornar a casa, agafar una mica de rutina, i llavors ja tornar a la feina.
9: Per tant, millor tornar potser un parell de dies abans i tenir aquest temps, no?, d'impàs abans de tornar a la feina, que no pas això, arribar a les 11 del vespre d'un vol i el dia següent a les 8 estar a l'oficina.
10: Exacte, al final el servei funciona també amb cicles, llavors les rutines ens ajuden també a tenir aquesta mena com d'estabilitat mental. Quan passem d'un canvi tan brusc, d'una rutina que és de vacances, que no hi ha rutina, potser a una situació que ja és el més habitual, clar, aquest impàs genera aquest tipus d'estrès. I a més també perquè ens anticipem. Quan ja estem pensant en que tornem a la feina, potser ja estem fent aquest tipus d'anticipació que ens genera estrès, ens genera preocupació, llavors una forma també de que sigui més suau.
9: Molt bé. I la pregunta estrella, quan haurien de durar les vacances perquè realment serveixin per això, per descansar i per poder desconnectar una mica de la rutina i de la feina?
10: Doncs es parla de que a partir de 2-3 setmanes ja comencen a fer un canvi mental.
9: Val.
10: Tot i també que hi ha persones que recomanen que no siguin tampoc vacances molt més llargues d'un mes, perquè llavors el contrast és massa gran. Llavors, l'ideal seria això, de 2-3 setmanes, i que siguin també especials en el temps, al llarg de l'any. Hi ha gent que a vegades fa un mes de vacances, jo seria partidari que potser en lloc de fer un mes, fessis 2 setmanes, una setmana potser al Nadal, una setmana potser Setmana Santa, és a dir, que t'ho poguessis repartir.
9: Molt
10: això és
9: bé.
10: Molt més productiu i també molt més sa que no tot un mes de cop.
9: Hem estat parlant de la feina, d'aquestes rutines, però és veritat que tenim un enemic, podríem dir-ho així, que són les xarxes socials i el mòbil, que això potser, Oriol, t'ho portes molts anys dedicant-hi, potser això fa uns anys no era un problema, però ara sí que s'ha afegit el fet de la desconnexió digital o virtual, no?
10: Totalment. Per què? Perquè les persones quan estan de vacances però estan amb el mòbil, pot ser que també puguis obrir sense voler-ho o potser tens una part de tu que té inquietud i obres un correu de la feina, que no hauries d'obrir-lo, encara que potser no respongui, però ja estàs obrint el correu de la feina o estàs potser mirant un WhatsApp de treball o una notificació, clar, això no t'ajuda a desconnectar. Llavors és molt important que quan la gent faci vacances que pugui realment fer aquesta desconnexió i dir tot el que siguin correus de feina, whatsapps de grups de treball, de reunions, tot això, fora. Mentalitzar-se de que realment el telèfon ha de ser una eina que ens ajudi a comunicar-nos, però no a estressar-nos.
9: D'acord, potser també això està la clau, qui tingui mòbil d'empresa, no? Això potser és més fàcil fer-ho que no pas quan tens una única línia, que és per on et contacten per absolutament tot, no?
10: Exacte, un dels consells també és que pugui haver-hi una doble SIM i que tu puguis tenir el teu propi mòbil i tinguis una xarxa que sigui la de feina i una xarxa que sigui la personal, per poder separar-ho.
9: Ara parlàvem justament de feines, doncs que potser depenem d'un empresari o d'una empresa, però clar, quan tu ets el teu propi cap, el teu propi jefe o ets autònom, com poden fer unes vacances als autònoms per d'alguna manera doncs desconnectar, però a la vegada sense perdre la vista del seu negoci, perquè també depenen d'això.
10: És un bon repte. Aquí la idea és que la persona entengui que descansar o recuperar-se és necessari. A vegades hi ha gent que diu no vull fer vacances perquè llavors estic perdent client o estic perdent. És el contrari. Les millors idees, els millors pensaments, les millors estratègies venen quan la persona està dualment descansada. Quan tu estàs, per exemple, a la platja o a la muntanya fent una excursió o un passeig o prenent el sol, és quan venen aquelles idees perquè estàs relaxat, estàs calmat. Llavors, si la gent pensa en que ha de fer més, jo aquí els diria que al revés. Aquí menys és més.
9: Molt bé. Per tant, aquí m'has donat una clau important, Oriol. Durant l'any també seria important trobar petits moments d'oasis, no?
10: Correcte.
9: Per crear i per ser creatius i per obrir una mica la ment i la mira a nous projectes, a noves idees o a noves iniciatives, no?
10: Sí.
9: Com ho podem fer durant l'any, quan estem en la rutina, per aconseguir fer aquestes petites desconnexions?
10: Aquí el truc seria aconseguir de fer cap de setmanes llargs, de 3-4 dies. En 3-4 dies ja la ment comença a relaxar-se. I també és important de fer canvis d'entorns. A vegades hi ha gent que diu, jo faig minivacances o descanso al mateix poble. Pot ser que sigui un recurs fàcil, però a vegades també el fet de sortir, encara que sigui al poble del costat o a una altra ciutat o un altre entorn, això també t'ajuda a que pugui haver-hi aquesta desconnexió. L'entorn és molt important. Hi ha una vinculació emocional molt forta. Llavors, si tu no surts del teu lloc de treball o del teu poble on estàs treballant, a vegades és complicat que hi hagi aquest canvi de xip.
9: Molt bé, per tant, cal que físicament també fem aquest petit canvi per fer aquestes desconnexions. Parlàvem ara d'aquests de recuperar rutines, de començar vacances. Amb quins problemes més psicològics tornem després de les vacances? Amb què us trobeu un cop entrem al setembre, octubre?
10: Doncs mira, un clàssic són les separacions de parella. Això és el que també veiem molt en consulta a partir del setembre. I està estudiat que quan les parelles estan de vacances, comparteixen més hores. Llavors això el que fa és que hi hagi molta més convivència i la convivència ja sabem també que pot portar conflictes. Llavors són parelles que durant al llarg de l'any no discuteixen tant o potser està la cosa més freda, però quan ja comencen a compartir moments de vacances, clar, aquí hi ha moltes més discussions, conflictes, baralles, i a setembre tornen i et diuen és que no el suporto, no la suporto. Clar, no és que no la suportis, és que has estat convivint realment dia a dia de forma intensa dues setmanes o tres setmanes. Llavors això fa que potser desconeguis la teva parella i ara la coneixes d'una altra manera.
9: Per tant, moltes vegades potser coneixes la parella en aquesta convivència de les vacances, que això potser vius durant tot l'any en el mateix pis o la mateixa casa, però en el moment on coincidiu més és quan esteu fora de casa.
10: Clar, perquè quan la gent està treballant potser es veuen, què, 6, 7 hores o 8 hores, les hores de son o potser algunes més, quan estan de vacances, clar, són les 24 hores contínues. I hi ha molta gent que diu és que he descobert que el meu marit o la meva dona és d'una altra forma. No és que sigui una altra forma, és que heu conviscut més temps.
9: Això és important. Ara parlàvem de les vacances, els viatges. També això s'ha convertit en un problema en algunes parelles, el fet de planificar o no unes vacances. Què és millor, i com a especialista, què en recomanaries? Que planifiquem els viatges o que ens deixem portar i que improvisem potser una mica més.
10: Això és important també que la gent faci un procés d'introspecció i pregunti també què és el que realment els agrada més. Hi ha gent que és molt més d'improvisar i que li agrada més aquesta part d'aventura i gent que necessita tenir-ho tot controlat. És curiós perquè les parelles moltes vegades es dona aquesta mena com de dualitat de que un dels dos és més organitzat o més de planificar i l'altre es deixa més portar. La idea és que la gent es pugui sentir-se còmoda amb el pla que organitzin. Els plans que són molt marcats a vegades també tenen limitacions que són que no et deixa tampoc improvisar ni tampoc experimentar. Però també és veritat que hi ha gent que necessita tenir-ho tot molt planificat. La idea és sempre el punt de comoditat. I quan tu fas un pla, és important també que la gent deixi un petit marge per imprevistos o per coses que puguin moure's de l'agenda. Perquè si no també això pot generar també estrès. Hi ha molta gent que s'estressa anant de vacances perquè ho ha de veure tot. Ha de fer totes les activitats, tots els plans...
9: Per no perdre't res del que has previst.
10: I quan tornen et diuen, ara necessito vacances de les vacances.
9: Amb això, parlem per exemple de viatjar amb parella, no? O inclús també amb un grup d'amics. És important, perquè de fet veia un vídeo a xarxes fa uns dies d'un grup d'amigues que feien com unes normes, no? Com un reglament especialment per aquestes vacances. És important que dins de les vacances, malgrat que compartim aquest espai, també trobem moments per estar sols i moment d'intimitat?
10: Totalment. El problema quan estem viatjant en grup és que tot el que passa al final està compartit. Mm-hmm. Llavors no tens aquest espai d'intimitat. I això que deies de del grup aquest d'amigues, ho trobo molt bona idea. És una cosa que moltes vegades recomano també a gent que em pregunta, que és que hi hagi unes mínimes regles a l'hora de viatjar. La primera regla és que totes les discussions que puguin sortir en el viatge es puguin parlar. A vegades hi ha gent que quan discuteix s'enfada i marxa, no? Mm-hmm. Clar, en un viatge potser no és tan fàcil. Potser si estàs al mateix poble, dius, mira, doncs ja parlarem demà. Però en un viatge potser això és complicat si estem en un grup que no es pot separar. La segona regla seria sobretot això, de que la gent pugui també trobar moments en estar sol, que tu deies, a intimitat, mm-hmm. moments en què tornem a l'hotel, moments en què estem potser cadascú a la seva habitació i també podem tenir el nostre propi espai. I la tercera és que ens enfoquem també en quin és el propòsit del viatge. Aquest últim punt és clau.
9: Important, eh?
10: És a dir, el propòsit del viatge no és tenir la raó, no és fer-ho tot, sinó és realment gaudir de l'experiència.
9: Molt bé. I a més, segurament, no obligar-nos a fer coses, no? Potser encara que anem en un grup de 5 persones, si algú vol anar a veure la Torre Eiffel i a tu no en tens ganes, correcte, doncs que no sigui estrany que no hi vagis,
10: clar,
9: no?
10: Pactar-ho. Mm-hmm. És el primer punt, és aquest punt de poder parlar les coses. A vegades la gent entra en un grup, entra en una comunitat i creu que ha de complir tot el que es marquen allà. Per això és important també que hi hagi aquest tipus d'acords i pactes.
9: Molt bé, doncs amb tot, eh? Esperem que la gent gaudeixi d'aquestes vacances i que la tornada a la feina, qui hagi de tornar ja, doncs que sigui el més fàcil possible. Oriol, gràcies per acompanyar-nos avui.
10: Un plaer.
9: I gràcies, Núria. Mm-hmm. Ja ho saps, haurem d'aplicar aquestes normes un cop se'ns acabin doncs, la feina per començar les vacances nosaltres.
0: I tant, per no perdre ni un sol dia, que això fa molta ràbia, eh? Quan encara estàs els primers dies, no, de vacances, doncs pensant en la feina i realment no estàs ni allà ni aquí. Moltes gràcies, Manel Ferrer, des de Premià Mèdia. Va, que seguim endavant amb més qüestions i ara un directe que per Tarragona és molt especial i és que estem de festes. Del Maresme de Premià, aquesta connexió que fèiem amb la Manel Ferrer, marxem ara cap a terres tarragonines, però no sé ben bé on. Saludem el nostre company, la Pep Sunyer, perquè està acompanyant els portants de l'aigua de Sant Magí. Recordeu, ahir van anar a la Santuari de la Brufaganya i des d'allà, amb els cantis plens d'aigua, ara sí, beneïda, estan baixant cap a Tarragona. L'arribada prevista és aquesta tarda, entraran a la ciutat i repartiran aquesta aigua beneïda amb uns cantis petitets o amb ampolles, perquè doncs això els tarragonins i tothom que ho vulgui tinguem molta sort i estem beneïts durant tot l'any. Pep Sunyer, heu sortit de Bràfim aquest matí, bon dia.
11: Bon dia, Núria.
0: On sou?
11: A la Secuita, eh?
0: Després a Propètia.
11: 4 hores i mitja, més o menys de camí, a la Secuita. Aquí s'ha fet fa una setmana de l'esperada. Venim de l'Argilaga, on també cada any el poble s'hi aboca i fan un gran esmorzar, 100 persones esmorzant, tot el poble abocat també doncs, amb els portants de l'aigua. I ara ja, doncs, seguint el camí, que això encara han d'arribar cap al migdia, cap a la una, doncs, els dipòsits de maig allà a Tarragona ciutat, i hauran completat aquests 60 quilòmetres de recorregut del camí de l'aigua, que, com deies, sortia ahir de la Brufaganya. Vols que ens ho expliquin, Núria?
0: I
11: que
0: tant.
11: Ens com cal? Doncs mira, a Carles Salvador, un dels coordinadors dels portants de l'aigua, que ens acompanya aquí. Carles, què tal? Bon dia.
12: Hola, molt bon dia.
11: I moments bonics com aquest que hem viscut aquí, eh? L'antic ferrer del poble tenia un petit Sant Magí històric i l'ha tret el pas dels portants.
12: Sí, és algo que ja és tradició, que cada any ens esperen. Bueno, abans ho feien, doncs, ara ho fa la filla, perquè els pares doncs, van morir, però va ser una tradició molt bonica que un dia doncs, aquest ferrer del poble va treure un Sant Magí, és una talla preciosa, i la va treure, llavors doncs, sempre tenim la parada obligatòria doncs, a parar i donar-los el cantiret i l'ampolla, que és el que nosaltres anem repartint per a cada paradeta dels pobles, no?
11: O mira, Núria, la parada sí. De l'Argilaga, amb toc manual de campanes, que els hi han ofert per primer cop en la història en aquest municipi de l'Argilaga, espígol que recull la família del Joan Dalmau, que també en farcellets, per tant, cada poble s'hi aboca i és un autèntic goig.
12: Sí, la veritat és que sí, que tots els pobles ens acullen com si... Bueno, per ells és part de la festa, de la seva festa major, no? Vull dir, allarguen una mica, per exemple, a l'Argilaga, doncs per ells és Sant Roc, la festa, però, bueno, allarguen un parell de dies més, perquè així passem nosaltres, i diuen les males llengües que quan marxem nosaltres de l'esmorzar, llavors s'hi posa tot el poble i esmorzen ells, i seria com el final de la festa major del poble.
0: Que xulo. Escolta, parlem de l'aigua beneïda, que baixeu, però també baixeu espígol, també al Fàbrega, em sembla, no? Vaja, que sí, farà... Bueno, avui, quan entreu a Tarragona, farà una oloreta a la ciutat que donarà gust.
12: Sí, la veritat és que, bueno, la tradició diu de repartir el Fàbrega quan arribem a Tarragona, no és el que fem. Sí. Durant tota la baixada sí que no en portem l'aigua, però quan arribem a Tarragona, doncs des de maig fins a l'entrada al portal del carro, anem repartint aquest alfàbrega que ens fa cada any, doncs ja fa uns anys que ens el fa Iun Raba, que és un amic nostre de verdura ecològica, i mira, i anem repartint aquest alfàbrega, i és el que dius, tot Tarragona, la Rambla Nova, tal, fa molta olor al Fàbrega.
11: I enguany n'hauria, a més, amb novetat també, amb una cervesa amb el Fàbrega, la Brufacanya.
12: Sí, mira, vam fer una mica de guinyo, volíem fer com una... Bueno, ens hem ajuntat amb tres cervesers de Tarragona, no? I volíem fer un guinyo diferent, a part de l'aigua, i a més vam dir, va, doncs aquest any els portants no només portem aigua, no? I hem fet una cervesa artesana, doncs precisament amb el Fàbrega. I és, bueno, és una cervesa molt lleugera, molt bona i molt fresqueta. I, bueno, aquest any sembla que tingui molta acceptació. La vam presentar el dia del vermut, el cap de setmana abans sempre fem un vermut als portants, i doncs la vam presentar i està tenint molt d'èxit.
0: Com es diu? Té nom comercial?
12: Bueno, és la Brufacanya, perquè de les fonts de Sant Magí, que és la Brufaganya, vull dir, canviem la G per la C. Bueno, hem fet aquí com un joc de paraules, no?
0: Era fàcil, està bé, està ben
12: sí,
0: pensat.
12: Sí, era fàcil, sí.
0: T'ho hem pensat.
11: Núria, a la Brufacanya, amb la Brufaganya, 14 graus ahir de temperatura. Vull dir que sortien fresquets, eh? Hores d'ara el termòmetre ja puja als 30, eh? Però sortien fresquets i estan fent aquests 60 quilòmetres, eh? Un centenar de persones, els carruatges, els cavalls, no? Que van també refrigerant-se en cada poble, també els cavalls, no? Que això també és part indispensable, eh?
12: Sí, sí, molt indispensable. I fins i tot, doncs, aquest any és el primer any que hem sortit a un quart de set. Sempre sortíem a les 7, un quart de 8, i aquest any hem adelantat una hora, precisament pel tema de la calor. I els cavalls, doncs, possiblement arribarem a la mateixa hora, però els cavalls d'aquesta manera van tenint més estones de parada. Doncs perquè realment, bueno, ja ho sabem que amb el canvi climàtic, doncs, les calors són molt fortes.
11: I cada any hi ha una entitat convidada, enguany, són els guerrillers de Tocaferro, que celebren 40 anys d'història i que tres dels integrants també estan fent el camí.
12: Sí, ells em sembla que són 6 o 7 persones i nosaltres doncs cada any convidem una entitat i deixem a 3 dels seus membres doncs que ens acompanyin. I aquest any doncs és això, els hi va tocar Tocaferro, que feien 40 anys, i 3 dels membres, doncs els antics, els que em sembla que n'hi ha un parell que ja no toquen ara, però d'això els ha fet molta il·lusió i ens estan acompanyant com fan cada any l'entitat convidada que tenim.
0: I van anant tocant pel camí?
12: No, en aquest cas no, perquè nosaltres sempre ens acompanyen els grallers i timbalers dels Xiquets de Tarragona, que això ja ve de molta tradició, amb mossèn Gallard, que era un mossèn que teníem abans a Sant Magí, que ell era molt de xiquets, i llavors doncs, ja fa anys que ens acompanyen, normalment són 3 grallers i 2 timbals, i van fent una baixada amb nosaltres.
11: I amb relleu generacional garantit, eh? Perquè han pogut parlar amb portants de 9, 12 anys, gent també molt veterana que em porta molts de camins, i gent molt jove, no?
12: Sí, bueno, jo crec que amb aquestes coses, amb aquestes entitats, s'ha de tindre un relleu regeneracional, si no, no arribarem enlloc, no? Per exemple, nosaltres ja som, per dir alguna cosa, jo, com una segona generació, no? Mon pare ja ho era, mon tiet també va estar molts anys al capdavant, i ara ja estem jo, mon cosí, bueno, som 8-9 persones a la Junta, d'uns 40-50 anys, més o menys. Llavors ara ja comencen a vindre els nostres fills també, els fills, i llavors doncs la qüestió és anar-los ensenyant, que ells també s'empapin d'aquesta tradició, d'aquesta cultura, perquè el dia que nosaltres doncs ja no puguem, doncs ho segueixin fent ells.
0: Això per la gent que ens està escoltant de tot Catalunya, eh? Què passarà aquesta tarda quan entreu? Com distribuireu l'aigua? Expliqueu una miqueta, va.
12: Mira, doncs nosaltres arrenquem a un quart de set des de Matxa, comencem a baixar des de Sant Pere i Sant Pau, baixem, entrem a Tarragona i és això, anem repartint el Fàbrega. Llavors, quan arribem al portal del carro...
0: Portal del carro, per entendre'ns, és un carreró peatonat molt estretet i molt empinat i molt estretet que va parar
12: a la capella de Sant Magí. Exacte, que està a Tarragona, és la que hi ha dalt a la part alta. Uh-huh. I llavors, doncs, d'allí pugem les portadores i ja comencem a repartir l'aigua que hem portat.
0: Sí,
12: és aquest moment. La repartim. Si tu portes el teu cantiret a una ampolla, se t'omplirà l'aigua de Sant Magí, vull dir, és per tothom. Mm. I si no, doncs, a mode de donatiu, tenim el cantiret, que cada any és una mica diferent, així també fem una mica de guinyo i tothom ve a buscar el cantiret nou, no? I les ampolles també, amb els dos formats.
0: Uns cantis petitets aigua, que es col·leccionen.
12: Sí, vull dir, són uns cantirets així de mig pamet, i llavors, doncs sí, cada any intentem que sigui diferent per donar-li un guinyo. Aquest any és molt graciós i és molt bonic perquè té 3 brocs, i llavors no saps per on te sortirà l'aigua.
0: Genial.
11: Núria, aigua miraculosa, eh? que no ho han dit, perquè la gent la guarda tot l'any i la van dosificant, però diuen que té moltes propietats.
12: Sí, bueno, al final és la devoció, no? És com quan la gent doncs, que va a Lourdes o d'això, doncs, la gent de Tarragona té aquesta devoció de Tarragona i moltes parts de Catalunya, d'Igualada, hi ha parts de Barcelona, vull dir, hi ha molta gent que va buscar l'aigua de Sant Magí, el que passa que bueno, nosaltres fem la part de Tarragona, no? I sí, és aquesta devoció doncs, que l'aigua doncs, a mi m'ha curat d'un mal o m'ha curat de qualsevol cosa, a vegades per fer fregues, vull dir, és la devoció que té la gent de Tarragona per aquesta aigua.
0: Sant Magí es relaciona amb l'aigua perquè diu la llegenda, no?, que amb el seu... gaiat, amb el seu bastó, va picar terra i d'allí va sortir, va brollar l'aigua de la Brufaganya, la font, no?
12: Sí. Sant Magí, en principi, estava amagat doncs, a les coves de la Brufaganya i llavors, doncs, al final, doncs, els romans que el perseguien se'l van trobar i es veu que en un moment que s'estaven, bueno, estaven assedegats els dos captius, els que anaven a capturar, i va picar tres cops a terra, i d'aquí es diu que van sortir les fonts de, que tenim ara de Sant Magí de la Brufacanya. Ah, de la Brufacanya, veus? Ja m'he liat jo amb la cervesa.
11: Que brollen, que hi ha molta aigua, aquest any hi ha aigua, que l'han de dosificar. I per cert, que demà és Sant Magí, per sí. Tant, que també, mira, veig per aquí la consellera de Cultura i Festa, Sandra Ramos, que també està fent el camí enguany, i demà hi ha Diada Castellera, tenim concerts, tenim molta activitat, avui i demà, per tant, si voleu venir tant avui com demà, podeu gaudir d'això, de l'entrada a l'aigua triomfal, però demà moltíssima activitat, durant tot el dia. Tant t'ho convidats, Núria.
0: I tant, amb castells, Diada Castellera, també, i vaja, de tot una miqueta, i una revetlla, la d'avui, que era la revetlla remullada, en què es llançava aigua a dojo mentre la gent ballava al ritme de les cançons d'orquestra, i ara s'ha canviat el format des de fa 3 anys, una mica per conscienciar sobre la manca d'aigua, es fa la revetlla il·luminada, que doncs també té un punt, es balla igual, però amb llum en lloc d'aigua, i també és molt xulo. Molt bé, Pep Sunyer, arribaràs? Sí, entrarem aquesta tarda, entraràs?
11: Sí, la tarda entrarem, sí? També. Sí, allà hi serem. I hem d'anar tirant perquè si no s'enxamparem, els portants, que ja porten, ja fan camí, ja van cap als Pallaresos, hem d'arribar, hem d'anar caminant. Ara hem de córrer una miqueta, el Carles i jo.
0: Vinga, doncs us deixem, companys. Moltíssimes gràcies per aquesta connexió. Gràcies, Pep.
12: Vale, moltes gràcies.
11: Fins ara, Núria.
0: Una abraçada i molt bon camí a tota la comitiva, aquests portants de l'aigua, que ara ja els queden les darreres hores. Això sí, són hores de molta insolació, de molta calor, ja fins a entrar a la ciutat aquesta tarda, vora les 6:15. Doncs vinga, nosaltres que seguim endavant, i ho fem després d'aquesta connexió habitual de les festes de Sant Magí a Tarragona, parlant de jardineria. Des d'Altafulla Ràdio, l'Eduard Virgili i el seu convidat, tot un jardiner especialista, ens van muntar un jardinet a la terrassa, al balcó de casa. En un petit racó ja tenim el jardí muntat. Però què passa? Que en els balcons a vegades hi ha visitants inesperats i que ens el poden malmetre. A veure quins consells es donen avui.
13: L'estiu és sinònim de sol, terrasses i jardins plens de vida, però també és l'època de l'any en què apareixen uns visitants que no acostumen a ser gaire ben rebuts. Les plagues. I com que nosaltres una setmana més tenim jardineria per vacances, estem disposats a fer-hi front, acompanyats, com sempre, del que enguany ha estat reconegut com a millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
14: Jardineria amb Joan Maria Vidal, del Garden Center Gaià del grup La Rasa.
13: Joan Maria, les plagues més habituals de l'estiu són el pugó, les erugues, les formigues... De fet, si som amants de la jardineria, el terme plaga ens espanta. Com podem saber que una planta està començant a tenir un problema?
15: Mira, aquest petit moment que reguem les plantes, aquest petit moment que sortim a fora la terrassa i veiem les plantes, no veiem només aquella part verda o aquella part de floració.

0: també és important que ho tenim cap al vespre, és idoni, i si veiem que apareixen taques a les fulles, tirem un fungicida. Que veiem que no ens en sortim, que portem 7 o 8 dies i allò no ha anat a menys, sinó que ha anat a més. Portem una foto o una fulla al nostre florista, al nostre expert en jardineria, segur que ens dirà què és.
1: Moltes persones, quan veuen un insecte, pensen que ja és perjudicial. Però això no és ben bé així.
0: No hi ha cap insecte perjudicial, perquè és veritat que les plantes reben insectes i algunes poden mossegar les fulles i les plantes quedar sense fulles i aquesta planta tira molt menys. Però aquest insecte té un motiu per ser-hi i aquest insecte hi haurà altres animals que se'l menjaran. Però de la mateixa manera, tenim molts insectes que són molt productius i són molt bons, des de les marietes, que es mengen els pugons, des de les abelles, els abellots, que són pol·linitzadors. Hi ha molts animals que mengen trip, hi ha molts animals que... És a dir, en el fons, la natura té el seu propi sistema. Quan tenim una plaga que es menja part de la fulla o sobreviu de la sàvia de la planta, tenim altres insectes que es mengen aquests insectes i d'alguna forma s'autoregula i s'autocontrola. I ens és fàcil, passa que quan ens ataca una planta que ens agrada i veiem que aquesta planta va menys, no volem que aquesta planta es quedi sense fulles.
1: I Joan Maria... Avui dia hi ha solucions respectuoses amb el medi ambient a l'hora de fer front a una plaga.
0: Tota la política europea que tenim és tot productes que són bons per al medi ambient i que no són danyins. D'aquesta forma, també quan tirem un producte amb una plaga que tenim, veurem que aquesta plaga no va més, però li costa molt de marxar. Dius, ostres, no l'estic matant, no? Com antigament que tiraves un producte i ràpid tenia efecte. No, ara són molt respectants i el que fan és no interfereixen les abelles, no interfereixen els animals que són productes que són bons i el que fan és interfereixen només en una fase de l'animal, de l'insecte que ens està atacant, no? I d'aquesta forma veurem que amb 3-4 aplicacions de cop hi hem reduït molt i traiem el pugó, o traiem el trip, o traiem les orugues...
1: Per cert, que hi ha alguna planta que actuï com un imant per als insectes beneficiosos?
0: Sí, tenim plantes que ens ajuden moltíssim. Les caputxines, per exemple, són plantes que es planten també entre a prop de l'hort o així, perquè precisament atrauen molt a marietes. Hi ha algunes plantes que ens ajuden. L'idoni és tenir com una barreja de plantes, no tenir només un tipus de plantes, perquè d'aquesta forma tenim molta més diversitat a l'hora de tenir insectes i ens ajuden. I d'altra banda també... que sona com a rar, però també es poden comprar insectes. Hi ha pàgines a internet on pots comprar insectes, pots comprar insecte pastor, que es menja alguns animals, pots comprar marietes, pots comprar bellots...
1: Va, com sempre, encarem la recta final desmuntant un mite. Si una planta té insectes, és millor llançar-la i comprar-ne una altra?
0: No, al contrari, al contrari. Tenir una planta infectada, però que la tractem o l'ajudem a superar aquesta plaga, també estem convertint aquesta planta en una planta molt més oferta, molt més adaptada, diguem, i pensem que ja tenim una planta que està adaptada al lloc. Per tant, no hi ha res millor que intentar curar i ajudar-la.
1: I a nosaltres, que ens agrada fer jardineria per vacances... Quin consell pràctic ens dones aquesta setmana?
0: Aquell temps a la planta en què estem regant, a la vegada, aprofitem per veure-li les fulles, per veure les flors, per veure com estan. Ens adonarem que de cop aquelles fulles estan més alçades o de cop aquelles fulles estan més caigudes o de cop li està sortint una plaga en unes puntetes, les fulles, o el que sigui, ens permetrà aquest petit moment que dediquem a regar la planta, que és agradable, a la vegada, és aquest moment de comunicació entre tu i la planta.
1: Les plantes, com nosaltres, també ens envien senyals. Només cal aprendre a observar-les. Al proper capítol parlarem d'un tema cada vegada més important, com podem tenir un jardí o una terrassa més sostenibles, consumint menys aigua i cuidant millor el nostre entorn. Us hi esperem, amb el nostre jardiner de capçalera.
2: Moltíssimes gràcies, Eduard Virgili, des d'Altafulla Ràdio, amb aquests consells sobre jardineria. Per cert, que com que anem una mica amb decalatge, amb això de l'espai de jardineria, la setmana passada vam tenir l'extra, el dia extra de l'eclipsi, vam haver, doncs, de variar una mica els podcasts. Vaja, ras i curt, que dijous tornem a tenir jardineria. Ja està. Ja està explicat. De si era fàcil. Doncs això, doble ració de podcast de jardineria aquesta setmana. Seguim endavant. I ara ja sí, per tancar programa, com sempre, amb tot de propostes d'activitats que ens porten des de Ràdio Ciutat de Tarragona. És temps d'agenda. Connectem, doncs, amb la companya Lídia Porta de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
2: Bon dia. Va, no em diguis que és Festa Major de Sant Magí a Tarragona.

0: No m'ho digues, això.
1: Sí,
0: en sèrio.
1: Ho has endevinat.
0: Vinga, escobrem cap a casa, si ens ho permeteu. Va, comencem així. Sense menys tenir a tota la resta de poblacions de Catalunya que també estan de festa major, que sabem que són moltes, eh? Però digues, digues, Lídia. Ui, mira, que bé. L'amparito ens la reservem per Santa Tecla, no?
1: Correctíssimament,
0: està
1: prohibidíssim posar-lo encara.
0: Encara no
1: toca.
0: Què passarà? Vinga, què destaquem així ras i curt de les festes de Sant Magí, que hi tenen moltes cares, hi ha molta tradició, molts actes nous. En fi, com fas el resum, Lídia? Difícil.
1: Doncs, rapidíssimament, com que nosaltres ja en aquest programa hem parlat de l'aigua i que arribarà avui a tarda, simplement comentari, però afegeixo que després de que arribi l'aigua, doncs hi haurà, com sempre, el seguici de Sant Magí, que seran els gegantons negritos, els gegants moros, i els vells, els nanos, els valls de bastons. Això serà per acompanyar l'aigua fins al portal del carro i on es podran comprar els tradicionals càntirs. No us oblideu, cada any s'ha de comprar el càntir amb l'aigua miraculosa, que dic jo, i, com sempre, la clàssica revella, que jo sóc de les antigues, de les que feia la remullada, que era quan érem aigua, i no amb música i simplement i llumetes com ara.
0: Sí, tu ets de les, com jo, que ens mullàvem, no?, que era xulo.
1: Exacte.
0: Però clar, els temps han canviat. Fa 3 anys ja, que l'aigua, que la revetlla remullada s'ha canviat per la revetlla il·luminada. I penseu que aquí teníem els elements, hi havia elements mentre tu anaves, no?, de revetlla, que et tiraven aigua, i els elements eren la síndria ruixadora i el canti ruixador. Era una síndria i un canti.
1: I un carro.
0: I un carro que anava anant tirant aigua. I la petxina, sí senyora, i sortia d'allí i brollava, doncs, allò amb una manguera, vaja, directament,
1: sí.
0: No?
1: Després de la sequera ja la cosa es va acabar.
0: Sí, sí.
1: Però, bueno, igualment hi ha la revetlla i demà sí que hi ha dia Sant Magí, cosa sèria, missa, matinades, la grandíssima cita castellera a les 12 del migdia a la plaça de les Cols, amb les 4 colles tarragonines, i a la tarda també la tradicional professor, o sigui... Gent sèria. Avui disbauxa, demà gent sèria.
0: Demà tothom a posar-se firmes, especialment a la Diada Castellera, que té una dificultat afegida, que és a la plaça de les Cols, que és una plaça petita, petita, petita, petita, en què, en fi, queden els castells allí apinyats, però és tradició fer-ho allà. I ja ens hem acostumat, no? Passa que passarem calor, com sempre, però, en fi, és lo de
1: clàssic,
0: Sant Magí.
1: Clàssic d'agost, clàssic Sant Magí.
0: Clar que sí.
1: I la regidora de Cultura, la Sandra Ramos, ens diu una miqueta per què és important, no, Sant Magí, celebrar-ho.
2: Jo crec que és molt important combinar aquesta tradició i poder veure com la cultura popular i tradicional no és una cosa que estigui enquilosada només en una tradició, sinó que és absolutament capaç de parlar-nos de les coses que més ens preocupen avui en dia.
1: I Sandra Ramos ens explica aquesta importància, no?, de la doble vessant, les coses sèries, les coses tradicionals, però també la disbaixa i passar-s'ho bé, una programació molt diversa.
0: Doncs això és Sant Magí a Tarragona. Demà, disculpeu, però serà el dia, per tant en tornarem a fer esment, però esperem ja no ser tan pesats, perquè no ens ho acabem. Vinga, va, que anem cap al Festival de Cap Roig, que també té una història i una trajectòria, per assistir al concert d'una persona que també té història i trajectòria, Miguel Ríos.

0: Doncs bé, com diu el Miguel Ríos, en el Festival de Cap Roig torna als seus escenaris amb aquest El Último Vals, que és el seu últim treball, i l'actuació serà en un format electroacústic acompanyat de músics multiinstrumentals, combinant rock i country amb una mirada madura i essencial de tota la seva trajectòria. I això és avui a 10:45 de la nit i les entrades estan entre els 50 i els 90 euros. Llavors, si sou uns clàssics i us agrada Miguel Ríos, ja sabeu que hi ha aquesta cita importantíssima avui.
1: Molt bé, no sabem si repassarà algunes de les cançons aquestes mítiques de la seva trajectòria, però vaja, en fi, en tot cas sapigueu això, que té 9 dies, que l'últim vals, i que val la pena, si el seguiu, doncs està a l'última. Molt bé, i més a propostes, mira, la darrera de l'agenda amb una agrupació que es diu En Sol Negre.
0: L'agrupació està formada per la soprano Aurelio Fantova, Mar de la Linde a la viola de gamba i en Ferran Pisa a la tiorba, un instrument que jo desconeixia completament. I aquesta actuació forma part de la 15a edició del Garrigues Guitar Festival Memorial Emili Pujol, i a Sol Negre l'agrupació convida els assistents a comparar peces vocals del segle XV, com estàvem escoltant, amb versions instrumentals de músics ibèrics com Diego Ortiz i Luis Narváez. I tot això es fa a l'Espluga Calba, avui a 7:45 del vespre, a la seva església de la Immaculada Concepció. I a part del concert, a les 7 de la tarda podràs fer una visita guiada a tota la localitat i descobrir una miqueta els diferents racons que té l'Espluga Calba.
1: Molt bé, això en el marc del Garrigues Guitar Festival. Molt bé, molt interessant i molt diferent també, que veieu que no tot són rebetlles i versions, grups de versions, sinó que també això, hi ha música barroca, per què no? Perfecte, doncs Lídia, ho deixem aquí, et sembla?
0: Perfecte.
1: Ens veiem aquesta nit de rebetlla?
0: Aquesta nit rebetlla i demà a treballar.
1: Demà a les 9 a tots aquí, eh? Vinga. Gràcies, Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Una abraçada, companya.
0: Adéu, fins demà.

0: Darrers minutets, ara sí, abans de tancar programa per tornar a connectar amb Cardedeu, amb Ràdio Televisió Cardedeu, Estela Muñoz, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Recordem que el tema del dia avui, la pregunta era: el Tour de França als migdies d'estiu, el veieu o el dormiu? I bàsicament tothom ens ha parlat de dormir veient el Tour o fent el que sigui, però vaja, ningú li ha fet ni cas a les bicicletes. Hi ha alguna contraopinió o no?
1: De moment no.
0: No.
1: Els àudios que ens han arribat són més del caire dormir.
0: Sí. Tenim més o què? Tenim més àudios?
1: Sí.
0: Mare de Déu.
1: Tenim els nostres oients, Maria López, que ens segueix sempre.
0: Sí, Maria.
2: Espera un segonet. A veure, no ens enganyem. El Tour de França es va inventar per fer més efectives les migdiades de l'estiu. O sigui, és l'únic sentit que té el Tour de França. És automàtic. Poses allà, encens, t'estires i res, no han fet quatre pedalades que ja estàs suant. I et despertes doncs, quan ha acabat l'etapa. I a més amb aquella sensació de que has fet algú de profit.
0: Ah, mira, això és veritat, eh? Allò de, ai, que bé, que bé. Escolta, hi ha una cosa, si el Tour de França el fessin a la nit,
1: sí,
0: pels insomnes, jo no sé si tindria, no? La gent que li costa dormir a la nit, no sé si tindria la mateixa...
1: Podria ser un bon remei.
0: ...la mateixa efecte. No ho sé, provar-ho un dia, provar-ho. Estela, tenim algun àudio més?
1: Tenim un àudio més, el de l'Aina, que no marxa de vacances, sembla.
3: Bon dia, obert per vacances. Doncs la veritat és que jo sóc de les persones que el Tour de França li sembla una cosa molt avorrida.
0: Ai, per tant,
3: en el meu cas, prefereixo fer una bona migdiada perquè, o sigui, entenc que hi hagi molta gent que li pot agradar el Tour de França, però jo mai l'he trobat el que, mai l'he trobat la gràcia i, per tant, dormir sí que m'aporta més. Per tant, em quedo amb fer la migdiada.
1: Haurem de demanar perdó.
0: Però molt, però molt. Mira, deixem-ho aquí, ja deixem-ho. Anunciem el, perquè és un 100%, de res. Anunciem el tema de demà, doncs, Estela, ràpidament.
1: Doncs mira, demà, obert per vacances, canviem les bicicletes per un gran clàssic, que són els mosquits. Volem recollir doncs, els millors remeis, consells i experiències per passar aquestes últimes nits d'estiu una miqueta més tranquils.
0: Demà, mosquits. Què fer contra els mosquits? O, si potser hi ha algú que fins i tot diu que li agraden, no ho sé, que per gustos, nosaltres ho recollim tot. Ja ho veurem. Doncs demà tornem a connectar. Estela, moltíssimes gràcies.
1: Adéu, que vagi molt bé.
0: I adéu també a tots vosaltres que heu estat des de les 9 escoltant l'Obert per Vacances des de la vostra ràdio local, des de qualsevol punt de Catalunya. Demà a les 9, com dèiem, amb Rebella o sense, tothom aquí puntual.
4: La xarxa de comunicació local.

0: Mia.
1: Saps què he trobat per internet que vol dir locura mia?
2: Museu particular. Capítol 11. El ventall.
3: Ei, Anna.
4: Hola, Àlex.
3: Què? Parlem del ventall, del vano?
4: Em sembla bé.
2: Museu particular.
3: Doncs parlem del vano o el ventall, que al final és aquest objecte que serveix per fer aire, alleugerir la calor, o si més no, la sensació d'aquesta, no sé si realment funciona tan fiablement, però que alhora també ens serveix per espantar els insectes, per exemple, com ara les mosques, o per altres usos que a vegades no tenen res a veure amb el cos, com per exemple atiar el foc, no?, amb una llar de foc, doncs també ens serveix un vano doncs, per fer aquestes flames que agafin més oxigen i siguin més grans, o per exemple en les tasques del camp per fer volar les pellofes d'alguns cereals, doncs també ens podrien servir alguns estris com aquest. Per tant, és lògic pensar que aquests instruments existeixen com a mínim des de que fa calor, i jo diria que el de la calor hauria d'existir gairebé sempre. És veritat, però, que com que en la majoria dels casos haurien estar fets com ara de materials orgànics, la tela, les fibres vegetals, la fusta i de més, costa moltíssim que es conservi i que ens arribin a nosaltres després de tots aquests segles. En tot cas, com en altres objectes dels que hem anat parlant, les referències més antigues es remunten als nostres amics, els egipcis. I és que ja, per exemple, en la tomba de Tutankamon se'n van trobar alguns d'aquests vanos o d'aquests ventalls. Evidentment, com que pertanyien a un faraó, doncs estaven fets amb el mànec de metalls preciosos, i doncs segurament no es van arribar a conservar les plomes, no?, o diguéssim la part que era amb el que es feia el vent, però que doncs també no serien pas de plomes de gallina qualsevol, sinó que com a mínim tindria una certa prestància, no? Perquè cal dir que en aquest primer moment els vanos també esdevenen un símbol d'estatus. I no només això, sinó són més semblants, aquest estil que potser nosaltres tenim com conegut com a pai-pai, no? És a dir, no és aquesta cosa semicircular, que més del flamenc i de més, que és com l'arquetip del vano. I com deien, moltes vegades s'utilitzaven per això, per alleugerir aquesta sensació de calor, però també per espantar les mosques o els mosquits i de més. I era una cosa que es feia d'un cap a l'altre.